0: la recuperació dels treballadors i donar altes. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
1: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
0: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamin, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 de titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubilla i Cucurella.
2: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 3:15.
2: I en waterpolo, el Sabadell s'ha imposat per 15-12 al Sant Andreu en el partit pendent de la tercera jornada de la Lliga masculina.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya nit.
4: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
4: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: I visca Albània!

0: Les estisores.
1: Frana, Fittipaldi.
2: Fittipaldi. Feia 20 anys que no sentia jo la paraula Fittipaldi.
1: Tisores o estisores?
0: Ja hi som. Es pot dir de les dues maneres.
3: Jo sempre dic tisores.
2: Sí. Jo també.
3: Tisores.
4: A la nostra època ens deien tisores.
1: Estisores.
2: No, però és que llavors si dius les estisores.
1: A l'Empordà es diu les estisores.
0: Fins aquí al davant us dic que es pot dir de les dues maneres. Tisores o estisores. És com les carxofes, que es pot dir també
1: carxofes. No, de les estisores no es pot dir carxofes.
0: No.
3: Són els micròfons que en diem carxofes.
0: Les carxofes també es poden dir escarxofes. Tisores o estisores. Carxofes o escarxofes.
5: Això és com corres o escorres.
0: No sé si és exactament el mateix. En tot cas, diria que amb l'exemple de les carxofes ja estava...
5: Ja quedava.
0: Un lingüístic. Era suficient, Arnau.
2: Ets molt sexual.
0: Gràcies. Sí que és un tio molt sexual.
2: És molt sexual, Arnau.
0: Sí.
2: Tu el veus i penses...
5: Tisores.
0: Les primeres tisores, de les que es tenen constància, tenen uns 3.000 anys i són de l'antiga Mesopotàmia. Tot i que no eren exactament com les coneixem ara, eren dues fulles de ganivet que es premien una contra l'altra, però no hi havia un eix que les unís, saps?
2: Ah, no hi havia... Havies
0: d'anar com dos ganivets fent l'idiota, una mica. L'eix aquest central que les uneix arriba més tard, eh? Realment, però qui fa l'evolució ben parida de les tisores...
1: O estisores.
3: O carxofes.
0: O carxofes, no.
1: O escorres.
0: No, prou. El personatge que inventa les tisores modernes, amb els forats per posar els dits i tot això, és un anglès.
3: Collons d'anglesos.
0: Un tal Robert Hinchliffe, eh? A finals del segle XVIII. Es diu que, bueno, també és l'inventor de les estisores per escarrans.
2: Home, aviam,
4: què dius?
2: Perdona'm una cosa, però ja, si has inventat les de les dretans,
0: sí.
2: A inventar les d'esquerrans només has de girar-les.
0: És veritat.
2: Pràcticament no té mèrit,
0: és
2: això.
0: És poca feina. Diuen que la d'esquerrans les va inventar, bueno, que la va inventar ell, per conquerir el cor d'una noia que era esquerrana.
4: I li va funcionar, perquè a mi si algú em ve amb un regal així la primera cita, la veritat és que fujo corrent.
0: És raro.
2: Però tu ets esquerrana, Mercè.
4: No, i tu?
2: Doncs clar.
0: Saps què m'agrada molt a mi? El soroll aquell, a l'època aquella de abans de Nadal, que vas a comprar regals,
1: sí.
0: I llavors vas al botiguer, no? Sí. I hi ha uns botiguers, sobretot botigueres, que fan, és tot un art, allò, del paper de regal.
3: Home.
0: Que el tallen amb les estisores i fan aquella ratlla...
3: Sí.
0: Sense, una mica com un ocell quan planeja sense moure les ales.
3: Ho proves de fer a casa i fas i se'n va estripant tot.
0: Sí.
3: En canvi, elles fan...
0: Sí. I aquella seguretat, van rectes, carden bello, eh?
1: Sí.
0: Llavors, és dels sorolls que m'agraden més.
3: I llavors encara hi ha un moment, Peyu, sí. Encara és per mi millor, que és quan ho tenen embolicat i fan el llaç i tot plegat. Agafa les estisores, les obren, sí. Agafen aquella mica de llaç i fan...
0: Ah, sí, la cinta.
3: Ai, escargola.
0: Escargola.
3: Jo tinc unes ereccions.
0: Què dius, ara? No.
3: En sèrio.
0: De veritat, a mi, no tant com en Fel, però m'heu fet venir ganes d'anar a comprar una botiga i que m'emboliquin alguna cosa per regal. Aneu a les botigues.
2: Aneu a les botigues.
0: Ah, home, aquesta mania de l'Amazon i el Zalando. Home, aneu a que us emboliquin coses, home.
2: Però botigues petites, eh?
0: Físiques.
2: No cal, aneu a, jo què sé...
0: A un altre.
2: Al Zara, per exemple.
0: Oh. Bueno, no sé si...
2: No, esteu al Zara, home. Aneu... Va, que aneu al Zara.
0: Aneu on vulgueu.
2: Tenen coses molt maques al Zara.
0: Aneu on vulgueu. Però a poder ser el comerç petit del poble.
1: Sí, perquè ha de el petit
2: botiga. Ja t'hi vés a dir una cosa. Tu a l'Amazon no li pots dir emboliqui-m'ho per regal.
0: Ara.
2: No t'embolicar per regal.
0: Ara, què carai, home, què t'han d'embolicar. Aneu al comerç del poble i dius, vinc aquí, no vaig a l'Amazon, jo vinc aquí a comprar perquè vull sentir el...
2: Sí. Que pagaràs el doble.
0: És igual.
2: Però content.
3: I el final, això ja és.
0: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat de les campanes que ha visitat i documentat campanars arreu de Catalunya i que ha recuperat l'ofici gairebé perdut de campaner. Tant és així que ha creat l'Escola de Campaners a la Vall d'en Bas. Esperem que els seus alumnes siguin aplicats i no facin campana.
0: Bé. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Xavier Pallàs. Xavier, què has menjat avui per esmorzar?
2: Normalment sempre menjo un pa amb tomata,
0: sí,
2: amb una mica de pernil o llonganissa.
0: Molt bé. Avui també, sí?
2: Sí. Sempre. El primer, abans de començar el dia, és una bona torrada.
0: Pa amb tomàquet amb embotit. Què vas veure-hi en les campanes, Xavier? Què et va fer pensar, escolta, jo vull anar cap a aquest món, cap a les campanes?
2: Sobretot, el que em va cridar l'atenció és que era un patrimoni totalment desconegut.
0: Sí.
2: I totalment abandonat. La primera vegada que vaig pujar un campanar...
0: Quants anys tenies?
2: Bueno, aquí ens han de remuntar una miqueta més.
0: Sí.
2: Perquè la primera vegada va ser... Jo vaig ser escolar de Montserrat.
0: Ep, cuidado.
2: Va ser
1: reverència.
2: Va ser el campanar de Montserrat.
0: Molt bé. El campanar de Montserrat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Però en aquell moment vaig fer un treball sobre les campanes i suposo que això ja devia despertar una mica la llavor, no?
0: Sí.
2: Però va ser de més gran. Un dia que jo tocava en un casament, la nòvia, doncs, devia tardar i vaig pujar dalt al campanar. Em vaig escapar cap a dalt.
0: Mentrestant,
2: Molt. Sí. I vaig trobar una campana del segle XVII, preciosa, totalment decorada, vull dir, una obra d'art, però totalment coberta de
0: bueno,
2: una
0: capa d'excrements. Digues merda, digues merda.
2: Ah, exactament. No volia dir-ho.
3: No, digues
2: el micro,
3: no,
2: però sí, merda, sí. Sí, sí. I això em va fer pujar altres campanars i aquí ja va començar doncs, una aventura doncs, que...
0: Deies que era un dia que estaves tocant en un casament perquè tu ets músic, no?
2: Sí.
0: Què tocaves, aquell dia, el piano?
2: El violí.
0: Violí, eh?
2: Sí, sí.
0: El violí.
4: Però també toques el sac, no, Xavier?
2: Sí, el sac de gemecs.
0: Sac de gemecs, el violí. I la campana, entenc, perquè la campana també deu ser un instrument, no?
2: I la campana, sí, sí. Ara, el violí és el que he estudiat més,
0: sí,
2: però el que m'hi dedico menys. El sac de gemecs l'he estudiat a mitja,
0: sí,
2: i les campanes, de fet, ara les he estudiat molt, no? Però vull dir que no he anat a estudis, per entendre'ns. Ha sigut aprenentatge...
0: Sí.
3: Autodidacte.
2: Autodidacte i buscant molta gent, de gent gran, doncs que encara recorda els tocs i que m'ensenyés, no?
0: Tu que has sentit el so de tantes campanes diferents, no sé si sabries distingir el so de dues campanes. Això es distingeix, per exemple, ets de la Garrotxa, no?
2: Sí.
0: Has inventariat allà més de 200 campanes de la Garrotxa. Sí. Sabries només amb el so distingir la d'Olot i la de Montagut?
2: Fer un examen, ara.
0: No. Pregunto, només és una pregunta.
2: A veure... em porto tantes d'estudiades que ja tinc un batibull, però ho podem intentar, si voleu.
0: No ho farem.
2: Vale.
3: No, és que ara ho vol fer.
0: Ara ho vol fer, perquè ho sap fer.
5: Encara hagués volat,
2: De fet, us he de confessar que me'n recordo més del nom de les campanes, del fonador de l'any, que de vegades dels noms de les persones.
0: De la gent, eh?
2: Sí, sí, sí. És una cosa molt curiosa que em passa.
0: Sí.
3: No, perdó, però...
0: No. Escolta, quina és la campana més antiga que has trobat, d'aquestes que has inventariat?
2: Mira, n'hi ha algunes que jo crec que són més antigues, fins i tot, però no porten la data escrita. Però la que porta la data escrita, una a Sant Andreu del Torn, de 1303.
0: Ullons.
2: Sí, sí.
0: Fa uns quants anys, això.
2: 1303, sí, sí.
0: Què se n'ha fet de la majoria de campanes, a aquest país?
2: Mira, la majoria van desaparèixer durant la Guerra Civil.
0: Sí.
2: Sobretot les campanes d'ús litúrgic doncs es feien servir doncs, per fer material de guerra.
0: O sigui, es fonia el ferro.
2: Exacte,
0: per...
2: Sí.
0: Quina metàfora, eh? Mira,
2: sí.
0: Una metàfora.
2: I aquí se'n van destruir entre un 70 i un 80% de les campanes.
0: Hòstia.
2: Però, per sort, van deixar les que estaven vinculades als rellotges. I ara, en els llocs que hi ha doncs, campanes de rellotge, m'agrada molt anar-hi i investigar perquè solo trobar les campanes més antigues i les més interessants.
0: Clar. Escolta, dèiem que tu ets musicòleg. Una campana, considerem que és un instrument, sí? Tu...
2: Sí, és un instrument.
0: I pot estar desafinada, una campana, per exemple?
2: Bé, les campanes, depèn de quina regió, doncs estan més afinades o menys. Aquí a Catalunya, en general, estan desafinades.
5: Com perquè... un país.
0: Com un país. Senyor. Estem desafinats.
1: El tema dels harmònics, i la ressonància de plegat.
2: Sí. Aquí, sobretot, el que es busca és... els diferents ritmes combinats amb els diferents sons de les campanes, però no es busca tocar una melodia musical.
0: D'acord.
2: En tradicions més del nord d'Europa, doncs, es toquen més melodies i, per tant, doncs, les campanes han d'estar perfectament afinades. Aquí no és tan important.
0: De què depèn el so d'una campana, diguéssim?
2: Bé, depèn de moltes coses, sobretot, primer de tot, la qualitat del metall, del bronze,
0: sí,
2: però també, doncs, de la forma que tenen, del gruix, del diàmetre, com una campana, com més grossa és, doncs, més greu sona.
0: Sí.
2: I, curiosament, com més gruixuda, més aguda.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una cosa que a mi també em va trencar els esquemes quan ho vaig...
0: Bueno, jo dormiré.
2: Ho vaig saber, sí, però...
3: No és cert d'inquietud, he tingut ara.
5: Avui m'has fotut la nit en l'aire, amics, sàpigues.
2: Sí, és que... És una cosa per reflexionar-hi.
6: No, però ara que ho dius, alguna sobretaula que vas una mica tonto i dius, vaig a fer una mica de carrillón aquí amb els
0: gots.
6: Em sembla que també passa. Quan el got de whisky, per exemple...
0: Sí, com més gruixut és...
6: És gruixut, sona agut.
0: Mira.
6: Bueno, és un detall que us ho dono i si el voleu... Bé,
3: ara ell pensa, per què vaig venir a aquest programa?
0: Sí, no passa res. Escolta, quina és la campana que sona millor de Catalunya?
2: Uf,
3: o Torroella, no?
2: Jo crec que la campana que sona millor és la del teu poble.
6: Clar. Aquí has quedat bé.
0: Aquí bé, aquí
6: has quedat bé.
2: Sí, però és que si ho preguntes a la gent, les que sonen més bé sempre són les del seu campanar.
5: Perquè estàs acostumat a l'oïda.
3: Però n'hi ha moltes que s'assemblen, o són iguales. De so.
2: A veure...
5: Impossible.
2: Es poden assemblar, però si les posessis de cantó, ningú... Ara. O sigui, totes són diferents, Vull dir que no hi ha cap campana igual.
0: Tu les toques, les campanes, a part d'estudiar-les, les toques, diguéssim.
2: Sí.
0: Com es toca això? Com es toca una campana?
2: Bé, es toca de moltes maneres.
0: Sí.
2: El més bàsic, doncs, és estirant el batall amb una corda
0: sí.
2: i fent batallades o fent un repic, però aquí a Catalunya també les ventem, que vol dir moure-les un costat o un altre, gràcies doncs, al jou de fusta que tenen, i una cosa molt particular és doncs, alçar-la tant fins a deixar-la aturada boca amunt.
0: Home,
2: això és molt difícil. Asseure les campanes.
3: Calleu, sisplau.
0: Hòstia, sí. Això ha de tenir força.
2: Això. Sí, una tècnica.
0: Aquí t'estem veient ara com fas anar. Són quatre cordes, una a cada peu i una a cada mà,
3: Has de quedar ben sort,
2: Sí, normalment portem taps, a les orelles.
6: Tari-tari-to.
0: Portes taps,
2: Sí.
0: Però ho sents una mica, també, perquè si no és el que toques.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
5: Vas anar tot,
0: Sí.
5: Però que n'hi ha quatre.
2: Sí, això és una tècnica també que antigament feien molt els campaners aquí a Catalunya, que era tocar quatre campanes alhora, dues amb les mans i dues amb els peus.
3: Uh-huh.
2: I fins i tot de vegades es construïen una cadira amb pedals per facilitar doncs, els peus.
6: El que sigui per no anar acompanyat, veig? O sigui, perquè amb lo fàcil que seria que hi haguessin quatre persones.
0: Sí.
2: Sí, però no van tan
6: campaners així, no?
2: No van tan coordinats, Una persona sola és més fàcil.
0: Clar. Perquè antigament això tenia una funció. Ara s'ha perdut, no?, però hi havia certs missatges que es transmetien tocant les campanes.
2: Sí, de fet, les campanes transmetien tot el que volies informar, des de les convocatòries, per exemple, quan es reunia el Consell de la Vila, o per als actes litúrgics, també, després per celebrar la festa, per quan hi havia una defunció, quan hi havia perills, doncs es tocava doncs, a foc, a sometent...
0: Sí.
5: Arbúcies, la meva àvia, a vegades tocaven a morts i deia, s'ha mort una dona.
0: Per què? Sí.
5: Perquè...
0: És diferent el toc?
5: No, era una ronda més o una ronda menys, no ho recordo, però era diferent el toc, si es havia mort un home o no ha mort una dona. No ho vaig entendre mai,
2: Els tocs de mort són els més complicats que hi han perquè indicaven moltíssimes coses. Si era home, si era dona, si era casat, si era solter...
0: Si ha sigut cirrosis...
2: Si era un...
5: Per malalties.
0: T'imagines? Molt concret, no?
3: Sí, jo conec un campaner que va morir de cirrosis.
0: Sí. Xavier, has portat una campana aquí. Ens podries fer una demostració o no?
2: Bé, és una campaneta molt petita. Són d'aquestes de convent. Sobretot aquestes campanes es feien servir per avisar la comunitat. Sí. Jo, per exemple, he trobat investigant amb comunitats de monges, per exemple, doncs hi ha un toc per cada una de les monges.
0: Com? Què vols dir? Que
6: per cada monge té un toc.
3: Per si no arriba, si s'ha distret.
5: Per si va tard.
2: Sí, per exemple...
0: O sigui, el que ara, a dia d'avui, als supermercats fan... Mercè, sisplau, passa per caixa. Passa per... Doncs, exacte, en vez de fer-ho així, cada persona tindria el seu to de campana.
2: Sí, per exemple, la mare priora, per exemple, doncs seria una batallada i després un repic. Una batallada...
7: Sí. Mare priora...
2: Exacte.
6: I llavors la mare priora
2: i després, el més curiós és que les altres monges tenen un nombre de batallades ordenades per ordre d'ancianes. O sigui, la més gran té dues batallades, hòstia, després tres, quatre...
0: Però, clar, si hi ha 40 monges, el que toca la campana es torna loco. Sí, sí.
6: Clar que toca la campana.
0: O la que toca, clar, sí, són monges.
2: Sí, sí. I és curiós perquè també hi ha el toc per quan arriba el pare confessor.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Quin
2: sí,
0: seria el sabem, aquest?
2: Bé, de fet, o sigui, quan reunien la comunitat era només un repic.
0: Sí.
7: Què vull dir, reunió?
2: I pel pare confessor no es feia amb la campana, sinó amb el timbre. Però un repic amb el timbre.
0: Ah, mira, més modern.
2: Exacte.
6: Ojo que ve el pare confessor, eh?
2: Ah, exactament.
6: A vegades això ja saps que...
2: Tot es firme.
0: Distingeixes fàcilment, suposo, si un campanar l'està tocant una persona, si una campana la toca una persona, o és automàtic el sistema.
2: Això es nota moltíssim.
0: Sí,
2: sí, sí, perquè, clar, un toc automàtic són uns tocs molt simples, que normalment són iguals a tots els campanars,
0: sí,
2: i, en canvi, un campanar tocat per una persona... musicalment, doncs, té molta més riquesa. Cada campanar ha anat fent una mica la seva pròpia tradició i, per tant, els tocs han anat variant.
0: Sí.
2: El que es transmetien oralment de campaner en campaner, doncs, amb el temps han anat variant i tenim... cada poble té els seus tocs. I després també el sentiment que hi posa el campaner.
0: Sí, ara.
2: Vull dir, quan toques un instrument, el que transmets, doncs, sobretot són emocions.
0: Sí, sí,
2: doncs
0: sí.
2: Les campanes també transmeten aquestes emocions, sobretot si estan tocades per una persona.
0: Correcte, correcte. Escolta, però això passa al...
6: Mira,
0: Joel,
6: sap greu, però t'ha...
0: Has tocat la teva campana.
6: He tocat la meva campana? Bueno, no, això no seria una campana. Ah, sí, és una campana com... És una campana.
0: És un timbre d'hotel.
2: Sí, sí, sí.
6: És un timbre.
0: Sí, que per lo poc gruixut que és, déu-n'hi-do, lo acut que sona.
6: Déu-n'hi-do. Escolta, Xavier, el meu paper aquí, diguem-ho clar, és fer les preguntes estúpides que el Peyu, per qüestions de prestigi, doncs no s'atreveix a fer. Et volia preguntar si l'expressió estar com una campana... És una expressió pejorativa que refereix a algú que no està bé del cap. Volia preguntar si tu, com a amant, parafílic fins i tot de les campanes, et molesta que aquesta expressió sigui pejorativa, perquè per tu estar com una campana potser podria dir, per exemple, tirar-li un piropo a algú, estàs com una campana, tia. No? Com la idea de que algú està molt bo.
2: Santes. Bé, sempre hi ha algú que et fa la broma, que ets un toca campanes, coses d'aquestes.
6: Ah, sí.
2: Però... El curiós és que hi ha moltes expressions relacionades amb les campanes i els campanars.
0: Ah, quines
2: és
0: més en coneixes.
2: I això demostra com les campanes havien sigut importants dintre doncs, de la nostra cultura,
0: sí,
2: i societat.
0: Sí,
2: quan hi ha tantes expressions populars, vol és que realment tenien un pes molt important.
0: Parlem sempre una mica en passat, perquè no, ha quedat com en desús. No sé, hi ha algun poble a Catalunya que encara hi hagi campaners tocant les campanes, o és tot automàtic ja?
2: En queden pocs, però encara n'hi ha.
0: Sí.
2: I n'hi ha que hi ha colles de campaners molt nombroses, i fins i tot que toquen cada setmana.
0: Ah, sí.
2: Amb la Mataró mateix,
0: sí,
2: cada dissabte doncs els podreu escoltar.
0: O sigui, si us agrada, aneu a Mataró el dissabte, que els toquen manualment.
2: Exactament.
0: Mira.
2: I després hi ha molts campanars que en dates puntuals doncs, toquen les campanes. Però bueno, el que estem intentant doncs, és que es torni a recuperar doncs, aquest llenguatge, i com més campanars hi hagin amb campaners humans,
0: sí,
2: doncs més perdurarà aquest llenguatge i podrem conservar totes aquestes variants.
0: És una feina, com moltes altres, que històricament l'han fet els homes, no? Hi ha més campaners que campaneres?
2: Bé, això no és del tot cert.
0: No?
7: Perquè... Home, Peyu, informeu-se. Informeu-se.
3: Ja tenim preguntes.
5: Foteu entrevistes preparades, pim-pam.
3: Llavors em fa vergonya, perquè d'alguna manera també, jo, com que sóc participant d'aquest programa, em fa vergonya una pregunta d'aquest.
6: D'alguna manera quedes damnificat.
3: Quedo malament per culpa teva, Peyu.
0: La pregunta es fa precisament perquè s'ha estudiat i es veu que hi ha més campaneres que campaners, però que ho feien des de...
6: Doncs... Ah, ja saps la resposta.
0: T'ho explico.
6: I llavors per què preguntes?
0: Perquè ho expliqui qui ho ha d'explicar.
5: Sí. Està molt ben preguntat.
0: Sí. Que sí?
5: Està molt ben preguntat.
6: Com és pilota.
3: A vegades interrompiu el programa per res.
6: Per res.
0: Xavier, sisplau.
2: Bé, el que passava és que normalment el títol de campaner o qui se li doncs, donava aquesta responsabilitat era un home, però aquest home feia altres feines. I després moltes vegades s'havia de donar un missatge mentre ella estava treballant.
3: Clar.
2: Quan s'havia mort algú, o per exemple doncs, els tocs aquests d'oració que es feien matí, migdia i vespre, sí. Si estava al camp no podia anar al campanar.
0: Sí.
2: I després ho acabava fent la dona. I m'he trobat en molts casos que qui sabia molt els tocs era la dona.
5: Quina pregunta tan bona.
2: El que passa que des de l'anonimat...
0: Com sempre. També t'ha de fer una il·lusió, no? Ser la dona, en aquest cas. Vull dir, si a vegades truques i pots passar tu pel supermercat a comprar, que et truquin i et diguin, pots passar un moment pel campanar que s'ha mort, no sé qui, toques tu la campana que jo estic acabant
6: com
0: aquí.
6: Com si la dona no tingués feina.
0: Exacte.
6: És que clar, aquesta
4: perquè
6: és l'altra.
4: La dona estava a casa tocant-se el nas.
0: Ai, Déu.
6: Pensa la campana.
0: Escolta, fa 3 anys, Xavier, que vas engegar l'escola de campaners. No sé com va començar aquest projecte.
2: Bé, sobretot va començar a adonar-me que la majoria de campanars estaven abandonats. Mm. I els que no ho estaven era perquè hi havia un campaner. I per tant, el que calia era que hi hagués un campaner cada campanar. I aquí va sortir d'aquí la idea de fer l'escola.
0: I què tal?
2: Doncs la veritat és que aclaparat per l'èxit.
0: Sí?
5: Mira que bé.
6: Mira que al perquè... principi pensava que diries, hòstia, un desastre.
2: Clar, jo pensava, digues que no s'apuntarà ningú, 4 amics que trucaré, i així... I el primer dia de fer les inscripcions van quedar totes les places plenes.
3: Sí.
0: Mira.
2: I més de 50 persones en llista d'espera.
5: Collons, tu.
0: Sí, sí. Oh, noi. Hi ha gent que vol fer de campaner.
5: Ai,
0: a Catalunya.
5: Mira que bé.
3: Campaneres n'hi ha? Campaneres?
2: També van vinguent. Sí, sí.
4: I gent jove?
2: I gent jove.
0: Mira.
2: Sí, sí. Aquest any passat hem tingut fins i tot joves de 14 i 15 anys.
4: Ai, bueno. Que...
6: Això és maco, eh?
2: Sí, sí.
6: Això és maco. Hi ha futur.
2: Sí, sí. Sí.
5: I tu, Xavier, en els dinars amb els amics i així... Deus parla sempre de campanes, tu fots aquesta pinta, eh?
2: Vull dir... si em posen la falca, sí.
5: Sí, eh?
2: Sí, sí. I després em fan callar.
5: Ah, clar, és que veig un tio apassionat amb el món de la campana. Quin va parir. No, molt bé, molt bé.
0: Està bé.
3: Ja has de guanyar calés llargs, aquí, no?
2: Bueno. A la meva parella sempre fem la broma de... Ara arrenca, això ja arrenca.
0: Ara...
2: Però de moment no gaire.
6: Vaja, vaja.
2: Es treballa moltes hores, però per amor a l'art. Ja, però bé, al final, jo sempre dic que cadascú ha vingut a tenir una missió en aquest món,
0: sí.
2: I la meva deu ser aquesta.
6: Va passar de menjar, també, eh?
0: Però això, vull dir, per més il·lusió que ens faci que hi hagi gent que s'apunti a fer de campaners i tal, una cosa que està bastant condemnada, no? Vull dir que em sap greu, ara, però... No?
6: Mira, Peyu, puc apretar aquí?
0: Apreta.
6: És que justament tinc una altra pregunta que crec que pot ser la resposta, fixa't, i no la d'expert, la meva a la teva pregunta, i és... hi ha tocs de campana per tot, dius. Però potser n'hi podria haver per coses molt concretes que realment serien molt útils a la gent. Per exemple, quan arriba una patrulla de Mossos, es posa a la rotonda a sortir al poble a fer controls d'alcoholèmia, que hi hagués un toc de campana que signifiqués estan els Mossos fotent controls, no passeu per allà, sortiu per la carretera aquella de cabres i tal, quan tornes de festa, això seria ideal.
5: També estaria bé fer el toc per drogues, per veure...
6: Bueno, exacte. Avui han portat el test de drogues, també, un altre...
0: d'adaptar els tocs als temps actuals.
6: Això és el que volies.
3: Pues està ben vist, eh?
0: Això no està, gràcies, Xuriguera. No està malament.
6: Què en penses, tu?
2: Home, aquest me l'apunto, eh?
6: Ah?
2: Sí que hi ha pobles que m'han dit, no podríem tocar, per exemple, abans es tocava molt pel bateig de la mainada, però ara quasi no es bateja cap.
6: Oi, però és veritat.
2: No. I em diuen, no podríem tocar pel naixement? I dic, home, doncs és una bona idea.
6: Per amor de Déu.
2: Vull dir que amb els pobles tocar a festa quan neix una criatura, doncs...
0: A quants quilòmetres arriba això? Un so d'una campana? Des d'on es pot sentir?
2: A veure, depèn molt del campanar, de la campana, de com bufi el vent, però a uns 4 o 5 quilòmetres de distància.
5: Déu-n'hi-do.
0: Sí, d'un poble a l'altre.
3: Sí, sí. A l'Empordà, quan sona tot, bueno, és maco de sentir.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és escambutxar. Escambutxar. Ah, sinònim de... Ai, perdó. Escambutxar, sinònim d'escabellar, despentinar o desfer.
9: Li vaig ficar una mà per sota la faldilla, amb l'altra mà li vaig escambuixar els cabells i llavors vaig veure que era la meva sogra.
0: Hòstia. Bé, escambuixar. Expressió que fan servir a Menorca quan volen descriure un lloc que és un desori. Es fa servir pel paral·lelisme amb una antiga casa de barrets coneguda amb el nom de Can Buixar.
5: Després ahir, a l'hora baixa, vaig anar al metge i, mare de Déu, 2 hores esperant, quan me tocava, el metge va haver de partir, se'ls havia espanyat l'aire condicionat, allò és Can Buixar.
6: Molt bé, aquest mallorquí.
0: Molt bé, eh? Quedat parats, eh?
2: És d'allà.
0: Escambuixar, acció que fan els peixaters i peixateres quan netegen el peix abans de ser venut.
4: És que aquella peixatera és una porcassota. Mira, en comptes d'escambuixar el rap amb aquella eina que tenen, li ha tret les escates amb les ungles.
0: Oh. A, B o C, Xavier?
2: Difícil, aquesta.
0: Sí.
2: Molt difícil.
0: Sí,
2: jo pensava que...
9: No.
2: Anava més bé de català, però...
0: Va, la d'en Fel la pots descartar. Llavors et queda l'A o la C.
2: Sí.
0: Sinònim d'escabellar, despentinar o desfer, o el que fan les peixateres, sinònim d'escatar, diguéssim.
2: Diguem l'A.
0: L'A.
2: Aviam, què passa?
0: Correcte! Escambuixar. Escambuixar els cabells. Xavier, doncs escoltarem les campanes amb més atenció, intentarem entendre-les, i sobretot no queixar-nos quan anem de cap de setmana a un poble i sonen les campanes del campanar.
4: És així.
6: A mi no em miris, que jo no ho he fet mai.
0: No. No sé si et mereixen alguna opinió aquesta gent, Xavier.
2: Bé, diuen que les persones que es queixen de les campanes és perquè no estan prou integrats al poble.
4: Clar.
2: Per tant, amb el temps ja les apreciaran, no?
0: Exacte.
2: Doncs un optimista.
0: Amb això ens quedem. Xavier, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Molt bé.
8: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
4: Saber que hi ha un model de tisores que és bàsicament un invent català.
0: Ah, mira, les de l'Artur Mas.
6: I les del Boi Ruiz,
0: sí.
6: Conseller de Salut.
0: Boi Ruiz, aquell es deia. És
6: home, aquell tenia unes tisores que...
0: No me'n recordava d'aquest nom, eh? Una... Boi Ruiz, que té un nom mica de stripper barat.
5: Quin noi?
0: No? Per un comiat de solter.
4: Us deia que hi ha una...
5: El concepte barato, més o menys, està bé.
0: Barato, no? Barato, sí.
6: Que no es depila, és dels que van sense depilar.
4: Deixeu parlar.
6: Perdona, Mercè.
4: Si no, se'ns allarga, eh?
0: Silenci, que parla la Mercè.
4: Us deia que hi ha unes tisores, que és un model de tisores de costura catalanes, que es van desenvolupar sobretot a les metal·lúrgiques de la zona de Solsona,
0: sí,
4: entre els segles XVIII i XIX.
3: Home, i tant, Solsona. De fet, encara hi ha el Solsona Pallaresa.
0: Sí. Senyor.
3: Pallarès.
0: Sí.
3: Ah. Que encara fan tisores i fan ganivets.
0: És l'única que ha quedat per això, però es veu que abans hi havia una vintena de tallers fent ganivets allà.
4: Sí,
0: se m'ha dit això.
4: Sí, 24.
0: 24? Mira,
4: 24 tallers hi havien. Sí, jo els vaig conèixer. Sí, tots els vaig conèixer.
0: Ah, però que ara és una altra persona. Qui és vostè?
4: Sí, sóc la Maria.
0: Ah, Maria.
4: Maria de les tisores.
6: Es diu així?
4: Sí, bueno, sempre m'han
0: dit... També té nom d'estriper barata, eh? No.

0: No, mira, doncs perquè tenia una mica d'àcid úric. Sí, tenia àcid úric, tenia els dits molt inflats, no? Sí. Jo sóc una dona, bueno, amb els, bueno, tinc els dits com botifarrons, no? Yeah. I, bueno, doncs jo provava les tisores, les provava, i a mi, si em passaven els dits...
1: Pel forat.
0: Bona senyal.
1: Quin cop acaba, si acaba de donar un cop, aquesta senyora.
0: Si em passaven els dits, bona senyal. Vol dir que anirien bé tothom. Que
2: Sí. O sigui, i això de l'àcid úric és fotut, això, eh? Vull dir que...
0: No, és que se't queda un dit.
2: Se t'infla.
0: Gros, inflat. Sí, jo, sí. Mira, me'l toco de vegades. Saps el que fa molt bé? Fa molt bé, això va molt bé de fer.
2: Què?
0: Si t'agafes i te'l xucles ben fort...
2: El dit?
0: Sí, t'agafes i te'l xucles ben fort... Bueno, que... Saps com aquella cosa de xuclar la gamba?
2: El cap de la gamba?
0: Sí.
1: Moment, que estic a punt de vomitar, senyora.
0: No.
1: Per favor, que li deu sortir pus.
0: Sí, però té un gustet bo,
1: Per favor.
3: Sabeu que les estisores també són un bon instrument de percussió?
2: Què dius, ara?
3: Sí.
1: Doncs no ho sabia, Arnau.
3: L'any 2017, Noel Gallagher, d'Oasis...
2: Home, aquell era un xulo idiota, no?
1: Sí, però
3: ara no ens posarem en les... N'hi ha un de bo?
2: Dels dos.
1: N'hi ha un que és més idiota que l'altre, no?
3: Bé, en tot cas, Noel Gallagher estava preparant la seva gira en solitari amb la seva banda de músics, on hi tenia una músic francesa que era la Charlotte Marionnet, que ella es dedicava a interpretar les parts corals i fins i tot tocava una flauta, una espècie de flauta exòtica. Doncs en Noel li va demanar a veure si també podria incorporar algun instrument de percussió. Li va dir, tu toques la pandereta? I ella va dir, no. Tu toques les maraques? Tampoc. I li va dir, què toques?
2: Què fas aquí?
3: I no se li va acudir altra cosa que respondre les tisores.
0: Oh!
3: Davant d'aquesta circumstància, a Noel li va fer tanta gràcia incorporar unes tisores a la banda que, podem veure el vídeo, això va passar de veritat en un dels seus concerts.
2: O sigui, tocava
3: les tisores com un instrument de percussió.
2: Jo em pensava que que picava amb unes tisores un bombo o una bateria i no. Simplement les obre i les tenca davant d'un micròfon, eh?
3: Sí, és un petit so de cisell agut.
2: Sí.
3: Per tant, doncs, la incorporació d'un element rítmic a tota la banda i, a part, amb una part performàtica també interessant.
4: Voleu que us ho faci jo aquí la...
3: No cal, si és molt amable.
2: Vigilada no tocar-les molt a prop del nas, això és important.
3: Sí, certament. El més divertit del cas és que el seu germà Liam, quan va saber que havia incorporat aquestes tisores al seu espectacle, va dir que en el seu, quan fes una gira, hi incorporaria properament un músic que fes punta al llapis.
2: Mira. Ara estàvem discutint a veure quin era més idiota i em sembla que ho veurem tots.
3: Una mica tots.
5: Jo de gran, Arnau, vull saber tantes coses com tu.
2: És que sap moltes coses. De memòria, això, ho saps, eh?
3: Sí, senyors, a veure.
1: Tens tot aquí, eh? Tot aquí.
4: Un dia hem d'anar a sopar i m'expliques anècdotes d'aquestes.
3: Jo no vaig a sopar mai amb mi.
2: Mai.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Anem a disseccionar l'objecte d'avui.
2: Sí, bueno, saps que m'aniria bé per disseccionar?
1: Què?
2: Unes tisores.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, seguim. Aviam, si naufraguem a una illa deserta unes tisores, ens poden solucionar moltes coses.
1: Pràctic.
2: Però, clar, has de decidir quina mena de tisores t'endús. Perquè, per exemple, entre les tisores de podar, les tisores de manicura, hi ha un ampli espectre de tisores.
3: Sí, senyor.
2: I a fe de Déu...
3: Allà els cabells.
2: Àngela Maria, per aquí vaig. Llavors, no pots podar unes tisores... Per exemple, si les vols per podar, amb unes tisores de manicura no et serveix.
1: No.
2: I si et vols tallar les ungles dels peus, amb unes tisores de podar...
1: Tampoc.
2: És difícil. Ah, no sé! Que tinguis ungles de iaio, d'aquest, amb fongs, aquelles ungles gruixudes...
1: Hi ha ungles molt
2: grogues. Allò necessita tisores de podar, l'ungle de iaio.
1: He vist trencar algun mirall,
2: Mare de Déu!
1: La meva mare era esteticient i venia un tiet a casa i li feia les ungles a ell i havíem de ser dos o tres...
2: Amb una radial.
1: Apretar aquelles estanàries,
2: sí,
1: eren
2: que...
1: uns quants, Hòstia, i llavors sortia allò disparat, pam, quan es tallava.
2: Sí, home, que sí. Però puc seguir o no?
1: Sí, perdó.
2: No, és veritat que hi ha gent que té una mena de criadero de musclos als peus, però en principi les tisores han de servir per la seva funció.
3: Totalment d'acord.
2: Però bé, pel que ens ocupa, que és l'illa deserta, jo agafaria una cosa intermitja, que serien les de cuina que tenen a les pulleries.
1: Sí.
2: Que era una mica com les de la senyora Gallagher, aquesta?
1: Sí.
2: La que és la metàl·lica de pulleria.
3: Va bé per tot.
1: Aquesta per tot.
2: Va bé per tot. Va bé per tot. Allò et pot servir per tallar-te les ungles, com la barba en un moment donat, perquè jo ja ho sabeu, que reivindico que per ser un nàufrag no cal anar deixat, s'ha de ser un nàufrag amb dignitat.
1: Sí, senyor,
2: llavors amb allò talles la barba i quan et venen a rescatar doncs estàs... I no com el Tom Hanks.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Tu
3: vas un apunt.
1: Digues.
3: Vaig pelar la meva filla petita amb les tisores de la cuina.
4: La vas matar?
3: No, la vaig matar.
1: Li
3: vaig tallar el cabell.
1: Vale.
2: Bueno, tampoc millora gaire la cosa,
3: Sí. No,
2: truca-la de Gaia.
3: Ho dic per al sentit aquest, que amb unes tisores així que serveixi per tot, doncs...
2: No és motiu, això.
3: Va bé. És per confirmar el teu...
2: Gràcies, Soriguera, i quan vulguis, doncs pots tornar a parlar.
3: D'acord? Endavant.
2: Insisteixo que per mi la millor és la pulleria, Aquella que agafen
1: i
3: trosseguen la pollesta. Et dic que sí.
1: Joguina sexual.
2: Ara anàvem a la joguina sexual. Bueno, d'entrada, calmem-nos. Sí. Jo, com a joguina sexual, jo no les he vist mai, unes tisores, però també és veritat que jo he follat bastant poc, per tant, no sé tu, Soriguera, que has follat tantíssim a la vida.
3: M'he trobat amb circumstàncies molt diverses, però no tant com l'Arnau.
2: Arnau, alguna tisora? Tu que fas bondage?
5: Tinc un kit on només hi porto tisores de tots els...
2: Bueno, és que ets un marrano, ja ho sabria. A mi, que jo no tinc tanta vida sexual com aquesta gent, l'únic que se m'ha ocorregut és que si algú tingués els testicles molt petits, uns testicles giberitzats, doncs, per entendre's, o sigui, podria ficar-los dins dels forats de les tisores. Però tampoc sabria què he de fer després.
1: Si obres les tisores,
6: malament.
1: Vostè
6: està fent un gest.
2: Quin gest estàs fent?
1: Prou, sisplau, prou.
2: Bueno, clar, llavors...
0: Com a arma en cas de conflicte.
2: Exacte,
1: anem a l'arma.
2: Un amic meu el van atracar una vegada amb unes tisores a la plaça de les Glòries Catalanes.
1: Mira.
2: Com que no portava quartos, li van robar les bambes i va tornar descalç a casa, pobret.
1: Ai.
2: Però bueno, gràcies a Déu ha canviat molt Barcelona, perquè abans t'atracaven els pobres i ara t'atracen els rics. És una cosa molt més civilitzada.
1: Sí,
2: ara t'atracen sense necessitat de passar por física, diguéssim.
1: I sense tisores.
0: Utilitat metafòrica.
2: Bueno, això és interessantíssim. Segons el Diec, hi ha l'expressió passar les tisores en sentit figurat per referir-se a una cosa que no diríeu mai, per referir-se a murmurar o parlar dels defectes d'altri.
1: Què vols dir?
2: Per exemple, Marcel, i jo t'estem criticant a tu, no?
1: Sí.
2: Llavors algú diria, hòstia, la Mercè i el Joel li estan passant les tisores al Peyu.
1: No ho havia sentit mai.
2: No, jo tampoc ho havia sentit mai. Però a mi la que em sembla més evident és les tisores com a eina per fer retallades també metafòriques. L'any 2005, quan allò de l'Estatut, us en recordeu? Sí. Ja fa molt de temps,
4: Una bona esquilada.
2: Quan els convergents encara no eren independentistes.
1: Sí.
2: Imagina't si fa d'anys, això. Bueno, allà es va dir molt que el Tribunal Constitucional li havia passat les tisores a l'Estatut. No?
1: Sí.
2: Ha retallat molt. I a fe de Déu que li va passar, però no una mica, no. Li van passar les tisores com si tingués el cap ple de polls. Vull dir, va quedar l'Estatut rapat.
0: Propaganda del segle XIX.
1: Quan la filla d'en Soriguera va quedar.
3: Sí.
6: Busques un pis, una casa, o un terreny on construir la teva llar?
4: Sí.
6: Vols vendre un pis, una casa, o un terreny, i per una morterada?
3: Sí.
6: Doncs Tria Immobiliària Tries. Fa 20 anys que unim les ganes de comprar d'uns i les ganes de vendre dels altres.
7: Gràcies a Immobiliària Tries, li vaig poder
4: vendre el pis a un pobre desgraciat.
7: Jo sóc el que et vaig comprar aquella merda de pis, I gràcies a Immobiliària Trias me'l vaig poder treure de sobre el mes següent.
4: Ah, però que ja no vius al pis que et vaig vendre, Ramiro? Tan maques que eren les vistes.
7: Bueno, i quan va caure un tros de façana encara més, veia tot el Montseny des del vàter.
4: Hòstia, i ara qui viu?
7: Me'l va comprar una parella jove, pobrets.
5: Gràcies per trobar-nos un niuet d'amor Immobiliària Trias.
6: Si ets intel·ligent, a l'hora de vendre un pis, ens tries a nosaltres.
8: Jo trio Trias.
5: Immobiliària Trias.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Mira tu, quin marbre tenen aquesta casa.
2: Epa!
1: És això,
2: està morant-ho, això,
9: És que no us fixeu en el gos, us fixeu en el terra. És que és tan estrany.
1: A mi em fa gràcia veure les cases de la gent. Els gossos són tots iguals, al final, els gossos.
9: Aquesta és la Llama, que és una família de bretó, de 10 anys, de la Roser, i viuen a Sant Celoni.
1: Mira.
9: Va per tot arreu amb la seva joguineta, que es veu que és un porquet rosa, que mira, que l'ha adoptat com si fos un fillet.
1: Mira.
2: És raro, No,
1: sí.
2: És maco,
1: no.
2: També.
5: Ui, hi ha gent que viure... mica... estrany, sí, però justament de porcs anirà la història d'avui.
1: Molt bé.
5: Presenciarem un judici la mar de peculiar que té una d'aquestes bèsties com a protagonista.
1: Avui passegem el gos per Falaix.
2: No. No,
1: Peyu. Falaix.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: Tu saps tots els idiomes, eh?
2: No, només anglès i francès, però que coincideix que són els que normalment...
1: són els dos que no sé.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: Falès. França. És gener de 1386. Ens situem en un context de pobresa extrema. La pesta negra ha causat estralls per tota Europa. Dir que la gent les passa magres és quedar-se molt curt. Som a Falès, un poblet miserable del Regne de França, on la gent es mor de gana i de fred. Sobreviure és un miracle.
2: Hosti, quin panorama, Peyu, sí. Ja per començar.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres hem vingut a conèixer un paleta anomenat Jonet i que el veiem... Bueno, quan el veiem ens preocupem ràpid, ens emportem un esglai. Està tan prim que sembla una calavera. Té un aspecte famèlic. El pobre home fot pena.
10: Bonjour, monsieur, que té un costó de baguette pels meus petits fills.
1: No, no porto res ara.
10: Vaya.
1: En Jonet és un mort de fam, com tots els seus veïns. Ui.
10: Ui.
1: Ui.
10: Ui, ui, ja se'n mor de fam.
1: Sí, sí, se't veu famèlica.
10: Jo no manx.
1: No manx.
10: Jo no manx.
1: La Llama farà bé de vigilar la nostra gosseta, perquè és que se l'acabaran menjant.
10: Sí.
1: Se la menjaran amb ella,
10: sí.
1: I hi ha tanta gana que encara es menjaran el porquet de plàstic.
2: Podria
1: que posa
2: ser.
1: La boca.
2: No, podria això no. Ser.
1: Cuidado.
2: Boig.
1: Deixeu-me dir que en Jonet està de mala sort, perquè gairebé cada cop que s'enllita amb la seva dona fa Diana. Aquest parell tenen una desena de fills.
10: Je, beaucoup de semen.
1: Sí.
10: Tré fort.
2: Tré fort. De tota manera, sembla molt poc precís comptar els fills de la gent per desenes.
1: Però és que en teníem molts, aquella època.
2: Ja, ho vas tré fort.
1: La gent anava així, Quants en tens tu? Jo tres desenes. Jo dues desenes. Una desena i mitja. Ja està. En Jonet es passa el dia fora de casa treballant com un boig, i la majoria de fills que té també ho fan. El més gran, que encara no és adolescent, s'eslloma de valent per ajudar la família a tirar endavant.
11: Ah, aquesta és la canalla que ens agrada, Tots a pencar, vinga!
1: Però tots no, El més petit, el fill petit d'en Jonet, només té 3 mesos, encara no treballa.
11: Va, els ha sortit gandul aquest,
1: Home, té 3 mesos.
2: 3 mesos feixades, collons,
1: per l'amor de Déu. Aquesta criatura tan petita dorm al bressol i la mare el vigila, és que no pot fer més. Com que està ben clapat, la dona aprofita per anar a la font del poble per agafar una mica d'aigua.
10: Ah, i deixar el meu fill sol?
1: Sí, aviam, no pot passar a carretejar la criatura, les garretes d'aigua...
10: I no es pot quedar el puto xuxu gos aquest pollós que porta? Que es quedi a vigilar el petit fill?
1: Deixem el gos allà? Sí, home. Sí. Si deixem la Llama en aquesta casa, se'ns la fotran per sopar.
10: També pot gent.
1: Guaita com plora,
10: pobretol.
12: Mon petit bebé, oh, que guapo que ets. Ets el més bonic de tots els teus germans, però no els diguis. La mare ha de sortir un momentet per tornar.
1: Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va i li promet que al cap d'una horeta tornarà a ser a casa.
13: Una hora?
1: Una hora.
13: Una hora, Peyu?
1: Sí.
13: Això de la font és mentida. Home, aquí darrere hi ha un amant. Home, aquí hi ha folleteo.
12: Sí. I tu què has de saber?
13: Aquí hi ha folleteo.
12: Què has de saber, Rosa Tòtil? No, és que no saps com de lluny és la font.
1: Ara,
13: no m'hi vull posar.
1: Ara. Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va. Això ja ho he dit,
13: Però va, sí.
1: Tu ho rectifico, ho torno a dir, perquè...
2: No, però és important remarcar.
1: Una dada important.
13: Sí, la mare se'n va.
1: Sí, sí, sí.
2: La gent avui en dia no té...
1: En aquests moments tenim un nadó sol en una casa, dormint com un liro.
11: Eus, dormint, ja us ho deia, veieu que és un gandul, aquest nano?
1: Que té 3 mesos, Fel.
11: Ah, bueno, però ja se li veu.
1: No pot fer res, què vols que faci?
11: Bueno, per l'actitud, no dormis tant, xaval, que hi ha feina a fer a casa.
1: Que faci peces.
11: No, que peces d'aquestes?
1: Peces per la Renault, allà dins el bressol.
11: Bueno, que hi ha pilotes per cosir, eh?
1: Sí.
3: Segle XIV.
1: Mentre la criatura dorm, el protagonista de la història apareix per la porta.
10: Bonjour, Déu vos guard.
1: No, no, tu no.
10: Ah, perdó.
1: No entra pas per la porta en Jonet. Qui entra per la porta és una truja.
12: Què dius per mi, narrador?
1: No.
12: És una falta de respecte, trobo.
10: A la meva dona no li digues truja.
12: No m'ha dit truja?
10: Que t'arrenco el cap, eh?
12: I per dir alguna cosa?
10: Coixón.
1: Eh?
12: Coixón.
1: Parlo d'una truja autèntica, una truja de les de veritat. S'ha colat a dins la casa. Cuita-la.
11: Ai, fàstic.
1: Ai, Déu.
3: No, fàstic no.
1: L'escena és inquietant, eh? Una truja ronda per una casa on dorm un nadó. Ai, com us deveu imaginar, si els humans d'aquella època passen gana, els animals encara en passen més. De manera que la pobra bèstia regira les estances de la casa amb l'esperança de trobar alguna cosa amb què alimentar-se.
2: Sí, perdona, Peyu, que surti un moment del personatge francès, sí, que també estava interpretant per dir-te que això comença a fer una mala pinta.
1: Apa, fa bastanta mala pinta.
2: Mare de Déu.
3: Home.
12: No, però no anirà per aquí.
11: Què has fet, Peyu?
1: He estat dubtant en veu alta.
14: Francès.
1: Sí, són dubtes francesos. Bé, nosaltres marxem d'aquí, que la llama s'està posant nerviosa.
11: Marxes?
1: Sí.
11: Ah, quins pebrots que tens, també. Després vindreu amb plorera si passa alguna cosa, Peyu.
1: Ai, escolta,
2: és veritat,
1: Hi ha moments... En moments que no s'ha d'intervenir. Al final, els que filmen documentals d'animals també deixen que el lleó es mengi la zebra, no? Si no, no tens lloc.
11: Això és un horror. Senyor.
1: Sí. La truja busca aliment per tota la casa, però no troba res. Està famèlica.
12: No.
11: Esclaus,
12: Pareu.
2: I a més, ja per aquesta... No, home, no, que per aquesta música que sona ja es veu que no ha de passar res dolent. No. Res, tot anirà perfecte.
1: Mira quina música d'esperança.
2: Mira.
12: Ai, per favor, no, prou.
2: Això és la típica música de final feliç, de tota la vida.
1: Advertència pels aprensius.
12: No, és que ens fotràs patir ara, pareu.
1: Sí, perquè passarà una cosa.
2: No, home, no.
1: El tros que us relatarem és impactant. La truja famèlica ensuma el nadó.
12: Ai, per favor.
1: I creu que pot ser comestible.
11: Home, Mercè!
2: Per l'amor de Déu.
11: Torna a casa, hòstia, deixa estar les garrafes d'aigua i vine cap a casa, que se't va girar la canalla, collons.
1: La truja famèlica està passant tot el morro per la cara de la pobra criatura.
3: Joel!
2: Què?
12: Però no ho expliquis amb tant de mal!
3: Torna cap a casa.
2: No puc tornar cap a casa.
3: Em passarà una de grossa, eh?
2: Ai, madre.
3: Torna cap a casa.
2: Ai, madre.
1: El que us està venint al cap és inevitable.
12: No, per favor.
1: La truja famèlica decideix que el nadó que dorm serà el seu dinar. Se li està menjant la cara i les mans.
12: Ai,
2: Un moment, però si estem parlant d'una truja menjant-se un nen de 6 mesos...
11: Això seria, si se'l menja a la casa, una mica menjar un morro, no?
1: Menjar el morro,
11: que és bo, morro.
2: I l'orella?
1: Sí, tot.
2: I l'orella?
1: Si nosaltres fóssim el porc... Bueno, sí, del porc bé que ens ho hem menjat nosaltres tota la vida.
11: A la brasa.
2: Molt ben dit.
1: Sí. Mentre la truja menja, la mare de la criatura entra a casa i es troba tot el xou.
12: M'hauria d'haver instal·lat un aparell d'osmosis a l'aixeta, tal com em va dir aquell venedor.
1: Fa fora la truja... Fa fora la... M'agraden molt els anuncis d'osmosi.
12: Sí.
2: I més al segle XIV és quan més es venia.
12: I és bona l'aigua d'osmosi.
1: Aquell que deia, quan pesa 1 quilo d'aigua? Recordeu aquest anunci?
2: Doncs no.
1: Quan pesen 2 quilos d'aigua?
2: 2 quilos.
1: Sí, clar, exacte. Fa fora la truja a cops de pal, però no pot salvar el seu fill. La criatura és ben morta, vaja. I ara avancem una setmana a la història.
2: Home, no passis, anar tan ràpid, que estem fent el dol, eh?
1: No,
2: Peyu.
1: No passa res.
2: Per favor, eh?
1: Estem al segle XIV,
2: tu. Era un nen de 3 mesos.
1: Sí, però allà la mort es vivia diferent, també.
3: Sí que és veritat.
1: A veure, la família no ho ha superat, eh?
2: Home, normal.
11: Ara també se'n fa molt drama, trobo.
1: Sí. Els pares del nadó estan molt compungits. Bueno, no ha de ser bon pair que una truja se't mengi el fill. Però hem d'avançar.
2: Sobre pas la natura.
1: Passem pàgina. Tu, resulta que un tribunal ha decidit que aquella bestiesa que ha passat no pot quedar impune. Escolteu-los.
15: Opino que un crim com aquest no pot quedar impune. És una atrocitat.
3: Sí, senyor, totalment una atrocitat.
1: Sí.
15: Opino que la justícia ha d'actuar davant d'una bestiesa com aquesta.
3: Exacte, la justícia ha d'actuar una bestiesa així.
15: Opino que la culpable s'ha de seure al tribunal i pagar pel que ha fet.
3: Sí, que pagui. La mare ha de pagar, eh? Vull dir, no pot deixar el fill sol.
11: A veure una cosa. La mare? Què ha dit res de la mare?
3: Què ha dit res de la mare?
11: Qui ha de pagar no és ella, eh?
3: Ah, esclar que no és ella.
1: No,
3: és el pare.
1: El pare.
3: És el pare, que mai no és a casa. Que pagui el pare.
15: A veure, què dius tu ara? Ell tampoc.
3: Ah, no?
15: Ell tampoc. Qui ha de pagar pel que ha passat és la truja.
13: Oh, collons.
15: Qui ha comès l'assassinat? La truja.
13: La truja.
15: Doncs que passi pel tribunal la truja.
13: La truja.
1: Atenció, que el que acabeu d'escoltar és 100% verídic. El tribunal de Falès decideix que la truja ha de pagar per haver-se menjat una criatura humana. La duran a judici. Ni la llama entén com s'ha decidit una absurditat tan gran.
4: Perdonin, perdonin una cosa. Sí. No podríem arribar a un acord i no ens la podríem menjar nosaltres, la truja?
1: Mira.
4: Que al final estem morts de gana.
1: Sí.
4: Igual que ella s'ha menjat el nen. No sé. Al final és la cadena tròfica.
1: Sí, però llavors t'estaries menjant el teu fill d'alguna manera.
4: Bueno, és el segle XIV.
15: No pot ser. Senyor francès, això no pot ser.
4: Bueno, escolti.
15: Tothom mereix un judici.
13: Ser pa possible.
4: No és pa possible.
1: El 9 de gener de 1386 hi ha un moment curiós en la història de la justícia. Una truja entra a un tribunal perquè la jutgin per assassinat.
12: Mare meva.
13: Ordre a la sala.
12: És molt
13: fort. Calli, sisplau.
2: És que és molt estrany, jutge, és molt estrany, això, eh?
13: Sí, és estrany, ja ho sé que és estrany, però ordre a la sala.
1: La sentència del tribunal és terriblement...
13: Ordre a la sala, Peyu.
1: Ja ho has dit.
13: Ja, però estàs parlant, eh?
1: Sí, sí. Però és que he de parlar perquè he de continuar la història.
13: Surt del jutge. Està mal escrit, aquest
2: dia. Jutge, jutge.
1: La sentència del tribunal és terriblement severa amb l'animal. L'acusació li imposa la pena capital. La truja serà executada públicament a la forca.
12: Ara!
4: Assassin!
2: Assassine!
12: Assassin!
1: Atenció, perquè la sentència té detalls interessants. Per exemple, el tribunal ordena a tots els que tinguin porcs que siguin presents a l'execució i que hi portin els porcs i les truges. Volen que l'execució de la truja menjadora de nens serveixi d'escarment per la resta d'animals.
15: Perros, veieu? Ho veieu el que us passarà si us mengeu la canalla?
12: Que ho entendran, això.
15: Ho entendran
2: res, home.
1: No sé gaire d'etologia, però diria que... Vull dir, perquè...
13: Què?
1: Que, per exemple, sempre quan un gos que si el renyes, si l'enganxes pixant-se al teu llit, el gos... Sí. I no l'enganxes just en el moment, si el renyes després, ell no sap ja
2: perquè
1: no
2: s'ha renyat.
14: Estàs parlant dels gossos pels porcs?
1: Sí.
12: Són molt intel·ligents, els porcs.
1: Tan intel·ligents com per estar pendents de l'actualitat, diguéssim.
13: Ells fan de porc, però no són tan porcs.
2: Ja.
12: Qui ho sap, això?
13: Hi ha humans menys intel·ligents que algun porc.
1: Això també és veritat. Bé, si això us sembla sorprenent, compte amb el que ve ara. Hi ha un matís que sembla inventat, però que és real i està documentat. El tribunal ordena que la truja sigui executada vestida com els humans.
2: No, mira, pareu la música. No, de veritat. Mira, tio. No, però és que sempre fas el mateix. O sigui, la història ja és bona. No cal que tu t'inventis un altre plus.
1: No m'invento.
13: Per la
1: patilla.
13: No és invenció, això.
1: No és invenció.
2: Una truja vestida de persona al segle XIV.
1: A veure, costa de creure, però us prometo que el judici a una truja de Falès és real i que va ser tal i com sentiu, amb tots els detalls. Es va fer portar els porcs del poble a presenciar l'execució.
13: Surt al YouTube, això?
1: Això no està gravat, però se la va vestir com un humà, la truja. Se li van posar una camisa i uns guants.
2: Calçotets ni calces.
14: Vas una truja?
2: Calçotets no. Per la part de darrere anava ensenyant el
13: cul.
14: No, calcetes.
1: Sostenidors.
2: Calcetes, un tanga, ni que sigui.
1: No sé. Quan la llama...
15: Traje jaqueta. Devia anar amb un traje jaqueta.
1: La pobra gossa.
2: Una truja de negocis.
1: Sí. El més gros és que es va fer patir molt la pobra bèstia, eh? La van arrossegar fins a la forca estirada per un cavall, com es feia amb els condemnats de l'època, i un cop allà li van mutilar la cara i les mans, tal i com havia fet ella amb el nadó.
12: A veure, Peyu, és que de veritat aquesta història m'està posant els pèls de punta. Vull dir que em sap greu fins i tot a mi,
1: sí,
12: que representa que sóc la mare del fill.
1: Sí, a tu se't van menjar la criatura, eh? Ets tu que vas anar a buscar aigua.
2: Però t'hem patit amb la truja, també.
15: Pots estar contenta, eh? Està contenta que s'ha encarregat la truja i s'ha encarregat a tu, eh?
1: Sí. No sé si se la van menjar després, suposo que
2: sí. Home, evidentment que sí. Clar, la gana que passava en aquell.
1: Del porc s'aprofita tot.
13: Espero que sí.
12: I tant.
1: Sí. Així acaba aquesta història, eh? Amb un nen mort i una truja morta, executada davant de centenars de truges del poble.
14: Història tan maca, oi?
1: Preciosa.
2: Maco, sí.
1: Anem a veure si ha sobreviscut a tota aquesta matança la nostra gossa, la llama, Mercè.
12: Doncs això ho decidirà l'Eva. Que d'on ets, Eva?
16: De Manlleu.
1: Manlleu. Eva de Manlleu, així de porcs, més o menys pots tenir alguna cert cosa, coneixement.
13: Hi ha proximitat, sí.
1: Sí, va, perquè vull dir que Osona és una zona tradicionalment...
2: Porcina.
1: Sí. Quin temps de gestació té una truja?
2: Mm.
1: A, 8 mesos. B, 2 mesos. O C, 4 mesos.
13: Aviam, Eva.
16: 4 mesos?
1: 4 mesos.
2: Has triat la del mig.
1: Quatre.
2: Molt intel·ligent.
1: És la C, és l'última.
2: No, la del mig
1: de 2, 4, 8.
2: Ja m'entens.
1: 4 mesos, la llama és viva!
13: Oh!
2: Manu! Almenys ha sobreviscut algú.
1: La llama de Sant Celoni torna a casa consternada. Recordeu que el seu porc de peluix per ella és com un fill. S'ha horroritzat de pensar que la truja se li podria haver menjat la joguina. Però no, per sort, només va rebre el nadó. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I el
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
17: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatía als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
18: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
17: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
19: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogaters creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana.
17: Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que fixa un topall a la pujada del preu del gas i prorroga els descomptes per als combustibles. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, diuen que n'esperaven més.
19: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
17: L'episodi de pluges d'aquest dimarts deixa més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades del telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la ronda de dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. Les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació.
19: L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura avisa que aquesta caiguda farà que alguns negocis hagin de tancar i calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, demana un esforç al govern i als mestres per resoldre el conflicte. Són declaracions de 3Cat Info.
20: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
19: A hores d'ara, més de 1.300 centres educatius s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
17: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94 a 87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Crec en la primera jornada de l'Eurocup.
19: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Minya Mal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
17: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
19: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat de la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René Van Aanschuyt. El partit és a 6:45 de la tarda.
16: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
2: Doncs mira, comptant semàfors de Sant Quirze del Vallès, encara. Perquè recordeu que vam acabar el programa amb diversos oients que ens deien no, a Sant Quirze del Vallès hi ha 3 semàfors. S'hi va afegir l'Òscar Fernández, ja editor del Catalunya Migdia.
0: Ara vol ser fact-checker.
2: Surten 2. I mira, hem estat parlant amb l'Òscar i vam estar parlant ahir la tarda, i a ell li en surten 4.
0: És molt fort, perquè dono fe que l'Òscar Fernández va fer una volta per tot Sant Quirze del Vallès i anar fent fotografies amb el Google Maps.
2: Així és.
0: Aquí hi ha un semàfor.
2: I d'aquesta obsessió informativa pel rigor i per la precisió, doncs em va sortir aquesta notícia. A Sant Quirze del Vallès ara mateix hi ha 4 semàfors, segons la persona amb més autoritat de Catalunya.
0: I Taradell, que l'Albert Home ens va confirmar que hi havia hagut un sol semàfor, però el van treure.
2: Escolta'm, quins fact-checkers que tenim, eh?
0: M'encanta.
2: Òscar Fernández i l'Albert Tom, fantàstics.
0: Anem a per totes aquí a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: si avui és dimecres, la solució es diu Estel Soler, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bona temporada.
0: Com estàs, estrenada la temporada? Clar, és que fa tants anys que ens saludem cada temporada al setembre.
1: Déu-n'hi-do. Té 3, 4 ja.
0: I 4?
1: Doncs
0: jo crec que és el quart any que ens saludem al setembre.
1: Per mi, tornar és ple, òbviament.
0: És tornar a casa, no, una mica?
1: Tornar a casa.
0: La comoditat de l'estudi es diu solució, també.
1: A més, sempre em poses temes que m'agraden, o sigui que... Què vols?
0: Avui, mireu, us portem una solució pràctica. Avui parlem d'ulls i d'ulleres, perquè avui portem els ulls a consulta. Els ulls a consulta, cada quan hem de revisar-nos la vista? Ho hem de fer tots i totes? Quins problemes oculars són hereditaris i quins no ho són? Les dones, jo em pregunto, podem ser daltòniques? Perquè algunes persones són miops i d'altres no. Estar moltes hores davant una pantalla fa més mal als ulls? I aquestes ulleres vermelles que s'han posat de moda ara, per què serveixen? Són útils? Tu en tens, Estel?
1: No en tinc, però he investigat perquè jo soc una persona molt curiosa, però vull preguntar als professionals
0: millor
1: si és un gasto inútil o no.
0: Quins senyals indiquen, disculpeu, que necessitem ulleres? Quan apareix la vista cansada? A partir de quina edat? I si portem ulleres, com les hem de netejar? Amb què les hem de netejar? I les lents de contacte, com hem de fer? En quins casos és recomanable i en quins no la cirurgia ocular? Doncs mireu, la solució. Aquestes preguntes les tenen dues persones que ens visiten avui. D'una banda, l'Anton Barraquer, oftalmòleg al Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Molt bon dia, Anton, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Escolta, Anton, amb aquest cognom, el teu futur professional està com predestinat, no?
2: Sí, sembla ser, no? Passava per allà.
0: Me l'imagino que va dir a casa, no, jo vull ser enginyer. Enginyer de què? Bueno. D'ulls? Sempre has tingut clar que volia ser oftalmòleg?
2: A veure, sí.
0: No és la veritat.
2: La veritat és que, des de ben petit, que jo sempre he voltat per la clínica, i a mi sempre m'ha agradat, però, evidentment, jo he tingut altres aficions i altres històries. Va haver una mica de història.
0: M'encanta. Un dia hem de seguir investigant. Home, allò, a nissagues que tenen una professió molt determinada, que ha suposat, no?, a les persones més joves d'aquesta nissaga.
3: Això és una fantasia, és una meravella. Imagina que diu, no vull ser pastisser.
0: Quins eren aquests interessos, Anton? Va, digues...
2: No, bueno, a casa sempre s'ha fomentat la música i les arts en general. Els meus pares els agrada molt l'òpera, la música, qualsevol tipus d'art d'aquest estil, i jo, doncs, bueno, el cine sempre m'ha agradat molt.
1: Té relació, perquè l'òpera, si no t'hi veus bé i estàs massa lluny, no veus res, eh? Deixeu-me buscar-ho.
0: Em resulta molt interessant,
1: fàcil.
0: Com et pot condicionar un cognom a triar professió? Apuntem-ho com a tema i convidarem a l'Anton. Però avui...
3: T'imagines els fills de Messi?
0: Això és una pressió, no?
3: No m'agrada el futbol.
0: M'agrada el bàsquet.
3: Sí.
0: A badminton. Què badminton ni badminton?
2: Sí. No et pot no agradar,
3: O sigui,
2: vull dir, al final estàs tan a la sopa aquesta,
0: no?
2: Estàs tan immers que no.
0: Ai, Anton, et convidarem, farem aquest tema, apuntem-lo, tietes, que serà xulo. Però avui no estem aquí per parlar d'això, sinó que de l'1 al 10 et pregunto, Anton, creus que els catalans en general cuidem els nostres ulls o no els donem importància?
2: Jo crec que sí.
0: Els donem importància,
2: De l'1 al 10... ha aprovat un 7, jo crec.
0: Un 7, un notable.
2: Sí, els últims 15 anys es nota, la gent està més conscienciada, probablement campanyes publicitàries, no sé. Mm-hmm. Vull dir, Barcelona és una capital molt important de l'oftalmologia, i jo crec que això també fa un efecte de, no?, trucada, la gent té interès.
0: Per què és una capital important de l'oftalmologia a Barcelona? Perquè jo crec que el centre Barraquer té a veure, no, amb això.
2: Una miqueta, sí. Bueno, el Besavi va intentar aquesta jugada, va sortir de Sant Pau i es va hipotecar tot per obrir el seu centre aquí, a començar el 37 i acabar el 39, van tenir que fugir, tornar... Bueno, això és també per una altra ocasió, però des de llavors, bueno, s'ha anat construint i ja veus, Barcelona, vull dir, hi ha molts centres de molt prestigi, tots molt bons, i possiblement, jo m'imagino que, en part, no? Hem sigut catalitzadors.
0: Ara que explicaré una intimitat, però el meu fill és pacient de la clínica Barraquer, tu també, i vaig al·lucinar... Ah, mira, l'Albert Hodder també. Hosti, tu, de veritat, ens hauré de fer un descompte de la solució, I vaig al·lucinar de, si teniu pacients d'arreu del món, que teniu intèrprets, fins i tot.
2: Correcte.
0: En 5 llengües diferents, o 6, fins i tot.
2: Sí, correcte. Sobretot a l'època del meu avi va haver un tema relacionat amb l'Orient Mig, I des d'allà llavors, sobretot, està orientat en aquesta direcció. Però també, evidentment, de tot arreu, d'Amèrica, del nord, del sud, europeus no tants, però ara comencen a haver-hi també,
0: Centre de referència al Centre Barraquer i Barcelona com a capital de referència de l'oftalmologia. Avui, a banda de l'Anton Barraquer, també forma part de la solució. Un aplaudiment per la Guiomar Pàrrega. Molt bon dia, Guiomar.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Com estàs? Molt bé. La Guiomar és optometrista. Podem dir el centre on o no?
4: Sí, i tant.
0: A Cotet.
4: Ja, i tant.
0: A Cotet també referència en el món de les ulleres, a casa nostra. Quina és la diferència entre oftalmòleg i optometrista? A veure, Guiomar.
4: Vale. Primer jo dic que som companys de feina, perquè un sense l'altre no podríem viure.
3: Correcte.
4: Els oftalmòlegs són els metges dels ulls. O sigui, si hi ha una malaltia, és l'oftalmòleg que ha d'anar. És qui et donarà una medicació, és qui et pot posar una anestèsia. Nosaltres, els òptics optometristes, només, i la paraula abarca molt, però ens dediquem a la graduació.
0: D'acord, només, entre cometes, només graduació.
4: Correcte. Uh-huh. Adaptació de lents de contacte i després treballem conjuntament, però ells són... O sigui, si hi ha un problema mèdic, hem d'anar a l'oftalmòleg.
0: A l'oftalmòleg. Doncs avui farem en dues direccions, eh? Com cuidar la salut dels nostres ulls i després com cuidar també la salut dels nostres vidres, diguem-ne, eh? Vale. En parlarem amb tots dos. Estel, com està la salut ocular de les teves criatures i de la teva pròpia? Perquè hem d'explicar que l'Estel, li pregunto, li dic, tu portes ulleres? I diu, no. Potser portes lents de contacte. I diu, no, un dia vaig decidir que vaig veure-hi bé. A veure, Estel.
3: Molt bé, sí,
0: què vol dir que un dia vas decidir que hi veies bé?
4: Estona que reia. No, aviam, jo sempre havia volgut d'ulleres. A mi m'agradaven les persones que en duien. No us havia passat com de petit quan algú es trencava un braç i li enguixaven? Vull que me l'enguixi.
0: Absolutament.
4: Doncs a mi sempre m'havia passat una mica això amb les ulleres. I és un dia com de guais vaig anar com a mirar-me els ulls amb l'esperança que em diguessin.
0: A on? A l'optometrista o a l'oftalmòleg?
4: Penso que primer vaig a l'optometrista i després vaig fer com amb dues visites, no? I jo juraria que em van dir que tenia una mica d'hipermetropia i em van fer unes ulleres. No
0: et juraria què?
4: Volia dir.
0: És que és tan poc precís.
4: Perquè jo em vaig començar a posar aquelles ulleres que jo pensava, en realitat no les necessito del tot, però m'agradava portar-les estèticament. Jo sóc d'aquelles que es faria ulleres estètiques sense vidre real.
0: Són precioses, m'han ofert tantes vegades operar-me.
4: Jo paro davant les òptiques perquè vull ser una clienta i no ho soc. Bueno, i un dia vaig dir...
0: Doncs vine a mi i posa-te l'horari.
4: I vaig dir... No sé on són, però hi veig bé. I ja no me les he tornat a posar mai més.
0: A veure, així d'entrada...
4: Crec que no entro en el conjunt de persones que sí que cuiden la seva vista. De fet, mai més he tornat a mirar-me-les fins l'any passat, que vaig anar d'urgències, però em van atendre meravellosament bé, perquè vaig tenir una diplòplia. És a dir, vaig començar a veure-hi doble i realment em vau salvar. Va ser segurament arran d'un accident de cotxe, no ho tenim clar. O va quedar allà, no sabien si accident, o... un supercostipat, virus, que, i sí, algú bacteria que jo havia tingut, que havia pogut passar l'ull, no vam treure l'entrellat, però adoració a Barraquer perquè em van tractar superbé.
0: Mira, me la deixes votant. De seguida resoldrem què és la diplòpia.
4: Costa dir.
0: Diplòpia, no?
4: Diplòpia.
0: I podeu formular les vostres preguntes. Aprofiteu que teniu a dos experts a la vostra disposició. Línies obertes, com sempre, per fer totes les preguntes que considereu necessàries.
3: És curiós perquè encara que portis ulleres habitualment i te les treguis, et saps el número de Catalunya Ràdio de memòria, perquè no necessites la vista, perquè ja el portes a dins. Ahir ho explicàvem també, i és així, 93-201-7474 és el telèfon que ja sabeu que heu de marcar per parlar amb nosaltres i que esteu a la feina i que us estan mirant i que teniu un company de feina que us espia i que sempre mira a veure si no esteu treballant i dieu, mira, jo no puc trucar, m'estimo més escriure un missatge de WhatsApp perquè és més discret i ara si començo a agafar el telèfon doncs sospitaran.
0: Cantarà massa.
3: El curro, no? Doncs mira, doncs és el telèfon que tots teniu apuntat i guardat com la solució amb l'Hisenda Carot. 677-38-77-19. Avui aprofiteu perquè tenim aquí dos professionals i podeu fer totes les consultes que vulgueu.
0: He de dir que al Club de la Solució hem penjat un vídeo perquè veieu com les persones miop veiem la realitat. Perquè els miops, des d'aquí, perdoneu, però miops a Catalunya, manifesteu-vos. Tu també ho ets, Guiomar? La gent sempre fa la mateixa pregunta. I això ho veus? Com pot ser que no vegis això? Cony, doncs per això porto ulleres. Però et retreuen.
2: Però tens un superpoder. Si treus les ulleres, veus molt bé de prop.
0: Correcte. Això és veritat.
4: Ah, correcte.
0: Això és veritat. Això... Ai, un aplaudiment perquè això és poder. Vinga. És veritat, sí. Clar, la gent que diu vista cansada, jo dic vista cansada de què? Però si jo de prop hi veig perfecte. És el tema és de lluny. Per tant, miops de Catalunya, us fan aquesta pregunta? Deia que el Club de la Solució ha penjat un vídeo de com hi veiem les persones molt miops, sí, sense ulleres. Si voleu formar part del Club de la Solució, 677-38-77-19, vull formar part del club i allà us entrem directament en aquests vídeos en exclusiva que no apareixen a xarxes.
3: Jo tinc preguntes ja.
0: Foli. Va, comencem amb les preguntes.
3: Mira, el Xavi diu, el meu fill té com una mena de marca de coloració blavosa a l'ull, diu, a la part blanca, la té de naixement i el pediatre no li ha donat mai importància, però jo, diu el Xavi, estic una mica ratllat. Això s'ha de controlar? Què pot ser? Pot ser perillós, pregunta.
0: Quantes preguntes, Xavi?
3: Sí. T'ha ratllat.
2: Primer, a veure, ha dit l'edat? No ha dit l'edat, oi que no?
3: D'ell o del fill?
2: Del fill.
3: Un any i mig.
2: Un any i mig, vale. Llavors, aquí pillaré una pàgina dels meus companys dermatòlegs.
0: Vinga.
2: Al final, la pell i la superfície de l'ull parteixen de la mateixa zona a nivell de quan es forma. Llavors,
0: a nivell celular ve del mateix lloc. Tot.
2: Exacte. Llavors, en aquest sentit, es podria comportar com una pequita melanoma, no? Però el que passa és que el més probable és que no sigui res.
0: Però s'ha de controlar.
2: I com es controla? El més important és entendre canvis de tamany, canvis de color, canvis de forma. Són aquestes les tres coses. Canviar de tamany. Típicament, inclús a edats tan petites, a vegades desapareixen aquestes
1: coses.
2: Com les
1: pigues, no?
0: Que és com una piga a l'ull, no?
2: Sí.
0: La part blanca és l'escleròtica.
2: A sobre tens un revestiment transparent, que és la conjuntiva.
0: Conjuntiva.
2: I darrere, la part blanca que veus, és l'escleròtica, correcte.
0: D'acord.
2: Llavors, bueno, controlar. És controlar, si és la primera vegada, jo a vegades dic, escolti, torni en 6 mesos, i vostè pues, es fixa si canvia de color, si canvia de forma, doncs podem anar abans i si fa falta es treu i ja està.
0: Per tant, Xavi, en principi es pot comportar això com un, entre cometes, i no ens espantem tots, un melanoma com un atac a la pell que pot derivar cap a una cosa fotuda, però si es controla a males es treu. En principi, la major part dels casos entenc que no és res important.
2: Exacte. La majoria és... una piga.
0: Una piga. Més preguntes.
3: Doncs mira, jo crec que l'Eva fa una pregunta que moltes persones, quan arriben, diguem-ne, en aquella etapa de, cap als 40, més o menys, en què comença a aparèixer la vista cansada, doncs una pregunta que molta gent ens hem fet i que molta gent es fa, que és com és possible que costi tant adaptar-se a les ulleres progressives.
0: Ui,
3: sisplau. No, és que és un tema...
0: De les ulleres progressives.
3: De veritat que és un
1: Catalunya
3: tema...
1: Catalunya pateix.
3: No, Catalunya dividida. Hi ha gent que s'adapta.
0: Mira, aquí li preguntem primer a l'Anton i després anem directament a la Guiomar, perquè també hi té a veure aquí amb les progressives.
2: Jo crec que la Guiomar ho fa
0: Guiomar.
2: Millor que jo. Però mira, no, jo et dic el que a mi em sona, jo sé, i tu em corregeixes. Al final hi ha diferents progressives, no? Però la clàssica és... de dalt cap a baix, lluny, intermig, prop.
0: D'acord.
2: Molt important, posicionament de la ullera. Si està una mica més caiguda, pot ser una de les raons, no? I, bueno, el factor de la neuroadaptació que es diu, o sigui, que el cervell ho accepti, és un altre, però com és un gran desconegut, no sabem, i estic segur que hi ha altres, i clar, Guiomar ho farà millor que jo.
0: Guiomar, a veure...
4: Va, jo com a professional fa 20 anys que estic donant recomanacions de com adaptar-nos, no? I jo ara fa 2 anys que em vaig posar progressives.
0: Tu mateixa?
4: Jo mateixa.
0: I com t'ho vas fer? És a dir, et poses les ulleres i mires tu la pantalla?
4: Em graduo a un company.
0: Estava flipant.
4: Però em vaig escollir les ulleres i tal. Vale. Durant 48 hores vaig patir el que jo he dit als clients. Home, no, que no és per tant.
0: Ara, sí, això hauríem de ser horrible, no?
4: Hi ha una part d'adaptació. Evidentment, la part més important és que estem ben graduats, com deia l'Anton, que estiguem ben centrats en les lents, i després dintre dels progressius hi ha moltes gammes. Com millor sigui la gamma, més amplitud de lent tindrem, més fàcil d'adaptar-nos.
0: Però convindreu amb mi que és normal. I quant de temps triguem a adaptar-nos a una ullera progressiva així de mitjana?
4: Mitjana, una setmana.
0: Ah, només una setmana.
4: Hi ha gent que marxa, que surt de l'òptica amb la ullera ja posada, diu, això no és per tant,
2: sí.
4: I marxa.
2: Sí.
0: Una setmana, per tant, fins aquí seria normal. Mireu, que estan cremant els telèfons. 93-201-7474, sí que us demanaré concisió. Anem a la pregunta directa, perquè tenim infinites preguntes, que ja us dic que haurem de fer un segon consultori, 93-201-7474. Francesc de Mataró, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure...
5: Jo fa temps que tant tinc... veig doble.
0: De tant en tant hi veus doble, això de la diplòpia que deia l'Estel.
5: Sí, i m'haig d'estar ensenyant el lloc i se me'n va.
0: Ah, i se te'n vas sol, eh?
5: Sí, ja està, i torno a estar bé.
0: Quan fa que et passa això?
5: D'un ull i veig bé. Sí.
0: D'acord.
5: Amb dos ulls ben doble.
0: Ah, amic, doncs mira, ara li preguntem al doctor, a l'Anton Barraquer, a veure què és degut i a veure què pots fer, si has de fer alguna cosa més enllà de descansar la vista, que és el que fas, Francesc. Gràcies, bonic, fins ara. Adéu, adéu. A veure, què és la diplopia, que ens ha anat perfecte aquesta trucada d'en Francesc, que és el mateix que li va passar a l'Estel, a què es pot deure i què hem de fer?
2: Clar, la diplopia... Depèn de l'edat, és diferent i l'actuació ha de ser molt diferent. En el cas de la diplopia del senyor, clar, és una diplopia més tardia, no és de la infància. Podria ser que ell ja tingués un ull que era una mica gandul i ara ha decidit començar a fer... Que la diplopia al final és que els dos ulls no estan mirant la mateixa cosa. Llavors el cervell es fa dues imatges.
0: Ah, és a dir, que tenia una mica d'estrabisme.
2: Sí.
0: Ah, d'acord.
2: Podria ser degut... Bueno, hi ha moltes coses, moltes vegades no ho sabem, eh?
0: Però... I pot ser tensional, perdona, eh?
2: Tensional, quin sentit?
0: O sigui, que sigui un tema de que tu estàs més tens...
1: D'estrès.
2: Podria... No podríem descartar-ho, que fos psicosomàtic, però, bueno, a vegades pot ser algo tan estúpid com el posicionament de les ulleres, també, eh? O sigui, no té per què ser algo orgànic, per se. En tot cas, si persisteix, val la pena visitar-se, i fem un parell de proves i ho mirem.
0: En el cas de l'Estel, tu, mira, com et van tractar la Barraquer?
1: Jo tenia això. Aquesta és la foto que em van fer.
2: Vale.
1: O sigui, aquest múscul d'aquí sota... De sota l'ull m'estirava. O sigui, jo veia clarament que potser si era per l'impacte de cotxe, quan jo mirava lleugerament amunt, notava una pressió molt forta cap a baix, llavors se'm generaven dues imatges.
0: Home, clar, si t'estiraven l'ull a baix, filla.
1: Un cartell, el veia doble, i l'endemà mateix d'anar-hi em van fer uns tacs d'urgències.
0: I com ho veu solventar?
1: Medicació amb cortisona.
2: Antiinflamatoris.
1: Molts mesos. I a poc a poc van anar remetent. Sí, sí.
2: Això al Márquez també va passar, clar.
0: Sí?
2: Sí, perquè bueno, s'ha caigut moltes vegades i va tenir una temporada.
1: A veure, t'he de dir que és d'aquelles coses que fan por perquè si ets hipocondria com jo, veus doble i dius, ja està, tinc un tumor, n'heu fet la caixa, saps?
0: El primer que penses, no?
1: Però no, molt bé. Vull dir, molt bé que em van tractar molt bé malgrat l'espant.
2: Moltes vegades amb la pastilla antiinflamatòria, un corticoide, perfecte, i ja ens estaviem la cirurgia.
0: Oh, mira.
1: Ai, no m'ho van dir que potser m'havia...
2: Bueno, sort. Si hi ha un atrapament d'aquest múscul. Sí.
0: En Jordi, des de Canet de Mar. Pregunta concreta. Jordi, molt bon dia. Jordi? Jordi, que m'has penjat? Bueno, Jordi. Mira, ja t'ho dic ara. En Jordi, a Canet de Mar, diu... Què passa quan es mira un eclipsi sense protecció?
1: Oi, oi, oi.
0: Home, això ho hem tractat, aquests dies d'estiu.
3: És una pregunta
0: no ho feu.
3: Que no s'ha fet.
0: No ho feu, sisplau. No ho feu. Jordi, que ets aquí...
6: Sí, sí, em sentiu?
0: Ara et sentim. Jordi, a veure, la pregunta concreta és què passaria... A veure, punyetero, que has mirat l'eclipsi sense protecció.
6: Els avisos han estat moltíssims, però jo per deformació professional, m'agrada sempre saber l'origen de les coses.
0: Ah, pensava que ho havies fet. Val.
6: No, llavors voldria saber concretament què succeeix quan una persona mira un eclipse, què és el que es malmet i per què.
0: D'acord.
6: Això és com diuen, has de caminar, i no et diuen per què, i resulta que s'ha d'anar en baix, no? I és que resulta que diu que els neurotransmissors es generen la musculatura, i tu pots pensar, no, però si jo estic bé de pes, per què has de caminar? I amb això també, l'origen,
0: Jordi, mira, t'ho compro, perquè és veritat que hem fet molta prevenció,
1: que
0: hem dit, no mireu a l'eclipse, i això hem estat mesos i mesos comunicant això des de aquesta ràdio concretament, però no hem explicat què pot arribar a passar. Si miréssim un eclipsi així directament, o mirem el sol directament...
2: Vinc estudiat. Principalment, o sigui, la falsa sensació de seguretat de tenir un eclipsi que no és 100%, i el 100% de l'eclipsi és només durant uns minuts, ja ho sabem, això, fa que, encara que sembli que està completament cobert, la quantitat de rajos ultravioleta que poden danyar aquestes neurones retinianes és molt alta. A tu potser al moment no et fa mal, però després, al cap d'unes hores, al cap d'uns dies, aquesta radiació pot fer que una part de la retina simplement deixi de funcionar.
0: Es fongui,
2: Sí, es fon.
1: I veus un atac, aleshores.
2: Normalment, a veure, depèn d'on afecti, pues pot ser una ataca perifèrica o pot ser central. Llavors, en fi.
1: Cremada, no?
0: Doncs mira, Jordi, queda respost i segueix a l'escolta, perquè ara li preguntarem sobre les mosquetes aquestes que veiem. Necessita veure amb què es morin parts de la retina.
6: Hola, a mi em quedava una pregunta que era, amb un cop de calor a la vista, per què succeeix els símptomes que es donen?
0: Epa! O sigui que ens veiem com enlluernats, com similar a un desmai, Jordi?
5: Sí.
0: Doncs perd el punt de vista. Fem una cosa, Jordi, Jordi, un moment, para-ho. Para-la, Antonio, para-la. Jorge, Jordi, un moment, deixa'm posar ordre. Ara et responem això que acabes de preguntar, d'acord? Entenc que la teva curiositat és infinita, em plantejo fitxar-te com a redactor, però em quedo aquesta pregunta i després vaig al Xavi, que estava fent cua. Una abraçada, bonic, fins ara.
5: Una gràcia, ja estic disposat, sense cobrar.
0: Un de gratis, apunta'l. Apa, Jordi, fins ara. De seguida li responem al Jordi. Abans, però, Xavi, de Sant Vicenç dels Horts. Xavi, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
7: La meva pregunta és que m'he quedat sense un, amb un ull.
0: Sense què?
7: I la pregunta és quina malaltia puc tenir.
0: T'has quedat sense què? Sense visió?
7: Sense visió. Per un ull no veig res, un 100%. I si em poso mirant quan hi ha claror, el sol i tot plegat, veig un 99,75%.
3: Carai, tu.
0: I és a dir,
7: pràcticament res.
0: A veure.
7: Sí, res.
0: No veus res d'un ull des de quan, Xavi, et preguntava el doctor.
7: Des de quan?
0: Sí.
7: A mi...
2: setmanes o mesos?
7: Aquest ull em feia mal normalment i jo descansava, perquè li deia a la meva parella, ostres, me'n vaig a descansar aquest ull que em fa mal. I de cop i volta, no sé, la vaig perdre parcialment, no sé, però ràpid, en una setmana no hi veia.
2: Llavors, això pot ser dues coses.
0: Wow.
2: Una, per anar a lo més així greu, pot ser un desprendiment de retina o pot ser un accident cerebrovascular de tipus retinià. O sigui, com si fos un petit infart, no? Mm. Però de la retina. La retina té uns vasos que alimenten tota aquesta zona, que és molt important, i si es taponen...
0: Mm.
2: Instantàniament, no? Pues podem perdre. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpid i en general val la pena visitar-se on sigui, però vamos, ja.
0: Per tant, Xavi, corre, o sigui, penges la trucada i te'n vas a l'oftalmòleg. És el consell que li donem, Anton?
2: Correcte, sí, sí.
0: Xavi, faràs això, corrent a l'oftalmòleg?
7: Avui no puc, ho tinc ocupat.
0: Oh, cony, a veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
7: A què?
0: Què has de fer avui, Xavi?
7: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
0: Ah, mare que el va matricular. Xavi,
7: sí, doncs... Hi ha un ull, eh?
0: Xavi,
7: són comandes, les haig de complir.
0: Mira, ens guardem el telèfon perquè un dia parlarem això de comandes, sí. Però fes-me el favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Ho faré, gràcies per tot.
0: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Que jo perdo. Sí, la vista d'un ull i m'agafa...
3: O de prioritats.
0: No em va bé que estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu. Va, deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també amb Patrick. Una pregunta en aquest cas jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
8: Doncs, volia saber si és un bon mètode de posar ulleres amb líquid rentat.
0: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
8: Rentaplats.
1: Netejar les ulleres.
8: O més aviat no s'emboli.
0: Sabó líquid. Fem una cosa, mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid.
1: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre.
0: No sé si oli, amb alcohol,
1: no serà oli.
0: No crec. Home, si és oli, és una mica...
2: No.
0: Una mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
1: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim un cop al dia. Si després se t'embruta, tornes a rentar.
0: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
1: No, sabó neutre.
0: Sabó neutre? O sigui, el sabó de les mans normal no val?
1: Si té crema, no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
0: Sabó neutre.
1: És que hi ha rentavaixelles que són molt legals. Agressius pels tractaments de la lent, amb la qual no es recomana.
0: D'acord, sabó neutre, el de les mans que posi neutre.
1: Correcte.
0: D'acord.
1: Correcte.
0: Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
1: Tèbia.
0: Tèbia.
1: La calenta?
0: Això és perquè no es va mullar.
1: No, clar.
0: Tèbia.
3: No, és que no fem res bé.
0: Aviam,
3: no
0: ho faig tot malament.
1: Les temperatures extremes amb les lents no van bé.
4: no va bé. Igual que no va bé deixar l'ullera dintre del cotxe, que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda. Amb la qual cosa, doncs, tèbia.
0: Aigua tèbia.
4: Sí.
0: Aixugar-les, perquè, clar, un cop les has rentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com ho hem de fer? A veure, aquesta fensing, digueu on veu altres.
2: La samarreta, clàssic, i després dius, és que no entenc per què la tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
0: Això és un clàssic, a més, les senyores... que agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície. Amb l'alè, no? Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
4: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
0: Camusa i alè, bé o no?
4: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
0: I líquid aquest que doneu a les òptiques?
4: Exacte, un netejador d'ulleres també, que és un producte que està preparat
1: aquests
4: per això.
1: Aquests dos productes es queden al calaix de les mardufles, sempre. De la cuina, del rebador o d'algun lloc de casa.
0: Absolutament.
1: I ho sabeu. Igual que el netejador del teclat del mòbil o de l'ordinador. És així.
0: I et dic una cosa, les camuses, al final, allà hi ha una miqueta de tot, xoco crispis i fins i tot, eh?
1: Home, i tant.
0: Vull dir que les has d'anar rentant,
1: i tot,
0: també.
1: Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer.
4: Sí,
1: però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida, accessòriament de cada dia, i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
0: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
4: Correcte.
0: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
4: No.
0: No, no. Són molt agressius.
4: Sí.
0: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
4: A priori...
0: T'ha deixat no. Morta, aquesta pregunta,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però, bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
1: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No teniu... Tu tens lentilles?
0: L'hem de contactar?
2: A mi m'ha parat el meu pare.
1: Què tenies?
2: Home, clar.
0: T'ho ha operat el teu propi pare.
2: No, però has de... Vull dir, l'exemple, no?
1: Però què tenies?
2: Tres dioptries i mitja de miopia als dos ulls.
1: Però és el colmo, és un acudit, això.
0: No, però la pregunta és... Anem a la publicitat.
3: Això cobra...

0: Les expectatives estaven molt altes
1: volia,
0: i al final no ha plogut tant.
1: Volia ploure.
0: Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls, sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
2: Sí.
0: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
2: Sí.
0: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
2: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
0: Ah.
2: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
0: Clar, vale. Parlem-ne.
2: Aquesta és una de les coses perquè molta gent pregunta i, en canvi, si et fixes ara, tots els companys més joves d'oftalmologia ens estem operant tots.
0: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
2: No.
0: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
2: sí,
0: posats a portar ulleres,
2: sí,
0: tu recomanaries operar-te per la miopia però, en canvi, seguir portant ulleres del cercle, que li diuen?
2: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. Al final, jo tinc pacients de 42, 45, inclús a prop de 50 que tenen molt bona visió però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure. Això és una mica el tema. I accepten aquest petit, de prop, mira, utilitzo les ulleretes.
0: D'acord.
2: I si no, esperem a la cataracta.
0: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
2: És operable. També és operable en làser, encara que, és una cosa... considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melón, uh-huh, per un altre moment. I després el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
0: Tinc moltes preguntes, eh?
2: Vale.
0: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una...
2: A veure si ho dic bé.
0: Retina... Ai, la retina. Lent intraocular.
2: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
0: D'acord, vale? 49-50.
2: Làser per treure, anem a dir, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que més o menys, fins a quan comença la presbícia, uh-huh, 40 i alguna cosa.
0: Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, va, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
2: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no?, distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant.
0: Mm-hmm.
2: Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
0: Per tant, et pots operar i després que torni a sortir miopia.
2: Efectivament, i molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
3: Llavors, no
2: quan
3: diguis tens, això.
2: Quan, no, però no, escolta, i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja dioptria, una dioptria, el que t'he dit del superpoder. Et treus les ulleres i veus bé de prop. Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
0: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 diòptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, clar, no, però diu, clar, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. Diu, jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
1: Doncs hi ha un oient, que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes diòptries. De moment, queda clar que...
2: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, dues dioptries.
0: Mm-hmm.
2: Imagina, típicament també està relacionat amb quina és la dioptria en la que parties. Si tenim més dioptries de partida, hi ha més probabilitat, no? L'estadística juga en la teva contra, però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
0: Ara et seguirem amb lo de les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de desprendiment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Pregunta concreta, estimada.
4: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats, que no els podia obrir,
0: ui.
4: I a l'obrir-lo doncs un dels ulls vaig veure un forat negre, la part central, no tenia visió, només perifèrica. I clar, em vaig espantar moltíssim. I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
0: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs resolc ara mateix... Bueno, jo no, el

0: Antonio. Vale, fins ara, bonica. Adéu, vale, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis. Sí,
1: heparina injectada o en gotes o...?
2: No, injectada.
1: Injectada. Vale. Okay.
0: Gràcies, Antònia. Fins ara, bonica.
2: Adéu.
0: Què li diem a l'Antònia?
1: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir trombos. Mm. Molt col·loquialment dit. Mm-hmm. Llavors, si ella ha tingut un fenomen que es podríem dir que és una hemorràgia, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per el que diu, podria ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
0: D'acord.
1: I llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
0: En principi, no.
1: No hauria de ser això.
0: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, dones que es vulguin quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
1: Sí, és el típic tema, eh, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal i el canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen, no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs... Bueno, encara no ho sabem, eh? En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, eh? Que no.
0: Que no. En principi, no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida, resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
3: Tot el que em preguntis serà no.
0: Potser només. I què les he de xugar, bufant?
3: Gamuses. Ja està.
0: Gamuses.
3: Ja està.
0: Gamuses, només.
3: Sempre.
4: Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamusa.
0: Home, seria un tema, eh?
4: Ei, això...
0: Què? Seria un tema.
5: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
0: Clar.
5: No? Doncs això. Samarretes de gamusa.
1: Fixa't que no transpira gaire. Si cau una bota, com que deu ser molt impermeable. Llavors,
0: amb aquestes calorades,
1: sí,
0: millor que no, eh?
1: Engega l'aire condicionat, sí.
0: Va, i més preguntes. A les muntures, més enllà dels vidres, quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
4: Es tornen groguetes.
0: Grogues i verdes, a vegades.
4: Sí,
0: que és de tot allà, eh? Sí, hi ha generacions de persones allà visquent.
5: I formatges, de vegades.
0: Ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
3: Canviant-les.
0: És que hi ha coses que... Hi ha coses que no es poden evitar.
5: És que això era així, Elisenda Carles.
3: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. Sí. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Veniu a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
0: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt a les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
1: Sí.
0: I tu també, Fran, i jo en portem.
5: Porto, sí.
0: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu, i millor així o així. Hòstia, aquella és com, no. Estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
3: Home, ens ajudeu molt, és que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem, per la vostra resposta, què és la decisió. La decisió la prenc jo al final,
1: això és un art,
3: eh?
1: Això és un art.
0: Ah, val, decideixes tu.
3: Sí, sempre.
0: Relaxa.
5: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
0: Així o així. I jo sempre dic, a veure, torni...
5: Perquè no la recordes, ja no la recordes.
4: És la punteta del nou una mica més definit, ara. Menys no. Definit.
3: No. Això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat no sé quantes. A la tercera ja no saps.
5: Són igual, són totes iguals.
3: T'agrada més.
5: Perquè mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients, que és millor que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
0: Ah, mira, si has de triar, de base et diuen, què veus millor, així o així? Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor, quin hem de triar?
3: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, no. És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
0: I o pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
3: Sí, podeu.
0: Tu digues el que vulguem.
3: Sou lliures de dir-ho, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professor. Sempre quedar-nos per sota, curts. No per sobre.
0: Sí. Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
3: a Rambla Catalunya número 8, al costat de Plaça Catalunya.
0: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guillemara i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava. De del centre sí, eh? Guiomar no, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques. Aquestes mosques que de vegades veiem. Perdona, Esther.
6: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
0: És que hem de repetir consultar.
6: Mosques,
1: sí. Minuts. A dins de l'ull, sí? No està buit, sinó que tenim
0: millor.
1: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
0: Sí?
1: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
0: D'acord.
1: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa, canvia de tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum, són aquestes imperfeccions que estan flotant.
0: Per tant, no s'hi pot fer res.
1: Es pot fer
0: coses?
1: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que a més just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
0: Oh, pues un aplaudiment per la ciència, tu.
5: Sí, bravo.
1: Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
0: Estic al·lucinant, eh?
1: Sí, sí.
0: Tu tenies preguntes sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
6: Sí.
0: Fot-li.
6: A veure, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no? De la llum blava, que diguéssim, però les he vistes que no són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu, però també hi ha tota una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell, també moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell, llavors hi ha tota una tendència a... no ho sé, de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres i a vegades les duen tot el dia.
0: A veure, Guiomar, te'n demanen aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
4: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
0: No les recomaneu?
4: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
0: El futbolista, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente.
1: Sí, sí.
0: Però també és el que no es posa crema solar, no?
6: Ah, val.
0: No diré res més.
6: Va, no, però tot i que no ho recomaneu...
0: Per favor, Anton, per què ho fan?
1: No és no recomanar, és entendre...
6: Falten evidències.
1: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau, la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... O sigui, no és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
6: Clar, això ho fan pels cicles circadians.
1: Exacte.
6: La nit, llavors, necessites entendre que és de nit,
1: exacte,
6: i que hi ha foscor.
1: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència i sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
6: Sí.
1: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podries fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador i és gratuït. Te'l baixes
0: no
1: i tu dius, vull que simuli...
0: I el mòbil, sí.
1: Exacte, el mòbil igual, correcte. Ho teniu tots.
0: Que es posa
1: groc. Exacte, sí. Groguenc. Sí. Per què? Perquè groguenc simula com si fos no una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
0: D'acord.
6: De capvespre.
1: Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol en aquest sentit. Llavors, no, és una mica, anem per aquí, és això.
0: D'acord.
1: Vale? Però realment fa falta, o és superior en aquest sentit aquest tipus de...
0: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra, la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
1: Ai, Dios.
0: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
1: Sí.
0: Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
5: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata.
0: També que no és un, no era és de gamusa, la corbata.
5: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i va sortir tot perfecte. Però és que 2 anys després...
0: Es va clavar l'altre ull.
5: El Josep li van fer l'altra banqueta.
0: No. Dius, Josep.
5: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
0: Perdona.
5: D'això
6: se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
0: Nada menos. Guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
5: Bravo pel Josep.
0: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit, la miopia, hem marxat de publicitat, és reversible, sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen, si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
1: Clar, jo estava pensant no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Mm-hmm. Llavors es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Mm-hmm. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
0: A nivell optomètric, quin tema tenim?
3: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
0: Ortoca.
3: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
0: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i explicarem aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
5: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls. Es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
0: Epa! Es pot?
1: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
6: Que no ens enganyi.
0: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb 2 experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
1: A vosaltres.
0: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Rambla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
3: Evidentment.
0: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Mira, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què, carai, l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una, busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per a persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
3: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
4: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció, de propostes i solucions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. Les mesures pretenen aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
5: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial, amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. Els casos de Covid s'han doblat en els darrers 15 anys. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100.
5: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
6: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
5: Tot plegat poc abans que dilluns comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
5: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamin, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, mentre que la Federació Brasilera només parla de molèsties.
5: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat a la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René Van Asten. El partit és a 6:45 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Marta.
2: Rei.
1: Roger.
3: Hola.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Jo no deixo de pensar en la pel·lícula, eh?
2: Estàs ben obsessionat, eh?
1: Sí.
2: Però és que per tu ha estat un descobriment en Guita Rica.
1: És veritat.
2: Vull dir que no passa res, però t'has enamorat d'ell.
1: Et dic una cosa, sí, sí. I em va passar no veient la pel·lícula, sinó una mica ja el tema que vam fer ahir a la tarda aquí,
2: amb el Blai,
1: que el Bassas també el va descobrir. Mm. No és que el descobris, però sí, sabent de més coses em va semblar...
2: I aquelles pestanyes, eh? Aquest noi et mira així i provoca un és alert.
1: No, no.
2: Un és alert d'huracà.
1: Però com la riuada de la Ronda de Dalt, eh? Clar.
2: A mi em va agradar.
1: Però?
2: Ell. No, cap però. Ell em va agradar.
1: Sí, és que a mi em sorprèn un noi que...
2: I a part, em va passar una cosa i és que en Bernardo em costava entendre'l, perquè de vegades hi ha aquesta cosa de l'addicció de la pronúncia en castellà que jo no entenc els actors de pel·lis espanyoles. Però amb en Guita Rica no em va passar.
1: No.
2: I en Bernardo sí que jo necessitava subtítols, ja. Però amb en Guita Rica
3: perquè
2: no.
3: Perquè si ho suejava molt també, no?
2: Però perquè és aquesta cosa...
1: Perquè estava amb el
2: Mario Casas. Això t'anava a dir, és escola Mario Casas.
1: I perquè estava ferit a la pel·lícula.
2: Ah, és veritat. Com te llames?
1: Clar, pobret, que té el cos rebentat. Clar, i què vols? No, ara ho he de vocalitzar perquè la Marta és molt realista. Molt realista.
2: No, però en Guita Rica, de veritat, em va agradar, em va agradar.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, amb aquesta emoció, avui canviarem una mica, eh? Ja sé, el Marc Andreu estaven arribant ja a l'estrena VIP aquesta, i allà no tots són...
2: No.
1: És una mica somriures i llàgrimes, eh?
2: L'Enric ha de tenir, el nostre tècnic, ha de tenir ben preparada la cintotensió, perquè qualsevol moment... La Juliana...
1: Em diu que té, la té ja al disparador 2.
2: I tant, perquè en qualsevol moment la Juliana s'encara amb qualsevol dels que estan allà. Perquè pot ser el senyor Trescat, pot ser la Jessica Goicoechea, pot ser...
3: No, i té un dia d'aquests d'energia. Perquè...
1: ara en diem dies d'energia.
3: No, dies d'energia, perquè sí.
2: Recordo que ella està en la seva Lover Era, que ella no té enfrontaments, ella està zen, però en qualsevol moment se li dispara el brot i tots sabem com acaba.
3: Ha tingut un moment de vehemència molt, molt bèstia, que ens estava explicant, no sé, estava criticant alguna cosa a la redacció, aixecada, tots estàvem escoltant. Ha volgut entrar una directiva a la redacció, ha obert la porta, li ha dit, no, un moment, sisplau, que acabi. I l'ha com deixat a fora.
2: Dispensa.
3: I llavors jo me l'he mirat i dic, i diu, perdona, pots passar. I ha continuat amb la crítica i llavors li diu, i ara sí, digues. I llavors s'ha disculpat.
1: Era bronca? Dient,
3: la directiva que ha entrat.
1: Era, venia per una cosa molt dolenta.
3: No recordo ni què venia a comentar.
2: Però em sorprèn perquè la Juliana no està allà mai, és que ni davant dels directius.
1: No.
2: Podria haver fotut, a no ser que estigués parlant d'ella, aleshores.
3: No parlava d'ella.
1: Aquest és el caldo de cultiu a aquesta hora de la tarda.
3: Exacte.
1: De si s'enviarà un és alert o no, dependrà del que passi al programa. Arriba el que no surti.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.

0: En 2 minuts per un quart.
1: Tot bé, Roger.
0: La Marta ha vist una escena...
2: Sí, que t'ha passat.
0: Molt delicada. Se m'ha enganxat el cable dels auriculars a la cadira i m'han caigut a terra i no estava...
1: És l'equivalent a estar al carrer i haver de córrer amb una motxilla. Sí. És una escena molt humiliant.
2: Està molt,
0: que costa molt, costa
1: que
0: molt.
1: Que tots hem viscut.
0: Sí.
2: Sí.
0: Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda i perdona que te talli, però tu no t'havies canviat els auriculars a uns com de bus turístic,
1: de,
2: que mos entenguem.
0: Sí, de botó, perquè em va semblar que ara era l'era dels auriculars de botó i...
2: Però has tornat en els auriculars clàssics de ràdio.
1: Sí. Això és una clara metàfora del que passa amb els propòsits de setembre.
0: Total.
1: És que encara no hem acabat així. El mes i tornes a les rutines de sempre.
0: A mi m'il·lusiona molt com començar coses noves, com noves rutines, fer canvis, i llavors passa efectivament el que diu la Marta.
2: I
0: que
2: després
0: dius,
2: és fracàs, el sents molt cap endins.
0: No, tampoc ho sento un fracàs, canviar els auriculars, però penso, aquell Roger il·lusionat amb els altres auriculars, on ha anat a parar?
2: Pot ser que aquesta no era la teva il·lusió. Has estat buscant, però ja la trobaràs un altre lloc, si il·lusió.
0: Exacte.
2: Si no passa res.
0: Això. Ahir vam anar a veure La Bola Negra.
2: Sí, jo no.
0: Tu no. La Marta, amb la Juliana, que ara connectarem amb ella, perquè, com podeu comprovar, no està a l'estudi. La tenim desplaçada.
1: I amb una missió.
0: Amb una missió que, de moment, està sent completament fallida, perquè no estem aconseguint que ella entri a l'hora que toca.
1: Perquè acaben d'arribar i s'estan instal·lant.
0: Sí. El Museu Marítim de Barcelona, a la preestrena de la... Bueno, no, a l'estrena de la Travessa VIP, que s'estrena aquest vespre a 3CAT, i ara hi ha la catifa vermella. Llavors, volem parlar amb els protagonistes que aniran arribant al llarg de la tarda i, Marta, hi haurà un moment que pot ser com delicadet.
1: No un, molts moments que poden ser delicats, plens de sintotensió, en què la Juliana haurà de veure's les cares amb gent a qui ella ha criticat i qui al programa també hem criticat.
0: Clar, el moment per mi més tens serà amb la Goico, perquè no hi ha hagut una trobada física des de la crítica que se li va fer.
2: Perquè,
1: i des d'aquí deixa'm també posar en valor la feinada que fa la Juliana, perquè no només és la valenta que s'atreveix a dir les coses aquí davant del micro, sinó que després s'ha de menjar aquestes persones que critiquem cara a cara.
2: Sí, l'enviem de colom missatger i nosaltres ella... com un estrus amagats.
1: Exacte, en Roger i jo sempre aquí evitant posar-nos a primera línia de batalla.
2: Pregunta que vols segurament controlau. Jessica Goicoechea està confirmada en aquesta presentació de la Travessa VIP.
1: Per què? Sí. Et consta que té algun acte o alguna cosa
2: de
1: promo?
2: No, ho qüestionava simplement perquè Goicoechea és una noia a Madrid, diguem, no? I pot ser tenir algun esdeveniment i passava de...
0: Jo crec que això entrava per un contracte.
1: Jo crec que sí, A part que hi va anar també a aquell passe amb la premsa que van atendre els mitjans, sí. I ella hi era. O sigui que...
2: I serà segur, llavors, clar.
0: Sí, sí, de fet ens han passat la llista de tots els concursants i no falta ningú, i en principi arriben a partir de 2:15.
1: Que també serà interessant poder parlar amb la Laura, perquè en les últimes hores, segur que ho heu vist, s'han fet bastant virals les seves declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlant sobre si els influencers s'han de posicionar o no, que si té un perfil buit, etcètera.
0: Sí, de fet, és un clip que jo crec que ella, aquest matí, quan s'ha despertat, no devia saber ni d'on li baixava, perquè a priori, mira, recuperem i ara comentem com han set aquestes declaracions.
3: Per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol. Com t'interpel·la, tu, la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
4: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
0: Per tant, una nova polèmica que li esclata sense voler al voltant de les mobilitzacions i de la crisi de l'habitatge, i que no sé com interpreteu vosaltres, perquè a mi em la sensació que l'últim que vol és crear polèmica i que intenta explicar-se de per què no s'està posicionant amb aquest tema.
2: Clar, però en una situació tan greu, fer pilotes fora ja és prou polèmic,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: Perdó que t'he tallat, Marta.
1: No, perquè el meu punt és que crec que el que volia dir la Laura... No perquè siguem amics i això, perquè algunes vegades hem parlat d'aquest tema amb ella, fora també de micròfons. Crec que el seu punt era que els influencers no pretenen ser els informadors de moltes causes, que a ella això no li sembla bé perquè moltes vegades estem parlant de persones que no tenen aquesta informació, que potser són ciutadans, són ciutadans i no periodistes, o gent...
2: I gent molt mediocre a nivell informatiu.
1: Fins i que sí. Potser la Laura no vol caure també en aquesta trampa, de fer veure que en sap molt d'una causa i després cagar-la més, que sí, ho feia més per una prudència i també per mi, una humilitat de dir jo no en sé prou sobre aquest tema, prefereixo no opinar, que no pas des del no em vull posicionar. És veritat que ha semblat que no es vulgui posicionar amb el tema de l'habitatge quan no costava res compartir l'història del sindicat de llogateres i que ara bé, en aquest sentit. I jo crec que la Laura també comparteix totes les nostres opinions sobre ella, aquesta gran crisi.
0: Jo però... l'entenc amb això que tu deies de no tinc prou informació, crec que no em sabré explicar prou bé i per evitar malentesos...
1: I que he vist molts companys no influencers cagant-la.
0: Correcte.
1: Perquè molts han anat de saberuts, de rates sàvies, i l'han acabat pifiant, i jo no vull fer el mateix, perquè també tinc responsabilitat amb tota la gent que em segueix. No ho sé, eh?
2: També hi ha escala de grisos en aquestes dues opcions que en Laura se planteja, perquè en Laura planteja com que ets o activista superactiu o escapista, que és com un poc la línia editorial que està a la Gintella, però hi ha tota una escala de grisos que és, per exemple, donar veu influencers o periodistes digitals o whatever, penjar reels de gent que sí que està informada en el teu Instagram i per lo tant donar-li veu gràcies a la teva plataforma a gent més informada. No?
1: Totalment.
0: De fet, aquest matí teníem el debat, no entre nosaltres, on es dibuixa la línia aquesta a partir de quin punt s'han de posicionar els influencers, perquè tampoc pots pretendre que s'estiguin posicionant contínuament de tots els problemes que hi ha.
1: Si no ho fan com nosaltres volem, ens decep. Després n'hi ha alguns que obren la boca per primer cop i sentim què pensen i llavors és una decepció encara major, perquè tant de bo molts no haguessin obert el... saps?
2: Sí, no deus estar parlant de Nagoy Kotxea, així perquè és veritat.
1: No ho sé, Ed Sheeran també i tants d'altres que per una vegada que es posicionen va i per nosaltres la caguen. Llavors és molt difícil i és un debat que no és tan senzill.
0: Juliana, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Roger, com vas?
0: Heu arribat bé?
5: Hola.
0: Hola. Què tal? No estem lligant, és que crec que no ens sent.
5: Jo us estic sentint ara.
0: Ah, val, doncs amb un retard descomunal, entenc jo.
5: Bé, és que saps què passa? Que han decidit muntar aquest esdeveniment, que diuen que serà l'esdeveniment més gros de tot 3CAT, que mai a la història s'ha fet un esdeveniment d'aquestes dimensions, aquí al Museu Marítim de Barcelona, a la zona de Drassanes, aquí a la capital, que és justament un museu on no hi ha cobertura a la part on fan la catifa vermella. Una elecció molt interessant i molt intel·ligent per part seva.
0: Juliana, perdona, acaben de passar per darrere teu agafats de la mà, perquè ho estem veient amb imatges, l'Arnau París i la Raix, maquíssims.
1: No se'n perden ni una.
0: A la gala.
5: No se'n perden ni una, fan molta enveja, i us he de dir que mentre parlàvem, jo estava... fent la meva crítica d'anunciar 3CAT per recol·locar-nos aquí en un lloc sense cobertura, però en realitat ells m'estaven fent senyals darrere de la càmera amb ganes de col·laborar, amb ganes de sortir, amb ganes de xerrar.
0: Escolta'm, qui veurem avui per aquí i qui et fa més respecte, diguéssim, d'entrevistar? Perquè la idea és parlar una mica amb tothom.
5: Jo crec, Roger, que la pregunta ja s'està formulant malament. La cosa és qui no veurem avui aquí. Està tothom convidat, hi haurà moltíssims VIPs, hi ha tots els VIPs en principi que participen a la travessa que passaran per aquesta catifa vermella, hi ha la Laura Escanes, segurament el seu nòvio Joan Verdú, perquè ja us anuncio que han dinat avui plegats, vull dir que la cosa promet. Jo estic molt il·lusionada. Qui em fa més respecte? Jo estic neguitosa, perquè no sé molt bé com ho gestionaré quan em trobi la Jessica Goicoechea, la model i empresària amb qui ens vam enamistar a principis de setembre, però tot ho farem i tirarem endavant com sempre hem fet.
0: Li trauràs el tema a la Laura, de la polèmica que ara estàvem comentant aquí?
5: Totalment. Jo crec que el que és bonic de la Laura és que ella està oberta a la incertesa, al no saber i al no tenir sempre la resposta perfecta, no? Llavors, quan no treballes amb... quan no ets molt contundent amb les coses com la Laura, saps que ella està oberta a canviar d'opinió i a generar debat, crec que podem tenir una conversa interessant sobre el tema. De fet, ja avanço que l'hem tingut per WhatsApp avui al migdia.
1: I quina és la teva posició, Juliana? Perquè ara estàvem fent una mica de debat aquí. Què en penses?
5: Jo saps que no ho sé, tia. És que hi ha un punt que ja no sé què penso de les coses, perquè penso que hi ha alguna cosa del que diu la Laura que té molt de sentit, de dir per què la Laura s'hauria d'estar posicionant, la Laura o qualsevol altre perfil que es dediqui com ella a l'estil de vida, per què hauria d'estar explicant o distribuint informació d'un tema que en realitat amb ella poder ni li va ni li ve, i si ho fa, com ho ha de fer i què implica, saps? Perquè també penso, vale, que es posicionin. I què vol dir que es posicionin? N'hi ha prou en penjar un Instastory. Han de fer un vídeo parlant sobre el tema. I en quins temes sí o sí s'han de posicionar i quins altres, en canvi, els hi perdonem que no es posicionin. És com que no ho tinc molt clar. I llavors, per això també em sembla interessant que, com que encara és un debat que jo crec que molta gent viu des de la incertesa, que es pugui parlar justament amb una de les protagonistes, saps? Amb la Laura com a representant del col·lectiu influencer i de la gent que potser parla més de l'estil de vida i que en general no parla parla de política i que tot això realment li queda molt lluny.
1: Però sí que hi ha aquesta sensació que quan hi ha causes que són tan grans, que ja no és només, vull dir, una cosa d'ideologia política, sinó que va més enllà, sí. No? Que sí que esperem que la gent es posicioni, almenys els famosos, perquè jo almenys sento que tenen aquesta responsabilitat amb la fama que tenen. O sigui, jo espero posicionar-se, és que potser amb un Instastory ja em val.
0: Ja.
1: El que, però és que ja no em val, el que ja no, o no em cal és aquest vídeo que dius tu, fer-ne un reel, no?
5: Però clar, després quan es posicionen i parlen com la Goico, penso, és el que, ets influencer d'estil de vida, calla.
1: Exacte. Saps, llavors? És només quan volem que diguin el que nosaltres pensem.
5: Clar, jo vull que totes pensin com jo i que totes defensin les meves idees, saps? En les seves comunitats de milions de seguidors.
1: Sí.
5: Però clar, no sé si això és possible. I no sé si també hi ha una part nostra de treure'ns expectatives, o sigui, que tot això té molt a veure també amb la caiguda dels influencers que tant es va comentar l'estiu, que potser també té més a veure amb la mirada que tenim nosaltres com a consumidors d'aquestes persones i assumir que no podem esperar depèn de què, de depèn de quins perfils, no ho sé.
2: També te dic que Nagoy Kotxea, en aquest cas, que l'heu posat d'exemple, se posicioni tan fascistament amb la de Ceuta, també és molt sa per al seguidor, perquè allà pot decidir si la vol seguir seguint o no. En el meu cas, per exemple, vaig dir, fins aquí el meu seguiment a Nagoy Kotxea, no? Vull dir que en el fons també és positiu.
1: Sí.
2: Te'n dones compte de qui estàs seguint i ja no vols seguir el camí.
5: És millor. També, o sigui, això nosaltres que tenim unes idees molt formades i que nosaltres, per exemple, tampoc entenc que necessitem que la Laura Escanes ens diguin com hem de pensar. Jo crec que aquest assenyalament que es fa cap a les persones famoses insistint i exigint que es posicionin és més aviat pensant en la gent jove que el segueix i que encara poder no ha pres una decisió respecte a moltes qüestions polítiques. No? Llavors, a mi el que em fa por de les declaracions de la Goy Kotxea, per exemple, és que alguna gent ho llegeixi i digui, ai, mira, aquesta noia té raó, no m'havia pensat així. Això és el que a mi em fa por,
1: saps? I també que és gent que, veig, em fa pensar que potser hi ha usuaris que només s'informen a través o que només consumeixen aquest tipus de contingut i que aleshores es pensin que allò és la informació. Això és el que em fa patir també de quan diem, no, és que els influencers heu de dir més coses, és que potser no són les persones que ho han de dir.
0: Si no estan prou informats, val més que no ho expliquin.
1: Per això, perquè potser un story d'algú altre ja està bé.
0: Bé, per una banda tenim a la Laura Escanes, que ara ho dèiem, ha preferit no opinar de la crisi de l'habitatge i d'aquí les crítiques, i a l'altre extrem li posaria la Maya Romero, que s'ha posicionat sense manies. Heu de saber que l'artista ahir va ser guardonada als Premis La Vanguardia, que se celebraven al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la protesta que el sindicat de llogateres havia convocat a les portes de l'edifici.
6: Si ens intenten fer fora de casa, ens quedem, perquè si cadascuna...
0: Una manifestació amb algunes cares conegudes, perquè força oients ens han escrit en missatges com aquest, i això t'interessa, Jaume, diu: hola, perfectes, avui a la mani per al decret del lloguer al Palau de Congressos s'han vist dos perfectes. Jaume Miranda amb una samarreta molt xula i Enric Auqué corporatiu amb les llogateres. Sou genials, ens veiem als teatres.
2: O sigui, m'agrada que me posicionin en el mateix nivell de fama i importància que en Enric Auqué.
0: De cares conegudes.
1: Jo vaig veure un reel on sorties de la mani.
7: T'he de dir que tinc un luxe perquè estic pagant 720 euros, que no hauria de ser un luxe, però ara mateix, tal com estan les coses, està sent un preu ganga, pràcticament, no?
2: A mi me fa molta vergonya veure'm així, eh?
0: Ens han enviat molts oients, de veritat. Sí.
1: No, que us preguntaven als assistents quan pagàveu de lloguer, no, al mes?
2: Sí, és d'aquests moments en què jo crec que... O sigui, s'ha de deixar parlant els que saben parlar. Clarament no sóc jo en aquest cas.
1: Mira, un Laura Escanes.
0: Totalment, prepareixo una opinió.
2: No, a mi m'agrada. Jo, per exemple, ara que jo també faig contingut a xatxes a un altre nivell que en Laura Escanes, per suposat, a mi sí que m'agrada posicionar-me, però redirigint el meu altaveu cap a en els entesos, en aquest cas, en el cap de l'habitatge, no?
0: L'objectiu de la protesta era pressionar Pedro Sánchez, que assistia a la gala de La Vanguardia, perquè aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, i la mateixa Maya es va encarregar de fer arribar el missatge que s'estava proclamant des del carrer al president del govern espanyol, i ella va pujar a l'escenari a recollir el guardó i va aprofitar per entregar-li directament una cartolina que simulava aquest decret. Per tant...
1: Que també és un xoc de mons curiós, si més no, perquè els premis aquests, amb la gent que hi va, amb les autoritats que hi ha presents...
2: Molta corbata i de cop una Maya, que és com una pedorra en el millor dels sentits, evidentment, no?
0: Juli, fem una cosa, tornem a connectar d'aquí una estona a veure si han començat a arribar protagonistes, perquè entenc que estan citats a partir de 2:15 i que encara no ha arribat ningú, no?
5: Home, ningú no diria, perquè de moment el que hi ha són moltíssims fans de La Travessa, Roger. Això sí que t'ho diré. La plaça aquesta del Museu Marítim està petada de gent que espera per entrar i per poder veure aquesta premiere, aquesta estrena de la Travessa 3, que en Marc Andreu i jo també tenim moltes ganes de veure. I si arriba alguna de les nostres protagonistes, t'ho faré saber.
0: Perfecte, doncs va, tornem a connectar d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 2:02:15. A tot això, avui també hem rebut missatges al 677-27-1058 d'oients preocupats per la Maria Pombo. Ens diuen: bon dia a tots, no sé si esteu al cas, però el cap de la Maria Pombo, de nom Pluto, ha desaparegut fa ja uns 4 o 5 dies i no l'han trobat encara. Segons explica ella, han fet totes les recomanacions que li han fet per buscar-lo i res. Ella està bastant afectada. Us passo la captura de pantalla que estan fent circular totes les amigues, amics i família de la Maria. Molts petons a tots. Què en sabem del Pluto, Marta?
1: Ara ens posarem seriosos parlant d'això,
0: sí,
1: perquè
0: home,
1: normalment jo faig broma també, quan toca parlar de la Pombo, que m'encanta que hi hagi polèmiques, però aquesta vegada és un tema que ens sap molt greu i ho diem de tot cor. I va ser diumenge que es van encendre totes les alarmes perquè la Maria va publicar un Instastories fent saber a la seva comunitat que la mascota de la casa, que és en Pluto, que la gent que segueixi la família el coneixerà de sobres, en Pluto el gat portava 4 dies desaparegut. Llavors la Maria explicava que això era molt estrany perquè aquest gat es veu que és molt casolà i que, per tant, això de sortir a passejar per la zona no acaba de ser la seva activitat preferida. Si algun cop sortia puntualment, ella explicava que de seguida apareixia a la porta de casa o alguna finestra que de seguida volia tornar a entrar al domicili, no? I llavors la Maria també donava detalls d'en Pluto, així com més pràctics per si la gent se'l trobava, com que porta microxip però no culleret perquè no es deixava, que sempre ho havien intentat i el gat no s'havia deixat mai, i que han omplert la zona del barri de cartells per veure si algú el troba. I la Maria deia que estava absolutament trencada, literalment, obro cometes, porto dormint amb ell 9 anys i aquests dies estan sent una agonia. Llavors, la Maria va publicar una altra Instastories explicant el que en principi havia de ser una bona notícia, i és que la família ha adoptat un altre gat. O sigui, van rebre un nou integrant a la família fa cosa d'un mes, i que encara no ens ho havia explicat a nosaltres, els seguidors, però que tenia pensat presentar-nos el nou integrant aviat, que estava recopilant imatges perquè fos un post bonic, etcètera, etcètera.
0: Per tant, van coincidir aquests dos gats.
1: En Pluto i aquest nou gatet, que encara no sé com es diu, van arribar a conviure unes setmanes, i es veu que estaven enganxats, que es portaven molt bé l'una sobre de l'altra, i ens ho ensenyàvem una foto moníssima dels dos mixets a través d'Instastories. Però llavors la Maria seguia explicant que ara se sentia molt culpable, perquè es veu que en Pluto, el gat, diguéssim, vell, el més antic, va desaparèixer quan van canviar el seu sorral de tota la vida per un de millor i de més gran.
0: Ostres.
1: Com si aquest canvi hagués estat per ell un gran trasbals, una cosa que estava acostumat.
0: I va decidir fotre el camp.
1: No ho sap. I llavors ella deia, ho confessava així, eh? Potser no hi té res a veure, però ara mateix no puc evitar donar voltes absolutament tot. Si algú ha viscut una situació similar, m'encantaria llegir-vos. Llavors, Jaume, no sé si tu... Clar, tu tens una gata.
2: Jo tinc una única gata extra casolana, mai surt ni per sa finestra, però aquí per lo que descriu, jo tinc una gata que se diu Aramis,
1: per en honor a Aramis Fuster.
0: Molt bé.
2: A tot això m'agrada recordar-ho sempre, en Aramis Fuster és de Berga, que és una cosa que la gent no sap.
1: Sí.
2: Bé, però tornant a lo del gat, és que desconec moltíssim, primer, perquè mai li... O sigui, ella li va canviar sa caixa de caques, perquè mos entengam.
1: Exacte, allà on fan les seves necessitats, no?
2: Jo mai li he canviat els tipus d'arenes, ni sa marca, no hi ha hagut cap trasbals per a sa meva gata en aquest sentit, però a part és que sa meva no surt ni per sa finestra, i per lo que entenc, en Pluto sí que fa alguna sortida o petita.
1: Molt puntual, no sempre, eh? Jo entenc que li agradava molt estar dins de casa. No ho sé. Llavors, ahir dilluns, les seguidores de la Maria li demanaven si hi havia novetats en la desaparició d'en Pluto, i ella va contestar amb 9 Instastories, aquesta vegada en vídeo.
8: Chicos, que estéis preguntando que si hay novedades, y las novedades que no hay novedades, que es algo que me... No sé, estoy en casa y lo único que me hace llorar, así que he venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas, todas las mañanas.
1: Jo crec que mai l'havia vist així.
2: Jo tampoc.
1: Ni parlant de la seva malaltia, ni...
0: Totalment, jo la veig molt trencada i en algun moment em pot arribar a semblar com frívol perquè jo no he tingut mai animals.
1: Clar,
0: ni he tingut mascotes.
1: Pensar...
0: I llavors penso, què li passa a la Maria Pombo? I quan veig que és per un gat, penso...
1: Et costa connectar amb aquesta emoció.
0: Dic,
1: Bueno, per ella és com...
0: No, absolutament,
1: de la
0: i la gent que té gossos i gats...
1: No,
0: no, si
1: gats.
0: Perdessis l'Aramis ara, si també quedaries com...
2: No, seria
0: perquè forma
2: terrible,
0: part
2: quan
0: de la família.
2: Quan hem tingut algun problema que hem hagut d'anar al veterinari, perquè a més els gats, fins que no estan molt, molt, molt malament, no donen avís físic de que estan tan malament i has d'anar quasi d'urgències al veterinari.
1: O sigui que aguanten.
2: Són com molt autosuficients, inclús amb el sofriment del dolor, perquè mos entengam, no? Es queda ser molt angoixant, perquè a més no és que estigui passant per un dol... toca en fusta de que no sigui així, però de que en Plutó s'hagi mort. És que està desaparegut i és aquesta angoixa diària de no saber on pot estar i si
1: és
2: pots fer alguna cosa, no?
1: Sí. Totalment. I llavors la Maria explicava també què és el que la fa patir més de la desaparició d'en Plutó.
8: Clar, lo que más me jode es que es un gato supernormal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amase, ¿no? Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, y empiezan las lluvias y... En fin, que no hay novedades. Y que gracias a todos vuestros mensajes, todos los tips que me habéis dado de sacar el arenero fuera, lo hemos hecho en el arenero antiguo, que gracias a Dios no lo tiramos, y lo hemos dejado fuera, pero... No sé.
1: Ella la fa patir molt, que és un gat que sembla així de carrer, que la gent pot pensar que viu al carrer, les hores que no s'hi acosti...
0: Clar, que passi desapercebut,
1: exacte,
0: no
1: que la gent no s'hi fixi. Mm. I que han provat de posar aquest sorral que dèiem fora, l'antic, per veure si serveix de reclam perquè ell torni.
0: I com és aquest gat, per reconèixer-lo?
1: Doncs és un gat dels més típics, saps? D'aquests que són tigrats, que tenen ratlles, pèl curt, ulls clarets, així com marró gris, el típic gat amb ratlles fosques, molt mono. I la Maria va compartir unes quantes fotos d'ell, detallava també que té les pupil·les dels ulls asimètriques i que gairebé, això no ho sabia jo, no té dents perquè les té trencades.
2: Ah, sí?
1: No ho sé. Això és el que explicava la Pombo. També explicava com és de caràcter, que és molt afectuós però també molt espantadís. I que si algú el troba, que per favor que l'agafi, que és completament inofensiu, que el porti al veterinari, que la contacti urgentment a ella o a tota... Aquí comença a etiquetar tota la gent de la seva família. En Pablo, que és el marit. Les germanes, la Marta, la Lucía o la Gabriela. O deia ella, literalment qualsevol persona del meu entorn. Jo he anat seguint les seves xarxes, avui ella ha anat fent vida de shootings i d'altres històries que té per feina.
0: I que no ha aparegut, Plutó.
1: I ha acabat afegint unes stories fa 4 hores dient que encara no hi ha novetats, que gràcies per tota la gent que s'està interessant i que la vol ajudar, però que de moment no l'estan trobant. Des d'aquí esperem que aparegui aviat.
0: Esperem.
2: I jo he de dir, o sigui, ara no vull frivolitzar ni semblar que m'enric d'en Plutó i la seva desaparició, esperem que torni aviat, però tornant en el debat d'abans... Sé que sóc molt contradictòria i crec que ho estem sent totes perquè és com complicat, però me resulta estrany que una influencer tan important, quan hi ha una injustícia personal i individual, se reactivi tantes xarxes, però amb el tema de l'habitatge no se pronuncia en absolut.
1: Mira, ella no ha fet cap stories de la Mari Carmen, per exemple.
0: Però és que ella pensa molt diferent, no?, segurament, al que s'està defensant en aquestes mobilitzacions.
1: Però justament és un tema aquest que la Juliana ja explicava, que l'ultradreta també s'està apropiant.
0: Del relat, també. Mm. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i en menys d'un minut tornem fins al Museu Marítim per saber com avança la premiere de la Travessa VIP.
9: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Juliana Canet, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, com aneu, guapíssims?
0: Molt bé, com està l'ambient? Ara sí que veig que estan arribant ja els convidats, eh?
5: Efectivament, els primers convidats ja estan apareguent. Són els participants de la Travessa VIP. Estem veient els teus millors amics, Roger, els tiets,
0: ai,
5: que són
0: monos.
5: Els primers que han passat per aquesta catifa. I després també tenim la Neus i en Jair. És a dir, de moment tot, cares amigues i cares amables. Els estan fent una mica de fotos.
0: Val, ens hem d'imaginar el fotocall, no?, atenent els mitjans,
5: efectivament,
0: ara.
5: Efectivament. Estan aquí ara al fotocall fent-se fotos i fent-se els guapos, la qual cosa els hi surt molt bé, perquè quan ja tens aquesta bona genètica de casa... Escolta, una cosa molt important que s'està comentant aquí entre bambalines és que un dels convidats VIP que hi haurà aquesta nit és la família Cobercí, amb excepció d'en Pau, que ja per poder una mica la gràcia
0: el
5: també.
0: Pare, no?
5: És
0: la
5: aquell
0: mare,
5: moment de la independència.
0: I la germana, que és la Irene. Que...
1: El meme.
5: Sí, és una mica el meme aquest de la senyora de la independència. Però bé, si voleu, ara podem intentar enxampar-los, o què, Marc Andreu? Però estan amb la selva, no?
1: La família
5: ja
1: Cobercí.
5: La Clàudia Fuertes de la selva. Bueno, mira, jo us agafo i ja està. No, aquí tenim la Neus i en Jay.
0: Van espectaculars.
1: Que guapos!
0: Hola,
1: què tal?
0: Van guapíssims.
5: Van molt i molt guapos, estan dient a la ràdio que aneu a... Crec que mai us havia vist tan arreglats.
0: Ens hem arreglat bastant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, molt, bueno, pels Gaudí.
0: La Neus va guapíssima, jo vaig a home, hetero, estan...

0: Puc desapuntar?
1: Al final no vull anar a la travessa.
2: A la Neus li passa una cosa amb l'aigua, que és que només que li caigui una gota als cabells queda automàticament tota rinxolada, sembla una altra cosa.
0: Sí, és horrible. Sí, l'aigua no...
1: Escolta, esteu nerviosos? Perquè avui jo ja he anat veient que heu anat fent cosetes, la colleta d'amics de la travessa, però la colleta d'amics, no tota la travessa, i avui al final hi haurà retrobaments amb tots els concursants.
2: Sí, nervis no, ganes.
1: Il·lusió fins i tot?
2: Punt d'il·lusió, punt de pell de gallina, poder, de veure gent.
1: Sí. A mi m'agrada retrobar-nos.
2: A la Neus li agrada la gent.
1: Guanyeu vosaltres?
2: No t'ho podem dir perquè hem de pagar molts de cèntims a TV3. No puc dir res.
1: Bueno, nois, que vagi molt bé, molta sort, tenim ganes de veure-us i penseu que per nosaltres seguiu sent els nostres guanyadors, veurem què passa.
2: Això és l'important.
1: El cor. Guanyadors al cor, sempre.
2: Guanyar-nos el cor de vosaltres.
1: Seguirem veient qui més apareix per aquí, perquè ara mateix tenim els tiets ben segrestats per la Clàudia Fuertes de la Selva.
3: Han arribat tots junts, Juli, els concursants,
1: quatre,
3: o cadascú
1: sí.
3: Amb el seu cotxe?
1: No. Ah, això no t'ho sé dir, nens, hem vingut amb autobús.
3: No he tingut temps
1: d'enterar-me'n.
3: Que van arribant per separats.
1: Van arribant a comptagotes, però jo em penso que els tenen ja, en alguns almenys, tancats, diguéssim, en una sala i els van deixant anar, perquè abans he vist en Jair que anava amb unes bosses i que ja corria per aquí, bastant abans de passar per Catifa Vermella. O sigui que tinc que alguns ja estan aquí des de fa estona i que senzillament aniran apareixent. Comencen, ja et dic, per aquests noms més nostrats, no? Un Jair, una Neus, uns tiets... Veurem quan arriben els Casses.
3: Clar, també serà interessant, a veure si podem parlar amb els Casses, amb la Sheila i amb el Christian.
1: Recordo que per mi ells són cares amigues, perquè jo els vaig entrevistar ja a Mallorca i són encantadors a uns nivells espectaculars.
3: Això com funcionarà, Juli? Després de la catifa, entenc que hi haurà una projecció aquí entre telespectadors i els protagonistes mateixos en una sala.
1: Efectivament, això és, hi ha una sala molt grossa ja preparada perquè després puguin veure tota aquesta gent al primer episodi. Tota aquesta gent són els concursants, els seus amics, tots els senyors Trescat, la Laura, el seu nòvio i tots els fans de la travessa que han volgut acostar-se fins aquí. I després també estem veient alguns exconcursants de la travessa. He vist, per exemple, la Clara Miret, la Torroneta, guanyadora de la primera edició. Que venia molt i molt guapa. Vull dir que també, clar, entenc que per als concursants anònims de les altres edicions avui és un dia important.
3: Clar, de retrobaments també amb l'equip i tot això. També em faria molta gràcia veure si podem parlar amb ells, en Miquel i la Raquel Sans, que per mi són com una de les parelles de preferits pel públic en general, de veure com ho fan en aquesta travessa. Que en el tràiler... Bueno, jo he vist unes imatges de la Raquel caient. Les heu vist vosaltres, aquestes imatges?
1: Bé, ja sabeu que la Raquel es va lesionar.
4: Sí, certament.
5: A veure, tu has d'intentar quadrar les coses que han passat amb les coses que pots intuir. Però hi va haver uns dies que la Raquel no va presentar el TN,
3: no? No, correcte.
5: Vale.
3: Però que hi ha una caiguda, jo crec que és el primer capítol, o en almenys en el tràiler que han avançat, que crec que té una caigudeta la Raquel.
1: No
3: sé si és la gran caiguda.
5: No sé si és la gran caiguda.
3: Val, i està muntat.
5: Sí, només una mica d'ensurt.
1: Però que es va cardar una nata que flipes i es va fer molt de mal, pobra, això és verídic, perquè va haver de demanar la baixa, vull dir que pobra, li ha costat recuperar-se,
3: sí,
1: i tot
3: sí.
1: Així, ella no se n'ha empenedit gens, diu que s'hagués presentat mil milions de vegades en aquesta aventura i que ha estat una experiència que ella explica que li ha canviat la vida. Tu imagina't quina intensitat, és que a mi em fa un fomo horrible, jo m'ho estic passant malament cobrint aquesta catifa.
5: I d'aquí el títol de la cançó dels tiets i en Miqui Núñez, Raquel Sanz.
3: Sí, que va avançar la Juliana, que no sé si avui sonarà, m'imagino que sí, no?
1: Hem sentit sempre o hem crescut amb la teva veu. Fa alguna cosa així. Avui els hi ha, a veure si la canten ara els tiets, intentaré enganxar-los.
3: Perquè què, no els tenim, ara? M'estàs dient amb això?
1: És que estaven segrestats pel senyor Trescat, perquè volien han prioritzat, com sempre, la televisió. Això va així, nen.
3: Vale, mira si els podem tenir i si no, connectem d'aquí una estona.
1: Som-hi. Ara us he volgut ensenyar una mica la sala aquesta on faran la projecció, que també és molt xula, perquè és veritat que el Museu Marítim impressiona molt, és un espai molt gran, i és tota aquesta arquitectura molt endiloquent, molt medieval, i realment el senyor Trescat crec que tenia raó quan va dir que aquest és l'esdeveniment més gros que ha muntat fins a dia d'avui per presentar un programa.
3: Us heu d'imaginar la Juli amb tots els aparells de la ràdio, el micro, els auriculars, caminant com una boja.
4: Caminant com un Museu Marítim. Però és que està a l'aeroport de Palma.
3: Sí.
4: Està fotent
3: passant entre la gent i ara s'acosta el protocol.
1: Podem parlar amb els tiets ara que estem en directe?
3: Molt bé, demanant permís.
5: Que educada la meva nena.
1: Estan parlant amb el Telenotícies i després els enxamparem nosaltres

0: Aviam, què ens poden explicar?
1: Uns tiets que poden ser la sorpresa d'aquesta edició, eh?
0: Home!
1: No. Per mi no, no. Però hi ha gent que hi creu molt amb els tiets.
0: Bé, al revés, Roger, per tu sí. És a dir, facin el que facin, només que aconsegueixin no marxar els primers, per tu ja serà
1: una
0: sorpresa.
1: Per mi és una victòria, sí, perquè per mi el primer dia...
2: Serà derrota personal, perquè t'hauràs de menjar les teves paraules i et vaig dir, l'acompanyament el pots triar, una mica de manideta o amb patates?
1: Exacte, doncs mira, patates a triar.
2: Olé.
0: Què voleu que els hi pregunti, família, als tiets, quan els tingui ara aquí al davant?
1: Doncs això, si estan contents amb el paper que han fet. No cal saber si han arribat molt lluny o no.
2: I pregunta'ls si guanyen i endevina les cares que fan.
0: Mira, jo només us diré que els dos van molt elegants, han optat per una mica de polo, una mica de pantaló de traje, els porta fins i tot una americana, i tot i així els peus hi porten bambes. I fins i tot intueixo que la bamba que porten Xavier Coca podés inclús la que va fer servir per la travessa, perquè les veig molt esportives. Nois, espereu un moment. No, un moment que estem en directe. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
3: Espera.
0: Perdoneu que ens estan renyant. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
3: Molt. Molt contents.
1: Molt, eh?
0: Ho diuen amb un somriure, Roger, un somriure de cofois i de trapelles.
1: Poseu les patates al forn.
3: Sí, realment. A veure, anàvem a passar-nos-ho bé i això es va complir. I avui més. Estem veient moltes cares conegudes per aquí.
2: Fan una cara de guanyadors. Fan una cara de
1: guanyadors.
0: Diuen que feu molta cara de guanyadors i és veritat. Però sobretot jo crec que feu cara d'il·lusionats perquè vosaltres una festa major i un moment de comunitat sempre el gaudiu com a bons nois de molt de Mataró i molt dels vostres i avui es nota que el que més gràcia us fa d'això és el retrobament.
3: Sí, que realment és un retrobament una mica fictici, perquè ens hem anat trobant quasi cada setmana.
0: No amb tothom.
3: No tothom tenia l'agenda disponible per trobar-se cada setmana.
0: Qui us heu anat trobant cada setmana? Tu, en Miqui, la Raquel?
3: La Raquel, en Víctor, la Laia, la Gador, la Carlota, no sé, una mica de tot.
0: I com fa la cançó de Raquel Sans, que publicareu, entenc, molt en breu, si no pràcticament demà, poder, per l'estrena de La Travessa?
3: Jo no sé d'on estrena la informació, però jo crec que no és cert, eh?
0: Hem crescut, nana, la teva veu.
3: No, has fallat amb una cosa.
0: Quina cosa?
3: Sortirà demà.
0: I quan surt la cançó?
3: El què? Quina cançó?
0: No és una
2: Mira,
0: cançó?
2: Mira, ja prou, eh?
1: Sí.
0: Poder sortir avui?
3: No, avui no sortirà res.
0: Avui no, per lo que sigui, no us va bé.
3: Avui estem aquí tranquils, ja, si ha de sortir alguna cosa ja sortirà d'aquí unes setmanes.
2: Juli, pregunta'ls si tenen alguna cosa a dir-li a en Roger.
0: Teniu alguna cosa a dir-li a en Roger?
1: Que mirin Roger, els ulls i m'ho diguin.
0: Que el miris als ulls i li diguis.
3: Roger, és comprant sabó per rentar-te la boca. És broma. Però sabem que no confiava gens en nosaltres
1: gens,
3: i crec que hem fet un bon paper.
1: Mira,
3: això et prendré.
1: Molt bé. Per tant, no són els primers eliminats.
3: És en castellà, però en boca cerrada no entren mosques.
1: Doncs no entrarà res aquí.
0: Déu
1: res
0: meu, res. De moment, nois, a mi m'esteu donant bastantes pistes, o sigui que us deixo marxar perquè no sigui que us passeu de xulos i al final hagueu de pagar el preu per haver xerrat de més. Que vagi bé, guapos. Adeu. Molta sort. Bé, ells fantàstics, com sempre, i radiants. Roger, em penso de veritat...
2: Jo crec que guanyen,
0: em penso de veritat que t'enduràs un disgust.
1: Sí, no.
2: I una cosa, jo... Van ser els meus guanyadors, eh? Aquí va haver una porra, sí, fa molts mesos.
1: Tu has apostat sempre molt per ells.
2: Perquè jo he tingut un molt mal inici de curs, a nivell intuïció bruixil, però estic remuntant, eh? Tinc
4: a
2: aquesta
4: més,
2: sensació ara.
4: Jo no tinc gens d'informació, però sempre s'ha dit, de Laura Escanes i així, que els tiets han format part, una part primordial d'aquesta edició de La Travessa VIP, i que han ajudat a que fossin una pinya...
1: Fora de càmeres,
2: sí,
1: a crear...
2: Sí, cohesionador.
4: Tot això indica, per mi, intuïció, que no són els primers eliminats, però tampoc els segons. Vull dir que deuen estar fins gairebé a final, no? Si ells han fet com a tot aquest nucli familiar.
0: No ho sé, però és veritat que se'ls veia una cara de satisfacció, una cara entremaliadura, els hi brillaven els ulls. Això, com a mínim, deu voler dir que s'ho han passat molt i molt bé.
1: La Sheila i en Christian deuen anar al seu aire, arribaran quan els hi vingui de gust, ja no parlem de la Goico, no? No sé a quina hora estaven citats, tampoc.
0: No sé pas a quina hora estaven citats, em penso que a partir de mitja tots els concursants, però és veritat que aquí, de moment, el que hi ha és una cua d'influencers locals i estatals que volen passar per la... Bueno, i que han estat convidats a passar per la catifa vermella. Hi ha un noi ara fotent aquí trucs de màgia, etcètera, vull dir que no fa pinta que hagi d'aparèixer en breus.
2: I en Joan Verdú, on el tenim?
0: En Joan Verdú de moment no apareix, perquè suposo que farà una aparició estel·lar juntament amb Laura Escanes, que sí que sabem que serà l'última de trepitjar aquesta catifa vermella, que ja us ho haurem d'explicar demà.
1: Val, Juli, fem una cosa, com que encara ens queden uns 10 minutets, si en qualsevol moment apareix una d'aquestes cares que ens interessen moltíssim, obres el micro i entres directe, val? I intentem parlar amb ells.
0: Ja t'hem entesos. Perfecte.
1: Doncs va. 11 minuts i a les 7. Aprofitarem, Jaume, per parlar novament d'en Ferran Torres, perquè aquests dies se l'estan parellant amb la tiktoker Fabiana Sevillano.
4: Sí, tot va néixer a una festa que s'ha de fer ara fa una setmana a Madrid, una festa exclusiva amb varis jugadors de la selecció espanyola. Com recordareu, en Ferran Torres va fer una entrevista en El Hormiguero d'en Pablo Motos el dilluns passat, una entrevista bastant vergonyosa, no?, que la vàrem comentar. I en acabar va dirigir-se a una discoteca madrilenya amb varis companys de gremi i algunes amigues selectives.
2: Que bona aquesta cançó.
4: És boníssima, s'ha de reivindicar més.
2: Sí, eh?
4: No, no? M'agrada, no? Bé, entre aquestes convidades selectes, l'empresària de la nit Titanati, que mai falla enlloc, ja ho sabem.
1: Mira.
2: Ahir, la comitiva del que no surti d'aquí que va anar a veure La Bola Negra als cinemes, es va trobar la Titanati, cara a cara. I et diré més, vam intercanviar més de 3 i 4 paraules.
1: Vam estar parlant una estoneta perquè
2: una
1: vam haver
2: estoneta
1: de fer cua junts
2: per
1: i estava
2: crispetes
1: ben bé darrere nostra.
4: Perquè ella també anava a veure La Bola Negra.
2: La Bola Negra, sí, sí,
1: amb, sí. Amb una amiga, em sembla,
2: sí,
1: que hi anava.
2: Amb una altra noia.
1: I vam estar parlant una mica també en general de Barcelona, del món de la nit.
2: De la festa, dels famosos.
1: Dels locals que li tanquen i llavors els
2: a veure què has d'explicar, que potser ho vam parlar amb
4: ell. Ah, bueno, jo m'estranya, sí, però jo pensava que ella només anava al cine a sessió matinal, aquestes de nois, que és a l'hora que ella no fa feina, perquè la nit és la seva franja laboral. Bé, ahir lliurava.
1: Ahir, sí, tampoc era molt tard.
2: No, era vespre, sí.
1: Set. A les 9 era fora.
4: A les 7 ella se maquilla per començar a fer feina.
1: Exacte, comença el dia.
2: És un mussol.
4: Exacte. Bé, en aquesta mateixa festa també hi havia l'influencer Fabiana Sevillano, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, i que després presentaré millor. O sa també tiktoker d'esports Sofia Anyway, una noia mitjanament popular que en acabar sa festa va penjar un story Instagram per als seus millors amics, és a dir, un vídeo amb un visionat molt limitat, només per 10 persones. I allà explicava com havia anat sa festa i qui havia estat amb en Ferran Torres.
5: Fabiana Sevillano se ha comido la boca.
6: Con Ferran,
5: con
6: oh, Ferran,
5: Ferran,
6: oh, Ferran.
5: Esta información que os estoy dando en exclusiva.
6: Exclusiva. Ni Javi,
5: ni Javi y yo llegó tan lejos. Fabiana Sevillano llevaba toda la noche roneando con el Alex Baena y de repente sí ha ido a una esquina y por cómo se iba a saludar el DJ y hemos visto un microsegundo cómo se comía en la boca. Microsegundo, porque no ha sido más.
6: Literal.
1: Microsegundo.
4: Microsegundo. Na Sofia Anyway va declarar que na Fabiana Sevillano i en Ferran Torres s'havien menjat sa geniva dins aquella discoteca i tot pareixia apuntar que era una informació realista, ja que l'intenció de na Sofia Anyway en cap cas era filtrar-la i guanyar notorietat.
2: Com se li filtra, doncs, que és algú d'aquests 10?
4: És que ella ho va compartir entre 10 amics, que això ho sap en Javi de Hoyos i ho vaig traslladar, que només eren 10 amics, i algú d'ells la va vendre compartint el vídeo en públic. A més, crec que tot ho fa encara més gros si sabeu que després na Sofia Anyway, quan se va filtrar el vídeo, se va treure les xarxes perquè jo crec que estava molt en contra de que això se filtrés, no? Però aquí la gran pregunta que molts se deuen estar fent, i crec que tu també, Roger, te l'estàs fent, és qui és na Fabiana Sevillano?
1: A mi que m'ho expliquis amb aquest...
2: Que mai...
1: Ha
2: sonat aquesta cançó quan es parlava de Fabiana Sevillano.
4: No, sóc el primer.
2: Jo crec que sí.
4: Algú havia de posar la primera pedra. Bé, na Fabiana Sevillano és una tiktoker sevillana de 24 anys que encaixa en el rol d'influencer de lifestyle perquè resumidament penja vídeos de ball, de ballaruga, viatges i maquillatges a les seves xatxes.
7: Hola, niñas. Hoy vamos a hacer un lip combo nuevo. Ya llevamos 3 días haciendo esto. Hoy vamos a tirar por otro formato y voy a utilizar uno de los rotuladores. Tengo entendido que te tienes como que difuminar rápido, porque si no, se queda muy fijo, ¿vale?
8: Es que está guapísimo, de verdad. A mí me encantan estos lip combos y brillantosos.
4: S'ha fet molt reconeguda en els darrers anys per els seus conflictes amb sa també tiktoker Lola Lolita o per haver participat a sa darrera velada de l'any d'aquest juliol, que és aquesta competició de boxa entre celebritats digitals que organitza Nibai Llanos. I, de fet, na Fabiana Sevillano va ser una de ses que va provocar sa polèmica caiguda dels influencers que se va donar aquest estiu, ja que en ple agost na Fabiana se queixava del seu excés de feina i que ella només tenia un mes de vacances quan la gent se suposa que en té 3.
9: After de la velada, no volví a mi casa. O sea, la velada fue el 25 de julio, estamos a 3 de agosto, yo no he pasado por mi casa. O sea, mi madre me pregunta dónde estás, con quién, qué haces, cómo andas. Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque
10: La gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes, pero yo en este mes me estoy desconociendo.
4: És gros, lo desconnectats que viuen els influencers, sobretot de lifestyle, que se cregui que tenim 3 mesos de vacances, la resta de mortals.
2: És en aquests moments que penso, tant de bo no tinguessin internet, no?
1: Sí, hi ha coses que val més.
4: I tant de bo tu no tinguessis mòbil, no? Exacte. Per veure aquestes misèries.
2: Sí, seria per la finestra.
4: Bé, com deia, l'influencer Sofia Anyway havia filtrat sense voler que en Ferran Torres i na Fabiana Sevillano s'haurien morratjat en aquella festa. I de bé, sa boia de neu s'ha fet tan gran que na Fabiana Sevillano, ha contestat. Ja vos dic que no ho ha fet amb un burofaig, ni amb un comunicat oficial, ni amb una carta formal publicada per la revista Hola. Ho ha fet com se fa en 2026, perquè ha escrit a l'oracle rosa, que és en Javi de Hoyos, per tal de que ell faci de colom missatger.
11: Fabiana Sevillano i Ferran Torres, ¿qué está pasando? Le he preguntado a Fabiana y os voy a dar ahora la versión de Fabiana, lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho que esto es absolutamente falso, que ella no conoce de nada a Ferran Torres, que en todo caso alguien la puede haber visto ir a saludar a Alex Baena porque tienen amigos en común, pero que a Ferran no le conoce absolutamente de nada, que está flipando con toda esta historia y me recalca que es mentira. Esto es lo que me dice Fabiana Sevillano.
1: Per tant,
4: no sé què em pensa. Jo tinc sensació que sí que hi ha hagut alguna...
2: Jo crec que també.
4: Besada, robada, meitat de nit. A més, na Fabiana té privilegi de saber que a una festa on hi ha futbolistes mai hi ha mòbils. Per tant, no hi ha imatge d'aquesta suposada besada, no? I recorda'm, no, Sofia Anyway no volia filtrar aquesta informació de forma activa i explícita i conscient. Per tant, això ja me denota que probablement sí que és certa aquesta informació. L'explicava entre amigues.
1: 5 minuts i arribem a les 7. Fem una última ullada al Museu Marítim de Barcelona, a la catifa vermella de la premier de la travessa VIP. Ha passat algú destacable, Juliana, mentrestant?
0: Mira, han anat passant la Carlota Bruna, la seva companya Gador, que fan equip a la travessa, i també els esportistes, en Víctor i la Laia, que per mi ja són part de la família. I ara estan posant plegats la Rais i l'Arnau París, juntament amb el xocolater, amb el mestre xocolater de fer, el Lluc Closelles, de la teva zona, Roger, sí. Exnòvio de Martina Puigverd, que n'hem parlat molt també aquesta temporada. Deixa'm dir, sobre el tema de la Fabiana Sevillano, disculpeu que us estava escoltant, que 100% es van embolicar, i ho dic totes les persones que van treballar en aquella festa, totes les persones que la van organitzar. Vull dir-te que ella ja ho pot negar, però això ja ho diu l'hora fa, que els famosos sempre menteixen.
1: També diré que un micropetó, no sé si es pot comptar com a... No? Un microsegon, diu que va ser, no?
4: Escolta, a mi ja me resoldries meu malestar personal amb la meva vida sexo afectiva tristíssima.
1: Vale, perfecte, doncs així...
2: Una menjada de boca compta.
4: Sí.
0: I pel que fa a la resta de noms de gent que va apareixent per aquí, de moment res. Estan passant tot d'influencers espanyols que jo no coneixo i que estan convidats, per la resta no... no
2: demà
0: no
2: fem ressenya de què ens va semblar la bola negra?
1: Jo crec que sí, no? Perquè...
2: Ens ho demana la gent.
0: Demà fem programa de cinema, Marta, perquè hem de parlar de la bola negra, hem de parlar de què ens ha semblat, de què ens han semblat aquests primers episodis de la travessa i de les declaracions que ens acabin de fer els famosos d'aquí.
1: Que m'ha sorprès molt que avui l'Albert Tom era a la tarda aquí a l'estudi fa una estona dient que no li ha agradat gens la pel·lícula, no? Que s'esperava, bueno, tenia moltes expectatives.
2: Sí que reconeix que hi ha escenes boniques, que està ben feta, que és molt poètica i que és bella, però que no l'ha commogut. Escolta'm, això és molt personal.
1: No, bueno, doncs demà comentarem a veure què ens ha semblat, també. I tu, Jaume, quan tens previst veure-la?
4: Jo la veuré demà després del programa.
1: Bueno, doncs ja ho comentarem, quan l'hagis vist.
4: Anant per parts.
1: Juliana, demà acabarem de sentir els protagonistes que s'han presentat a l'hora que han volgut, però demà els sentirem aquí el que no ha sortit.
0: Perfecte, que vagi bé, guapíssims.
1: Que vagi molt bé.
2: Ara Tot Costa especial, 10 anys.
1: És veritat, especial 10 anys del Tot Costa.
2: Des del Museu d'Història.
1: Un programa especial. Tornem demà a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: No es poden fer actuacions o reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquest fons on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de lo que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamin, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anàvem amb la canoa, i no irà a Sant Lou, ja ve a l'Almanto. Em vaig sentir així, sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos, i també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entre mig que vam explicar el programa, però
6: no la vam viure.
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, eh? Em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssim tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als Ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11:48.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase o sobre aquesta frase. Maiol Roger, molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: També tens raó.
3: I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem una rèplica de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amb Evelyn Segura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels Matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser. Na, na, na, na.

0: al matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Tancarem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. Sí. És a dir, que encara estarà
0: sota vigilància
2: policial. Mm-hmm. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo, el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
0: L'altre.
4: Sí, estava pensant en el mar.
0: Ah, sí?
4: Home, sí,
2: jo te quedo rica lluny.
0: No? Sí,
4: allà no li queda gaire. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
6: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966, i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
7: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
8: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
7: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
3: L'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
3: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
3: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
3: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món, i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobar la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, pues gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil,
2: no.
1: I ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inxau Rondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ja està incluido en ese real decreto. Si ya hemos visto,
6: no, no es verdad,
5: si ya hemos visto lo que están negociando.
6: No,
5: en todo
6: no,
5: caso, señora Nogueras, le emplazo
6: en otro momento, a otra entrevista, porque si no me lo tomaría como una falta de respeto,
5: donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así la afirmación.
5: Disculpe un segundo.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle,
5: ojalá pudiera hacerlo,
6: porque este Real Decreto no incluye esto.
5: Gracias por
6: estar 3 minutos hablando.
5: Usted,
6: la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: Gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Pero todo escolar y pa casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los de los 80, también no.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Ahora Eivissa, el juego de niños.
7: ¿Tú ibas
8: en el año 80? Bueno, yo elegí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, porque te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Cada...?
8: ¿Eh?
7: ¿Eh?
8: Ocurraba cada día, pero...
7: Pero perdón,
8: depende el de eso me dejaban entrar o no.
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a Follis, que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya, de eso.
8: ¿No?
7: 6 meses, ¿eh?
8: Pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, amb orgies a Eivissa, eh?
2: Delido.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga. I allà amb personetes. Podríem fer una orgia aquí a l'estudi mundial.
2: Per l'amor de Déu, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Potser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts arribem a 2:15.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola.
1: L'amor llegó a mi vida. Lara explica.
10: Como una ola.
2: Si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
2: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, favor. Que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
2: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
10: Sí, llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs.
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Om. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Sí, com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic, hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes tu al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc fer això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls i...
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
17: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
1: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Energia que vam parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
2: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
2: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també Bufa Espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort. Bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid arriba també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven, aprovats avui pel govern espanyol, serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptéssim tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no?, però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fátima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les jornades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informe també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corran.
1: El grup Manresa arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça de Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem el risc.

0: la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
1: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
0: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
1: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
0: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
1: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
2: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
2: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Bueno,
3: últimament encara
2: més.
3: Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
2: Que bé. Sí, anem a millor, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
3: Doncs ja portem-hi. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
2: Ah, quina sorpresa.
3: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
2: Què no ha despertat l'interès de ningú?
3: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert. No ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La paeria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
2: Què no volen de cap manera els andorrans?
3: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica, ho recull el diari d'Andorra.
2: I en canvi, qui vol ser basc?
3: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponessa.
2: Vola el Sílvia, que és dimecres.
3: Vinga.
2: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Aviana, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
2: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
4: Sí, perquè tornarà Gossos.
2: Nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
4: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
5: Bon dia, matiners. Soc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia et despertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
2: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
4: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre, i cap a Gossos.
2: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
6: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
2: Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
4: Número 1, tant.

0: dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
1: Tant és així que porta tatuat un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
0: Sí,
1: tot,
0: sí,
1: dit, tot dit,
0: tot dit. Li vaig dir l'altre, li vaig dir ahir, dic que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve, i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, la,
1: doncs haurem de comprar les entrades.
0: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027, i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
1: Vinga, més coses per avui.
0: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí, amb Les Ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
1: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
0: Oh.
1: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
0: Avui pilles, eh?
1: Home, no, no, cada dia, cada dia.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
2: Avui toca parlar de diners.
1: Molt bé, són unes monedetes.
2: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
1: Sí, tant.
2: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
1: Uau! Bon dia, Catalunya!
0: Vinga. Bon dia!
2: Vinga, amb aquella alegria!
0: Endavant!
1: Què?
2: Per això avui us pregunto...
1: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
0: És un trivial duríssim.
1: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
2: Sí, cert.
1: Perquè a ella li encanta tot això.
2: Quina era la taxa de l'Euríbor al gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
1: Molt poc, no? Molt poc. Inauguri, sisplau, el marcador, Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
3: 2.500!
0: Uf!
1: 2.502. No ho digues, digues.
2: Ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge,
1: Macià,
2: eh?
1: Macià, 1 en 2.
2: Quan dos...
1: Macià diu... Jo dic... Jo dic... 1.
0: Jo n'he dit 0,8.
1: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
0: Ara és quan és un pet.
1: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
0: Ui, la cara de la
1: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confong ja. Marta, 0,8. Macià... 1,2, i jo dic 1. Qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
2: Macià!
1: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
2: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners, en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca variable. De fet, van ser uns temps molt durs per a moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per a aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden, perquè pagaven molt menys que ara.
0: I tant.
1: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent. Però vaja...
2: Sí, sí.
1: Apagar.
2: Sorprenent,
1: eh? No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents.
0: Sí,
1: tu i jo som innocents, però tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canviar-ho.
0: Macià, és la sort del principiant, potser.
1: Sí, exacte.
0: Tranquil·let, Macià. Tu tranquil·let.
1: Gràcies, Maria. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
3: Ara sí, bon dia.
1: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
3: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva i l'insegura. I tindrem aquí en Masferrer, a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
1: Doncs vam...
3: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys. No,
1: jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en quin suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria a tothom. A tota la meva gent.
3: Però
1: diuen
3: que eren 90 tribu. Minuts, no arriben.
1: No arribo, eh?
3: Clar.
1: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
4: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
0: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
4: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
8: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
9: Què creus és la cultura del dia aquí a Xina?
4: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorna a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Eloi Cordomí, molt bon dia.
11: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
11: Que tela, eh?
1: Home, vaig
11: vas
1: veure...
11: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
1: Però
11: a quina
1: tota,
11: hora vas marxar?
1: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a quarts d'una, 12... Sí, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
11: I això que després al Maresme encara es va salvar una miqueta perquè
1: sí.
11: La tempesta se'n va anar sobre el mar...
1: Sí.
11: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
1: brutal.
11: De pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
1: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular. Ui, no, perquè vaig pensar, com si comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
11: Sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, a zones de muntanya de les comarques de Tarragona. Podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
1: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
11: Fins ara,
1: que
11: adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El gran inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
12: Hola, bon dia.
1: Com ens hem despertat avui?
12: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
1: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
12: Sí, jo estic acostumat així a matinar. A mi em fico al llit d'hora i matino.
1: Ho has fet tota la vida, això?
12: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, en general molts anys sí.
1: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
12: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí.
1: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
12: Sí, si no t'escolto amb vosaltres, poso informació, cada informació poso.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
12: Gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Eva? Com ens hem despertat?
13: Molt bé.
1: Sí?
13: Escoltar-vos.
1: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
13: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
1: Molt bé. Encara fas una mica de veure dormida, eh?
13: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat una estona.
1: Encara no hem escalfat la veu, Eva.
13: Sí.
1: Doncs escolta'm, sí. Tens el número 2, moltíssima sort.
13: Vale, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, que vagi bon bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
14: Ai, hola, bon dia. Ai, Paulina,
1: però escolta, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina,
14: no,
1: que m'encanta.
14: Perdona, saps què m'ha passat?
1: Què?
14: Estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc un somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
1: Sí.
14: He agafat el telèfon de seguida i hauria trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
1: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
14: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni i ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cada jo, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
1: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor. Ai, no sé
14: sí,
1: si ho aconseguim.
14: Molt simpàtics. Som molt simpàtics.
1: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
14: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja teníeu despertat a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió una mica especial.
1: A moure una mica el cos, que sempre és important.
14: I tant.
1: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
14: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
1: No, bueno. Però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar, era cop i volta o...
14: No, jo, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
1: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, també una forta abraçada des de la ràdio.
14: Igualment.
1: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Número 3, Paulina, un petonet.
14: D'acord, bon dia. Adéu,
1: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
15: Hola, bon dia, família, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
15: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
1: A quina hora t'has despertat, Pere?
15: Mira, em desperto sol uns 4 o 5 minuts abans de que comenceu vosaltres.
1: Et despertes sense despertador?
15: Jo sempre.
1: Això és una meravella, Pere. Tens el cos més que acostumat.
15: No, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso. Em tinc que despertar a les 3, les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
1: Sempre t'ha passat això, Pere?
15: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, bueno, em desperto i ja està.
1: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
15: Entenc que... Això són els nervis d'abans de començar el programa.
1: És per començar la setmana, que dic que hem de començar-ho a arrencar, això.
15: Sí, escolta'm, fer un programa molt guai i no ho tenim, mira, molta sort, eh?
1: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
15: Vale, perfecte.
1: Que vagi molt bé.
15: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
16: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la Intel·ligència Artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer, tot sovint. Doncs, per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
3: Hola, què tal?
1: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'OL 4, Ricard.
3: El 4.
1: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
3: No, el 3, el 3.
1: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
3: No, el 2.
1: Què?
3: El 4, el 4.
1: Número 4. En Pere, no tinc temps, hem de deixar més temps per saludar-nos. Que vagi molt bé el dimecres, Ricard.
3: Adéu, fins ara.
1: Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempestes ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també el Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulacions que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i el Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua, moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de la Selva, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir a la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs, cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a Plaça Catalunya. Avui han acampat per a primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem-nos cadets!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, i a gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a Plaça Catalunya. Bon dia, noies.
5: Bon dia.
4: Fins quan penseu estar aquí acampades?
5: Bueno, encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
4: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
6: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vos preguntar ara si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
4: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que compensés?
6: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui, o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem, seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tota Espanya.
4: Doncs ja ho sentiu, Ricardo, tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els
0: manifestants. No acabo d'entendre el tot, què és el que vol dir el tot, eh?
4: Però... què vol dir aquest tot?
5: Doncs, o sigui, no un decret superficial com els que fan sempre per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent... bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser, perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que sigui 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer. No tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
4: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que hi va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral Robert.
7: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar 2 anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa 2 mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les, ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
9: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
10: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
9: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer 2 gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
6: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
9: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Catalunya necessita un canvi de rumbo, però Illa ha decidit perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: Des dels comuns, Jessica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
10: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
6: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
12: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
6: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de Sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari Esther Capella creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
8: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
6: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech-Cadubel.
3: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plata al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
6: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
6: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. I pel que fa als esports, Robert Prat?
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs Corren de gossos, perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I La Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Món de Roses, en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: La tercera cançó del dia.

0: dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 9:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 10:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs, fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el moviment meteorològic no s'acaba. Preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva. Tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també a la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no baixarà la temperatura d'una manera clara, i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus, amb molta humitat i molta sensació de xafogor a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podien superar els 100 litres per metre quadrat, i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars, al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, d'aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la Litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia, X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric. Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
10: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
11: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
10: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El Tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
12: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
13: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
13: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
12: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
12: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
14: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
12: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
14: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
12: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
12: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. El partit a 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 8:15, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48.
15: I es pondrà a les 7:35 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47.
1: Les temperatures a aquesta hora?
16: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Parlament.
15: En marxa el debat de política general. El president Salvador Illa va anunciar-hi ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
16: Un centenar de persones han plantat tendes a Plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
15: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa dos anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
16: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copernicus.
15: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
18: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
18: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què diran també avui a la Xina?
18: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de dues mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar tres soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia, Ricard.
1: Centrada sobretot en els decrets d'habitatge.
19: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. I titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada. A la premsa de Madrid hi veiem els Reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable i l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
0: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la séquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb dos gols davant de Croàcia. Robert Prat.
12: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat als Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
20: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts

0: amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: 6:45 del matí.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
4: Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit. Comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
4: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
2: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
8: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
2: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
4: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
2: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
9: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
10: S'impedirà sobretot que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
9: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
10: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a 2 anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
9: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
10: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
9: A més,
10: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
9: Txell Garriga
10: i Àlex Girard Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar i al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de dos decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
2: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
4: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
7: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repara la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
4: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
2: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
4: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
12: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
2: 3 minuts i 3

0: quarts de set del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
1: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
0: Toni Fortesa.
2: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
3: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera, on l'atmosfera no es neteja, i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetat cardiovascular i respiratori.
2: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i guants serà obligatori.
1: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
0: Miquel Jarque.
4: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
5: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
4: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
6: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
7: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquest disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
6: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
8: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
9: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
6: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
0: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial segons dades del primer anuari del podcast en català.
6: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de 126 a 479.
0: Marc Ruiz.
10: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcasts va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
11: Vamos, la película. Atrapar la eternitat en la jaula de l'instant.
6: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
12: El cine és el últim reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
6: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i l'extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
0: Passant pràcticament 2 minuts de 3:15 del matí pel que fa al temps, Eloi Cordomí, més tranquils avui. Bon dia.
13: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment, avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu, Prepirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre i en especial a la zona dels ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
14: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cues en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
17: Exigim que el manteniment de tots els treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment a tot el territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats entitats.
16: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels 100 dòlars. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Catalunya Nit.
19: Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
22: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Mar Jurado, bon dia.
24: Molt bon dia.
0: Avui l'agricultura serà la protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
21: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Balogrin. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
0: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Julià.
22: Sí, això després dels Estrella Ronça, que ha hagut amb la proposta per modernitzar
2: modernitza tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
0: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la Vila Romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
3: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de la badia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
0: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada de la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
22: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
23: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
24: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
28: Què és això?
27: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
29: Posa-hi el porc per aquí al mig.
26: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
25: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
26: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
31: I em va vindre a dir sí.
32: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
30: El més perillós és que escapi el nostre control.
33: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
25: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen de diversos tertulians i presentadors de televisió.
34: Torne al desonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots esos tertulians d'Horizonte, de la Quintana, de la Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns estos presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora de Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
0: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Architect.
1: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir un miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
4: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que, segons ell, formen part d'algun d'aquests col·lectius.
5: Señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4. Dentro de poco...
4: Enric Arostrell ens explicava que, per culpa de la pluja, no sé quins trens fallaven...
6: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu, Maria Frade Duguer.
4: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera, parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
7: Está malo de una pierna, no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Esa sí...
4: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Vinyes, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes, i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó. És una raó molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, hem acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sea, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sea, que hem de fer un poc més.
1: Sí, aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per lo tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sea, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
1: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
2: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia i no només per la vivenda, pels sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
1: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
2: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del sindicat de llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
1: I la idea és estar-hi fins divendres?
2: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible perquè després sempre ens donen lo mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la campada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
1: Un poc més, què vol dir exactament? És a dir, en què és concret això?
2: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora no, això no funciona, aquest sistema no funciona. funciona. O sea, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
1: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vostè.
1: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
2: Sí, ara me'n vaig a treballar.
1: De què treballes, per cert?
2: Treballo, soc psicòleg.
1: Molt bé, doncs bona feina.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Ara mateix són les 7:04, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent, és un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida. Independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7:05, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i sobretot què es proposa. Començarem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
0: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
1: Ens ho amplia l'Albert Prat.
3: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés de Junts i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després per ser de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
0: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
1: El segon decret inclou també, amb exigència de Suma, que difícilment, una exigència que difícilment pot tindre el suport, en aquest cas, de Junts.
0: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
1: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Suma pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Suma i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
0: No, i de fet, hi ha cert malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al butlletí oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
1: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
9: Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montfleurit, a Cerdanyola del Vallès.
1: I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
1: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
12: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
13: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
14: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repara la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
12: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
1: Tot això quan fa just 2 mesos.
13: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
0: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
15: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente, a pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
1: Suspendre l'asil.
12: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
17: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
16: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Garry Kasparov.
13: Segons publica avui el Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
12: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha i figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
1: Motoristes.
13: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
12: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular Cap al Voral. Ramon Lamiel n'és el director.
11: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al Voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes a motoristes no ens sembla adequada.
1: A l'alça.
13: L'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
12: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
1: Nivells d'ozó.
13: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I es doblen?
12: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
18: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona.
13: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al Matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
19: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
20: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
21: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
1: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
21: Sí, ai, sí,
1: final,
21: perdó, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Anem al quiosc.
22: Els decrets d'habitatges titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
23: Sons del matí.
24: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
25: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
26: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
12: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
27: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres que sabrem noves notícies.
1: Ara són les 7 i 18, aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
13: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
1: autorregulació.
13: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que els solets, ells solets, ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
1: Ja. Ozó.
13: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans maldecaps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Posem ara tres xifres amb Marc Jurado. 1.300.
2: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
1: 95%.
2: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
1: 479.
2: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solana. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes quantes, unes cinquantenes, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
12: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
1: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
12: És un claustre de docents, la veiem a l'ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tarraco Arena, la Tarraco Arena plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de castells estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què ha dit abans de fer-se la fotografia?
3: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides, com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 21 21. Ara sí, 21 30 36 43 i 48, i els sols, l'1 i el 5.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara bé del temps.
1: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a la cara bé del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà, Eloi.
11: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era: femaria. Femar és sinònim de fertilitzar, i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
1: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
17: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a Tresca i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferrer, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc!

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
1: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
1: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, la Minya Mal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però estan arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petits ruixats ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars, i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat i aturades a la 2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado?
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys 100 centenars de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada, i a Madrid El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya i tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí a aquesta hora. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del periòdic, Alex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35. Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Roberts.
9: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla. Un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Parda.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vols regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual.

0: El ple ha rebutjat incorporar les dones al ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del misteri, Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
1: I què no ha despertat l'interès de ningú?
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
1: Què no volen de cap manera els andorrans?
0: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
1: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlava. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho vam vist al diari Oponesa.
1: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
0: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cavall a finals d'estiu ha accentuat aquest any per la sequera, ha repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que si segueix així tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
1: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Barandero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, la platja de la Barceloneta.
1: I ara els destacats en Internació i Economia amb Pol Forada i Lara García.
3: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
4: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatges. Ja cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I, finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
1: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
5: Sí, el diari Esport, clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

Deportivo parla del killer de l'assassí del gol de la selecció espanyola amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar dempeus. Ovació per Lamine, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamine com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamine, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamine l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota.

0: esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Manel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a La Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce F., l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys al productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopar i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid ara fa 30 anys ja governava Aznar, però el seu vicepresident Álvarez Cascos encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Catalunya Ràdio.
2: Passen 2:45. Passem als titulars del dia en 2 minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
11: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
12: Quan s'han esgotat ja
3: tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
11: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests 2 decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
11: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa 2 mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
11: I actuaran el 30 d'abril en 2 concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants dels regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament, ja ho direm bé.
14: Sí, darrere de l'edifici, a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí fa 2 anys hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en 3 anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
17: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació gressa, de Grècia. A veure qui han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
11: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i que a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
19: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya. Fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país. Amb petites clarianes i sobretot avui amb molta xafogor. Temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada. El matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
2: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2. Sabrera, Mireia Sala.
15: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
16: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
21: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment acabat al territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats entitats.
20: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, a aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
22: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
23: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos de la unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant el màxim de la quota sense cap bonificació. No és un cost assumible.
22: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
23: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
22: Les residències concertades són centres privats. Aquí la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
24: És una quota que s'estableix en funció de los ingressos del residente. Al final al residente dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
22: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places. És el 26% del total. Algunes estan bonificades. Costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
2: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
25: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada. Hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
2: Quin és el vídeo viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
1: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
4: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
1: Wow.
0: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
5: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: Mira.
5: ¿Lo sabías?
4: No ho sabia. Parlo en català, putons.
5: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa.
1: Boníssim.
0: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia d'en Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
2: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

0: L'habitatge és un dia més la principal preocupació al carrer i al centre de l'agenda política. Ahir mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, va moure fitxa durant el debat de política general aquí al Parlament de Catalunya, des d'on avui us saludem, amb un paquet de mesures enfocades a l'emergència habitacional. Des d'un fons d'emergència contra els desnonaments, de 25 milions d'euros, fins a noves vies de finançament i també préstecs per als joves que després detallarem. Tot plegat són anuncis que, evidentment, s'han de concretar, però que per tirar endavant depenen única i exclusivament de la voluntat del govern. No com Madrid, perquè ahir el Consell de Ministres va aprovar l'esborrany del conegut com a decret Mari Carmen. Però el futur d'aquestes mesures dependrà també de la voluntat de Podem, del PNB i de Junts. Avui al matí de Catalunya Ràdio entrarem en detall d'aquestes mesures anunciades pels dos governs, però també val la pena que ens aturem i que anem més enllà, perquè ja fa dies que diem que l'habitatge es menja més de la meitat del sou, que ofega l'emancipació i la salut mental dels joves. Però també cal recordar que la política no existeix per lamentar-se en veu alta, ni per fer d'observadors de la realitat. Es va inventar la política per arreglar-la, per agafar les frustracions d'un país i convertir-les també en solucions reals, publicades al Diari Oficial. I això és important, perquè potser el pitjor enemic del dret de l'habitatge no és només l'especulació, sinó el fatalisme, la idea que no hi ha res a fer, que el món és com és, com si el mercat immobiliari fos indomable, com si fos una mena de tempesta que només podem aguantar de braços plegats. I això no és així. Només cal mirar altres ciutats, altres països amb problemes similars, com per exemple Viena, l'estàndard d'or per molts europeus. Fa un segle que ho tenen clar. 6 de cada 10 vienesos viuen en pisos públics o regulats per l'Ajuntament. Són habitatges d'alta qualitat, pensats per tota la ciutadania, com per exemple també París, on l'administració està comprant edificis sencers al bell mig de la capital. Precisament perquè els veïns de tota la vida no siguin expulsats del centre d'una capital europea com París. Hi ha 1.000 exemples, Helsinki, Singapur, per exemple, i és cert que cap d'aquests exemples seria perfecte del tot, però es tracta de recuperar la confiança. Una confiança en què el canvi és possible. Parlem de lleis, de voluntat política, i és el que realment se li demana a un Parlament com el Parlament del nostre país, el Parlament de Catalunya, on avui ens trobem. No pas prodigis, el que demanem és feina ben feta, que es forgin pactes efectius, acords que vagin a 20 anys vista, i podríem seguir discutint amb un llarg etcètera. Una actitud que, això sí, és inacceptable, és la d'encongir-nos. Perquè en matèria d'habitatge i drets socials encara hi ha moltíssima feina a fer. Millor regulació, major protecció, més habitatge i, en una paraula, com dèiem, política. La que ens dona eines per confiar en un món més just i també esperançador.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:03 i avui és un dia important també al Parlament de Catalunya perquè s'hi viu un debat de política general. Saludem a aquesta hora el president del Parlament, Josep Rull. President, bon dia, gràcies.
2: Hola,
0: per acompanyar-nos.
2: Hola, bon dia i benvinguts al Parlament.
0: Com viu el president un dia com avui?
2: Doncs és un dia de màxima intensitat perquè som el gran aparador per generar esperança en el conjunt de la ciutadania. No m'agradaria que el debat de política general fos un debat banal, sinó que és el debat de l'estat de la nació. I per tant la nostra obligació és poder fer un intercanvi de posicions, d'opinions, i sobretot allò més rellevant són les votacions del dijous. Quan hem acabat de debatre, aleshores s'han d'articular els consensos. I allò que s'aprova s'ha de complir, perquè ens està passant en massa ocasions que allò que aprova el Parlament no es compleix. I la meva funció com a president del Parlament i la funció de la mesa és garantir que allò que s'aprova en el Parlament es compleixi.
0: Vostè com a president del Parlament té una responsabilitat molt gran. Vostè parlava d'esperança, però també potser podem parlar de confiança, no? Durant molts anys, la sensació de molta gent és que ha anat perdent la confiança en aquest poder legislatiu i executiu a la vegada, no?
2: Sí, aquest és el... I per tant tenim uns reptes que són gegantins. N'hi ha un que per mi és una prioritat essencial, que és garantir la qualitat legislativa, fer bones lleis i que les lleis que aproven el Parlament de Catalunya puguin ser avaluades amb posterioritat. Aquest és el gran repte que tinc per aquesta legislatura, que un cop hem aprovat una llei, al cap de 2-3 anys, puguem avaluar si aquella llei ha servit pel seu propòsit, si han hagut efectes no desitjats que l'han neutralitzat. Tot va molt ràpid, tot canvia molt ràpid. I tenim un altre problema a Catalunya, que és la, deixem dir-ho en uns termes, i ara m'explicaré, l'obsolescència normativa. Tenim lleis antigues que no ens serveixen per les noves realitats i, per tant, hauríem de buscar mecanismes per anar actualitzant de manera periòdica les lleis. I, per altra banda, l'Estat legisla molt i Catalunya ha quedat molt endarrerida a l'hora de legislar en allò sobre el qual tenim competències exclusives. En tema d'habitatge, Catalunya té competències exclusives, però tot el focus el tenim en la legislació que evacua Madrid, i això crec que és simplement inaudit. Mm.
3: De fet, vostè com a president de la cambra no participa directament en els debats, no negocia, no depèn de vostè el contingut dels textos que s'aproven. No sé si això també li permet tenir una mirada més global del nivell actual de la política, i si està preocupat també en segons quins discursos o segons quins usos és que es fa d'una cambra com la cambra catalana.
2: La meva obligació és que hi hagi respecte. Hi ha un concepte que és, el reivindico sempre, que és el decòrum. El decòrum és actuar d'acord amb la responsabilitat que tens assignada. I els diputats del Parlament de Catalunya tenim una altíssima responsabilitat de representar el poble. Hi ha de respecte, educació, i per tant discursos que sobretot siguin extraordinàriament respectuosos amb la dignitat humana. Jo crec que aquest és l'element bàsic, fonamental, i la meva prioritat és justament garantir això. I no és fàcil. Gens fàcil, perquè en aquests moments tenim discursos severament deshumanitzadors, i per tant, si tu qüestiones els drets fonamentals i la dignitat humana, després tota la resta acaba sent irrellevant. El nucli és servir la gent, i, insisteixo, la dignitat infinita de la persona humana.
3: El que m'està dient, si cap tothom en un Parlament, també l'extrema dreta, però no quan deshumanitza.
2: Efectivament, i aquest és la qüestió de fons. És a dir, nosaltres hem aconseguit una conquesta a Europa, sobretot després de la Guerra Mundial i de la Declaració dels Drets Humans, que tothom és responsable per allò que fa concretament. I, per tant, jo et jutjaré a tu per allò que fas efectivament o que no fas. Jo no puc jutjar algú pel col·lectiu al qual pertany, per si és immigrant, per si professa una altra religió, per si té un color de la pell diferent, per si té una procedència o una altra. Jutges en funció de l'actuació concreta i l'actitud de cada persona. Si no, és impossible construir, diguem-ne, un projecte de futur, i Catalunya s'ha fet justament amb això, compartint valors, compartint un espai de convivència i garantint una altra cosa tornant a l'habitatge, que és l'ascensor social, que vol dir que l'esforç tingui recorregut i que, diguem-ne, hi hagi aquesta aspiració legítima a esdevenir classe mitjana, com a concepte.
3: Aquest, president, és un discurs molt del catalanisme, fins ara històric,
2: sí.
3: No?
2: És, el discurs,
3: és
2: això.
3: És aquest el discurs del catalanisme.
2: És aquesta la idea bàsica. Quan hi ha, diguem-ne, els tres vèrtexs del catalanisme són agenda modernitzadora, cohesió social, que vol dir ascensor social, capacitat de progressar, igualtat d'oportunitat, justícia social i equilibri territorial. Aquests són els tres vèrtexs d'aquest moviment extraordinari que és el catalanisme, a l'entorn d'una cultura i d'una llengua que es pot aprendre, que és fonamental. És a dir, és impossible entendre Catalunya, la integració, la nació, sense aquesta llengua comuna i compartida, que s'hi pot abraçar tothom. Mira, el 70% de catalans o ha nascut fora de Catalunya, o té el pare o la mare nascuda fora de Catalunya. Aquesta mateixa dada era similar, ha canviat, ara és el 72-73, però l'any 17, i va passar el que va passar, i va haver un moviment extraordinari des d'aquesta perspectiva. Tu planteges de dir, no, escolta, tu et jutjaré per la teva procedència, i per tant, tu sempre seràs de fora. Sempre seràs a fora. És impossible construir la nació. Recomano a la gent que es mirin a la pel·lícula del 47. És això. Abans i ara. És exactament això.
3: Vostè ha de governar un Parlament, és una cambra de debat, diguéssim, en el qual hi ha anomalies. Per exemple, hi ha una cadira que està buida. És la cadira que hauria d'ocupar, en aquest cas, l'expresident Carles Puigdemont. Ja ha dit que serà rebut al Parlament amb solemnitat quan toqui. Per això, vostè, en quin calendari treballa? És a dir, creu que podria ser ja aquest proper mes d'octubre?
2: Dues cadires, eh?
3: Sí.
2: Carles Puigdemont i Lluís Puig. Com a terrassenc, tot i que estic davant d'un sabadellenc, doncs les dues cadires no m'atreveixo a fixar un calendari. Amb això vull ser molt diguem-ne, cauta.
3: Però creu vostè que hauria de tornar a seure a la seva cadira que li correspon, com a cap de l'oposició?
2: Ell és diputat al Parlament de Catalunya, ell decidirà què vol fer. Ell decidirà legítimament què vol fer. Però avui per avui, Carles Puigdemont té una doble dimensió. És diputat del Parlament de Catalunya i va ser president de la Generalitat, foragitat de manera absolutament, anava a dir, il·legítima, per part d'uns poders que van actuar de manera arbitrària, legítima. I el president Carles Puigdemont va preservar la presidència de la Generalitat i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Sempre ho explico. Jo vaig anar a la presó, vam decidir bifurcar-nos. Uns aniríem a la presó, els altres a l'exili. Tenia molt clar que la presidència de la Generalitat havia d'anar a l'exili tant sí com no, perquè era una institució que s'havia de respectar. Quan vaig entrar a la presó, a mi em van escarnir, em van insultar, em van dir traïdor. Bueno, va ser un maltracte brutal. La presidència de la Generalitat havia de quedar alliberada d'aquesta infàmia. I el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va preservar la institució. No es va preservar amb ell com a Carles Puigdemont.
3: Vol dir que l'estratègia de l'exili era més encertat per l'independentisme?
2: No. Jo crec que la presó ha fet molt més fort l'exili. La resolució de Lluís Puig, per part del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les, diu: no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència, perquè Espanya no hi tindrà un judici just. Per què la justícia belga i europea s'expressa amb aquesta rotunditat? Perquè hi ha hagut presó. I perquè la presó ha acreditat, diguem-ne, que la justícia espanyola doncs ha estat una justícia venjativa i una justícia arbitrària.
3: És Josep Rull, president del Parlament. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el debat, que començarà a partir de les 9 del matí. Seguirem a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia. Catalunya Ràdio.
4: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 12. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
6: Bon dia.
3: La primera.
6: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, així com la possibilitat d'adquirir habitatges a mitges per a persones de més de 40 anys. Avui al matí de Catalunya Ràdio es fa des del Parlament, on serà el torn dels grups.
3: La segona.
6: El govern negocia el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol, que en principi divendres hauria de validar el Congrés. Veurem què passa, perquè, segons veig ara, el BOE publica els detalls del primer dels decrets, els que aniria a aturar els desnonaments de persones vulnerables, però no el que es refereix a prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
3: La tercera.
6: La crisi migratòria a Ceuta continua irresolta quan avui fa 2 mesos justos de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Això mentre Brussel·les planteja ara donar poder a Frontex per vigilar la xarxa socials i aturar futures crisis migratòries, i es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan migrants siguin usats per llançar un atac híbrid contra Europa.
3: La quarta.
6: Donald Trump ordena anomenar superintel·ligència a la intel·ligència artificial per millorar-ne la imatge, i defensa la seva autorregulació juntament amb magnats de la intel·ligència artificial amb qui s'ha reunit a la Casa Blanca.
3: La cinquena.
6: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar l'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població del continent, entre els quals la catalana, ha estat exposada a nivells excessius d'aquest contaminant.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: Lamin s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La porta diu al tot costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. Torna a Barcelona. El Brasil acaba d'alliberar. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. A 3:15, Roma-Barça, Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
3: Avui tenim també força calma, però hi ha previsió de noves tempestes, Eloi?
8: Bon dia, sí, que arribaran a partir de demà. Avui sí que s'han obert clarianes, estan arribant més núvols, però per l'oest de Catalunya, que aniran tapant el cel a mesura que vagi passant el dia. Hi ha, doncs, força variable, amb aquests petits ruixats que ja cauen a les Terres de l'Ebre, i a la tarda en podem tenir més, a l'interior de Tarragona, en punts del Pirineu i del Prepirineu, a l'espera de les tempestes més fortes demà, que sobretot afectaran a l'extrem sud de Catalunya.
3: I augmenta també la cua a l'A2, ara mateix per un accident de fa estona a Brera.
9: Sí, ara ja hi ha 5 quilòmetres de cua d'Esparreguera a Brera en direcció a Barcelona. Problemes també per entrar a Barcelona per la B23, la C58, la Pota Nord i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. A més, cua a les 2 rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
10: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
11: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Us saludem des dels passadissos de la sala de comissions davant de la sala Tàpies del Parlament de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot a punt perquè comenci aquest debat de política general?
2: Sí, aquesta segona jornada del debat arrencarà a les 9 amb un dels plats forts del dia, que és l'acarament entre Junts i el president Illa, que ha arribat, per cert, ben d'hora al Parlament a 8:15 del matí. El principal partit de l'oposició aprofitarà el seu torn per presentar el seu projecte propi de país i per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC. Després aniran intervenint entre el matí i la tarda la resta de grups per ordre de major a menor representació. Aquest debat de política general també és un bon moment per posar el termòmetre i mesurar la solidesa del govern. Veurem si els seus principals aliats, Esquerra i els Comuns, li segueixen estenent la mà o apujant el to contra el president Illa de cara a la segona part de la legislatura i amb l'horitzó electoral del 2027. Les polítiques d'habitatge i l'educació tornaran a centrar el debat d'avui. Els grups posaran sobre la taula les seves receptes per solucionar aquestes dues crisis.
1: Com deia la Marta, l'habitatge és un tema importantíssim que estem abordant des de primera hora del matí, de fet, des de fa setmanes aquí al matí de Catalunya Ràdio, també amb els informatius de Catalunya Ràdio, i avui al Parlament serà un tema central. Ho seguirem amb Marta Corbalán. Fins ara, Marta.
2: Fins ara, bon dia.
1: Un debat que ha girat i girarà al voltant també de l'habitatge després d'aquest triple anunci del president Salvador Illa. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada d'aquest pis. Pol Foradada.
3: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota amenaça de desnonament.
1: Ho ampliem amb Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem els grups de l'oposició, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: I a tot això hem de dir que, per cert, a aquesta hora us podem avançar algunes de les propostes també que presentarà Junts en aquest debat.
3: Davant dels incidents relacionats amb tinences o ús il·lícit d'armes blanques a les últimes setmanes, Junts demanarà al govern un nou marc legislatiu perquè la Generalitat pugui tenir competències en el control d'aquestes armes o perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin les funcions de la Guàrdia Civil. També es demanarà al president Salvador Illa de nou la destitució de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'habitatge centrarà el debat de política general al Parlament de Catalunya i centra també l'actualitat política a Madrid. I ho explicava el Francesc Soler, és notícia d'ara mateix. El BOE acaba de publicar un dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Un divendres, recordem que s'ha de votar al Congrés dels Diputats. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: El govern espanyol va dividir les propostes en aquests dos decrets per intentar obtenir tots els suports, però avui el BOE publica només les mesures del primer decret.
8: Sí, hi ha una contradicció entre tots dos perquè el primer, on hi ha el gruix de les mesures, es preveu una pròrroga de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. I el segon decret, el que no es publica, hi havia un punt únic que fixava per llei una pròrroga indefinida i per evitar problemes jurídics aquest segon decret es publicarà demà. Tot i que el PSOE i Suma han anat cadascú a la seva, Lluís Mesures, i han xocat en la negociació, ara demanen a tothom que remi, Pedro Sánchez i Pablo Bustinduy.
9: Hemos escuchado, hemos actuado. Y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía.
10: Todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan convalidados los dos.
8: Les mesures del primer decret, que inclou, entre d'altres, la prohibició de desnonar persones vulnerables fins al 2030 i que els fons voltor no puguin comprar de manera especulativa, estan ja en vigor des d'avui, però que es mantinguin o quedin en no res dependrà del que passi divendres al Congrés, on els partits les han de votar.
1: I la pregunta també que ens farem avui també a l'Agora és, Tània, què passarà si Pedro Sánchez no aconsegueix convalidar aquests decrets?
8: Clar, el govern espanyol sap que el primer, el que més ha negociat, el té encarrilat, el segon, que s'ha aprovat forçat per sumar, el té pràctic perdut. Per això el govern treballa amb la idea d'haver de defensar que ha escoltat el post del carrer després del cas de Mari Carmen i de reaccionar i posar d'acord grups de signe contrari. I el que farà és assenyalar la dreta per no remar en cap cas en aquest tema, ja que PP i Vox han anunciat un no rotund. Si per els dos en aquest escenari seria un cop fort per a la Moncloa, i aquí sí que queda tot molt incert.
1: Gràcies, Tània. I part de les opcions de Sánchez passen, doncs, per Junts per Catalunya. Sílvia.
11: Sí, una formació que està molt crítica amb la política d'habitatge del govern de Sumar i PSOE, que té dubtes sobre si ha d'avalar els decrets. Entre altres qüestions, hi troba a faltar la protecció del petit propietari. Míriam Nogueras es va queixar ahir dels vaivents del govern espanyol en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
12: Fins ahir al matí semblava que que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens, però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda el reial decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, es torna a posar la càrrega al petit propietari.
11: En canvi, des d'Esquerra volen esperar conèixer la lletra petita, però no es desmarquen del govern. També els comuns veuen amb bons ulls els textos, Gabriel Rufián i Gerardo Pisarello.
13: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es en ese escapa, un peso de que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
11: I l'oposició frontal de la dreta. Esther Muñoz és la portaveu del PP.
14: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: I mentre arriba també la votació definitiva al Congrés, que recordem serà divendres a partir de les 11 del matí, segueix la pressió al carrer. I és que l'acampada de Madrid, que continua, ahir s'hi va afegir també un centenar d'activistes que han fet nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Hem estat allà fa una estona, a les 7 del matí hem saludat des de Plaça Catalunya de Barcelona i hem parlat amb el Marec, que hi ha fet nit, i destacava que el problema de l'habitatge és transversal de tot Espanya.
15: I volem fer reivindicacions que siguin també a nivell de Catalunya, perquè creiem que el problema de vivenda va més enllà del decret Mari Carmen. És que estem vivint situacions molt greus, des de la gent que ja directament no té accés a una vivenda, que viu al carrer, tenim unes exigències que les estem treballant i avui segurament serà el dia en els que sortiran a l'assemblea, no?
1: D'aquí una estona preguntarem a la consellera i també portaveu del govern, Sílvia Paneque, com actuarà el govern i també els Mossos en aquesta mobilització, ara que Madrid, Ayuso i Almeida ja han demanat que es desallotgi.
11: L'única pista que tenim fins ara ens la va donar el nou director general dels Mossos, Ferran López, dilluns aquí al matí de Catalunya Ràdio. No volia anticipar escenaris, però sí que va admetre que vol evitar les imatges de càrregues del 15M.
16: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: A l'Agora del matí analitzarem les opcions de Pedro Sánchez i copsarem també l'opinió de Sumar amb el seu portaveu, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Serà a partir de 9:15. Ara un primer comentari que afegim de la delegada de l'Ara a Madrid, Núria Oriols.
17: El govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures d'habitatge que en part són una novetat, com la limitació de les compres als fons voltor, i en part són velles conegudes sense suport al Congrés, com la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables o la pròrroga extraordinària de 2 anys als lloguers. Per tant, ha fet una nova Macedònia per intentar el que fins ara ha sigut impossible, posar Junts i Podem en una mateixa majoria. Només hi ha una novetat, la mobilització social. Per a la Moncloa, ara hi ha una finestra d'oportunitat i per això fa una votació exprés divendres, per aprofitar la pressió al carrer, que a més anirà creixent en les properes hores. Junts i Podem, per motius diferents, seran a l'ull de l'huracà com mai.
18: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps abans d'ampliar els bàsics del matí. Ho fem amb Eloi Cordomí i també un cop d'ull a les carreteres amb Mireia Sala.
19: Pel que fa al temps, comencem el dia amb petits ruixats que ja arriben per al sud de Catalunya i amb núvols que també van arribant per l'oest, a l'espera que aquestes precipitacions avui siguin molt més irregulars a l'interior de Tarragona i potser en alguns llocs del Pirineu, preferentment a la tarda. De cara a demà, noves precipitacions, noves tempestes que afectaran sobretot a partir de la tarda, migdia i tarda, a moltes comarques del centre, al nord de Catalunya. Ara bé, les més fortes les tindrem de cara al vespre i la nit de dijous a divendres a l'extrem sud de Catalunya. Es podrien tornar a acumular més de 100 litres per metre quadrat.
20: Retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona, aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la ronda de Dàlia cua del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs.
21: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
22: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista...
23: És com voler aturar un tsunami a Gallés.
9: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía quan vayan a votar.
11: Ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos.
12: No acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant. Mínim fins divendres.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts serà dos quarts de nou. Recordem que a partir de les 9 començarà aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, des d'on us saludem i des d'on farem avui un àgora especial. Abans repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara Garcia, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
24: Bon dia.
1: Mierda, ja és un nom nou. Nou paquet de mesures del govern espanyol contra la crisi després de confirmar que, atenció, la inflació es dispara al 4,9%. Rafael de Ribot.
25: Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del gas del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir de l'octubre, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà de 20 cèntims a l'octubre, de 13 al novembre i de 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transportistes per Carretera, i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
26: O veiem amb bons ulls que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
27: Ha fet 20 cèntims, però per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
25: Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El preu de l'energia està pels núvols i encara pot pujar més. La Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
11: I preveu un hivern complicat, per això demanen als països que estalvin gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
1: I un altre debat que té la comissió és com frenar els atacs híbrids.
11: Els atacs híbrids són totes aquelles accions que busquen desestabilitzar un estat i que no entren dins el concepte de guerra tradicional. Per exemple, les incursions amb drons atribuïdes a Rússia, que s'han incrementat els últims mesos, la manipulació de les eleccions a través de les xarxes o l'arribada orquestrada de migrants.
1: Doncs bé, tot i que Europa no considera oficialment l'entrada massiva de migrants a Ceuta com a atac híbrid, sí que vol frenar accions similars amb una mesura contundent, que és suspendre el dret a asil polític en alguns casos. Brussel·les, Bruno Fortea.
28: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
29: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
28: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Mundo publica que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
2: Aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial.
1: 8:31, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
11: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho celebra com la fi d'una etapa injusta.
7: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
1: D'aquí una estona li preguntarem també, i parlem d'això, amb Oriol Junqueras. I atenció, perquè demanen també la dimissió d'un regidor de Vox que va fer el gest de disparar un tret al clatell a una regidora dels Comuns a Sabadell.
11: Sí, els fets van passar al ple de l'Ajuntament de dilluns. Durant la intervenció dels grups, el regidor César Gil, que va assenyalar una regidora, va simular tenir una pistola a la mà i se la van dur al clatell. PSC i Comuns n'han demanat la dimissió i estudien mesures legals contra aquest regidor.
1: I sobre l'extrema dreta, una altra notícia que arriba a Alemanya. Prospera una moció municipal d'Alternativa per Alemanya per prohibir la instal·lació de les llambordes que recorden les víctimes del nazisme.
11: Les conegudes com a Stoppelsteine, les llambordes que recorden a tota Europa els llocs on han viscut víctimes del nazisme. La moció de l'extrema dreta al municipi de Heidenau, avalada també per la CDU, obligarà a traslladar aquest homenatge als cementiris.
1: I als Estats Units, Donald Trump es reuneix amb els grans líders de les tecnològiques per defensar que l'autoregulació és suficient per controlar la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
3: Aquesta vegada hi eren tots: Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos. I tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
4: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
3: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim, atenció, nou informe de Copernicus que alerta sobre l'ozó. Les onades de calor han fet superar els valors establerts per protegir la salut. Toni Fortesa.
8: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
10: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera, on l'atmosfera no es neteja, i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
8: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un senyal més del canvi climàtic que ens està deixant pluges torrencials aquesta tardor. I on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea de Barcelona i el Baix Empordà.
13: Sí, el 112 va rebre més de 1.700 trucades i els bombers 858 avisos. Els serveis d'emergència van atendre 14 persones cap de greu. L'Agència Catalana de l'Aigua manté avisos actius perquè alguns rius encara poden baixar amb més aigua del que és habitual.
1: I atenció, perquè demà també entren en vigor les noves normes per conduir motos. Serà obligatori portar guants i casc homologat.
13: El calçat haurà de ser tancat i al final sí que es permetran els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora de no deixar els motoristes circular pel voral.
1: Miquel Jarque.
14: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
15: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquest aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
14: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, la Miel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge assenyala que l'arquitecte Josep Juan Pere i la seva parella tenien una relació certament tensa.
13: La dona està investigada per la mort de l'arquitecte que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. La interlocutòria del jutge, avançada pel diari El País, parla d'una relació de parella difícil. El jutge sospita que la dona, perquè durant 24 anys va estar amb Juan Pere inconscient, sense avisar els serveis d'emergència i per les ferides que tenia l'arquitecte al coll.
1: I les reserves d'atenció de colònies i també activitats escolars han caigut un 80%.
13: És un dels efectes psicolaterals del conflicte encara obert entre els professors i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. A hores d'ara hi ha uns 1.360 centres que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
1: Maria Costa.
5: A la caiguda de reserves s'hi afegeixen els acomiadaments. La SALLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, assegura que si el conflicte no es resol n'hi hauran uns 3.000. El gerent Pep Montes denuncia a Catalunya Ràdio que la situació és ja desesperant per moltes petites i mitjanes empreses i demana esforços al govern i als docents.
6: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta, tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció ara a aquestes dades. Els casos de Covid s'han doblat en els últims 15 dies.
16: La setmana passada se'n van diagnosticar una mica més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
17: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
16: El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer.

0: ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Corren, començarà el 30 d'abril i passaran per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per a ells aquesta cançó.
1: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
2: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
3: I fins a l'11 d'octubre ja podeu veure el monòleg de Mario Gas a la sala Beckett de Barcelona, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Marta Vives.
4: Henry Rurda, l'autor i protagonista del Pessimismo Alegre, Mi Suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
5: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan porque todavía hay en mí grandes provisiones de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
4: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present, Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada del creixement exponencial.
0: S'ha passat dels 26 podcasts als 479 l'any 2024, un any rècord, segons dades del primer anuari del podcast en català. Al 2025 la tendència es va frenar i, tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema molt més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Els que més triomfen són els que parlen de societat i cultura, seguits de la música i l'humor.
3: I pel que fa a les carreteres, al trànsit, Mireia Sala?
6: Doncs retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. Cues també a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Pedralbes i a la del litoral de Bac de Roda al Nus de la Trinitat.
3: Aquesta és l'actualitat d'aquest 30 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
3: Els partits catalans aprofitaran el debat de política general avui al Parlament per pactar millores reals per al país o acabaran important, en aquest cas, el soroll i el pim-pam-pum de Madrid?
7: Segona.
3: Que el govern espanyol acabi partint l'habitatge en dos decrets diferents és per assegurar l'acord o és una maniobra per diluir la protecció dels lloguers i mantenir, això sí, l'efecte Mari Carmen?
7: Tercera.
3: Amb la gasolina disparant els preus al 4,9%, de què serveix sentir a dir que l'economia va tan bé si a la gent cada dia li costa més omplir el dipòsit i mirar el futur amb una mínima tranquil·litat?
7: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.

0: De seguida obrirem l'Àgora avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Mohamed Elamrani i de Pomares des del Parlament de Catalunya. Per abans, en esports, Rafinha torna a Barcelona per avaluar les seves molèsties a la cuixa i el primer diagnòstic, Robert, apunta a un fort endema a la cuixa.
1: Això mateix, el jugador del Barça va notar aquestes molèsties jugant amb el Brasil, va ser substituït. La selecció del Brasil ha anunciat fa pocs minuts que queda alliberat de manera immediata, per tant, torna a Barcelona per valorar aquest edema muscular, tot i que els serveis mèdics del Barça revisaran aquests problemes i li faran noves proves mèdiques. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
2: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
1: El club mantindrà la demanda contra el Madrid per les acusacions del cas Negreira.
2: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
1: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
2: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...

0: Marc Pubill i Nico Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
1: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
0: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0.

0: Anglaterra 2 amb gols de Gordon i Harry Kane. Barça juga també a Roma la segona jornada de la Champions femenina. Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten, Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. Pere Romeu, tècnic del Barça.
1: El camp rival contra Roma, que és un gran equip, ja serien 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important. I si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer Camp Nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
0: Roma-Barça, 3:15, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87, a l'Eurolliga femenina l'Uni Girona rep el Konut de Turquia un 8:45, el Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que és la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a 6:45, i avui també Barceloneta-Marsella, 8:15, final de la Supercopa Europea de waterpolo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
7: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
8: Ell va matar la nostra nena.
6: Però els nazis encara tenen poder.
9: El jurat ha emès el seu veredicte.
10: Ha estat absolt.
6: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
11: És un assassí.
12: Em vols matar o què?
6: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
14: Viladrau.
13: Isona.
14: Salou.
13: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
15: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
6: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
0: Ahir, fertilitzaria la Terra Santa era Fa Maria. Amb molta fe per na Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. De 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: Passen dos minuts de tres quarts de nou del matí. Som en directe al Parlament de Catalunya i ara ens acompanya Montserrat Nebrera. Què tal, Montserrat? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També David Madí. Bon dia, David.
2: Molt bon dia.
0: Mohamed El Amrani, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I a Pomares, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan t'he vist, David, pel Parlament, ha tingut un xoc, perquè, clar, t'havia vist en altres èpoques pretèrites.
2: En èpoques pretèrites havíem fet bastantes dolenteries per aquí.
0: Dolenteries, sí, és la paraula? Sí.
2: Ja sabeu que el mal no descansa.
0: Perquè això de la negociació política a l'últim minut, David, era una cosa també habitual o és una cosa moderna d'ara?
2: No, n'hi ha hagut. Mira, aquí on estem, al voltant de l'escalinata central, recordo perfectament el final de la negociació, el dia de la negociació del nou estatut en aquell moment, que va ser una votació tremenda durant el dia. Inclús en l'últim minut es va solucionar, allò, les últimes dues hores es va solucionar i a punt d'anar pel precipici diverses vegades. I m'ho ha recordat ara aquell dia, per exemple, això. Sí, passa.
0: Sí, perquè
2: passa sovint.
1: Li vas manar al carrer, però al final,
0: Sí.
1: Li vas manar al carrer. Vull dir que no sempre surt d'aquesta casa.
0: Sí, és veritat, però ho dic perquè a Madrid estem veient, no, aquesta sensació de fer política fins l'últim minut, no? I per això a veure si era una cosa més puntual de les circumstàncies, és habitual.
2: Aquest Parlament ha tingut molts últims minuts, també.
0: Avui ens acompanya també amb nosaltres la portaveu del govern i consellera d'Habitatge i Territori, Sílvia Pànica. Consellera, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: És un dia important avui al Parlament perquè es debatrà, en aquest cas, en el debat de política general, una de les mesures estrella que hi va anunciar el president de la Generalitat, unes quantes mesures que ara en parlarem, però en tot cas sí que és un tema urgent, que veiem com el carrer en fa un clam, que veiem com a Madrid també s'estan posant les piles i tenen clar que és un tema prioritari, i aquest govern, de fet, ja fa mesos que ho té sobre la taula, n'hem parlat amb vostè diverses ocasions, però en tot cas ara sembla que cal accelerar-ho. Cal accelerar-ho i cal més mesures, és una mica el missatge que ens dona el president.
4: Sí, exacte. Recordaran que en el primer debat d'orientació política general ja les polítiques d'habitatge formaven part de l'estructura de les mesures que presentàvem. En aquella ocasió i en la següent vàrem incidir molt en la construcció d'aquest parc d'habitatge públic protegit de manera permanent, el Pla 50.000, del qual dos anys després doncs ja podem començar a donar xifres de consecució també per donar compte a la ciutadania i als grups parlamentaris de la feina que s'ha fet. Posteriorment aprovàvem el Pla 214.000, que finalment és activar més sòl per arribar a l'objectiu final que el Pla Territorial Sectorial ens marca d'aquí 20 anys, que és aquest dèficit que tenim en aquests moments de 300.000 habitatges aproximadament, i aquesta vegada hem volgut fer polítiques d'insistència en allò construït, és a dir, hem de construir el parc de lloguer assequible, però també tenim un parc construït, hem activat algunes polítiques, com vostès saben, d'intervenció del mercat, el topall de lloguer, diferents mesures, regular els usos temporals, i aquestes mesures venen a incidir també en allò construït i, per tant, en aquest cas, en l'estructura de propietat. Hem vist que part del problema que teníem és l'entrada de fons, de grans tenidors, que veuen l'habitatge com un bé especulatiu. I nosaltres des del primer moment vam dir que l'habitatge havia de servir doncs, de manera permanent perquè hi visquessin les famílies. Llavors, modificar també aquesta estructura de propietat i donar la possibilitat a la ciutadania que adquireixi aquest habitatge que en aquests moments viu de lloguer, pensem que és una mesura no només innovadora, com va dir el president, ningú ha activat una política d'aquestes característiques de la compra compartida, sinó que ve a insistir en aquesta idea de que els pisos són per viure-hi la gent i si podem donar les possibilitats a persones que l'adquireixin i tinguin la tranquil·litat permanent d'aquell habitatge, doncs ens sembla una política innovadora i molt útil.
0: Ha parlat d'aquesta política concreta, que segurament és la més curiosa també, perquè molta gent hi ha posat molt accent en com es detallarà tot plegat. Però deixem preguntar-li primer pels desnonaments. Han calculat quants desnonaments podran evitar amb el fons anunciat de 25 milions d'euros?
4: Doncs aproximadament amb aquest fons inicial 300-400 aproximadament, en funció aquí, cas a cas, doncs s'ha de veure el preu de l'habitatge. És un fons inicial. Esperem que els ajuntaments, sobretot grans ajuntaments, puguin sumar també doncs, quantitats econòmiques a aquest fons i fins i tot entitats financeres, asseguradores, també, que sentin aquesta responsabilitat social, puguin aportar recursos econòmics perquè quan totes les polítiques i mesures que tenim activades a Catalunya no donen fruit, no donen èxit, sigui mediació, sigui activació d'un lloguer social, ajuts a lloguer, quan s'arriba al punt que hi ha el llançament i no hi ha cap altra possibilitat, puguem adquirir aquest habitatge i regularitzar aquella família amb un lloguer social.
0: Parlava de 300-400. Estem
4: amb
0: parlant
4: aquest fons inicial.
0: Des del gener del 2025 n'hi han hagut 7.700 a Catalunya.
4: Sí, sí. També, deixem-los dir, estem parlant de famílies vulnerables. És evident que quan hi ha un llançament d'ocupacions amb fets delinqüencials, amb problemes de convivència, aquí és que els ajuntaments ja no fan informes favorables de vulnerabilitat. Per tant, estem parlant de la part d'aquests desnonaments que tenen, doncs, un informe positiu per part de l'Ajuntament de vulnerabilitat. I com dic, és un fons inicial. També pensem que els decrets que s'estan treballant per part del govern d'Espanya poden ajudar a reduir aquestes xifres de llançaments i que, per tant, aquests allargaments de lloguers, no? Aquesta pròrroga de lloguers, doncs, en casos de vulnerabilitat i llançaments, pugui ajudar a rebaixar també aquesta xifra. Però en qualsevol cas, insisteixo que és un fons inicial.
0: Quan vostè parla també d'aquesta mesura de compartir propietat d'habitatge amb l'administració, quan es podrà posar en marxa això? Estem parlant de principis del 27?
4: Esperem que sí. Com el fons d'emancipació, des de que vàrem poder treballar la mesura fins que va activar-se, vàrem passar a l'entorn d'uns 3 o 4 mesos. Per tant, pensem que aquesta vegada, també amb aquest termini de temps, ho podrem tenir en marxa.
0: Estem parlant d'un fons inicial que són uns 100 milions d'euros?
4: Sí, igual que el fons d'emancipació. També van ser 100 milions d'euros que van destinats a compartir aquest 20% d'entrada, igual que el fons d'emancipació, i també fem bonificació del tipus d'interès. En el cas del fons d'emancipació, cada any hi destinem 100 milions d'euros i l'Agència d'Habitatge hi afegeix 40 milions d'euros per la bonificació del tipus d'interès, i a partir d'aquí és una compra compartida, per tant, es paga la hipoteca cada mes i, en fi, és una compra habitual, és una compra normal. L'únic que el soci qui compra de manera compartida és la Generalitat. Per què? Primer per l'entrada, però també perquè a partir dels 40, 45, 50 anys és molt difícil que una entitat financera et doni una hipoteca. Llavors ens trobem moltes famílies que viuen de lloguer, que voldrien comprar, que poden pagar la hipoteca, però tenen aquestes dificultats. Llavors anem a incidir en aquestes dues dificultats, l'entrada i l'edat, per tal de poder ajudar, com dic, a augmentar aquesta estructura de propietat que ha estat la clàssica a Catalunya durant molts anys i no havia donat problemes. Els problemes han arribat derivats de la crisi immobiliària 2008 i de la modificació d'aquesta estructura de propietat.
0: És intentar també desplaçar el lloguer cap a la propietat, que això és interessant.
4: Sí.
0: Per posar un exemple, estem parlant de pisos de límit de 200.000 euros?
4: Sí, aproximadament.
0: Per tant, si hi ha un pis que veiem de 200.000 euros, que també costarà trobar, consellera, també li dic, però en tot cas n'hi ha,
4: sí,
0: i en podríem trobar algun,
4: sí,
0: 200.000 euros.
4: Sí.
0: Jo posaria 100.000 euros, que negociaria amb el banc, per exemple, una hipoteca per acabar de resoldre això si no tingués aquests diners, i la Generalitat posaria 100.000 euros.
4: No, del 20% d'entrada, posaríem cadascú la seva part.
0: Del 20% d'entrada.
4: Exacte. I llavors, que és l'habitual que demanen les entitats financeres. I després s'aniria pagant la hipoteca. Per tant,
0: val,
4: no és de la quantitat d'aquell pis pagar la meitat cada un.
0: Val.
4: No. És, donem compartim el 20% d'entrada, es va pagant la hipoteca igual que es pagaria un lloguer, i quan arriba el límit de temps, aquella família, aquella persona pot decidir comprar la part de la Generalitat o vendre-la perquè, sí, no té necessitat, el que sigui. I durant aquest temps pot vendre
0: la seva part, sí, o el que consideri.
4: Exacte, i pot deixar-la en herència. És una propietat habitual, eh?
0: Això estarem parlant d'uns 1.000-2.000 pisos, com a molt, podrem finançar.
4: Amb el fons d'emancipació n'hem fet 2.000. Podem anar incrementant. És a dir, també dir-los que amb el fons d'emancipació vam començar i també ens deien, potser no funcionarà. Ha funcionat i hem anat incrementant fins a la demanda que hi ha pogut haver.
0: Pel que fa al que està passant a Espanya, com s'ho mira vostè? Perquè és veritat que nosaltres tenim una capacitat legislativa pròpia, no? I per,
4: sí,
0: això vostès també tenen aquesta iniciativa, però també afecta el marc general d'Espanya.
4: Sí.
0: No sé com està vivint aquesta negociació a última hora, si creu que també estem en un canvi polític en què es veu també que hi ha una voluntat d'altres forces,
4: sí,
0: per arribar a un acord.
4: Jo el veig amb esperances, i aquest decret, com vostès saben, en diferents formes, s'havia intentat ja aprovar a Madrid, no va ser possible. Crec que, en part, la pressió de la ciutadania i que ens trasllada aquest neguit pot ajudar a que ens movem tots, tots els grups parlamentaris, de la nostra situació de trinxera i siguem capaços de buscar un mínim comú denominador que ens ajudi a resoldre aquesta situació. Jo ho veig amb esperança i amb confiança. I ens aniria molt bé també a Catalunya, perquè algunes de les polítiques que hem activat saben que a vegades ens recorden, no?, que ratllen el marc competencial propi i, per tant, ens aniria molt bé també un marc general que ens ajudés a desenvolupar amb més tranquil·litat i seguretat jurídica les nostres propostes.
0: Vaig deixar, perquè d'entrar a l'hemicicle veig el president, per tant, deixo que vagi cap
4: doncs
0: allà.
4: Doncs
0: toca. Sílvia, consellera d'Habitatge per tot el govern. Gràcies
4: molt
0: per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Ara ho comentarem també a l'Àgora i sentirem també les rèpliques d'avui dels grups parlamentaris en aquest debat de política general en directe al Parlament. D'aquí a dos minuts començarà. Però abans, un petit anàlisi del que hem viscut tant a Espanya com a Catalunya i de l'emergència que estem vivint també al carrer, si creieu que això també pot condicionar les decisions polítiques. Mohamed.
3: Sí, bé, la consellera Pané, que li ha tocat gestionar o és consellera de les principals transformacions o crisis que viu el país.
0: La consellera marrón, diguéssim.
3: Sí, exacte. Llavors, exacte, correcte.
0: Home, tenim rodalies, sí. Tenim l'habitatge...
3: Li ha tocat, exacte, tot...
0: Només li falta Giró, eh?
3: Tot allò amb el que el país està enfadat ara mateix, doncs ella en té competència. Però sí que és veritat que demostra una crisi bastant important de la ciutadania i la percepció que té aquesta ciutadania cap a les administracions de la incapacitat del propi sistema per resoldre problemàtiques que són estructurals, no? S'està provocant, en definitiva, com una erosió de la confiança de les coses funcionals del propi sistema. Llavors, clar, sobre la taula, a part de l'habitatge, hi ha tot el que té a veure amb el traspàs de rodalies, amb aquesta preparació del país per una resiliència climàtica. Clar, evidentment, té sobre la taula reptes molt importants. Però pel que fa a l'habitatge... aquestes mesures són mesures que fan front de forma, jo la definiria com a innovadora, perquè són propostes que segurament no hem escoltat anteriorment, però sí que presenten alguns dubtes i dubtes que poden ser similars als debats que ara mateix s'estan presentant en aquests dos decrets que s'estan debatent, que és en relació als fons voltor. Què són els fons voltor quan parlem de fons voltor? Perquè al final el fons voltor és un concepte periodístic, és un concepte polític, però no hi ha una... De la mateixa manera que tothom sap que és un gran tenidor, el gran què, no?, de saber o interpretar que és un fons voltor, doncs no hi ha un consens i, de fet, els propis decrets no hi acaben d'arribar a aquesta interpretació jurídica. Però bé, així que a nivell global, jo crec que aquests grans reptes s'enfronten a un altre element, que és el temps de polític i el temps de vida, perquè són tant l'habitatge com rodalies impliquen molt de temps per veure'n els resultats i la ciutadania està en una situació de col·lapse.
0: Breument, David, que vull fer ronda abans d'escoltar també els grups parlamentaris. David.
2: Home, estem vivint, des d'un punt de vista d'anàlisi polític, una setmana sensacional, on passa de tot, no? Jo recordo molt, com sempre, quasi tot en la vida, o ho ha dit Shakespeare o ho ha gravat Billy Wilder, no? I estem vivint aquí una mica el gran carnaval tot plegat, no? I té diverses facetes. La primera, de la qual me n'alegro, que és l'estrella de la pista número 1 i malgrat tot el que un pugui pensar que hi ha darrere, crec que aquesta dona, la Mari Carmen, se n'han sortit i acabarà vivint el retiro pagant 200 euros fins al final de la seva vida. Per tant, a mi m'agrada que la gent se n'en surti i això està bé. Després, tot aquest debat forçat, turbopropulsat per aquest cas, i agafat l'oportunitat pel govern espanyol per intentar posar sobre la taula tota una sèrie de mesures que són desiguals. Veurem què s'aprova i què no s'aprova, però a mi el que em preocupa més és que el debat de fons sobre una crisi profunda que és la de l'habitatge, que apareix a tot l'Estat i també està a Catalunya, es vegi propulsat en aquests moments aprofitant aquesta situació, no? Perquè crec que tots som conscients de que tot aquest paquet de mesures, d'entrada, el que no posen és ni un pis més nou en el plantell, val? Això és així. Jo crec que hi ha dos coses que formen part del diagnòstic, que és hi ha un dèficit clarament d'oferta de pisos i hi ha una erosió del poder adquisitiu. Són els dos grans fronts.
0: Clar, que aquesta és l'altra, perquè estem parlant d'inflació. Avui, al mes de setembre, donàvem dades de 4,9% d'inflació. Vull dir que aquí...
2: Els dos problemes bàsics per entendre la crisi de l'habitatge és el dèficit d'oferta i l'erosió del poder adquisitiu en general. I, per tant, Totes aquestes mesures no van al cor d'aquest problema. Van a fer uns determinats pal·liatius que veurem si no empitjoren la situació. Vull posar un exemple que es podrà fer la comparativa molt ràpid. Just en aquest mateix moment, en paral·lel del que passa a l'estat espanyol, Portugal està legislant sobre el mateix problema amb direcció diametralment oposada. Això valdria la pena que un expert ho expliqués. Podrem comparar amb un any o amb dos anys vista qui s'ha posat amb un pou i qui no.
0: Són les 9:02.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9 i 3 minuts. La Fira de Sant Ermengol oferirà aquest any 30 activitats i de mostres sectorials. A més de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, hi haurà espais de temàtiques com productes de proximitat d'artesania, food trucks, automoció, cultura, la Fira Xica i parades ambulants. En total hi haurà 355 parades, tot i que el volum de sol·licituds rebudes és de prop de 500. El trànsit de l'N260 del viaducte de Sant Martí dels Castells a prop de Martinet es manté desviat actualment des de fa ben bé 6 mesos per l'antiga carretera. La subdelegació del govern ha justificat la mesura per inspeccionar l'estructura. El Ministeri de Transports avalua l'abast de les anomalies detectades a les piles i al tauler de la via per determinar si caldrà una intervenció menor o de més envergadura. Una sortida descoberta al Castell de Foix i la candidatura de l'UNESCO s'entraran al cicle de Sant Arran el passat d'enguany. La sortida de la Riaja es farà el 10 d'octubre i per assistir a la inscripció prèvia. La Germandat de Sant Sebastià ha obert el 7è concurs per escollir el cartell de la festivitat del 2027. El termini per presentar les propostes acaba el 15 de novembre i el guanyador rebrà un premi de 350 euros. Enguany també s'atorga material de dibuix als autors més joves.

Fan una crida a la col·laboració per definir el nou pla local de joventut de la Seu. L'Ajuntament organitza una sessió participativa pel 13 d'octubre per recollir propostes sobre emancipació, habitatge, salut mental i equipament juvenils pel període 2027-2031. I la Seu d'Urgell ha acollit una jornada sobre educació comunitària com a eina d'emancipació. L'ACPO ha organitzat la sessió per a professionals de l'Alt Pirineu i Aran en el marc d'una sèrie de trobades arreu del país per fer contribucions a l'actual debat sobre la necessitat de millorar el sistema educatiu català.

0: La policia d'Andorra demana col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut. Es tracta d'un veí d'Ordino de 47 anys que va ser vist per darrera vegada dissabte al migdia. Andorra també finalitza els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol. L'actuació millora les instal·lacions i a reforçar la conservació d'elements patrimonials. Presentar l'estudi per la millora del transport públic al Pallars Jussà. El ple inclou la nova línia que enllaça Trem amb el pont de Suert i la digitalització i impuls del transport a la demanda amb el sistema Clic.cat. I els esports del Cadí Canoquia, que ha sumat més d'una desena de podis a la Segre Cup d'Eslàlom a la Seu. A l'última jornada del Segre Cup, Anna Simona va guanyar en seu femení, Gena Plana 5-1, i a Soc Ambel un 1-1 masculí. També hi ha hagut medalles per Jean Vicente, Manel Contrés, Tijan Torres, Ona Pere Alegre i Nil Checa. I el Cadí la Seu ha presentat ja oficialment la seva plantilla per la nova temporada, que comença aquest cap de setmana vinent. També ahir es va fer una recepció a l'Ajuntament a l'equip com a campiones de la Lliga Catalana Femenina 2026.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La Fira de Sant Ermengol inclourà enguany 30 activitats i 10 mostres sectorials. Serà els dies 16, 17 i 18 d'octubre. L'Ajuntament ja té a punt el programa d'enguany que ha presentat l'alcalde Joan Barreda juntament amb la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó. A l'acte s'anuncia que la inauguració oficial, que serà dissabte dia 17 al matí, serà presidida per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero. L'esdeveniment torna a tenir com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, però també oferirà de manera simultània la Fira Kilòmetre Zero, la mostra alimentària, les parades ambulants i d'artesania, un espai de food trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Joan Barreda reivindica que amb aquesta oferta la capital urgellenca manté la condició de referent a tot el Pirineu, amb una de les fires més importants de tota la serralada.
2: Una fira de Sant Ermengol sempre feta amb molt carinyo, molta atenció, amb molt treball, molta dedicació. És la fira més gran de la Seu, jo crec que és la fira més gran del Pirineu i per tant, així hem de demostrar com hem fet cada any, que és una fira no només referent al Pirineu, sinó tot Catalunya. Així dir que una de les coses que estem més orgullosos del nostre mandat sencer és el canvi que vam fer la Fira Sant Ermengol, portar els formatges al centre. Jo crec que va ser una aposta arriscada en el seu moment, una aposta decidida i una aposta que ha sortit bé, podem dir-ho clarament, va sortir molt bé i per tant, evidentment, doncs el que es fa és reforçar aquesta idea, canviar les coses que no van anar prou bé l'any passat i millorar-ho per enguany.
0: Del seu part, Gemma Tó ha explicat que enguany l'organització ha previst un total de 355 parades entre les diferents mostres temàtiques, tot i que la xifra de sol·licituds s'ha elevat fins a 489.
3: Que enguany hem rebut 489 sol·licituds per participar a la fira, però realment per espai s'han assignat 355. Sempre queden més o menys, comptem un centenar, aquest any n'hi ha moltes més que s'han quedat fora perquè hi han hagut moltes més sol·licituds. L'any passat, si no recordo malament, van ser unes 420 i clar, aquest any s'han quasi 70 més.
0: T'ho ha explicat les característiques de les 10 fires previstes.
3: La Fira de Sant Ermengol és una fira de fires, és una fira sectorial. Hem canviat algun nom perquè cada any anem aprenent, no?, cosetes. Llavors aquest any podem trobar dins de la fira 10 fires. La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, la Fira Kilòmetre Zero, la Fira Alimentària, la Fira Ambulant, la Fira Artesana, la Fira Food Trucks, la Fira Cultura, la Fira Xica, la Fira Show i l'Autofira. Desapareix el que vam dir la Fira Associacions. L'any passat vam provar a la plaça de les Monges posar allà les associacions, les escoles, i no va acabar de rutllar. Per tant, aquest any es distribuiran tant associacions com escoles entre alimentària i artesania.
0: La fira presenta algunes novetats. Una de les més destacades és que s'allarga lleugerament l'horari de la Fira Formatges Artesans del Pirineu. Serà a les nits de divendres i dissabte, quan tancarà mitja hora més tard que fins ara. Serà a 9:45 de la nit en lloc de les 9 de vespre. Per tant, doncs, els horaris d'obertura seran divendres a la tarda, de les 6 a 9:45 de la nit, dissabte, dels 10 del matí a 9:45 ininterrompudament, a 9:45 de la nit, i diumenge, de les 10 del matí fins a les 9 del vespre.
3: Una novetat és que per petició tant de formatgers com de clients, podem dir, o de amants del formatge, és allargar mitja hora més a l'horari de divendres i dissabte, i en comptes d'acabar a les 9, acabar a 9:45 del vespre.
0: Les sol·licituds acumulades pels mateixos formatgers i pel Pulvis han portat doncs aquesta decisió, i en la línia de les dues darreres edicions, la mostra de formatgers estarà instal·lada al Passeig Joan Bredeu i comptarà amb 47 artesans. D'aquests, 32 són catalans, també n'hi haurà 9 del País Basc, 3 de França i 3 més de l'Aragó, i per alliberar espai podem cabir un major nombre de casetes d'expositors. La zona de begudes estarà al passeig mateix i oferirà productes de vermut morcarol, seda líquida, cervesa gall negre, aigua pineo i vi talarn, amb presència, en aquest últim cas, de 10 cellers, tots ells productors del Pirineu. L'àrea especialitzada d'aules de tast oferirà un complet programa de 9 sessions guiades que inclouen un tast de formatges premiats. Serà dissabte tarda, diumenge matí i diumenge tarda amb Xavi Miró, un tast de formatges guanyadors de formatge amb Girona, dissabte a la tarda amb Ariona Rota, tast vertical de maduració d'un formatge, dissabte a la tarda amb Aleix Soler, vins de muntanya, dissabte també amb Ramon Roset, tast de la formatgeria convidada Mas Salva, diumenge al matí amb Martí Huguet, un sobre la deu a Diazàbal, diumenge al migdia amb Victoria Urresti, i equivalències dels grans formatges, diumenge a la tarda amb Aleix Soler. El tradicional concurs de formatges artesans del Pirineu es farà dissabte al matí i al final es farà el lliurament de premis i el reconeixement a Amiga del Formatge, que enguany es concedirà a l'empresa Pomes Biolord. El concurs juvenil es farà dissabte a la tarda, a les 5, i la Fira Kilòmetre Zero incorporarà com a novetat la pastisseria Cadí, que posarà a la venda el seu pastís de formatge. Pel que fa a la Fira Show, consisteix en 7 propostes divulgatives i gastronòmiques. 3 d'elles seran per part del restaurant Taraó, inclouran una demostració gastronòmica prèvia dimarts dia 13 d'octubre a les 8 del vespre al Centre Cívic del Passeig, centrada en la promoció del producte de proximitat, i també el taller infantil Petits Formatgers i una demostració gastronòmica gratuïta. També inclòs a la Fira Show, el 14 d'octubre, l'Espai Armengol es farà una taula rodona sobre dones formatgeres amb Judit Carreira, Sara Gutiérrez, Marcela Grava i Alba Ramos, moderades per Eva Delgado, i el dia següent a Cinema Esguiu es projectarà la pel·lícula La família Belier. També hi haurà la presentació del llibre Xerigots de Jordi Bertran i Gemma Urcell. I a banda dels diferents mostres temàtiques, també hi haurà activitat cultural. La Fira Sant Armengol s'ha anunciat que la Fira Cultura oferirà un total de 8 propostes musicals gratuïtes, se repartiran durant tot el cap de setmana i començaran divendres dia 16 a les 8 del vespre a la plaça dels Soms. Hi haurà el concert del grup Les Migues, guanyadores del Grammy Llatí a millor àlbum flamenc dos anys, el 2022 i 2025. Dissabte 17 serà el dia amb més propostes, un concert itinerant de Dixieland i Swing amb Swinging Giant Sex, Street Sextet a la plaça dels Monges, l'actuació dels grups instrumentals de la Escola de Música i el Conservatori dels Pirineus a la plaça dels Soms al migdia, concert de gramofon All Stars Big Band a la plaça dels Soms a les 8 del vespre i sessió de DJ Gira 105 ja a la mitjanit. Diumenge hi haurà un concert de professors i alumnes de l'Escola Folk del Pirineu a les 12 del migdia a la plaça dels Soms, trobada de corals amb la Coral Signum, l'Orfeo d'Escó i l'Arpa de Taradell a les 12 del migdia a la sala de Sant Domènec, i concert del grup jove local Not Quite My Tempo a les 5 de la tarda, volem dir, a la plaça dels Soms. En l'àmbit d'exposició hi haurà la mostra fotogràfica Transhumància, una mirada necessària del fotògraf Oriol Clavera sobre aquesta activitat declarada Patrimoni Mundial a la Biblioteca Sant Agustí. Hi haurà des del 3 d'octubre l'exposició col·lectiva Les Menjades d'Estamariu, realitzada pel col·lectiu d'artistes L'Aparador, i a tot plegat s'hi afegeix la Fira Xica, adreçada al públic familiar amb 6 opcions diferents. I l'estand de turisme el seu estarà dedicat de manera temàtica a la candidatura actual a Patrimoni Mundial de la UNESCO, compartida amb Foix i el Principat d'Andorra. L'animador Ivan Caro dinamitzarà les visites que es faran des d'aquest estand i us oferirà un kit de muntatge en model del campanar de la catedral i un concurs a xarxes socials. Finalment, també hi haurà aquest any a la fira un punt lila a la sala de Sant Domènec.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: El cicle Desenterrant el passat, que ofereix activitats per a la descoberta i el coneixement de la història i el patrimoni del d'Urgell, estarà dedicat enguany a la candidatura transnacional de testimonis de la construcció del Coprincipat d'Andorra, del qual parlàvem fa un moment, i que inclou la catedral de la Seu. De totes les activitats previstes, la més destacada és un viatge a l'Arieja, que serveix per descobrir el castell de Foix i el recentment inaugurat Museu dels Comtes de Foix, situat al peu de la fortalesa. Es farà el 10 d'octubre, serà durant tot el dia, i se sortirà amb un autobús des de la Seu. El viatge, les entrades i el viatge són gratuïts per tots els assistents, gràcies al suport del Consell Departamental de l'Arieja, però cal inscripció prèvia. Es pot fer al correu cultura@cco.cat o bé el telèfon 935-3112. Les places són limitades. El castell de Foix, com a monument de referència dels comtes de Foix, forma part d'aquesta candidatura pel PP, que van jugar els seus titulars en la signatura dels pariatges d'Andorra i el pes polític que van tenir durant força temps, també a l'actual Alt Urgell, perquè els seus comtes compaginaven el seu títol amb el de vescomtes de Castellbó i van tenir una gran influència a les Terres Altes del comtat d'Urgell i Andorra a l'edat mitjana. N'ha parlat l'historiador i tècnic de patrimoni del Consell Comarcal, Carles Gascón.
1: Guany, el Desenterrant al passat el dediquem molt a qüestions de la candidatura, per conèixer una miqueta millor quins són els nostres socis amb aquest tema de la candidatura UNESCO. Foix i Andorra, organitzarem una xerrada dels elements d'Andorra, per exemple, d'això ja en parlarem més, però una de les coses que ens va fer molta il·lusió de fer és organitzar un viatge a Foix, un dissabte, anar i tornar el mateix dia, per conèixer sobretot el castell, amb una visita guiada que ens ofereixen els amics del Consell Departamental de l'Arieja, i amb una visita al Museu dels Comtes de Foix, que és un museu nou, on hi han invertit molt i és maquíssim. La veritat, ens dona una visió molt clara, amb imatges, fins i tot amb retrats, entre cometes, dels comtes i els vescomtes de Castellbó i tot plegat.
0: Gascón, anem a doncs, participar en aquest viatge a l'Arieja, tenint en compte que és gratuït.
1: Això ho organitzem els socis habituals i entra dins el marc del projecte Poc Te Fa Pirepat, que d'alguna manera ens finança el viatge, pròpiament dit, que sortirà gratuït a tots aquells que s'hi vulguin apuntar. És un viatge amb places, amb un número de places limitat, amb 30 persones, que podrem conèixer al llarg de tot aquell dia 10 d'octubre, això, com són els nostres socis amb aquesta candidatura del Patrimoni de la Humanitat.
0: Gascón ha parlat d'aquesta candidatura que ja fa molts anys que s'està preparant i de què pot significar.
1: Com bé sabem, és una candidatura per a tots els elements materials que fan de testimoni de la creació del Principat d'Andorra. Està ara en una fase bastant avançada. Vam tenir una visita de l'expert de l'UNESCO, que va venir a fiscalitzar d'alguna manera, a veure que tot estigués una mica en ordre, i a partir d'aquí han sorgit noves preguntes, noves qüestions que hem d'anar resolent i que a poc a poc ens acostaran a la data clau, que serà el juliol de l'any 2027.
0: L'activitat forma part d'aquest cicle Desenterrant el passat, organitzat pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de la Seu, l'Espai Armengol i l'Institut d'Estudis Comarcals.
1: El plantegem molt relacionat amb aspectes de la candidatura. Hi haurà una primera visita guiada a Sant Esteve del Pont, que direm, home, què té a veure això amb la candidatura? Doncs bé, és el pont que antigament permetia el pas per anar cap a Andorra, vull dir que ja hi té alguna cosa. Farem també una xerrada sobre els elements d'Andorra que formen part d'aquesta candidatura. En aquest sentit, baixarà una tècnica de patrimoni cultural d'Andorra per explicar-nos-ho. Farem aquí a la Seu la presentació d'un llibre que hem escrit a quatre mans, una historiadora francesa de Foix i jo mateix, sobre les cosenyores d'Andorra. Aquest llibre és una plasmació una mica d'aquesta col·laboració transnacional per acabar confluint tots en un projecte comú, entre altres coses que també anirem anunciant puntualment.
0: La candidatura compta amb el suport del projecte Pirepat, cofinançat al 65% per la Unió Europea. Les 9:20, la Germandat de Sant Sebastià dels d'Urgell ja ha posat en marxa el 7è concurs de cartells per escollir la imatge que acompanyarà la promoció de la festivitat de Sant Sebastià aquest any vinent. La convocatòria és oberta a tothom i permet presentar una única proposta per participant. El cartell seleccionat serà la portada de les festes i també es farà servir la cartellera dels actes previstos en el període de celebracions prevista del 19 de gener a l'1 de febrer. L'obra guanyadora rebrà una gratificació de 350 euros. La convocatòria s'incorpora enguany amb tres premis específics pels participants més joves. s'atorgarà material de dibuix als autors de les propostes seleccionades a les categories de 5 a 7 anys, de 8 a 13 i de 14 a 18 anys. Les obres han de ser originals inèdites i no es permet l'ús d'intel·ligència artificial. Els participants han d'enviar les seves creacions a l'adreça concorsportadesansebastia@gmail.com abans del 15 de novembre. El disseny ha de tenir format d'A3 amb unes dimensions doncs, de 42 per 29,7 centímetres, disposició vertical i resolució de 300 ppp. L'arxiu no pot superar els 8 megas i ha d'estar preparat per a impressió en CMYK. També és obligatori incorporar el logotip de la Germandat. A cada proposta haurà d'anar identificada amb un títol com a referència utilitzada en el procés de deliberació i les bases estableixen que no s'accepten treballs que no s'ajustin a les condicions relatives al format, dimensions, suport i proporcions. El jurat estarà format per un membre de la Junta de la Germandat, el regidor de Cultura de l'Ajuntament i un representant de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques, i el tribunal tindrà en compte aspectes com l'originalitat, la composició, l'impacte visual i la claredat del missatge. I l'àrea de joventut de l'Ajuntament del Seu, de la seva part, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove, han iniciat l'elaboració del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2027-2031. Per això obren una crida a participar-hi en els principals implicats, joves i adolescents. El procés de treball combina l'anàlisi de dades amb sessions participatives i entrevistes en profunditat als nois i noies de diferents perfils, professionals del sector i responsables polítics. Quan s'hagi recollit les opinions, la nova etapa posa el focus de manera especial en la franja d'edat de 16 a 29 anys. Per incloure les seves inquietuds i propostes farà doncs una crida oberta. Sota els lemes tens alguna cosa a dir i la teva veu compta. Es farà una trobada per als joves interessats el dimarts 13 d'octubre a un quart de 8 del vespre a la sala gran del Centre Cívic L'Escorxador. S'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys i vol detectar les seves necessitats i propostes actuals. També es poden enviar a través del correu joventut@laseu.cat. La Sala Immaculada del Seu d'Urgell ha acollit aquesta setmana passada una jornada sobre l'orientació comunitària com a eina d'emancipació en un món en transició. L'acte era organitzat per l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional, l'ACPO, en col·laboració amb l'Ajuntament Urgellenc. El president d'aquesta associació, Jaume Francesc, ha explicat que la sessió anava adreçada a tota la comunitat educativa del Seu i de l'Alt Pirineu i Aran perquè creu que convé que des d'aquesta associació i des de Barcelona en general copsin l'opinió de la resta del país perquè admet la seva associació encara no és prou coneguda fora de l'àrea metropolitana.
2: La gent es mou en el món de l'educació de la zona de la Seu, de la zona de la Vall d'Aran, de la zona del Pirineu, en definitiva, perquè pensem que convé que la gent de Barcelona deixi la zona de confort i vingui a les zones doncs, que són de Catalunya, tota Catalunya. I per tant, doncs, venir aquí és un honor. Però sobretot per l'associació és important també per donar a conèixer aquesta entitat que és doncs segur que desconeguda per molt la majoria de la gent.
0: Jaume Francesc ha parlat dels objectius d'aquesta associació.
2: L'idea de sortir de Barcelona, vam començar a Lleida, després vam anar a Catalunya Central, després vam anar a Girona, després vam anar a les Terres de l'Ebre i avui pugem a la Seu. No? Una mica amb tot això anirem a Barcelona a debatre què és el que la gent diu i vol, que la pensa i pensa, i que surti d'aquí propostes precisament en aquest moment que, com sabeu, després de la proposta del president Illa no fa gaire dies, s'està obrint un procés de discussió i debat al voltant de l'educació, del món de l'educació a Catalunya, no? I per tant, crec que bueno, l'havem encertat sense saber-ho, però ens portarà a poder tenir criteris per exposar i defensar les nostres propostes en aquest debat.
0: L'acte va comptar amb la participació, entre altres, de la delegada del Departament d'Educació del Pirineu i Aran, Carlota Valls, que valorava que importa com important que es faci aquesta jornada a les comarques pirinenques perquè puguin tenir veu també en aquest debat.
3: també hem d'estar representats en aquest debat, com no, com a una especificitat que tenim molt concreta, que són les nostres escoles rurals d'alta muntanya. Només ho tenim a l'Alt Pirineu i Aran, al nostre país. Nosaltres també doncs, volem tenir aquesta veu i agraïm a l'associació doncs, que també aquest espai de debat l'hagi traslladat avui aquí a l'Alt Pirineu i Aran, concretament a la seu. El motiu de per què creiem que és necessari aquest espai de debat és perquè avui ens dediquem amb calma a parlar amb totes les figures que treballen en l'àmbit de l'orientació educativa i de la psicopedagogia. És a dir, aquells professionals que estan tant en els centres com fora dels centres treballant per acompanyar.
0: Vaja, parla també del paper de l'orientador educatiu.
3: La societat cada vegada és més complexa i l'orientador esdevé una brúixola. En aquest món de caos i de dubtes que tenen les persones en el seu camí de la vida, apareix algú que et dona la mà, en aquesta brúixola, que t'acompanya i que et pot guiar cap a l'èxit acadèmic, però no només acadèmic, també professional, personal. I volem posar en valor aquesta figura i també doncs, oferir-los aquest espai de debat i de reflexió i de posada en valor del paper tan important que tenen.
0: Les xerrades també van comptar amb la intervenció, entre altres, de l'alcalde del Seu Joan Barreda, la regidora d'Educació de l'Ajuntament, Cristina Moreno, la psicòloga Núria Ruiz, membre del comitè organitzador del Fòrum d'Orientació de Catalunya, i la vicepresidenta de l'ACPO, Anna de Jesús. La llibreria El Refugi, juntament amb el Refugi Canalla, organitza un projecte d'immunització lingüística que han batejat com la Rima Canalla. S'adreça a joves de 12 a 16 anys de la Seu i vol fer servir el rap i la cultura urbana com a eines d'aprenentatge, expressió artística i socialització en català. Es compta amb la col·laboració de la cooperativa Versemblant, una escola itinerant que treballa per fomentar la consciència crítica entre el jovent mitjançant aquest gènere. L'objectiu general, afirmen, és promoure l'ús habitual del català entre els nois i noies a través de la creació artística, el rap i la participació comunitària, tot i que els tallers estan oberts a tota la ciutadania. Es faran amb una periodicitat mensual i les sessions programades de moment són el 23 d'octubre, 20 de novembre, 18 de desembre, 22 de gener i 19 de febrer, amb una durada d'unes 2 hores cada trobada. A més d'aquestes sessions ordinàries, el projecte preveu una sessió extraordinària final i un enregistrament d'àudio amb els participants. També s'ha rebut, per fer-ho possible, a suport del Pla de Barris de l'Ajuntament de la Seu, i se'n farà una difusió específica entre el jovent nouvingut per afavorir-ne la participació. En el seu conjunt es planteja com una actuació transversal per combinar dinamització juvenil, promoció de la llengua, participació comunitària i cohesió social. I el poble de Taús acollirà aquesta setmana vinent, el 7 d'octubre, el projecte musical i cultural batejat com a Transinumància, que està recorrent a peu antics camions ramaders entre Arbeca, les Garrigues i Rialp, al Pallars Sobirà. La ruta està estructurada en 9 jornades, combina el recorregut amb concerts i trobades i, per exemple, la parada a Taús hi actuarà el grup anomenat Porkshop Boys. L'aturada correspon a la 6a etapa de l'itinerari entre el refugi de Beaumort i aquest poble del Tursell. La jornada té una distància d'uns 28 quilòmetres i forma part de la part pirinenca de la travessa. La proposta preveu que durant les diferents etapes la banda es desplaci acompanyada de cavalls i amb el material necessari per fer vida en ruta. El concert del Tursell comptarà amb un repertori en català vinculat al món rural i al territori i s'acompanyarà de trobades amb la comunitat local, pagesos, pastors, productors i d'altres agents vinculats a cada zona. De fet, l'activitat compta amb la col·laboració de Cal Rossa, l'MD de Taús i el Bar del Poble. L'etapa està relacionada amb la transhumància de muntanya i el paisatge forestal i inclou també la documentació d'elements arquitectònics. L'anomenada Transinumància va començar a Arbeca i ha passat ja per Linyola, Artesa de Segre, Sant Gil de Folquer, on corre l'abandonat de la zona, el refugi de Beaumort, ara passarà per Taús i acabarà Vilamui a Sort abans d'arribar a l'escola de pastors, que actualment està ubicada a Rialp. En total, el recorregut suma 9 jornades i connecta, doncs, la plana de Lleida amb el Pirineu. La iniciativa també incorpora un registre audiovisual de la travessa.

0: Pirineu. La policia d'Andorra demana les darreres hores col·laboració ciutadana per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino, a qui la seva família busca des de dissabte. Efectius policials i bombers estan cercant per diferents punts del país i també s'ha demanat la col·laboració dels serveis de circulació de totes les parròquies. L'avís de la desaparició es va rebre dissabte mateix a la nit i immediatament es va activar la recerca de la persona desapareguda, a qui la família no en tenia notícies des del migdia. L'home fa 1,76 m d'alçada i l'última vegada que el van veure anava vestit amb pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. El cos policial sol·licita que si algú el veu o en té alguna informació i truqui al telèfon Andorra 110. I també a Andorra, el Departament de Patrimoni Cultural ha finalitzat la restauració de l'església de Sant Cerny de Nagol, uns treballs que han tingut com a objectiu garantir la conservació dels elements històrics i millorar-ne les condicions d'ús i manteniment. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra del temple, amb la retirada del parquet que s'hi havia instal·lat el 2017, una actuació que s'ha fet sense afectar el sòl històric que hi havia a sota. També s'han fet tasques de conservació del paviment original, amb la col·laboració d'una empresa especialitzada en rehabilitació de pedra i morters. L'acció ha consistit en la consolidació del sòl amb morter de calç hidràulica i s'han reomplert els forats més grans amb morter de calç tenyit. Finalment, a la zona del presbiteri i l'absis s'han fet treballs de fixació de terra de lloses. En el marc de la intervenció s'ha refet també integralment la instal·lació elèctrica amb la incorporació d'un nou quadre elèctric i un sistema d'il·luminació més acurat i discret, i s'ha substituït els sistemes de seguretat, intrusió i videovigilància. La mateixa empresa encarregada del paviment ha fet treballs de consolidació dels morters a la zona del porxo i s'ha fet tasques de restauració de l'escala del cor. Finalment també s'ha restaurat el retaule gòtic dedicat a Sant Cerny. El Departament de Territori ha presentat l'estudi de millora del transport públic per carretera al Pallars Jussà, elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Es vol consolidar les millores en línia que ja enllaça actualment Trem amb el Pont de Suert i digitalitzar i impulsar el transport de la manda mitjançant el sistema Clic.cat. La consellera Sílvia Paneca ha dit que garantir una mobilitat digna i accessible a les comarques de muntanya és una qüestió d'equitat territorial i per això també volen fomentar un augment notable dels recursos destinats al transport públic amb una inversió que passarà d'1,2 milions a 1,4 milions d'euros anuals. Dins d'aquest pla, el setembre de l'any passat es va inaugurar aquesta línia regular entre Tremp i el Pont de Suert, amb un cost anual de 116.000 euros i 4 expedicions per sentit durant el període lectiu. Actualment, a petició del Consell Comarcal, s'està analitzant la possibilitat d'estendre aquest servei. Pel que fa a la plataforma Clic.cat, es vol ampliar el servei en més dies en algunes línies i implementar diverses millores operatives en transport a la demanda. I avui als següents informatius ampliarem més temes, com per exemple parlarem d'una qüestió que fa dies que cueja i és el tall de trànsit que hi ha al viaducte de Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, on ja fa 6 mesos que hi ha un dels carrils tallat. Ara la subdelegació del govern espanyol n'ha donat explicacions i ha dit que el trànsit en aquest viaducte es manté desviat per l'antiga carretera perquè s'ha d'inspeccionar l'estructura. El Ministeri de Transports està avaluant l'abast d'anomalies que s'han detectat a les piles del pont i al tauler de la via per determinar si caldrà una intervenció menor o bé si cal fer-la de més envergadura.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ampliem la notícia amb les que trobem a la premsa aquest matí. El Diari d'Andorra parla de més novetats pel que fa a les rutes comercials de l'aeroport de la Seu, perquè una empresa que ofereix vols a París, l'empresa que vol aspirar a oferir la connexió en París, també obre la porta a fer una connexió amb Niça. Proposa una freqüència més cap a Madrid i dos d'altres destinacions. El PP explica que el govern d'Andorra vol crear una quota d'immigració per contractar treballadors només durant el temps que requereixi cada obra servei específic. Xavier Espot avança que la nova autorització s'estendrà més enllà de la construcció i defensa una immigració coherent però amb capacitat d'acollida i que no desbordi el país. Segre explica que a la demarcació de Lleida hi ha diferències de fins a un 30% en el nombre de graduats d'ESO entre diferents municipis. Els alumnes de Sort, la Granadella i Sant Llorenç de Morunys arriben al 100% al curs 2024-2025. En canvi, els de Seròs, la Pobla de Segur i Pons es van quedar per sota el 80%. I a la mañana parla de la 37a Fira del Torró d'Agramunt, que s'amplia 3 dies i dedicarà el darrer dia als productors, productes i cuiners de Ponent. Es farà del 10 al 12 d'octubre.

Irge explica que el Museu d'Irge d'Urgell, actualment Museu Catedral, treballa per obrir-se a la població. Un cicle de conferències aprova al públic noves recerques sobre els teixits medievals de la catedral. I pel que fa justament al conjunt de la catedral, avui una altra notícia que ampliarem més endavant és la presentació que s'ha fet aquest dimarts del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, ha estat a càrrec de mossèn Nemesi Marquès i amb la presència del copríncep Josep Lluís Serrano i del ministre de Cultura d'Andorra, Mònica Bonell. I amb això obrim ara l'agenda en què expliquem, entre altres coses, que avui hi ha la presentació del llibre Casa Cintet del Comerç. L'accés a les 7 del vespre a l'Espai Armengol i és gratuït. Sessió del cicle de recitar les Egues Foscuri a la llibreria del Refugi, divendres a les 7 del vespre. Presentació del llibre Els Parlers de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs, dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria Casa Roche de Pere Mola. Tast dels guanyadors amb medalla d'or de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de l'any passat, a càrrec del sommelier Ramon Roset, aquest dissabte 3 d'octubre a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. Matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, diumenge de les 9 al matí a les 12 del migdia, des de l'estació d'anellament a la gravera del Domenjó. I el cap de setmana arriba la cursa de muntanya La Foranca a la Gisarc, una de les últimes ja del Cadí Circuit Fe, diumenge al matí. Festa Major de Solanell, que enguany inclourà un homenatge a Artur Blasco. Això serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al poble de Solanell. El programa d'actes començarà a les 12 del migdia amb la participació d'Artur Blasco i també hi prendrà part el cantautor Roger Mas. A les 2 del migdia es farà un arròs de muntanya a càrrec de Xavier Sales, cal confirmació prèvia, i després a les 3 de la tarda ball de plaça amb Barida Sons Fers. Teniu aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El club gallecano Ikea, que ha sumat més d'una desena de podis a la segona i última jornada de la Segre Cup d'Eslàlom, que va ser diumenge al Parc Olímpic del Segre. Els palistes catalans s'han emportat la majoria de medalles, en què també hi entraven representants del mig Segre

Radio Triomf. I avui els Saguts Informatius seguirem parlant de piragüisme, perquè aquest cap de setmana arriba ja una de les últimes competicions destacades del cap de setmana, els campionats d'Espanya d'eslàlom i caiac cross, que es disputaran al Parc Olímpic del Segre al llarg de dissabte i diumenge. Però també parlem, i molt especialment, del Cadí La Seu, perquè ja ha fet la presentació de l'equip per la nova temporada a través del Media Day, jornada dedicada als mitjans de comunicació locals, i en dona més detalls avui a l'informatiu. A més, això coincidit amb que ahir mateix l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va fer una recepció institucional al Cadí La Seu, perquè recordem, la setmana passada, fa una setmana, es proclamaven campiones de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2026. La recepció institucional va comptar amb l'alcalde Joan Joan Barreda i amb d'altres membres de la corporació. En escoltarem les valoracions avui.

0: el temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Continua el cel ennuvolat després d'una jornada d'ahir passada per aigua, amb pluja en alguns menys abundant en alguns punts del Pirineu i sobretot al litoral i prelitoral català, amb fins i tot va causar inundacions. Avui s'espera un matí més tranquil, però igualment molt ennuvolat, avui amb força presència de boira al matí i amb unes temperatures que recuperen lleugerament. S'espera una màxima de 26 graus tant a la Seu com a Sort, al Pont de Suert o Tremp, i 23 a Puigcerdà i a Viella. Aquesta tarda es poden reactivar els ruixats, sobretot en punts de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, però sobre veurem més clarianes al llarg de la tarda també aquí a la Seu. I, de fet, demà el dia començarà assolellat, pujarà un palet més encara les temperatures, arribant als 27 graus en general a diverses poblacions del Pirineu, tot i que a Viella es quedaran en només 20 graus. I demà a la tarda poden aparèixer nous ruixats més dispersos als dos extrems del Pirineu. D'una banda, a través de l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, i de l'altra a la Cerdanya i el Berguedà. Això demà, i aquesta nit vinent, les mínimes sí que baixaran, es quedaran entre els 10 i els 12 graus en general al Pirineu. I per divendres, de moment, s'espera un dia mig ennuvolat al matí, ja amb alguns ruixats al Pallars Jussà, sobretot, i que es poden estendre a la tarda i arribar fins aquí a la Seu. Aquest matí tenim 15 graus i mitja a la Seu, 17 i mitja a Organyà, 18 i mitja a Oliana, 13 a Linyà, 13 també a Inea a Puigcerdà, 14 a Sort, 16 a Tremp, 13 i mitja al Pont de Suert i 16 a Viella. Alta muntanya, la més baixa aquest matí, 8 graus i mig tant a la Tossa d'Alp com a Guitaull, 9 graus a Pic de Saloria i a Cert Escan, 11 graus als refugis de Cadí Nord, Prat d'Aguiló i Malniu, i 10 a Port del Comte. La farmàcia de guàrdia aquests dies és la Guilanyà, avinguda de Guillem Grell 16. I amb tot plegat, avui tancarem el mes de setembre. Som a dimecres, dia 30, avui celebra Sant Jeroni. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i actualitzem el temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricacions. Amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns es mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. El cicle Desenterrant en el passat, que ofereix activitats de descoberta i coneixement de la història i el patrimoni del Urgell, estarà dedicat enguany a la candidatura actual perquè la catedral sigui patrimoni de la humanitat i que forma part del projecte titulat Testimonis de la Construcció del Coprincipat d'Andorra. L'acte coincideix amb el final de la visita de l'expert d'ICOMOS Internacional encarregat d'avaluar els elements de la proposta i l'inici del compte enrere per decidir la inscripció a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO. De totes les activitats previstes, destaca la proposta d'un viatge a l'Arieja per descobrir el castell de Foix i el recent inaugurat Museu dels Comtes de Foix. Es farà el 10 d'octubre durant tot el dia i inclourà el viatge amb autobús que partirà des de la Seu. La inscripció és gratuïta, però cal confirmar-la prèviament a través del correu cultura@cco.cat o trucant al telèfon del Consell Comarcal al 973 35 31 12. El castell de Foix, com a monument de referència dels Comtes de Foix, forma part de la candidatura del paper que van jugar els seus titulars en la signatura dels pariatges d'Andorra durant l'edat mitjana, quan els seus comtes també eren els vescomtes de Castellbó i van tenir una gran influència amb les terres altes del comtat d'Urgell i Andorra. La Germandat de Sant Sebastià ja ha posat en marxa el 7è concurs de cartells per escollir la imatge que acompanyarà la promoció de la festivitat de Sant Sebastià 2027. La convocatòria és oberta a tothom i permet presentar una única proposta per participant. El cartell seleccionat serà la portada del programa de festes i també s'utilitzarà en la cartelleria dels actes previstos en el període de celebracions, que anirà del 19 de gener a l'1 de febrer. L'obra guanyadora tindrà un premi de 350 euros. La convocatòria incorpora enguany tres premis específics pels participants més joves amb material de dibuix, els autors de les propostes seleccionades en les categories de 5 a 7 anys, de 8 a 13 i de 14 a 18 anys. L'àrea de joventut de l'Ajuntament del Seu d'Urgell, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove del Urgell, ha iniciat l'elaboració d'una diagnosi per la definició del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2027-2031. Segueix davant la necessitat d'actualitzar l'anterior pla. El procés de treball combina l'anàlisi de dades amb sessions participatives i entrevistes en profunditat i s'adreça especialment a la franja d'edat de 16 a 29 anys. Es vol detectar necessitats i plantejar propostes de cara al col·lectiu, com per exemple que es troba a faltar la seu, quines propostes tenen o quines són les principals preocupacions. I els esports, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit aquest vespre passat la recepció a les jugadores i al cos tècnic del Cadí la Seu després que s'han proclamat campiones de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2026. La recepció va ser encapçalada per l'alcalde urgellenc Joan Barrera i també comptava amb membres de la Corporació Municipal. L'equip urgellenc ha assistit a l'acte acompanyat de representants de la Junta Directiva del Cedis Bàsquet. El club urgellenc subratlla que ha estat una bona ocasió per celebrar plegats aquest nou títol i aprofita per agrair tot el suport que han rebut durant aquests dies. El Cadí va aconseguir un nou títol de la Lliga Femenina, de Catalana Femenina, ara fa una setmana, dimecres passat, a la final disputada a Reus, on va superar l'Espar Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja suma 8 títols de la Lliga Catalana a les seves vitrines.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un altre dia ennuvolat a la Seu, deument sense pluja, però aproxim força boira al matí, a 16 graus de temperatura mateix a la Seu, 18 a Organyà i 19 a Oliana, a Alinyà n'hi ha 14. Més dades al Pirineu, 13 graus a Puigcerdà, 14 a Des, 15 a Mitja Sort, 18 a Tremp, 15 al Pont de Suert i també a Viella. I alta muntanya hi ha 9 graus al Pic de Solòria, també la Tossa d'Alp, 13 graus al Refugi de Malniu, a 11 i mitja a Prat de Guiló, 10 i mitja a Port del Comte, 9 a Cert, a Escan i 9 també a Buitaull. Previsió del temps de l'últim dia ja del mes de setembre, de la mà de Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Avui tenim un petit canvi de temps, poquet. No té res a veure amb el d'ahir, amb els aiguats que van descarregar amb força a punts del litoral i del prelitoral que van deixar més de 100 litres per metre quadrat i en algunes contrades fins i tot 50 d'aquests en només mitja hora. Avui parlem de núvols, núvols que ens han d'acompanyar durant el matí i fins i tot amb alguna petita precipitació que durant pràcticament aquesta hora poda caure a qualsevol punt de la comarca. Quatre gotes, no se n'espera res més, però sí que tindrem aquests núvols. Tot això associat a una línia de núvols, més que de precipitacions, perquè de precipitació poqueta, que anirà passant al llarg de les immediates hores i ràpidament tendirà a marxar cap al mar. Això permetrà que durant les hores centrals de dia, però sobretot de cara a aquesta tarda, doncs el temps que podem esperar vingui encapçalada per l'obertura de clarianes. Un sol que a poquet s'anirà impulsant, no lluirà amb força, però sí que tindrem estones de núvols, però també estonetes de sol, i això podrà permetre que la temperatura avui es pugui recuperar amb una mica més de consistència. La tarda encara es presenta insegura, amb possibilitat fins i tot d'alguna molt feble precipitació, però seria de poca importància. Avui el que notarem és que després de la davallada de les temperatures d'ahir, amb unes màximes que pràcticament tot just tocaven la xifra dels 20 graus aquí a la Seu i que va deixar ahir 6 litres per metre quadrat, una mica més generosa la pluja cap a Oliana, on van recollir 13 litres, avui les màximes ja pujaran amb una mica més de consistència, les màximes poden arribar a la xifra dels 24-25 graus. Tot això, com dèiem, amb el cel variable aquesta tarda i amb possibilitat d'alguna feble precipitació. Demà, doncs, el temps tornarà a canviar una miqueta. Al matí serà assolellat i a partir de demà a la tarda tornarem a tenir la presència dels ruixats i tempestes que podrien ser localment intenses aquí a la comarca. Unes precipitacions que començaran als vols del migdia a primera hora de la tarda i poden ser persistents en el temps, que no vol dir que ploguin al mateix lloc tota la tarda, però sí que els ruixats aquí i allà dins la comarca es poden allargar fins pràcticament als vols de mitjanit. Demà les temperatures en principi es mantindran similars a les d'avui i aquesta també serà la tònica que tindrem de cara a divendres, amb un divendres que començaria novament amb sol i començaria i tindria una tarda amb presència dels ruixats, que serà, com dèiem, la tònica que tindrem durant aquests propers dies. Matins per aprofitar i tardes per mirar una miqueta més al cel.
1: La farmàcia de Guàrdia del Seu durant aquests dies és la Guilanya, avinguda Guillem Grell, 16. Les 11 i 10, fins aquí les notícies. Tornem a les 12, també a la 1 amb l'informatiu migdia i l'actualitat continua d'aquí uns minuts amb una entrevista avui amb mossèn Pepe Gisbert, que s'estrena aquest setembre com a nou rector de la parròquia de Sanota, a la Seu d'Urgell. L'escoltem a 11:45. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Molt bon dia, benvinguts. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, conversem amb mossèn Pepe Gispert. És el nou rector de la catedral de Santa Maria d'Urgell, de la parròquia Sanot, de la capital urgellenca. Benvingut.
1: Moltes gràcies, Pep, i gràcies per convidar-me i obrir les portes de casa vostra per compartir aquesta estona de diàleg i d'alegria compartida.
0: De fet, no he dit benvingut a casa.
1: Sí, sí, perquè sento com casa meva, evidentment, recorda viejos tiempos, com dirien en Castilla, de quan era Radio Estel, hi havia Radio Principat i havia estat aquí. També quan vosaltres estàveu a Castellciutat, que érem veïns, jo vaig estar vivint a Castellciutat 15 anys en aquella rectoria i moltes vegades amb vosaltres havíem compartit projectes, il·lusions d'altres etapes de la vida de l'Alt Urgell.
0: Perquè sí, van ser 15 anys que vas residir aquí a la nostra comarca.
1: Era vicari de la parròquia Sanot, de la catedral, en l'època de mossèn Parés, i a més me'n cuidava de les valls d'Aguilar, pobles d'aquí de la comarca d'Alt Urgell.
0: Els últims 16, però, has estat residint a Sant Julià de Lòria.
1: Rector de Sant Julià de Lòria i, bueno, amb totes les meves responsabilitats que he tingut darrerament sempre com a delegat episcopal, una etapa quan estava aquí a la seu delegat episcopal de joventut i ara darrerament com a delegat d'ensenyament i mantinc també, entre altres, aquest càrrec, delegat episcopal d'ensenyament.
0: En parlem al respecte perquè també és un càrrec que volíem doncs, donar a conèixer. El fet és que des del passat dia 6 de setembre ets el nou rector de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Com ho estàs visquent? Explica'ns una mica aquests primers dies, quines són les tasques, els reptes que aneu encarant, en aquest cas des del bisbat.
1: Bé, la veritat és que és un nou repte, és un nou moment en la història del nostre bisbat. Quan hi ha un canvi de bisbe, evidentment, es provoca també doncs, un canvi de persones, de responsabilitat, i això provoca moviment, i de fet ha provocat moviment al nostre bisbat d'Urgell. Durant molts anys ha estat aquí com a rector mossèn Ignasi Navarre, el que li agraeixo tota la feina que ha fet, i m'ha tocat a mirar, doncs, assumir aquesta responsabilitat. Doncs, sí, deixar la parròquia Laurediana, no deixo les responsabilitats que tinc a Andorra, perquè continuo com a delegat episcopal de Càritas Andorrana. El fet de ser delegat d'ensenyament també estic amb tot el tema del món educatiu al dalt d'Andorra, Canoli Music, la Setmana Cinema Espiritual entre 1.000 joves dalt d'Andorra, però, bueno, tot és sumar, i això hem d'afegir ara la responsabilitat de ser rector aquí a la Seu d'Urgell, a la Catedral de Santa Maria, i tot això, tot el que suposa. I, bueno, és un nou repte. Tu em fes la pregunta i jo et contesto. Pues és una nova temporada, un nou moment de la meva vida. Hi ha molta il·lusió, com sempre. Tots els canvis, jo crec que els canvis sempre són positius per la persona i per la institució a la que representes. Jo crec que a la Seu el fet de que tingui un nou rector és un canvi. I hi haurà gent que l'estil de mossèn Pepe li agradarà i, evidentment, hi haurà molta gent que no li agradarà. I això hem de ser conscients i forma part de la condició humana. Jo ho accepto, tinc unes esquenes molt amples, però vinc amb molta il·lusió, vinc amb ganes de sumar, vinc ganes de tenir això, de fer de la nostra catedral d'Urgell una catedral oberta, acollidora, gratuïta, il·luminada, i que cada dia, durant 365 dies a l'any, cada dia hi hagi celebració de l'Eucaristia a les 12. Sempre hi haurà. Vull dir, fins ara es feien també moltes celebracions a l'Església de la Missió, que és molt acollidora, petitona, i, bueno, però volem que la catedral, que és, per nosaltres és un monument tan significatiu, tan important, i això, i que és tan important per la nostra, és l'església mare del bisbat d'Urgell. Per tant, que menys que cada dia puguem celebrar els que som creients, cada dia tinguem un espai de trobada amb música en directe, cada dia amb música en directe, que hi hagi orgue, i això per mi és molt significatiu. I en ello estamos.
0: De fet, potser el que primer hom ha vist és l'obertura, no?, dels espais, del patrimoni, de la catedral, del claustre. Això té molt a veure també amb el nomenament pròpiament de la mà del copríncep Josep Lluís Serrano, no? És a dir, que entenc que és una nova manera de donar-se a conèixer, de visibilitzar, d'acompanyar, de doncs arribar a cercar aquest contacte amb els feligresos.
1: Efectivament, amb el nou bisbe, el nou equip episcopal, un dels objectius és tenir les esglésies que tinguin culte, que siguin esglésies obertes i que puguem participar de les celebracions en la mesura de les possibilitats. També hem d'aixafar de peus a terra, som els capellans que som i ens tenim que multiplicar. Però bueno, ho estem fent, humilment. Jo crec que ho estem fent i estem intentant, en la mesura de les possibilitats, donar resposta a la necessitat de les comunitats cristianes de tota la comarca i de tot el bisbat. Concretament aquí a la Seu, així ha estat com tu ho deies. S'han volgut passar d'una església que s'entrava pel museu, que tenia un cost, i dic, home, una església ha d'estar oberta, gratuïta i amb respecte, amb dignitat, però sobretot això, que sigui un espai. Les esglésies no són museus. Les esglésies són espais vius on viure la fe. són espais d'acollida. I el papa francès ja ho deia, insistia molt. El papa francès volia, i el papa Lleó Arau, continuar esglésies obertes, acollidores, en tot el que significa no sols obertes físicament, que també, sinó obertes també de mentalitat. L'església, nosaltres portem l'alegria de l'Evangeli a tot arreu. I llavors, aquesta alegria de l'Evangeli l'hem de gaudir, l'hem de celebrar, l'hem de cantar i l'hem de compartir també pels carrers i fer dels carrers també parròquia i església viva. I que l'església, les nostres esglésies d'aquí que tenim a la Seu estiguin obertes, Santa Magdalena, la catedral, doncs l'església, la missió també tots els matins com espai de pregària, de trobada, doncs si més no un dia a la setmana que pugui haver també pregàries davant del Santíssim, un espai això, que les persones que són creients puguin tenir un lloc on poder anar a potenciar doncs aquesta relació amb el Déu de l'amor i de la vida, no? I això per nosaltres ho hem de facilitar, ho hem de facilitar.
0: Quin ha estat el primer contacte amb els feligresos, amb la realitat de la parròquia, i què significa per a vostè ser rector avui?
1: Bueno, primer de tot, no cal que em digues de vostè al PP, eh? El PP de tothom, sobretot la meva etapa dels 15 anys que vaig estar aquí a la Seu, amb la canalla, amb adolescents i joves, quan tu estàs cada dia amb joves i adolescents, sempre és una altra la relació, no? I molt content perquè és el meu tarannà que he tingut i que m'agradaria continuar mantenint, eh? I amb l'orgull de ser mossèn i de ser capellà només faltaria, eh? Una cosa no treu l'altra, eh? I, bueno, el primer contacte, bueno, contacte jo mai l'he perdut amb l'Alt Urgell i amb la Seu, no? Perquè, de fet, jo baixava i pujava d'Andorra sempre perquè el bisbat és casa nostra i el seminari, i sempre és casa i una mica la casa pairal nostra, i sempre baixem i ens trobem en molts moments durant l'any. Però concretament ara el dia més significatiu per mi va ser, com no, el diumenge dia 6 de setembre, el dia de la presa de possessió. Jo, si soc sincer, pensava, bueno, vindrà gent, alguns que em puguin conèixer, però és normal que vingui molta gent el dia d'un comiat, com jo, com el que jo vaig tenir el diumenge anterior a finals d'agost a Andorra, no? Andorra sí, totes les maripilis, tota la gent, ja ho sabia, i em van fer plorar i, bueno, això ja era d'esperar, i també mossèn Ignasi aquí va tenir un comiat molt digne, jo crec que és just, no? Agrair a les persones que han tingut un temps un servei concret, això és d'agrair. Però l'entrada, no, inclús algunes catequistes deien, mossèn, primer dia farem un pica-pica, no, fem una cosa senzill, perfil baix, cosa humil, però em vas trobar una catedral plena de gom a gom, i la gent de peu al fons, totes les naus centrals, les naus laterals, i jo això, de veritat, i aprofito els micros de Ràdio Seu per comunicar-ho, no? Que per mi va ser una grata, no, gratíssima sorpresa d'acollida. I quan una persona arriba nova a un lloc, independentment que hi hagi estat una etapa important de la meva vida aquí a la Seu, a l'Institut Joan Brudeu, a la catedral, tants anys en l'època de mossèn Parés, però ja havia passat molts anys, i mossèn Pepe, la gent se n'oblida. Ja tu fas una cosa i l'endemà, perquè som així. Tants propòsits bons van fer l'època del Covid, van dir, ui, després del Covid hi haurà un abans i un després del Covid. I tots sabem que això no ha estat així. Però si això ho aplico a la meva vida, i més de lo mismo. Llavors, sí, va ser una grata sorpresa positiva, doncs el dia 6 de setembre, el dia de la presa de possessió. Molta gent. I, de fet, ara cada dia, la quantitat de gent que cada dia veia missa a les 11, que jo pensava, la gent treballa, efectivament, la gent treballa, però hi ha molta gent o que pot venir i que vol venir, i llavors ho trobem els caps de setmana i tenim una catedral, jo ho estic veient, no?, amb molta participació, i per part meva i de l'equip dels que som, mossèn Gerri, mossèn Ivan Ayala, perquè a mi m'agrada molt treballar en equip, no sols és una persona que té una responsabilitat, sinó que som un equip, i en nom del bisbe, en nom de l'església, doncs tenim aquesta missió, que és la d'anunciar l'Evangeli, l'alegria, l'alliberament de Déu a les nostres vides, i això vol dir acompanyar, escoltar, perdonar, compartir cafès, fer carrer, i això és molt important, la tasca de Càritas, la tasca catequètica, les classes de Reilly a l'escola pública, és que això és com un arbre que té moltes branques, però tenim la fortalesa de la presència de Déu, que això és un Déu, no aquell Déu de l'Antic Testament, un Déu que castiga i condena, sinó un Déu que acarona i que diu, vinga, va, tira endavant, sigues positiu i aprofita cada minut de la teva existència.
0: Com diria que mossèn Pepe Gispert és un mossèn especial, singular, diferent?
1: No.
0: Teniu algun referent, alguna persona que hagi marcat la vostra manera d'entendre el sacerdoci?
1: I tant, Jesucrist. No me faltaria, doncs, jo m'he fet capellà ni pel bisbe aquest, ni per l'anterior, ni per aquest... No. Jo no sóc ni de Pere ni de Pau, com diu l'Evangeli, jo sóc de Nostre Senyor. I jo em vaig fer mossèn amb molta il·lusió i l'orgull de viure cada dia la fe. Jo em sento un enamorat de Jesucrist, un enamorat de l'Evangeli. I llavors, a la meva edat, doncs, jo no tinc que demostrar res, sinó viure, sentir i humilment ser testimoni i portador d'aquest projecte de l'amor de Déu aquí a la nostra comarca.
0: Més enllà de l'apartat més personal, perquè volíem lògicament preguntar a mossèn Pepeu Gispert doncs, per aquest nou repte com a rector, però volíem parlar dels reptes com a parròquia. Són alguns majúsculs, com ara, per exemple, la candidatura a la UNESCO, que és encara un procés que s'està acabant d'endegar. Hi ha altres projectes que considereu destacats que se us hagin, en aquest cas, doncs, donat a conèixer a través de, en aquest cas, el copríncep Josep Lluís Serrano?
1: Bé, un repte, tu el manifestaves ara, no? Efectivament, és la candidatura, el fet d'estar dintre la candidatura de Patrimoni de la Humanitat, la nostra catedral d'Urgell, Santa Maria d'Urgell, Castell de Foix, set esglésies andorranes, la Casa La Baix, sí. D'això ja portem molt de temps treballant aquest tema, a nivell d'església, de bisbat, i a nivell institucional, totes les institucions per la part d'aquí de la seu d'Urgell, per la part catalana i Consell Comarcal, juntament amb la part francesa. Doncs aquest estiu final de curs vam estar també amb el bisbe i els companys sacerdots d'Andorra, doncs, vam visitar també el Castell de Foix i vam parlar també d'aquest tema, ens va rebre el prefecte i va ser una experiència també molt, molt maca, no? Tot allò de sumar. Amb el síndic, amb el Carles Ensenya també en vam parlar, perquè vas tenir la visita al seu despatx a la Casa La Vall, i sí, estem entre tots sumant, perquè el repte, la il·lusió que a tots ens fa, és aquest projecte transfronterer, més enllà de les nostres fronteres, doncs mostrar i donar a conèixer el nostre patrimoni. Però un patrimoni que no està mort. Jo m'agrada molt insistir en això, perquè les esglésies no han de ser un museu, malament. Si és un museu

0: sí.
1: Una nova referència, no, la catedral com a patrimoni mundial.
0: Efectivament, nosaltres som hereus dels que ho van fer en el seu moment. Segur que ho van fer amb molt d'esforç, amb molta dedicació i amb uns objectius, eh? Una catedral que era com espai de defensa, d'acollida, de tancament quan venien invasions i totes les batalletes que coneguem per la història, no? Però nosaltres avui, el 2026, hem rebut en herència aquest patrimoni i hem de ser responsables amb allò que hem rebut. Jo, que sóc de pagès, també el pare sempre m'ho deia, no? Nosaltres hem rebut una herència i l'hem de cuidar, mantenir, i això és un repte per tota la comunitat cristiana. I les institucions, si realment volem donar a conèixer també aquest patrimoni, i hem de sumar, i hem d'anar tots junts en aquesta nau i remar en el mateix sentit. I per part meva, jo així ja ho he fet, en les reunions i les trobades que he mantingut també amb totes les autoritats de la comarca, i, bueno, pues jo he manifestat sempre aquestes ganes, no?, de sumar, de posar-me a disposició de les institucions per estar a l'alçada del que se'n demana també com a rector de la Catedral de Santa Maria.
1: Aquest és un camí que encara no s'ha resolt, que esperem saber-ne, doncs, quelcom força aviat, però del que és més immediat volíem destacar el que és el peregrinatge, en aquest cas a Segòvia, els pròxims dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre, en el marc de l'any jubilar de Sant Joan de la Creu. El bisbat organitza un peregrinatge de Xosà. Per tant, doncs, entenc que des de la parròquia també impulseu aquesta iniciativa.
0: M'ha tocat a mi impulsar el vídeo. Pepe, cuida-te'n tu d'organitzar aquest peregrinatge, comissió de fiestes i festejos. No, faig broma, però si realment és significatiu, com tu deies, participar d'un jubileu, 300 anys de la canonització de Sant Joan de la Creu, 100 anys del seu doctorat, i aprofitem aquest moment per poder ser-hi 4 dies, 3 nits, aquells que vulguin, aquells que estan escoltant a través vostre de Ràdio Seu, doncs tenim places obertes per poder participar d'aquest pelegrinatge. Jo crec que pot ser molt important, no?, el fet de participar, de fer pinya, de fer església diocesana. Recordem que no és una cosa de la Seu, és de tot el bisbat d'Urgell, per tant, obert a tots els arxipèlags d'estat, a totes les parròquies del bisbat. En Vilabertriu hem muntat un bus per anar-hi, sortirem d'aquí de la Seu el dia 13, farem la ruta al Segre i anirem cap a Segòvia per arribar a dormir, allotjament i visita a Segòvia, i allà farem el sopar. El 14 de bon dematí ja esmorzarem i com ja ho hem visitat el dia anterior a Segòvia, ja anirem cap a Fontiveros i Duruelo. A Fontiveros recordem que allà està la casa natalícia de Sant Joan de la Creu, i a Duruelo és on es funda el primer convent dels frares carmelitans, carmelites descalços. I allà hi serem, allà ho visitarem, compartirem un bon dinar en un restaurant d'allà, i a la tarda anirem cap a Àvila, on ja tindrem, ens allotjarem al seminari d'Àvila, la Casa Espiritualitat d'Àvila, i allà dormirem. Visitarem, com no, la catedral, l'Església de l'Encarnació, l'Església de la Santa, l'Església Santa Teresa. Participarem el dia 14, perquè és el dia de festa grossa, allà a Àvila. Participarem del trasllat de Santa Teresa a la catedral i participarem de la missa de la vigília, la vigília de Santa Teresa. I el dia 15 tindrem una eucaristia que presidirà el nostre bisbe, José Lluís Serrano, i, bueno, tot el dia aprofitarem per visitar tots els jocs teresians. I l'endemà, el dia 16, esmorzar i cap a casa.
1: I tornar cap a casa.
0: Sant tornem-hi. Jo us animo a algú que digui, mira, pues jo puc, vull, em ve de gust, per què no? Però potser un altre digui, pues mira, per què no fer uns dies d'espiritualitat, uns dies de... No és un viatge de l'incerso, no és un viatge, no volem que sigui això. No, és un pelegrinatge. Per tant, és un grup de cristians que volem anar a potenciar la nostra fe, a pregar, a fer equip, a potenciar aquesta relació espiritual amb el Déu de l'amor i de la vida, amb unes mediacions, en aquest cas, aprofitant aquest jubileu de Sant Joan de la Creu.
1: Aprofitant la meva entesa, estic en el fil del que t'expliqueu, tenint en compte que és una invitació, com apropar l'Església a aquelles persones que avui se'n senten allunyades?
0: Bueno, per mi ha format part del meu ADN, eh? Jo sempre que vinc del món dels salesians i d'una església d'acollida, i això insistia molt el Papa Francesc i ara el Papa Lleó, això de que parlàvem abans d'esglésies obertes, jo ho tinc molt clar. Hem de ser-hi i hem d'acollir creients i no creients sense cap imposició. L'Església proposa, i aquell que amb llibertat ho vol acollir, pues acull uns valors de vida, i no és obligatori. Qui vol bé i qui no, no bé, només faltaria. Ara nosaltres estem per proposar, jo m'he fet capellà per proposar, per anunciar, per acompanyar i per dir que val la pena ser cristià, que val la pena ser creient. Mira, ara ho estem veient aquests dies també en la visita que el Sant Pare, el Papa Lleó, feia a Terres de França, Déu-n'hi-do, més de 80.000 joves amb aquestes celebració preciosa que es va fer, la visita a Lourdes, a Metz, a Ir, doncs va ser realment

0: Ha estat una experiència preciosa. Jo crec que una bocanada d'aire fresc per a la nostra església, que ja ens convé. Molta gent que són anticlericals, que desitjaria que pleguéssim, que tanquéssim i que les esglésies fossin un museu, doncs, evidentment, doncs, quan veuen això, m'imagino que no els hi deu agradar, però els que som creients, realment és per fer festa i per dir, Senyor, gràcies per fer de la nostra església una església oberta que anuncia a les noves generacions els valors de l'Evangeli. I això ho tenim a casa nostra. De fet, ara també, que tu parlaves abans de projectes, el dijous marxarem més de 300 joves al santuari de Núria, en horari lectiu anirem a les escoles cristianes del Bisbat i participarem amb motiu de la festa de Sant Francesc d'Assís, que serà el dia 4, doncs el dijous dia 1 anem a Núria a la trobada Laudato Si, recordant aquesta encíclica, aquest amor al planeta, a la creació i aquesta crida a cuidar el planeta Terra i a fer de la natura un espai també de contemplació i de pregària. I aquest dijous marxarem amb un grup de, ja dic, vora uns 300 joves que hi participarem allà, no? O també estem preparant el Canoli Music, que és una activitat, portem ja 7 anys, i enguany, després de picar molta pedra, vam aconseguir que ens deixin la Sagrada Família de Barcelona, aprofitant que estem a l'any Gaudí, i anirem amb 1.500 joves de casa nostra, poca broma, 1.500 joves, el proper dia 19 de novembre a la Sagrada Família, i amb el Miqui Núñez, Sara Roy, Mariona Escoda, que va guanyar la primera edició del programa Eufòria de TV3, i amb el César Sant Salvador, juntament amb el Guillermo Laseras, amb el 5, fem tot un festival de música cristiana i un temps de testimoni, pregària, música, dintre de la Sagrada Família el proper 19 de novembre. Per tant, tenim a les portes grans projectes d'obertura, grans projectes adreçats als joves, i en aquest sentit de dir, sense cap imposició, repeteixo, sinó proposant uns valors de vida que val la pena. Jesús, fa 2.000 anys, la valia molt. I va ser molt revolucionari, Nostre Senyor. I va voler anunciar missatges d'alliberament. Jo crec que en el moment que estem vivint, la nostra gent espera també tenir missatges d'esperança, missatges d'acollida. No estem per escriure pàgines fosques i grogues. Estem per poder escriure pàgines alegres, com la primera lectura que hem proclamat avui a l'Eucaristia, aquesta crida del Senyor a viure sempre happy, viure alegres, amb un esperit positiu. I el nostre món ho necessita missatges d'esperança.
1: Nous projectes i nous missatges, alguns arriben a través de les zones de Ràdio Seu, avui amb aquesta entrevista amb mossèn Pepe Gispert, però també nous canals de comunicació, entre altres xarxes socials, no? Que és quelcom que també és novetat.
0: Jo hi crec molt, a les xarxes socials. Evidentment és que formen part del nostre dia a dia, i dels primers objectius que com a rector aquí a la Seu vas plantejar és, com no, doncs engegar un canal nou d'Instagram, els logos i, bueno, és una nova etapa, i evidentment les noves etapes, com totes, tenen el seu moment, com totes les etapes que ens han precedit. No hi ha ninguna ni millor ni pitjor, sinó són moments diferents de la història i hem de recrear. I llavors ara hem començat un equip nou de mossens i amb tot l'equip humà que tenim a la parròquia i altres que segur que s'uniran a nosaltres, doncs fer comunitat, fer equip, com Nostre Senyor. Ell va sortir al carrer i va dir, vinga, va, qui vol venir amb mi? I va fer tota una colla, un amic, amics i tota una colla, 12 deixebles. Doncs a mi també, estem aquí ara, dius, qui vol sumar? Qui vol participar? Els que ja hi són, evidentment, i a muerte, i amb ells. No treure res, tot el que es feia va endavant, en positiu, i aquesta crida a ser constructors d'una nova humanitat. I per tant, les xarxes socials, com tu deies, és fonamental en aquest moment. I tenim aquest nou canal d'Instagram, que és Catedral de la Seu, aquells que no són seguidors ja tarden en fer-se seguidors, o les iaies, si tenen neig o tot, que siguin difusors, perquè intentarem també a través de les xarxes socials doncs poder anunciar les activitats i tot el que anem fent com a parròquia, com a església local i església diocesana.
1: Han parlat de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO, del peregrinatge a Segovia a partir del 13 d'octubre, del Canoli Music. Són molts projectes prou variats, però n'hi ha algun altre que voldria impulsar com a rector de la parròquia?
0: Bueno, jo el que voldria és el que tenim, millorar-ho a tots els nivells. Jo ja he fet reunió també amb arquitectes, ara tenim pendent fer la reunió també amb la amb el Consell Pastoral de la Parròquia, ahir vaig tenir reunió amb la directora de la Llar d'Infants, Francesc Xavier, que és un projecte de parròquia també genial, i, bueno, una mica jo estic... Aquest mes de setembre per mi és parlar amb uns, parlar amb altres, escoltar, animar, i això, sobretot en aquest mes és això, escoltar a uns i altres, i a partir d'aquí pues, continuar construint, com han fet tots els meus antecessors, que segur que ho van fer amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes, cadascú amb el seu estil i amb els reptes que el moment de la història els hi va plantejar. Doncs ara arriba mossèn Pepe, amb mossèn Jerry i mossèn Ivan Ayala, i tots tres, amb tota la comunitat cristiana de la nostra comarca, tirant davant nous projectes, nous reptes, que es poden resumir en un estimar, estimar, estimar. És el missatge que ens va dir Jesucrist. No tenim que fer altres coses. Estimar, estimar, estimar. I sobretot que els altres es puguin sentir estimats. I ja vindrà el com fer-ho, de quina manera, quines activitats, i això és secundari.
1: Bé, estarem encantats de no conèixer les moltes propostes que aneu endegant aquests pròxims dies, setmanes, mesos. Val a dir que tot just fa 20 dies i escaig que sou el nou rector de la parròquia, i per tant doncs, entenc que ara mateix tots són finestres i portes obertes per continuar fent equip, no? Per continuar acompanyant com pertoca.
0: Efectivament, i aquest és el gran repte. Jo crec que Nostre Senyor ens posa enmig de la història per aportar, per sumar. I mentre hi som, hem de deixar petjada. I és una pregunta que cadascú dels que en aquest moment estan escoltant aquest programa s'haurien de plantejar. Quina serà la petjada que jo deixaré en aquesta la nostra història? Quina és la petjada que jo deixaré a la Seu d'Urgell? I cadascú haurà de buscar la seva resposta, el seu compromís, petit o gran. Mai és tard per fer grans coses. Mai és tard. Vine i junts farem i continuarem grans projectes a la nostra comarca, doncs amb aquest perfum, amb aquesta presència del Déu amb nosaltres.
1: Si em permeteu una més, no només sou el nou rector de la parròquia Sanó, també d'altres diverses parròquies de l'Urgellet i del Baridà. Per tant, preguntar-vos com veieu el futur de les parròquies petites i de les comunitats rurals.
0: Bueno, les petites parròquies, doncs som un equip de capellans i nosaltres, juntament amb els tres mossens que estem, també està el diaca mossèn Toni, també està una animadora pastoral, la Meritxell, el Brugulat, que ve de Cerdanya, doncs està mossèn Jordi Miquel, doncs tots els capellans que estem, i alguns jubilats, però que un capellà mai es jubila, i sempre, si més no, els caps de setmana, poder atendre les comunitats petites i els pobles petits és un dels objectius que tenim plantejats, eh? Continuar cuidant el patrimoni, però sobretot més que el patrimoni, doncs que també s'ha de fer, sobretot com doncs, mantenir vives les comunitats cristianes, oferir la litúrgia, oferir les celebracions de l'Eucaristia, i fent tot el millor que puguem, i xafant de peus a terra, això sí, som els que som. Tant de bo, doncs, algú s'animés a entrar al seminari. Avui aquest matí ho comentava amb el Marcel, que és un jove andorrà que ha entrat al seminari enguany, està el primer, l'introductori, i dic, vinga, va, hem de buscar joves de casa nostra que donin aquest pas de compromís, que diuen, sí, jo vull ser capellà, per què no fer-me mossèn i anunciar aquest projecte de l'amor de Déu, preparar-s'hi i amb alegria rebre, com aquest any que vam rebre l'alegria de 4 ordenacions, 2 de preveres i 2 de diaques, 4 noves incorporacions al bisbat, i això per nosaltres ha estat molt important, eh? Quan una família arriba amb fills nous, sempre és un motiu d'alegria, però obrir amb polles de cava i poder-ho celebrar en família, amb carinyo, i així, en ello estamos.
1: Una darrera ja per l'entrevista, perquè esperem tenir altres moments com per conversar, però si hagués de resumir la tasca que se us ha encomanat com a rector, quina seria? Què voleu aportar en aquest cas com a rector?
0: Ja ho he dit abans. Estimar, estimar, estimar, i que els altres es puguin sentir estimats. I això vol dir apertura, acollida, escoltar les persones, acompanyar, estar en el moment important de la persona, un moment de la defunció d'un ésser estimat, en el moment d'un bateig, en el moment d'un casament, poder compartir amb la parella i fer-ho el millor possible, una bona cerimònia, perquè són moments significatius que queden marcats en el cor de cada persona. I és un privilegi ser mossèn, per poder acompanyar aquests moments de vida, o moments de dificultat, no? I per això, un servidor em vaig fer sacerdot per servir, servir i servir. Aquesta va ser la dedicatòria que jo vaig posar a la cita bíblica amb el meu targetó de la meva ordenació a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, un 17 de juny de l'any 2000. Soc enmig vostre com aquell que serveix. Jo m'he fet capellà per servir, i espero poder servir.
1: Doncs estem amb aquesta reflexió i amb aquesta invitació. Avui conversant amb Pepe Gispert, el nou rector de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, rector de la parròquia de Sanot i d'altres parròquies també de la nostra comarca, delegat episcopal d'ensenyament del bisbat d'Urgell. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Pep, per obrir les vostres portes, eh? Tens el meu mòbil i el pots donar qui vulgui, qui em necessite. Jo sóc de 24 hores al servei, de WhatsApp, i qui em necessiti doncs, té sempre el cafè o la birra apagades.
1: Gràcies per la invitació. Ens retrobem, esperem aviat, perquè, com bé veieu, són molts els projectes, molts d'ells majúsculs, així que esperem, doncs, de nou trobar-nos aquí, si convé, a Ràdio Seu, a Pàgina de Parc 16 i 18, si no, doncs a la parròquia on convingui.
0: On tu digues, cap problema.
1: Gràcies, una abraçada. Fins aviat. Ràdio Seu.
2: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
3: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs mira, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomano utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Salvador Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4/6 a diversos punts del país. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 12 i 3, bon dia. A aquesta hora avancem en titulars les notícies que ampliarem a l'una a l'informatiu migdia, en què, entre altres coses, explicarem que comença el cicle de Desenterrant el passat amb una sortida descoberta al castell de Foix i la candidatura de la UNESCO, que s'entrarà en l'edició d'enguany. La sortida de l'Ariège es farà el 10 d'octubre. Per assistir-hi cal inscripció prèvia. Ramon Besora ha estat homenatjat a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic que ha inclòs una actuació conjunta del grup de reescrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte s'ha presentat el seu llibre Antologia, una formiga inèdita. Avui també parlem de l'estat de la cartera 260 de Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, que genera des de fa un temps preocupació perquè ja porta 6 mesos amb un carril tancat. Ara la subdelegació de l'estat a Lleida ha explicat que es fa aquesta desviada, aquesta desviació, per inspeccionar l'estructura. S'avalua l'estat de les anomalies detectades a les piles i al tauler de la via per determinar si cal una intervenció menor o de més envergadura. Crida la col·laboració per definir el nou pla local de joventut de la Seu. L'Ajuntament organitza una sessió participativa el 13 d'octubre per escollir propostes sobre emancipació, habitatge, salut mental i equipaments juvenils pel període 2027-2031. La llibreria el refugi Canalla impulsen l'anomenada Rima Canalla, un projecte d'animització lingüística a través del rap. La iniciativa, adreçada a joves de 12 a 16 anys, compta amb el suport del Pla de Barris de l'Ajuntament de la Seu. El projecte anomenat Transinumància ha arribat a ús amb un concert del grup Porkchop Boys el 7 d'octubre, en el marc d'una travessa de 9 jornades entre Arbeca i Rialp pels antics camins. L'aeroport Andorra La Seu confirma la previsió que hi hagi una nova connexió entre La Seu i París a partir del gener amb un vol setmanal. La policia d'Andorra ha demanat col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut. Es tracta d'un veí d'Ordino de 47 anys que va ser vist per última vegada dissabte passat al migdia. Finalitzats els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol, també a Andorra, l'actuació ha millorat les instal·lacions i ha reforçat la conservació dels elements patrimonials del monument. L'activitat de les veus de la vall torna a Lles de Cerdanya i Travesseres. El festival celebrarà 3 jornades de promoció en música, arts escèniques, literatura i cultura popular i amb les actuacions de Marta Sitjar, Nou Viol, Sandra Montfort i Lídia Pujol.

0: I els esports, avui parlem del Cadí la Seu, que és a punt per a l'inici de la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. L'equip urgellent començarà la fase regular aquest dissabte a la pista del Mainz Avenida. Les jugadores i el cos tècnic han rebut un homenatge a l'Ajuntament urgellent aquest dimarts al vespre per la consecució d'un nou títol de la Lliga Catalana. I el temps a Montsal, que continua ennuvolat, però ara mateix sense pluja, uns ruixats que poden tornar aquesta tarda, però concentrats bàsicament als dos extrems del Pirineu. D'una banda, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, també el Pallars Jussà, i de l'altra, l'Alta Cerdanya i el Ripollès. La temperatura màxima es recupera una mica avui, arribarà fins als 26 a moltes poblacions del Pirineu, incloent la Seu, i demà pot pujar encara un grau més, arribant fins als 27, perquè el matí serà més assolellat, però la tarda poden tornar a aparèixer ruixats als dos extrems del Pirineu català. Fins aquí les notícies, més informació ampliada a la una, a l'informatiu migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

I dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. Nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem fer.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, Luna. El Cadí la Seu ja és a punt per l'inici de la que serà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. L'equip urgellent començarà la fase regular aquest dissabte a la pista del Mainz Avenida, un dels considerats rivals difícils. Les jugadores i el cos tècnic han rebut aquest dimarts un homenatge a l'Ajuntament urgellent per la consecució fa just una setmana d'un nou títol de la Lliga Catalana.
0: Titulars.
1: Avui ens posem al dia de tot el que és aquest inici de temporada del Cadí la Seu i també d'aquest homenatge que se'ls ha fet a l'Ajuntament a l'inici de l'informatiu, que té aquests altres temes. Crida la col·laboració per definir el nou pla local de joventut de la Seu. L'Ajuntament organitza una sessió participativa el 13 d'octubre per recollir propostes sobre emancipació, habitatge, salut mental, equipaments juvenils pel període 2027-2031.

El trànsit a l'N260 al viaducte de Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, es manté desviat actualment per l'antiga carretera per inspeccionar l'estructura. Així ho ha explicat a la subdelegació del govern espanyol a Lleida. El Ministeri de Transports està avaluant des de fa temps l'abast de les anomalies detectades a les piles i al tauler de la via per determinar si caldrà una intervenció menor o de més envergadura. A la desviació del trànsit ja fa 6 mesos que dura. La llibreria El Refugi, juntament amb El Refugi Canalla, impulsen La Rima Canalla, un nou projecte d'animalització lingüística a través del rap. S'adreça a joves de 12 a 16 anys i compta amb el suport del Pla de Barris de l'Ajuntament. La dinamització anirà a càrrec de la cooperativa Versemblant. I tornem a parlar d'infraestructures perquè la connexió aèria de la seu amb París serà una realitat a partir del gener amb un vol setmanal. Així s'ha confirmat des de fons d'aeroports de Catalunya. Ramon Besora ha estat homenatjat a Barcelona a motiu del seu 80è aniversari. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic, ha inclòs una actuació conjunta del grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte s'ha presentat el seu llibre Antologia, una formiga inèdita. I encara en l'àmbit cultural, el projecte anomenat Transinumància ha arribat a ús i a la trobada inclourà un concert del grup Porkshop Boys. Serà el 7 d'octubre, en el marc d'una travessa de 9 jornades entre Arbeca i Rialp per antics camins de transhumància i que finalitzarà l'Escola de Pastors. En Pirineu, la policia d'Andorra ha demanat col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut. És un veí d'Ordino, de 47 anys, que va ser vist per última vegada dissabte passat al migdia. S'acaben els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerny de Nagol. L'actuació millora les instal·lacions i ha reforçat la conservació dels elements patrimonials. I el festival Les Veus de la Vall torna a Lles de Cerdanya i Travesseres amb 3 jornades de promoció amb músiques escèniques, literatura i cultura popular. Hi actuaran Marta Sitjar, Renau Viols, Sandra Montfort i Lídia Pujol.

i els esports, a part d'aquesta presentació del Cadí la Seu, parlem d'esquí, perquè és a punt ja de començar d'aquí pocs dies la Copa del Món a Solden i comptarem amb la presència de l'andorrana Iria Medina, que ha fet una destacada pretemporada. Ha entrat ja entre les 100 millors del món en l'especialitat de gegant.

0: I el temps amb un cel que continua ennuvolat d'augment sense pluja, però els ruixats poden tornar durant aquesta tarda a diferents punts del Pirineu. Recupera una mica la temperatura màxima.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
2: La notícia del dia.
0: El Cadí La Seu ja és a punt per començar la que serà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina Endesa. El debut tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre a la tarda, però serà això sí a fora de casa, a la pista del Main Avenida, nova denominació del Perfumeria Avenida de Salamanca. I el primer partit com a locals el jugaran dijous vinent dia 8 al Palau d'Esports i contra l'Innova TSN Leganés. Abans d'afrontar el desplaçament a Salamanca, el Cedis Bàsquet ha organitzat el Media Day, en què es fa la presentació de la plantilla i del cos tècnic als mitjans de comunicació locals. La capitana del Cadí La Seu, la Déu Sellenca Ana Palma, ha explicat que per la nova temporada s'ha aconseguit conformar un equip molt estable i equilibrat, en què totes les jugadores que han arribat saben a què venen, i ha valorat també simultàniament com molt important, de cara a l'estat d'ànim de l'equip, la victòria de la setmana passada contra l'Espart Girona a la final de la Lliga Catalana, tenint en compte que l'Uni és considerat un equip teòricament superior.
3: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt, han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a que venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip, i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors crec que això també és important per tots.
0: Pel que fa a la primera jornada, Ana Palma ha advertit que un any més el pavelló de Würzburg és una pista complicada, de les més històriques de la Lliga, i de fet l'Avenida i el Cadí ja són actualment, després del descens del Gran Canària, els dos clubs més veterans de la Lliga Femenina. A més, enguany l'equip de Salamanca viu un canvi de cicle amb l'objectiu de tornar a aspirar al títol de Lliga, però segueixen un rival difícil.
3: Bueno, si és el primer partit, és una pista complicada. Al final, la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
0: L'entrenador del Cadí La Seu aquesta temporada és Pepe Vázquez. Recordem que es va incorporar al final de la temporada passada i va aconseguir la salvació la penúltima jornada. Vázquez s'ha mostrat molt content per la feina de la pretemporada i per la plantilla que s'ha conformat, perquè estan treballant molt bé i s'ha aconseguit conformar molt ràpidament un grup de, sobretot de bones persones, cosa que també considera molt important per la cohesió.
4: Que és un rival muy trampa, porque es verdad que ha venido jugadoras jóvenes que van a ir en progresión y que ahora a lo mejor son una mica desconocidas, pero que a la larga seguro que van a dar mucho que hablar en la liga, y muy contento de poder empezar una temporada desde el principio. La verdad que, como se suele decir, he aterrizado de pie desde la temporada pasada, estoy muy a gusto aquí, muy implicado, muy identificado con el club, con la ciudad, con el pueblo, llamémoslo como queramos, y con muchas ganas de que la gente se sienta orgulloso de los que estamos aquí por representar a la SEU, ¿no? Intentaremos dejar a la SEU en el mejor lugar posible, por lo menos que nos vean luchar, esfuerzo, dedicación, compromiso, eso es innegociable, y luego pues intentar pues darles la mayor de las alegrías posibles y lograr el gran objetivo para nosotros, que es la permanencia. Entonces, bueno, a título personal, muy contento de poder empezar una temporada ya desde el inicio con Cadí La Seu.
0: De cara a aquest objectiu, en tot cas, Vázquez, creo que cal ser realistes i que no serà fàcil, com ja passa des de fa anys, mantenir la categoria, perquè la competició estatal és cada cop més disputada, mediática y exigen.
4: Bueno, muy contento, ¿no? Creo que hemos un grupo de jugadoras muy interesante, creo que tenemos un equipo muy joven, con mucha ilusión, con mucho margen de mejora, creo que seremos un equipo que vaya de menos a más en la competición, y la verdad que estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada, ¿no? Creo que el día a día es muy bueno, las chicas trabajan muy bien, creo que tenemos un grupo también de buenas personas, que esto es muy, muy importante, sobre todo de donde venimos la temporada pasada con espantadas, ¿no? De las americanas y demás, creo plantel de mucha calidad. Estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada. Creo que no solo por los resultados, que es verdad que sobre todo un poco culminado, ¿no? Pues con esta Liga Catalana el otro día con Girona, sino por las sensaciones, ¿no? Creo que llegamos al inicio de la temporada con preparadas, que llegamos con buenas sensaciones. Evidentemente sabemos que tenemos un inicio de temporada duro en cuanto a rivales y desplazamientos, pero vamos con mucha ilusión y con ganas de intentar ya rascar alguna victoria en estos primeros partidos. Y el objetivo pues es muy claro, ¿no? Yo creo que la base de nuestra casa tiene que ser la salvación. Con el nivel que hay ahora mismo en la Liga Femenina, creo que esto tiene que ser, pues eso, la base de nuestra, que sustente toda nuestra edificación. Y luego pues el día a día y el buen trabajo, si nos permite ir mirando hacia arriba, pues evidentemente intentar soñar, ¿por qué no? Y intentar quedar lo más arriba posible, pero sin perder la perspectiva de que estamos en una liga muy complicada, que el año pasado la salvación fue carísima, que va a volver a ser muy cara, que a lo mejor hay una victoria o dos entre jugar playoff y bajar de categoría. Por lo tanto, cuanto antes aseguremos esa permanencia, bienvenido sea, y a partir de ahí, si estamos cerca de otros objetivos, iremos a por ellos.
0: En aquest sentit, el tècnic allà creu que el debut contra l'Avenida no serà fàcil, perquè tot i que estan en procés de reconstrucció de l'equip, segueixen sent un dels clubs més potents de la màxima categoria. En tot cas, creu que les seves jugadores arriben prou ben preparades per competir en el partit i, si pot ser, lluita per la victòria.
4: Que és un rival muy trampa, porque es verdad que Avenida, pues por historia, por tradición, es uno de los clubes que siempre ha estado arriba. Creo que este año la gente habla un poco de Avenida como, no faltándole al respeto, pero como que sí que ha bajado un poco sus pretensiones. Es evidente que sí, que no tiene la misma plantilla que años atrás, pero aún así tiene jugadoras que el año pasado estaban jugando Euroliga. Entonces, bueno, que a lo mejor no vayan a pelear los títulos no quiere decir que todo el mundo vaya a ganar Avenida, para nada. Es un equipo que va a estar intentar estar en Copa y en playoff sí o sí, que va a jugar segunda competición europea, Eurocup, y que va a ser un partido muy complicado, especialmente en Wiesburg, que al final es un pabellón que aprieta mucho y que lleva mucha gente, ¿no? Nosotros llegamos bien, no tenemos ninguna baja, toco madera ahora aquí con los entrenamientos que nos quedan de aquí a viajar a Salamanca. Todo el mundo está disponible, las 11 jugadoras, y lo que os decía un poco antes, ¿no? Creo que llegamos lo suficientemente bien preparadas para competir el partido, para si hacemos otra vez un partido bueno defensivamente, como hicimos en Liga Catalana contra Girona, tener nuestras opciones de ganarlo, y evidentemente vamos con la ilusión y la ambición de intentar rascar ya la primera victoria, sabiendo que evidentemente nadie nos va a regalar nada y que no va a ser fácil.
0: Ana Palma coincideix a valorar positivament la feina de pretemporada que han fet les jugadores amb l'entrenador.
3: Bueno, crec que és un entrenador que té molta energia, llavors per equip joves com nosaltres també va molt bé, i realment ell transmet pues, aquesta actitud que hem d'utilitzar nosaltres en defensa, no? Que som un equip pues, petit, realment, amb edat, llavors també això és important, i sense gaire experiència, llavors tot el que nosaltres fem darrere defensant i amb energia és el que ens portarà a tenir victòries, que al final és el que ell busca, i crec que és un entrenador ideal per un equip com aquest.
0: El president del Cedis Bàsquet, Pep Ribas, també ha intervingut en aquest Media Day i ha afegit que estan contents perquè s'ha creat una bona atmosfera de treball, condició imprescindible per fer un equip, que ara toca anar partit a partit perquè cada rival té unes característiques força diferents, i per això és una incògnita saber com anirà l'inici de Lliga. A més, aquest inici de Lliga també és incert per la mateixa incertesa que hi ha hagut enguany al mercat europeu del bàsquet femení en general, condicionat alhora per les dinàmiques que hi ha darrerament als Estats Units. Sigui com sigui, el dirigent confirma que la Lliga Femenina Endesa és cada cop més competitiva i que per això l'objectiu principal segueix sent la permanència.
5: I en quant a la Lliga, evidentment, primer objectiu claríssim és la permanència per donar i continuar amb aquest projecte, perquè al final aquest projecte, em sap que ho hem repetit moltes vegades, no és un projecte de quatre forofos ni de quatre fanàtics d'això, sinó que és un projecte que ens està empenyent per la part d'intentar-ho des del club donar-hi aquesta continuïtat, l'acceptació social que tenim en aquests moments aquí, la seva en quant a seguiment, en quant a identitat i en quant a sentit de pertinença del públic, dels socis que tenim. I hem de continuar lluitant per això. Primer pas, permanència. Insisteixo, espero que sigui una mica més fàcil que aquests darrers anys. Veurem el que dona de si la temporada, i a partir d'aquí, evidentment, que si podem optar a coses més estimulants i més per gaudir més, pues, evidentment que hi serem. Però de moment anem pas a pas i anem al primer objectiu.
0: Ribas ha aprofundit en el que representa actualment que el Cadí de la Seu segueixi a l'elit del bàsquet estatal.
5: I s'ha creat, almenys d'entrada, una bona atmosfera de treball a nivell personal, que això és la primera base perquè intenta que l'equip sigui un equip, i després això ha fluït en què l'equip pues, ja vagi siguent potser una mica més equip del que ens pensàvem que seríem en aquests moments, vull dir, com a rols i com a cohesió. A partir d'aquí, partit a partit, començar la Lliga aquest divendres, aquest dissabte, anirem a Salamanca, moltes situacions canviants a la Lliga, sobretot envers el que fins ara estava una mica com preestablert, allò els prototipos d'aquells, aquest és el favorit, aquest és l'altre gran, aquest és l'altre gran, i a partir d'aquí és una mica incògnit aquest any, sobretot per la situació que s'han donat en el mercat aquest any del bàsquet femení general europeu, per les condicionants del bàsquet americà o de les lligues americanes, i per tant és una mica incògnit, que a veure com se situarà una miqueta el nivell real de tots els equips, i no només en funció del que fins ara valorava una mica, que era el tema pressupost, i conèixer bastant a priori potencials de plantilles en funció de noms, no? Ha variat una mica això, i per tant hem de veure com tot això encaixa. I per la nostra part, doncs, en aquest cas, contents per l'evolució, amb l'estímul positiu perfecte, i a veure què ens dona de si la Lliga. Esperem disfrutar-la, gaudir-la i patir una mica menys que els darrers anys, si pot ser.
0: I a més del Media Day, aquest dimarts, les jugadores, el cos tècnic i la junta directiva, acompanyats també d'aficionats, han participat en la recepció a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on el consistori ha homenatjat el Cadí la Seu per la consecució de la seva 8a Lliga Nacional Catalana Femenina. L'equip ha estat rebut per l'alcalde urgellenc Joan Barreda i per d'altres regidors i regidores de la Corporació Municipal. Més enllà d'aquest nou èxit esportiu, Barreda ha valorat que el Cadí la Seu segueix sent un gran ambaixador de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, arreu de l'Estat i també de Catalunya, perquè actualment la presència d'equips catalans en el bàsquet femení d'elit és força reduïda. Es limita a aquesta nova temporada al Cedis i a l'Uni Girona, després del descens del Joventut. A més, el Vall ha volgut posar en valor la feina d'un club modest que, tot i comptar amb el suport de patrocinadors, fa una gran feina per mantenir la seu a l'elit.
6: De fet, representa la Seu d'Urgell, l'Urgell, el Pirineu i també tot Catalunya, perquè de fet no hi ha tants clubs catalans, sí que hi ha el Girona, que evidentment és molt punter, però la Seu sempre representa la feina ben feta, la feina d'un club modest, però la feina d'un club que fa molts anys que hi és a la Lliga, des del seu origen, i que s'ha mantingut a base de feina ben feta, no a base de patrocinadors que no arriben per desgràcia, sinó això, d'una feina ben feta per part d'una junta directiva, d'unes jugadores joves, com aquest any, que es formen aquí i després, per desgràcia, van marxant. Però, insisteixo, una feina ben feta que dona els seus fruits, i el que dona és que el primer títol en joc, un altre cop per cinquena vegada en 6 anys, doncs arriba aquesta Lliga Femenina. Per tant, molt satisfets de rebre'ls a la casa de la ciutat, a la casa de tothom. Aquest club que ens representa com a ciutat, ens representa com a club esportiu, com els valors que defensem des de l'Ajuntament.
0: Pep Ribes ha agraït aquest nou reconeixement per part de l'Ajuntament, una de les institucions que donen suport al Cadí la Seu, i creu que s'ha de posar en valor i recordar que la Lliga Catalana no és un partit de pretemporada, sinó que és un títol oficial que organitza la Federació Catalana i que serveix per determinar cada any quin club és el campió de Catalunya de bàsquet.
5: Primer, amb el tema d'avui de l'Ajuntament, doncs és un reconeixement que agraïm moltíssim de que se'ns faci partícips a la casa de tots, que al final és l'Ajuntament, quan s'aconsegueix alguna cosa que s'ha de posar en valor. I jo penso que més que posar en valor en cas, un títol, perquè és un títol oficial, i amb un equip que d'entrada amb altres coses, amb altres entitats i altres activitats i altres diguéssim factors que donen visibilitat a la Seu, però que aquest també és un projecte o un club i un equip que donen molta visibilitat a la Seu, i per tant un títol, doncs és bo que sabíem que aquest mereixement.
0: El Cadí la Seu va debutar a la Lliga Femenina l'any 2001, després que aquell any va aconseguir per primer cop l'ascens a la màxima categoria. En aquesta primera etapa s'hi va mantenir fins al 2004, quan va tornar a la Lliga Femenina 2, l'actual Lliga Challenge, i tot seguit va encadenar un altre ascens al 2005, un nou descens al 2006, i un altre cop el retorn al Lid, que va aconseguir en una final a 8 que es va dur a terme al Palau d'Esports l'any 2007. Aquell mateix any, el Cedis va guanyar per primer cop la Lliga Catalana, i des d'aquella temporada, la 2007-2008, el club ha aconseguit mantenir-se ininterrompudament a l'actual Lliga Femenina Endesa. A més, ha aconseguit diverses classificacions pels play-offs pel títol, per la Copa, i ha participat 4 temporades en competició europea a l'Eurocup.
2: Les notícies de la Seu.
0: La 1:19, aprofitem per afegir-hi que un any més Ràdio Seu oferirà en directe els partits a casa del Cadí la Seu, la primera retransmissió dijous de la setmana que ve. Anem per més temes. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove del Torcell, ha iniciat l'elaboració d'una diagnosi per definir un nou pla local d'adolescència i joventut pel període 2027-2031 que ha de substituir el que s'ha fet del 2022 al 2026. El procés, segons s'han explicat, combina l'anàlisi de dades amb sessions participatives i entrevistes en profunditat a nois i noies de diferents perfils, professionals del sector i responsables polítics. La finalitat central és que les futures polítiques de joventut s'orientin a partir d'una visió àmplia, diversa i directament expressada pels joves de la Seu. S'adreça sobretot a la franja de 16 a 29 anys, amb els lemes "Tens alguna cosa a dir" i "La teva veu compta". Per això es farà una trobada adreçada als joves el dimarts 13 d'octubre a la sala gran del Centre Civil Escorxador a 8:15 del vespre per detectar necessitats i plantejar propostes. Entre els temes principals que s'hi vol tractar hi ha l'emancipació i l'habitatge, la salut mental i el benestar, la participació ciutadana, l'associacionisme i l'ús d'equipaments juvenils. I ara parlem d'una qüestió que amoïna des de fa temps els conductors que fan servir habitualment la carretera 260 al pas per la Cerdanya, perquè des de fa ben bé 6 mesos un carril del pont de Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, està tallat i els vehicles són desviats per un tram de carretera antiga. Ara la subdelegació de l'Estat a Lleida ha donat explicacions i ha indicat que aquesta mesura, que s'està allargant en el temps, es fa per inspeccionar l'estructura. El subdelegat de l'Estat a Lleida, José Crespina, explica que el Ministeri de Transports està avaluant des de fa temps l'abast d'anomalies que s'han detectat a les piles i al tauler de la via d'aquesta carretera, d'aquest tram de Sant Martí dels Castells, per determinar si caldrà una intervenció menor o de més envergadura. Podria haver de ser una intervenció més gran en funció de les deficiències que es detectin en aquesta part del viaducte. José Crespin.
7: Des del mes de maig tenim desviat el trànsit del viaducte de Sant Martí dels Castells cap a l'antiga carretera. Això ens ha obligat a fer un cert manteniment de l'antiga carretera per permetre el pas dels vehicles per aquesta via. I el perquè és que estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia, vale? I llavors, com en aquest cas hi ha la possibilitat d'un pas alternatiu, vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder treballar en fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte, no? Llavors, un cop completem totes aquestes cates, i és el motiu pel qual no deixem passar els cotxes, vale? I perquè existeix un pas alternatiu, doncs poder portar a terme aquestes millores que han estat detectades a les piles i als tableros d'aquest viaducte.
0: En aquest sentit, Crespin ha volgut destacar que l'existència de la ruta secundària a l'eix pirinenc actual, que es conserva en molts trams, ha permès als tècnics tancar el viaducte per executar cates d'inspecció i amidaments del diagnòstic sense haver d'establir pas alternatiu dels cotxes. Crespin afegeix que aquesta anomalia està encara en fase d'avaluació.
7: Hem detectat alguna petita anomalia, vale? Llavors, per poder treballar millor i fer les cates millor, com hi ha un pas alternatiu, passem els vehicles per un altre puesto i d'aquesta manera treballem bé en aquest manteniment i en aquesta conservació del viaduc. Certes anomalies en l'estructura, petites anomalies, i que, per tant, per poder treballar amb certa garantia, primer, per poder fer les avaluacions correctament, vale? I després, per poder treballar amb plenes garanties, per això desviem el trànsit. Estem a la fase d'avaluació encara. Llavors, amb el resultat d'aquestes medicions, ja determinarem si requeriran petites actuacions, poc temps, amb més estructura. A mi caldrà alguna reforma i més àmplia.
0: El subdelegat hi afegeix que en funció de quant temps s'allargui el tall i la desviació dels vehicles per la carretera antiga, carretera s'estudia la possibilitat de millorar el paviment de tot aquest tram paral·lel, perquè el cert és que presenta un deteriorament important, sobretot en els dos accessos que connecten amb l'entrada i sortida de la 260. En aquest sentit, actualment, des de l'àrea de manteniment d'aquesta via, ja s'hi ha posat des de fa temps un senyal a l'inici d'aquest pas alternatiu que adverteix del ferm en mal estat i recomana limitar la velocitat en aquell punt a 40 km per hora.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: I seguim parlant encara d'infraestructures perquè l'anunciat nou vol entre l'aeroport Andorra, la Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener de 2027. Començarà amb un trajecte setmanal cap a la capital francesa. Segons ha informat el diari Andorra, paral·lelament s'estudia l'increment a una freqüència més de la connexió amb Madrid, que ja es va obrir el 2021. La connexió francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars de l'aeroport de la Seu, que substitueix l'esquema actual a partir de l'1 de gener de l'any que ve. Les bases del concurs aprovades pel govern d'Andorra estableixen que la futura adjudicatària haurà de mantenir els seus vols a Madrid i Palma, ja consolidats, i incorporar aquesta ruta en París, que s'iniciarà amb un vol setmanal. Ara s'ha de decidir si serà en destinació a l'aeroport Charles de Gaulle o al d'Orly. Hi hauria la possibilitat també en un futur de valorar un increment de freqüència i, segons hi ha afegit a la mateixa rotatiu, fins i tot s'estudia la possibilitat que s'incorpori una ruta també amb la ciutat de Niça, a la Costa Blava. La Llorer i el Refugi, juntament amb el Refugi Canalla, organitzen un nou projecte de dinamització anomenat La Rima Canalla. S'adreça a joves de 12 a 16 anys de la Seu i proposa utilitzar el rap i la cultura urbana com a eina d'aprenentatge, expressió artística i socialització en català. L'acció és dinamitzada per la cooperativa Versemblant, una escola popular itinerant que treballa per fomentar la consciència crítica a través de l'art urbà i la cultura hip-hop. L'objectiu general és promoure explicant l'ús habitual del català entre nois i noies a través d'aquesta creació artística, el rap i la participació comunitària, i tindrà una periodicitat mensual. Ja hi ha les primeres dates previstes, seran el 23 d'octubre, 20 de novembre, 18 de desembre, 22 de gener i 19 de febrer, i cada sessió tindrà una durada de 2 hores. S'acabarà amb un enregistrament d'àudio per part dels participants. L'activitat rep el suport de la Direcció Social i Comunitària del nou pla de barris de l'Ajuntament de la Seu, i se'n farà per aquest motiu una difusió específica entre el jovent nouvingut de la ciutat per afavorir-hi la participació mitjançant una actuació transversal. Se'n pot demanar més informació a la Llibreria del Refugi i al Refugi Canalla. L'escriptor, editor i mestre Pere Molier Ramon Besora ha rebut un homenatge a Barcelona amb motiu del seu 80 aniversari. L'acte es va fer aquest dilluns a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat a l'Avinguda Drassanes i comptava amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí i Pol i Editorial Meraki. L'acte, conduït per Jaume Centelles, incluïa una actuació conjunta entre el grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que va exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. El reconeixement va comptar amb les intervencions de Montse Carell, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, i Maria Àngels Martí, filla del recordat poeta de Roda de Ter, un dels grans noms de la poesia catalana contemporània. També hi era present l'alcalde d'Organyà i diputat per Junts a la Diputació de Lleida, Celestí Vilà. Paral·lelament, la trobada va servir per presentar el nou llibre Antologia, una formiga ineda, editat per Meraki, un volum que aplega una selecció significativa de l'obra literària de l'autor de l'Alt Urgell. Ramon Besora, nascut a Peramola l'any 1946, ha treballat durant molts anys en la formació de mestres i dins d'aquesta tasca ha format part de l'associació Rosa Sensat. Pel que fa al seu vessant literari, ha guanyat diversos guardons, com el Premi Baldiri Reixac, l'Octogon d'Honneur, que atorga el Centre d'Estudis i Literatura de Joventut de París, el Premi Critici Inerva d'Edició, organitzat a Bolonya, el Premi Internacional d'Innovació, també de Bolonya, i el Crític Acerrador. A més, Besora ha exercit de membre de jurat en d'altres concursos, per exemple, els Premis de Literatura Infantil i Juvenil tant de Catalunya com d'Espanya i el Premi Lazarillo. La seva trajectòria també inclou la participació en seminaris o simpòsiums i l'impuls de diverses publicacions o articles sobre didàctica, creativitat infantil, poesia o experimentació poètica. I aquest any mateix, Besora ha liderat la recuperació de l'històric comerç Pere Molí Casa Roche, on s'ha reobert com a llibreria especialitzada en contes del Pirineu, en col·laboració amb Edicions Salaria. I un apunt cultural més per explicar que aquests dies se passa per l'Alt Urgell el projecte anomenat Transinumància i arribarà a Taús la setmana que ve, el dia 7 d'octubre, i per aquella data s'hi inclourà una actuació del grup anomenat Porkshop Boys. Aquesta ruta ha començat a Arbeca, les Garrigues, i s'acabarà a Rialp, el Pallars Sobirà, i l'etapa de Taús serà la sisena d'aquest itinerari. Serà una etapa de 28 quilòmetres i que forma part ja de la part pirinenca de la travessa. El concert de l'Alt Urgell comptarà amb un repertori en català vinculat al món rural i al territori i posant en valor la transhumància de muntanya i el paisatge forestal.
1: Hola, Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: El Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra finalitza la restauració de l'església de Sant Cerny de Nagol. Els treballs tenien per objectiu garantir la conservació dels elements històrics d'aquest edifici, millorar-ne les condicions d'ús i manteniment. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra del temple amb la retirada del parquet que s'hi havia instal·lat el 2017, una actuació que s'ha fet sense afectar el sòl històric que hi havia sota. També s'han fet tasques de conservació del paviment original amb la col·laboració d'una empresa especialitzada en rehabilitació de pedra i morters. L'acció consistia en la consolidació del sòl amb morter de calç hidràulica i s'han reomplert els forats més grans amb morter de calç tenyit. Cal destacar que en el marc de la intervenció s'ha refet íntegrament la instal·lació elèctrica amb la incorporació d'un nou quadre i un sistema d'il·luminació més acurat i discret i s'han substituït els sistemes de seguretat, intrusió i videovigilància. També s'han fet tasques de restauració de l'escala del cor i s'ha restaurat igualment el retaule gòtic dedicat a Sant Cerny. També pel que fa a Andorra, recordem que la policia ha demanat col·laboració ciutadana per localitzar un home de 47 anys i resident a Ordino, a qui la seva família busca des de dissabte passat. Efectius policials i dels bombers continuen amb la recerca. L'avís de la desaparició es va rebre dissabte a la nit. Immediatament es va activar la recerca de la persona desapareguda, que s'ha descrit com un home de 1,76 m d'alçada, i l'última vegada que el van veure anava vestit amb pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. Per qualsevol qüestió es pot contactar amb la policia andorrana al correu policia@policia.ad o trucar al telèfon Andorra 110. I tanquem aquest bloc explicant que el Festival Les Veus de la Vall 2026 tornarà aquest mes d'octubre a Lles de Cerdanya i Travesseres amb una promoció que inclou música, arts escèniques, literatura i cultura popular. Es farà els dies 3, 4 i 24 d'octubre, per tant, aquest cap de setmana i ja més endavant el dia 24. La primera jornada serà aquest dissabte a Lles de Cerdanya amb Maria Sitjà obrint la promoció a les 6 de la tarda amb un espectacle de karaoke clown anomenat Morir, i a les 8 del vespre actuarà el músic urgellenc Arnau Viols amb el seu nou disc Ocell Tambor, que parteix de la tradició oral i la reinterpreta. A les 10 de la nit actuarà Sandra Montfort amb una actuació d'arrel valenciana amb el seu treball Terra de Guapes. L'endemà, diumenge dia 4, Lles de Cerdanya acollirà dues noves activitats. A les 5, a Lídia Pujol, acompanyada a la guitarra per Dario Barroso, oferirà l'espectacle Lídia Pujol canta la nova cançó, i una de més tard, a les 6 de la tarda, representarà Entre mans, dones pageses, Dones d'Empeus, una proposta escènica centrada en la memòria i el territori. L'última jornada serà a Travesseres el dissabte dia 24 amb el certamen Les Veus de la Vall i un taller amb Ivan Caro, més d'un vermut musical amb el grup Lurretic.
3: Els esports d'aquí.
0: D'aquí poques setmanes ja començarà la Copa del Món d'Esquí Alpí, amb la tradicional primera prova a la glacera de Selden, Àustria, i l'equip andorrà l'afronta amb ambició, especialment la jove esquiadora Iria Medina, que ha signat una molt bona pretemporada, participant en competicions de l'hemisferi sud. Tot plegat li ha permès entrar entre les 100 millors ja del rànquing mundial de gegant. Ara, de fet, ja està en la posició número 90. El debut arribarà després que Medina hagi finalitzar, per exemple, segona la classificació de gegant de la Copa Sud-americana, a només 2 punts de la campiona que ha estat l'argentina Francesca Baruzzi. A la primera d'estada a Sud-amèrica, Medina va sumar 3 podis en 6 curses, amb una victòria i 2 terceres posicions, i ha aconseguit una millor marca de 18 punts fix. Amb els 26 que presenta actualment, ocupa, com diem, la 90a posició del rànquing mundial de gegant i treballa per consolidar-se, doncs, ja ara a la Copa del Món. El director de l'equip andorrà, Roger Vidosa, considera que iria Medina té força números de competir al gegant ja de Selden i també té la mirada posada en la prova de Copa del Món que es farà aquest hivern vinent també a Sol de Andorra.

A l'agenda avui tenim la presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, de Daniel Fiter, sobre un dels comerços històrics d'Andorra. A la cita és a les 7 del vespre a l'espai Armengol, activitat gratuïta. Nova sessió del cicle de recitals a cegues Foscòria de la llibreria del Refugi, aquest divendres a les 7 del vespre. Presentació del llibre Els Parlers de la Torgell, de Joan Aixàs, dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria Casa Roche de Peramola. Tas de guanyadors a medalla d'or de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de l'any passat, a càrrec del sommelier Ramon Roset, aquest dissabte a les 8 del vespre a l'espai Armengol, dins el cicle Parlem de Formatge. Matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, diumenge a partir dels 9 del matí des de l'estació d'anellament a la gravera del Domenjó. I cursa de muntanya a la Foranca a l'As, una de les últimes proves ja del Cadí Circuit Fet, diumenge al matí a la Cicerca. També diumenge al matí, a Festa Major de Solanell, que enguany inclourà un homenatge públic a Artur Blasco. Començarà a les 12 del migdia amb l'inici de l'homenatge de la festa. A més d'Artur Blasco, hi participarà el cantautor Roger Mas. A les 2 del migdia, Arròs de Muntanya, càrrec de Xavier Sales. I a les 3 de la tarda, Ball de Plaça amb Veridà Sons Fers. Aquests i més temes al web radiosau.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Avui tenim un petit canvi de temps, poquet. No té res a veure amb el d'ahir, amb els aiguats que van descarregar amb força a punts del litoral i del paralitoral que van deixar més de 100 litres per metre quadrat i en algunes contrades fins i tot 50 d'aquests en només mitja hora. Avui parlem de núvols, núvols que ens han d'acompanyar durant el matí i fins i tot amb alguna petita precipitació que durant pràcticament aquesta hora pot caure a qualsevol punt de la comarca. Quatre gotes, no se n'espera res més, però sí que tindrem aquests núvols. Tot això associat a una línia de núvols, més que de precipitacions, perquè de precipitació poqueta, que anirà passant al llarg de les immediates hores i ràpidament tendirà a marxar cap al mar. Això permetrà que durant les hores centrals del dia, però sobretot de cara a aquesta tarda, doncs el temps que podem esperar vingui encapçalada per l'obertura de clarianes. Un sol que a poquet s'anirà impulsant, no lluirà amb força, però sí que tindrem estones de núvols, però també estonetes de sol, i això podrà permetre que la temperatura avui es pugui recuperar amb una mica més de consistència. La tarda encara es presenta insegura, amb possibilitat fins i tot d'alguna molt feble precipitació, però seria de poca importància. Avui el que notarem és que després de la davallada de les temperatures d'ahir, amb unes màximes que pràcticament tot just tocaven la xifra dels 20 graus aquí a la Seu i que va deixar ahir 6 litres per metre quadrat, una mica més generosa la pluja cap a Oliana, on van recollir 13 litres, avui les màximes ja pujaran amb una mica més de consistència. Les màximes poden arribar a la xifra dels 24-25 graus. Tot això, com dèiem, amb el cel variable aquesta tarda i amb possibilitat d'alguna feble precipitació. Demà, doncs, el temps tornarà a canviar una miqueta. Al matí serà assolellat i a partir de demà a la tarda tornarem a tenir la presència dels ruixats i tempestes que podrien ser localment intenses aquí a la comarca. Unes precipitacions que començaran als vols del migdia, primera hora de la tarda, i poden ser persistents en el temps, que no vol dir que ploguin al mateix lloc tota la tarda, però sí que els ruixats aquí i allà dins de la comarca es poden allargar fins pràcticament als vols de mitjanit. Demà les temperatures en principi es mantindran similars a les d'avui i aquesta també serà la tònica que tindrem de cara a divendres, amb un divendres que començaria novament amb sol i començaria i tindria una tarda amb presència dels ruixats, que serà, com dèiem, la tònica que tindrem durant aquests propers dies. Matins per aprofitar i tardes per mirar una miqueta més al cel.
1: Aquest migdia tenim 18 graus de temperatura, 18 i mig a la Seu, 20 i mig a Organyà, 23 arriben a Oliana i 18 a Alinyà, 16 graus a Puigcerdà, alta muntanya i a 9 graus al pic de Salòria i 11 a Port del Comte. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és l'Aquilanya, avinguda Guillem Grell, 16. Fins aquí les notícies, l'informatiu a migdia de Ràdio Seu. Ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu, com sempre, ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: PNB, Junts o Podem no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, ministres.
1: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
3: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
4: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
3: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euríbor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
5: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà.
3: I al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
5: És l'anunci del dia al debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president, que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
3: Parlament, Jordi i Marta Corbalan.
6: Sí, reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
7: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
8: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
9: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i Jessica Albiach dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
10: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
11: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
3: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
3: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
5: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per l'avís de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
3: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
3: Rafinha torna a Barcelona.
13: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té una edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de les Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia, Lamine Yamal, després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, per un accident, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, la Ronda Adal entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'altra banda la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-14-15, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
3: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
3: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
16: Sí, a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72, 96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1, qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable, 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
3: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
16: Gràcies, bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
17: Bon dia.
3: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
17: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà després les comunitats.
3: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
17: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia, estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions a la renda, tant per propietaris com per llogaters.
3: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats de lloguer.
17: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada, o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
3: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, dels dos decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret. el de sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per la Matí de Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
0: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Santín Isabel Rodríguez i Ernest Urtas són ministres.
1: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
0: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà es reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras, deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
19: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
20: Sé que des de Barcelona se dice eso.
21: Ha dicho eso hoy a la mañana.
20: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
0: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
3: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
4: Bon dia. La convocatòria, diuen, va ser personal i espontània i, com deies, no té el suport de cap sindicat d'habitatge. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre a la porta de l'Ajuntament de cada municipi. A plaça Catalunya, la majoria són joves implicats en la lluita social i en la defensa dels drets de les persones i tots, diuen, reconeixen com a propi el problema de l'habitatge. La intenció és quedar-se a plaça Catalunya com a mínim fins divendres, que és el dia en què es votaran els dos decrets al Congrés. La decisió l'acabaran de prendre aquest vespre a les 9. Per ells, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marec ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
22: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
4: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
23: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una gana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
4: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'assemblea de les 9.
3: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan García.
24: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dos últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajovana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
25: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat del lloguer d'aquest país.
24: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
3: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació, són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
4: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones. I un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social, arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
3: Parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per a aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euribor ha tancat el mes de setembre el nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, la Ortega.
13: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
6: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
13: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
7: Doncs mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
8: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vicis d'armes, efectivament. Tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vicis d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
7: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
3: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
9: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat el president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
8: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
9: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè s'assumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
3: Per la seva banda, els principals socis els parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
4: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts a Illa, Esquerra i els Comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
10: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
8: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura que s'estan complint. Estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
4: Els Comuns han collat el president Illa sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
11: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
8: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat. Ara jo li dic que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
4: Els Comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
3: I la resta de grup, Jordi, què ha dit al debat?
9: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
8: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijóo, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
12: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
9: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
14: ¿Va a montar algún tipo de estructura para espiarnos? ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos? ¿O directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señorilla.
8: Usted es un maleducat. Usted es un provocador. Usted es un demagog. Només assenyava culpables. I això no és política, això és odi amb un escó.
9: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
3: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3Cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió transportava prop de 180 passatgers, la majoria israelians.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem.
2: Catalunya migdia.
15: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
16: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
17: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Grans batutes. Grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
18: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Corrensis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
18: Entrades a auditori.cat.
27: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
28: Viladrau.
27: Guissona.
28: Salou.
27: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
28: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
29: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberish Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberish Liber a Besalú.
31: Així és que vostès m'han vingut a veure.
32: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
3: Catalunya migdia. Falta un minut per arribar a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
33: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluidesa de vianants i ciclistes. Segons el Consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
34: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies
0: vies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
33: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
3: Dos quarts de tres de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
5: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
6: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses, moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
5: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAs, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FA, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
7: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i una regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
5: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
3: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions al departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
11: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i a més hi ha una pressió mediàtica.
10: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
3: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
13: Bon dia. Els Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más.
13: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
3: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira, aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional 2 mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix ministre Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
1: Bon dia.
3: Què diu aquest document?
1: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG, una delegació, per cert, que també va rebre insults i assetjament per part dels militars. A un jove, per exemple, el van lligar i emmordassar, se'l van endur al maleter d'un cotxe. Després el van treure, li van pagar i el van llançar per un terraplè. Els soldats, preguntats pel seu comportament vers els migrants, van justificar-se dient que tenen ordres perquè no se sentin còmodes. Amnistia assenyala, sobretot, els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
3: Cosa més abans de la publicitat. Segona victòria, sonora victòria legal per l'administració Trump després que el Tribunal Suprem hagi resolt que poden reprendre la deportació de migrants a tercers països, almenys fins al desembre. La mesura esmena la sentència prèvia en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim 2 mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets dels immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
3: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
9: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
12: 18a temporada.
15: Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment mai un home forçat a ser papa.
12: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
3: Passant 7 minuts de 2 quarts... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
16: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
3: I ara moda. La La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim, que va estrenar el mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
17: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
18: L'espai torna a ser a la Marina Vela ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
17: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que Catalunya té un miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
18: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Graville, Nou Chic, a O'Barrett, a Pat, Equilux, a So Human i a Surcana.
17: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
3: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
21: Catalunya migdia.
3: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
2: Roma-Barça, a partir de 3:15 des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça. Ja va tornar Eric per precaució fa uns dies. I ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans. Ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics de la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ovaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central

0: Podreu seguir en directe la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Munic i, sobretot, l'Olímpic de Lió-Chelsea. Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, dos gols i una assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Bosà.
1: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista, confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir dos gols i una assistència de l'extrem del Barça, el primer gol com dissabte passat al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva, Lamine va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamine és qui fa la centrada amb la dreta des de la banda dreta, i en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, Fusella Livakovic, el seu company del Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
2: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
1: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensa la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
3: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, es que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona, en la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
1: Lamine, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans. Completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada. El pròxim, aquest dissabte, Espanya, República Txeca, a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola. Grimaldo deixa la concentració per precaució i el seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir, a la Lliga de les Nacions, es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2, i atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
4: Sí, els partits d'ahir. Un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa, i també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'Espanyol Derkusic va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no va jugar ni un minut contra Noruega. Per primera vegada en 18 anys, Cristiano va ser suplent i no va jugar en un partit oficial en Portugal. Cristiano havia quedat amb el seleccionador Jorge Jesus, que tindria una mitja horeta, però finalment no li va donar ni un minut. A l'hotel de Malmö, on està concentrada Portugal, els companys periodistes han preguntat al seleccionador:
5: Viste, ¿se ha fotut con Cristiano y de no? No, pues sobre Cristiano del final del joc.
4: Lluny des de l'autocar. I parlo tots els dies i parlo tots els minuts. Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar, demà al vespre, Dinamarca-Portugal.
0: ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
6: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el camp

0: Volta al cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
1: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. A l'Atlètic de Madrid aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, sí que tenim a vegades desacords puntuals.
0: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molt, molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
2: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa, i a més juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I a principi el Costa no ho veia clar.
3: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
4: no, les coses. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
0: el
4: no...
0: El Jordi Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Ah. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
4: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys, esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
5: L'esport, tot ho sabem, Tot Costa.
6: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
7: To be honest, the game didn't go as we planned, but we fought together.
6: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
8: Catalunya migdia. Grans batutes. Grans emocions.
9: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
8: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
9: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
8: Entradesauditori.cat.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
6: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pascual, 94-87.
15: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pascual i el seu staff que coneixen perfectament el Barça, i es va notar sobretot el segon quart quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, i sobretot Şengelya, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part el Barça va corregir errors i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs va guanyar Dubai i per tant el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció. Alexander Sekulić al final del partit.
16: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
15: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix a la classificació de l'Eurolliga tenim 4 entrenadors en equips d'Eurolliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pascual en Dubai. I tenim doncs 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que ahir va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
6: I a l'Eurocup, el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK, i ahir ja explicaven que per la pluja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
15: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Salònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda aproximadament. Això ha fet doncs que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport, i evidentment no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició, per tant, doncs, són els màxims favorits, no cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa, i encara sense Pierre Oriola, doncs no són les millors.
6: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
14: Sí, juga contra l'Emblat Conocturt, que amb els comptes clars, si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada. Ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada, com és la de pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes, i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
17: Per mi és crucial, i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no?, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
14: Ara ho sentíem, com ho deia l'Ainhoa López. El fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, a Fontejau, aquest partit eliminatòria única, un partit que començarà a partir d'un quart de 9 del vespre.
6: I a Egipte, el Barça d'handbol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Clubs, just després que ahir fessin Montserrat Raya rècord anotador contra el Muntada marroquí.
18: I amb un marcador capicua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicusa, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Enguessan, creu que arriba bé a la final.
19: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho 3 buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
18: El rival a la final és el Vespre Mongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Vespre, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pascual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Vespre, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9 a Egipte, en directe per Esport 3.
6: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui. Montse, el Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
18: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya, conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
20: Tenemos todos pues mucha hambre de tener una buena campaña en Europa, y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también con todas las ganas de demostrar que somos un equipo muy unido y que tenemos nuestras opciones.
18: El partit Flensburg-Granollers de la primera jornada de la Lliga Europea d'Handbol és a 6:45 de la tarda i en directe per a Esport 3.
6: L'Atlètic Barceloneta mirarà de mantenir aquest vespre l'hegemonia continental en waterpolo. Després d'aixecar el seu segon títol de Lliga de Campions al juny, el conjunt mariner pot alçar la Supercopa Europea de Vitovac.
1: L'Atlètic Barceloneta rep el Marsella francès a partir de 7:45 a la seva piscina, la de Sant Sebastià, amb l'opció d'alçar la seva segona Supercopa Europea, també. Campió de la Champions contra campió d'Eurocup a partit únic amb l'equip francès, a més, que és un vell conegut dels de Fran Fernández. Sense anar més lluny, el Marsella va ser l'últim a guanyar els mariners a Europa. D'això, ara fa gairebé un any, encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
21: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió, tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar, però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
1: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans, el nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baixa avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, a la Lliga Femenina es juga el Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea, també, en el seu cas, contra l'Olympiacos grec.
6: Més apunts al dia. Amb el Marcos, dos apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asencio.
22: El central blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asencio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
6: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
22: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestao. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 8:15, Europa Femení contra Villarreal. És partit de la Copa de la Reina.
6: I en futbol sala, aquest vespre a 8:45 es juga el partit avançat de la Lliga.
22: Entre el Barça i l'Oparrulo gallec, el Barça per cert ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
6: I el Rally del Marroc avui es disputa la segona etapa.
22: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
6: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa? No, avui no, que hi ha la TDG amb el...

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

mosquits maquinant el setge. Digue'm si recorda. Amb un somriure a les dents. Aquells dies amb mi.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Recte final de la segona jornada del debat de política general al Parlament. A la represa del ple després de dinar, l'habitatge ha continuat marcant aquesta sessió amb els retrets de la CUP cap a Salvador Illa pel que consideren falta d'ambició a l'hora d'intervenir al mercat. Anem cap al Parlament. Àlex Giral Robert, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, la CUPaire Laura Vega ha reclamat prohibida a soca-rel la compra especulativa d'habitatge. El president li ha estès la mà per arribar a acords en aquesta matèria, però amb sensatesa, dit i sempre dins de la llei.
3: Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
4: Tinc un marc legal, jo i vostè, que hem de respectar, el podem canviar. Ens estem deixant la pell per fer tot el que podem, sense enganyar la gent.
2: I el ple ha pujat de to amb el tens cara a cara entre Silvio Oriols i Salvador Illa.
5: Que cada cop som més competint pels mateixos recursos, pels mateixos serveis, per la mateixa riquesa.
4: Oferir por és fàcil. Allò difícil és oferir futur. I mentre jo sigui president, tingui-ho ben clar, no hi haurà cap català de segona, ni tan sols vostè.
2: I en la que és ara l'última intervenció en principi de Salvador Illa en aquesta segona jornada del debat de política general, el president acaba d'anunciar un pla per ampliar fins a 20.000 places a les residències de gent gran i persones amb discapacitat d'aquí al 2030. Àlex Giral, Robert, Catalunya, Ràdio Parlament.
1: Més notícies, Maria Costa.
6: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu apunta que un dels pilots de l'avió amb destinació a Israel, que ha hagut d'aterrar d'emergència aquest dimecres, hauria intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brasco, bona tarda.
7: Bona tarda. Benjamin Netanyahu confirma els indicis sobre els que estaven investigant els serveis secrets israelians que l'incident del vol de Fly Dubai ha estat un intent de segrest per part d'un dels dos pilots i que només la intervenció d'alguns passatgers ha evitat que l'avió fos estavellat deliberadament. Així ho descriu el primer ministre israelià.
8: He parlat amb un dels passatgers israelians. M'ha explicat que l'avió ha fet un gir i ha començat a perdre altura. M'ha dit que ha aconseguit entrar a la cabina amb un dels membres de la tripulació i que junts han pogut neutralitzar el pilot, que havia apunyalat el seu company mentre intentava sabotejar els sistemes de l'avió.
7: Netanyahu ha afegit que el pilot està sent interrogat per les autoritats saudites on l'avió ha efectuat l'aterratge d'emergència gràcies a un dels israelians que viatjaven a bord. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
1: Els Estats Units han posat avui punt final a la seva missió antijihadista a l'Iraq després de 12 anys. L'anomenada Operació Resolució Inherent es va desplegar a Síria i l'Iraq per combatre Estat Islàmic, que en aquella època controlava grans regions dels dos països. L'èxit va fer que a principis d'aquest any se n'anessin de Síria i avui hagin abandonat l'última posició a Irbil, al Kurdistan iraquià. El primer ministre iraquià ha celebrat l'inici d'una nova era de sobirania per al país. Malgrat tot, el Pentàgon s'ha compromès que els seus serveis secrets entretinin i donin suport a les autoritats iraquianes.
6: Intervenen a la Jonquera gairebé un miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats en més de 200.000 euros. La Policia Nacional ha detingut un home per un presumpte delicte de contraban. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
9: Bona tarda. Els agents van localitzar-los durant un control rutinari d'estrangeria a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda hi havia puros abans de reconegudes marques com Coiba, Montecristo o Partagàs, entre altres. Els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraban. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: L'Auditori engega divendres una temporada ambiciosa i variada, impulsat per l'augment de públic. A més, el director de l'OBC, Ludovic Morló, elogia l'estat en què es troba l'orquestra després de dirigir-la durant 4 temporades. Barcelona, Marruiz.
10: Segons el director de l'Auditori, Víctor Medem, estan experimentant un creixement de públic molt poc habitual. A aquestes alçades, i abans que arrenqui la temporada, han venut un 25% més d'entrades per l'OBC i un 36% de l'Auditori en general, més que l'any passat per aquestes dates. Medem creu que un dels motius és la varietat de la programació programació basada en gran repertori, innovació i patrimoni, però també els esforços fets per captar nou públic.
11: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, a tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
10: Un exemple és el concert inaugural d'aquest divendres amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda del compositor ballenc Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà l'integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev i acollirà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio Barcelona.
1: Esport, Joan Fitó.
12: El Barça femení juga aquesta tarda a 7:15 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquest Roma-Barça el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. A l'equip masculí, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà l'amistós de dissabte vinent amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. El davanter brasiler li faran més proves a l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema en aquesta cuixa dreta. Amb bàsquet, avui s'estrena el 15-nes Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica, a 6:45. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elmac Conut Turk. A partir d'un 9:15, qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups.
0: Fins aquí les notícies.
13: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
14: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
15: Bona tarda, són les 7:06. Dels carrils del viaducte de la carretera nacional 260 Sant Martí dels Castells a prop de Martinet es manté tallat a causa d'unes anomalies que s'han detectat a l'estructura. Això ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en resposta a la inquietud que ha generat entre els conductors el fet que aquest carril estigui tallat des del mes de maig, ja fa pràcticament 6 mesos. D'acord amb les informacions aportades pel Ministeri de Transports, titular de la via, Crespín ha assegurat que la mesura és provisional però que de moment s'està allargant perquè es vol garantir la circulació segura dels vehicles en aquest tram. Cal recordar que la mesura no ha comportat en cap moment l'establiment de pas alternatiu gràcies al fet que aquest tram és un dels diversos de l'Eix Pirineu on es conserva part de l'antic traçat, quan la carretera s'anomenava C1313, i d'aquesta manera els vehicles que van en direcció a la Seu d'Urgell es poden desviar pel carril vell. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora per la carretera C14 a Peramola. Va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat poc abans de les 12 del migdia en un tram limitat a 90 km per hora. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar a disposició del jutjat de guàrdia i el conductor haurà de compareixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Solsona. El vol entre l'aeroport d'Andorra, la Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener de l'any vinent. Començarà amb un trajecte setmanal cap a la capital francesa. Així ho ha publicat el diari d'Andorra. En paral·lel també s'estudia l'increment en una freqüència més a Madrid, la primera línia que es va obrir el 2021. Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per a l'Excel·lència 2026 que es duran a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte al matí tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius. Un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES i creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI. A la mateixa sessió també hi parlaran Joan Vilanova i Aleix Pujantell com a representants de l'equip Patufets.cat, que enguany representarà l'Escola Albert Vives de la Seu d'Urgell a la World Robot Olimpiada. Prèviament a les 10 del matí, el comissionat per a les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, participarà al diàleg i col·loqui la necessària col·laboració transfronterera. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, ha iniciat l'elaboració d'una diagnosi per a la definició del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2027-2031. La iniciativa sorgeix davant la necessitat d'actualitzar l'anterior pla vigent del 2022 al 2026 i per conèixer els canvis produïts en la realitat dels adolescents i joves de la ciutat, valorar les actuacions desenvolupades fins ara i detectar també noves necessitats. La llibreria El Refugi i El Refugi Canalla han organitzat un projecte de dinamització lingüística anomenat La Rima Canalla, va adreçat a joves de 12 a 16 anys de la Seu. La proposta utilitza el rap i la cultura urbana com a eines d'aprenentatge, expressió artística i socialització en català. Les sessions seran dinamitzades per la cooperativa Versemblant, una escola popular itinerant que treballa per fomentar la consciència crítica entre el jovent mitjançant l'art urbà i la cultura hip-hop. Els tallers tindran una periodicitat mensual i una durada aproximada de 120 minuts per trobada. El calendari de sessions serà el 23 d'octubre, el 20 de novembre, el 18 de desembre, el 22 de gener i el 19 de febrer. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí Ramon Besora ha rebut un homenatge a Barcelona aquest dilluns a motiu del 80è aniversari. L'acte s'ha dut a terme a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat a l'Avinguda de les Drassanes i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí Pol i l'editorial Meraki. L'acte conduït per Jaume Centelles va incloure una actuació conjunta del grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que van exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. I ja han finalitzat els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol d'Andorra. L'actuació ha millorat les instal·lacions i ha reforçat la conservació dels elements patrimonials del monument. S'ha dut a terme tasques de conservació, per exemple, del paviment original. En cultura, les veus de la Vall torne a Lles i de Cerdanya i Travesseres. El festival celebrarà tres jornades de programació en música, arts escèniques, literatura i cultura popular. Serà els dies 3, 4 i 24 d'octubre. Hi haurà actuacions, entre d'altres, de Marta Sitjà, Arnau Obiols, Sandra Montfort i Lídia Pujol. En esports, el Cadí la Seu a punt per a l'inici de la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. L'equip urgellent començarà la fase regular aquest dissabte a la pista del Mainz Avenida. Les jugadores i el cos tècnic han rebut un homenatge a l'Ajuntament urgellent per la consecució d'un nou títol de la Lliga Catalana. Fins aquí aquest butlletí, el primer de la tarda. Tornarem amb les notícies ampliades a les 7 del vespre.

0: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
1: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: tu.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta.

a Unet Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al Centre Associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unetseudurgell.es i a les xarxes socials. Unet, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona vesprada, són les 7. Un dels carrils del viaducte de la carretera nacional 260 a Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, es manté tallat a causa d'unes anomalies que s'han detectat a l'estructura. Així ho ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en resposta a la inquietud que ha generat entre els conductors el fet que aquest carril estigui tallat des del mes de maig, ja fa pràcticament 6 mesos. D'acord amb les informacions aportades pel Ministeri de Transports, titular de la via, Crespín ha assegurat que aquesta mesura és provisional, però que de moment s'està allargant perquè es vol garantir la circulació segura dels vehicles en aquell tram. Cal recordar que la mesura no ha comportat en cap moment l'establiment de pas alterna gràcies al fet que aquest tram és un dels diversos de l'Eix Pirinenc on es conserva parts de l'antic traçat, quan la carretera s'anomenava C-13-13, i d'aquesta manera els vehicles que van en direcció a la Seu d'Urgell es poden desviar pel carril vell. Ens ho explica el subdelegat del govern, José Crespín.
3: Des del mes de maig tenim desviat el trànsit del viaducte de Sant Martí dels Castells cap a l'antiga carretera. Això ens ha obligat a fer un cert manteniment de l'antiga carretera per permetre el pas dels vehicles per aquesta via. I el perquè és que estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia, vale? I llavors, com en aquest cas hi ha la possibilitat d'un pas alternatiu, vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder treballar en fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte, no? Llavors, un cop completem totes aquestes cates, i és el motiu pel qual no deixem passar els cotxes, vale? I perquè existeix un pas alternatiu, doncs poder portar a terme aquestes millores que han estat detectades a les piles i als tableros d'aquest viaducte.
2: En el moment que va començar la desviació ja es va fent alguns arranjaments, bàsicament a l'entrada i a sortida del tram, i s'hi han instal·lat un senyal d'advertiment que per aquell punt cal circular-hi amb precaució i amb una velocitat reduïda a un màxim de 40 km per hora. També s'ha instal·lat cons a tot el voltant per remarcar aquesta necessitat. Tot i això, Crespín ha admès que en aquell tram antic l'estat actual de l'asfalt no és gaire òptim i per això ara estudien fer-hi un condicionament més complet en cas que es confirmi la perllongació del tall parcial al viaducte. Pel que fa als cotxes que van en direcció a Puigcerdà, poden seguir circulant pel carril habitual. No explica, en aquest cas, José Crespín, el subdelegat del govern.
3: Hem detectat alguna petita anomalia, vale? Llavors, per poder treballar millor i fer les cates millor, com hi ha un pas alternatiu, passem els vehicles per un altre puesto i d'aquesta manera treballem bé en aquest manteniment i en aquesta conservació del viaduc. Certes anomalies en l'estructura, petites anomalies, i que, per tant, per poder treballar amb certa garantia, primer, per poder fer les avaluacions correctament, vale? I després per poder treballar amb plenes garanties, per això desviem el trànsit. Estem en la fase d'avaluació encara. Llavors, amb el resultat d'aquestes medicions, ja determinarem si requeriran petites actuacions, poc temps, amb més estructura. A mi caldrà alguna reforma i més àmplia.
2: La decisió de tallar el pas per l'infraestructura es va prendre arran de la detecció d'irregularitats en determinats elements del conjunt, concretament en punts del tauler i de les piles de suport. L'existència de la ruta secundària a l'Eix Pirinenc actual ha permès als tècnics tancar el viaducte per executar cates d'inspecció i amidaments de diagnòstic amb condicions òptimes de seguretat. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora per la C-14 a Peramola, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat, poc abans de les 12 del migdia, en un tram limitat a 90 km per hora. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar a disposició del jutjat de guàrdia i el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. El vol entre l'aeroport d'Andorra La Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener del 2027 i començarà amb un trajecte setmanal cap a la capital francesa, segons publica el Diari d'Andorra. En paral·lel, també s'estudia l'increment en una freqüència més a Madrid, la primera línia que es va obrir el 2021. La connexió francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars de l'aeroport, que substituirà l'esquema actual a partir de l'1 de gener. Les bases del concurs, aprovades pel govern d'Andorra, estableixen que la futura adjudicatària haurà de mantenir els seus vols a Madrid i Palma i incorporar París, que s'iniciarà amb un vol setmanal amb destinació a l'aeroport de Charles de Gaulle o Orly. Hi hauria la possibilitat, en un futur, de valorar un increment de la freqüència. La citació fixa un mínim de 1.400 hores de vol anuals. El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogables 2 anys més. Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per l'Excel·lència 2026 que es duran a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte dia 3 al matí, a 12:05 tindrà lloc una sessió amb el títol paper dels centres educatius i un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES i creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per a la gent gran. Urban, que actualment estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya, parlarà d'aquests i d'altres projectes que ja tenen actiu a data d'avui en l'àmbit tecnològic. A la mateixa sessió també hi parlaran Joan Vilanova i Aleix Pujantell com a representants de l'equip Patufets.cat, que enguany representarà l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell a la World Robot Olimpiad. Prèviament, a les del matí, el comissionat per a les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, participarà en el diàleg i col·loqui amb la títol la necessària col·laboració transfronterera. El també exalcalde de la Seu conversarà amb Noel Yasuke, ambaixadora de cooperació transfronterera del govern d'Andorra, i Rafael Jiménez, president de la Societat Catalana de Geografia. El debat serà moderat per la periodista Gemma Rial, directora general de Ràdio i Televisió d'Andorra. La nòmina de ponents d'aquesta edició, dedicada especialment a les comunicacions físiques i tecnològiques, inclou noms com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'investigador de disseny urbà a la prestigiosa Universitat de Harvard, Ramon Gras, el gerent d'Elèctrica FEDA, Ivan Mora, l'enginyer de camins i exconseller de la Generalitat, Pere Macías, el president del RAC, Josep Mateu, el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, Víctor Puga, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, David Forner, la delegada del Govern català, l'Alpineu i Aran, Silvia Romero, i el CEO d'Andorra Telecom, César Marquina. D'altra banda, la moderació del darrer bloc, dedicat a talent, empresa i repoblament, serà càrrec de la corresponsal de TV3 al Pirineu, Rosa Talamàs. El programa complet es pot consultar al web de Jornades per a l'Excel·lència. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, ha iniciat l'elaboració d'una diagnosi per a la definició del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2027-2031. La iniciativa sorgeix davant la necessitat d'actualitzar l'anterior pla vigent del 2022 al 2026 i per conèixer els canvis produïts en la realitat dels adolescents i joves de la ciutat, valorar les actuacions desenvolupades fins ara i detectar noves necessitats. El procés de treball combina l'anàlisi de dades amb sessions participatives i entrevistes en profunditat a nois i noies de diferent perfil, professionals del sector i responsables polítics. La finalitat central és que les futures polítiques de joventut de la Seu s'orientin a partir d'una visió àmplia, diversa i directament expressada pels joves urgillencs. Un cop s'ha recollit l'opinió del col·lectiu en diferents espais de la ciutat, especialment en centres educatius i equipaments juvenils, la nova etapa posa el focus de manera especial en la franja d'edat de 16 a 29 anys. Per incloure les seves inquietuds i propostes, es fa una crida oberta a la seva participació, tant a nivell particular com d'entitats. La llibreria El Refugi i El Refugi Canalla han organitzat el projecte de dinamització lingüística La Rima Canalla, adreçat a joves de 12 a 16 anys de la Seu d'Urgell. La proposta utilitza el rap i la cultura urbana com a eines d'aprenentatge, expressió artística i socialització en català. Les sessions seran dinamitzades per la cooperativa Versembrant, una escola popular itinerant que treballa per fomentar la consciència crítica entre el jovent mitjançant l'art urbà i la cultura hip-hop. L'objectiu general de la iniciativa és promoure l'ús habitual del català entre els nois i noies a través de la creació artística, el rap i la participació comunitària. Els tallers estan oberts a tota la ciutadania de la ciutat, compresa en aquesta franja d'edat, amb la voluntat de configurar un grup heterogeni que afavoreixi la convivència, la interacció i l'intercanvi d'experiències entre joves amb realitats diverses. Els tallers tindran una periodicitat mensual i una durada aproximada de 120 minuts per trobada. El calendari de sessions programades inclou el 23 d'octubre, el 20 de novembre, el 18 de desembre, el 22 de gener i el 19 de febrer. L'escriptor, editor i mestre per a Molí, Ramon Besora, ha rebut un homenatge a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'acte s'ha dut a terme aquest dilluns a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, a l'Avinguda de les Drassanes, i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí Pol i l'editorial Miraki. L'acte conduït per Jaume Centelles va incloure una actuació conjunta entre el grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que van exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. El reconeixement va comptar amb les intervencions de Montse Carall, directora de la Fundació Miquel Martí Pol, i Maria Àngels Martí, filla del recordat poeta de Roda de Ter, un dels grans noms de la poesia catalana contemporània. També va ser present, entre d'altres, l'alcalde d'Organyà i diputat per Junts a la Diputació de Lleida, Celestí Vilà. Paral·lelament, la trobada va servir per presentar el nou llibre Antologia, Una formiga ineda, editat per Meraki. Aquest volum aplega una secció i una selecció significativa de l'obra literària de l'autor de l'Alt Urgell. El Departament de Patrimoni Cultural d'Andorra ja ha finalitzat la restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol. Els treballs han tingut l'objectiu de garantir la conservació dels elements històrics de l'edifici i millorar-ne les condicions d'ús i manteniment. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra del temple, amb la retirada del parquet que s'hi havia instal·lat l'any 2017. Aquesta actuació s'ha dut a terme sense afectar el sòl històric que hi havia a sota. També s'han dut a terme tasques de conservació del paviment original amb la col·laboració d'una empresa especialitzada en rehabilitació de pedra i morters. L'acció ha consistit en la consolidació del sòl amb morter de calç hidràulic. D'altra banda, s'han reomplert els forats més grans amb morter de calç tenyit. Finalment, a la zona del presbiteri i de l'absis s'han fet treballs de fixació del terra de lloses. Cal destacar que en el marc de la intervenció s'ha refet íntegrament la instal·lació elèctrica amb la incorporació d'un nou quadre elèctric i d'un sistema d'il·luminació més acurat i discret destinat a posar en valor tant els diferents elements patrimonials com les característiques arquitectòniques de l'església. El festival Les Veus de la Vall 2026 tornarà aquest mes d'octubre a Lles de Cerdanya i Travesseres, amb una programació que inclourà música, arts escèniques, literatura i cultura popular. Les activitats es duran a terme els dies 3, 4 i 24 d'octubre. La primera jornada serà dissabte, dia 3, a Lles de Cerdanya. A les 6, Marta Sitja presenta Morir, un espectacle de karaoke clown. A les 8 del vespre serà el torn d'Arnau Viols, que hi portarà Ocell Tambor, una proposta musical que parteix de la tradició oral i la reinterpreta a través de l'experimentació. La programació continuarà a les 10 de la nit amb Sandra Montfort i Terra de Guapes, una actuació d'arrel valenciana que combina tradició i contemporaneïtat. L'endemà, diumenge dia 4, Lles de Cerdanya acollirà dues noves activitats. A les 5, Lídia Pujol, acompanyada de la guitarra de Dario Barroso, oferirà Lídia Pujol canta la nova cançó. Una hora més tard, a les 6, es representarà Entre mans, dones pageses, dones dempeus. Es tracta d'una proposta escènica centrada en la memòria i el territori. El festival es traslladarà a Travesseres el dissabte, dia 24, amb la celebració del tercer certamen literari Les veus de la vall, entre les 10 i les 2. La jornada inclourà tallers literaris, activitats vinculades al certamen i un taller de ball amb Ivan Caro, a més de l'entrega de premis i una parada de llibres. El programa es tancarà a la 1 amb un vermut musical amb l'Urrètic. I ja en l'apartat esportiu, el Cadí La Seu ja és a punt de començar la que serà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina Endesa. El debut serà aquest dissabte, dia 3, a la tarda, a les 6, a fora de casa, a la pista del Mainz Avenida, nova denominació del Perfumeries Avenida de Salamanca. I el primer partit com a local es jugarà dijous vinent, dia 8, al Palau d'Esports i contra l'Innova TCN Leganés. Abans d'afrontar el desplaçament a Salamanca, el Cedis Bàsquet ha organitzat el Media Day, en què s'ha fet la presentació de la plantilla i del cos tècnic dels mitjans de comunicació locals. La capitana del Cadí La Seu, l'Ale Urgellenca Ana Palma, ha explicat que per la nova temporada s'ha aconseguit conformar un equip molt estable i equilibrat, en què totes les jugadores que han arribat saben a què venen. Palma ha valorat com a molt important de cara a l'estat d'ànim de l'equip la victòria de la setmana passada contra l'Esports Girona a la final de la Lliga Catalana, perquè consideren l'únic com un rival que està força per damunt quan el pressupost i el potencial de les seves jugadores. Escoltem a continuació la capitana del Cadí La Seu, Ana Palma.
4: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a què venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip, i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors crec que això també és important per tots.
2: Palma parla d'aquest primer partit fora de casa, primer partit de la Lliga.
4: Bueno, si és el primer partit i és una pista complicada. Al final la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
2: Pepe Vázquez continua com a entrenador del Cadí després que es va incorporar al final de temporada passada i va aconseguir la salvació a la penúltima jornada. Vázquez s'ha mostrat molt content per la feina de la pretemporada i per la plantilla que s'ha conformat, perquè treballen molt bé i a més són un grup de bones persones, cosa que també és molt important. Escoltem també a continuació.
5: Bueno, muy contento, ¿no? Creo que hemos un grupo de jugadoras muy interesante, creo que tenemos un equipo muy joven, con mucha ilusión, con mucho margen de mejora, creo que seremos un equipo que vaya de menos a más en la competición y la verdad que estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada, ¿no? Creo que el día a día es muy bueno, las chicas trabajan muy bien, creo que tenemos un grupo también de buenas personas, que esto es muy, muy importante, sobre todo de dónde venimos la temporada pasada con espantadas, ¿no? De las americanas y demás, creo que de mucha calidad. Y estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada. Creo que no solo por los resultados, que es verdad que sobre todo un poco culminado, ¿no? Pues con esta Liga Catalana el otro día con Girona, sino por las sensaciones, ¿no? Creo que llegamos al inicio de la temporada con preparadas, que llegamos con buenas sensaciones. Evidentemente sabemos que tenemos un inicio de temporada duro en cuanto a rivales y desplazamientos, pero vamos con mucha ilusión y con ganas de intentar ya rascar alguna victoria en estos primeros partidos. Y el objetivo pues es muy claro, ¿no? Yo creo que la base de nuestra casa tiene que ser la salvación. Con el nivel que hay ahora mismo en la Liga Femenina, creo que esto tiene que ser, pues eso, la base de nuestra, que sustente toda nuestra edificación, y luego pues el día a día y el buen trabajo, si nos permite ir mirando hacia arriba, pues evidentemente intentar soñar, ¿por qué no?, y intentar quedar lo más arriba posible, pero sin perder la perspectiva de que estamos en una liga muy complicada, que el año pasado la salvación fue carísima, que va a volver a ser muy cara, que a lo mejor hay una victoria o dos entre jugar playoff y bajar de categoría. Por lo tanto, cuanto antes aseguremos esa permanencia, bienvenido sea, y a partir de ahí, si estamos cerca de otros objetivos, iremos a por ellos.
2: El president del Cedis Bàsquet, Pep Ribes, hi ha afegit que estan contents perquè s'ha creat una bona atmosfera de treball, que és la primera condició per fer un equip potser més ràpid del que esperaven de cara als rols i la cohesió. Ribes creu que caldrà anar partit a partit perquè cada rival té unes característiques força diferents i per això és una incògnita saber com anirà l'inici de la Lliga.
6: I s'ha creat, almenys d'entrada, una bona atmosfera de treball a nivell personal, que això és la primera base perquè intenta que l'equip sigui un equip, i després això ha fluït en què l'equip pues, ja vagi sent potser una mica més equip del que ens pensàvem que seríem en aquests moments, vull dir, com a rols i com a cohesió. A partir d'aquí, partit a partit, començarà la Lliga aquest dissabte, anirem a Salamanca, moltes situacions canviants a la Lliga, sobretot envers el que fins ara estava una mica com preestablert, allò, els prototipos aquells de aquest és el favorit, aquest és l'altre gran, aquest és l'altre gran, i a partir d'aquí ven, és una mica incògnita aquest any, sobretot per les situacions que s'han donat en el mercat aquest any del bàsquet femení general europeu, per les condicionants del bàsquet americà o de les lligues americanes, i per tant és una mica incògnita, que veure com se situarà una miqueta el nivell real de tots els equips, i no només en funció del que fins ara valorava una mica, que és el tema pressupost, i conèixer bastant a priori potencials de plantilles en funció de noms, no? Ha variat una mica això, i per tant hem de veure com tot això encaixa. I per la nostra part, pues, en aquest cas, contents per l'evolució, amb l'estímul positiu perfecte, i a veure què ens dona de si la Lliga. Esperem disfrutar-la, gaudir-la i patir una mica menys que els darrers anys, si pot ser.
2: A més del Media Day, aquest dimarts, les jugadores, el cos tècnic i la junta directiva també han participat en la recepció a l'Ajuntament de Seu d'Urgell, on el consistori ha homenatjat el Cadí la Seu per la consecució de la seva 8a Lliga Nacional Catalana Femenina. L'equip ha estat rebut per l'alcalde d'Urgell, Joan Barrera, i per d'altres regidors i regidores de la Corporació Municipal. El Cadí la Seu va debutar a la Lliga Femenina l'any 2001, després que aquell any va aconseguir per primer cop l'ascens a la màxima categoria. En aquesta primera etapa s'hi va mantenir fins al 2004, quan va tornar a Lliga Femenina 2, actual Lliga Challenge, i tot seguit va encadenar un altre ascens al 2005, un nou descens al 2006 i un altre cop el retorn a l'elit, que es va aconseguir en una final a 8, que es va dur a terme al Palau d'Esports l'any 2007. Aquell mateix any el Cedis va guanyar per primer cop la Lliga Catalana, i des d'aquella temporada, el 2007-2008, el club ha aconseguit mantenir-se ininterrompudament a l'actual Lliga Femenina Endesa. En tot plegat, aquesta nova campanya ja serà la 20a consecutiva a l'elit i la 24a en total. A més, en tot aquest temps el club ha aconseguit diverses classificacions per als play-off, pel títol i per la Copa, i ha participat durant 4 temporades en competició europea, a l'Eurocup. Un quart i mig de 8 del vespre. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Són les 7:22. Més informació a la web a radioseu.cat, amb els perfils de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: temporitzat perquè les seves companyes arribin a ajudar.
1: Ara, altra vegada, la Roma des de l'esquerra, la centrada d'Oliviero, no ha estat gens bona i ha acabat atrapant Catacoll.
2: I ara farà un triple canvi, la Roma. Ja ens ajudaràs, Salmo.
1: Sí. Joga la pilota, Patri. Vols que el canti abans, també, aquest, eh? Adreu?
2: Aquest sí. El Barça encara no mou la banqueta, eh? No veiem moviments per part de Pere.
1: Sí, veig un parell de futbolistes ara com tant la passa en profunditat. Cap a Graham, dins l'àrea, retalla Graham i el quart. Gol de Graham, gol del Barça. Mitja hora pel final, Roma 0, Barça 4.
2: Doncs amb la mateixa efusivitat que ha celebrat el primer, ara celebra el segon, s'hi apropen les seves companyes, es xoquen les mans i res, es tornen a posar cap al cercle central.
0: I quina delícia la passada de Serra Jordi, eh?
2: Mm-hmm. Boníssima perquè... Serra Jordi, i també molt bona la definició de Graham.
0: No, la definició ara anava jo per Graham, però primer Serra Jordi elimina dos línies de les rivals d'una atacada, fa la passada amb avantatge entre dos jugadors de la Roma per una Graham Hansen, que es fa fort amb el cos i després defineix molt bé perquè veu que Rachele Baldi, la portera de la Roma, s'està avançant cap al terra i la pica el just i suficient per posar el segon al marcador.
2: Tercer gol de Graham, i amb aquest tercer gol que fa a la Champions es situa líder a la classificació d'aquesta temporada. De moment, líder Graham amb 3 gols. Marxa Giuliano amb el número 10 i entra amb el número 6 Doms. Marxa també Piemonte i entra amb el número 16 Corelli. I encara hi ha un tercer canvi. Marxa amb el número...
3: Amb el dorsal 18.
2: Amb el 18, ja l'hem dit, el 18.
3: Giuliano,
2: sí.
0: I Piemonte, falta, l'has dit?
2: També.
0: Doncs és Valentina Bergamaschi.
1: Bergamaschi.
0: Sí.
2: I ara entrarà
1: Aitana. Doncs el 16 de joc.
2: Doble canvi que prepara Pere Romeu. Aitana serà un dels canvis.
3: I Aixa,
2: l'altra jugadora, per tant, una de les que ha estat al Mundial Sub-20, que diumenge guanyava l'or en aquest Mundial. Ha arribat dos entrenaments i a jugar, que necessitem laterals, o en aquest cas central, perquè això al Mundial Sub-20 s'ha de dir que ha fet de central. Què t'agrada més, de central o de lateral, Aixa? Marta?
0: És que, clar... Estava pensant, perquè és el que dic, és que centrals tens a Irene i Van Asten, que per mi és una dupla que si estan bé són intocables. I al lateral dret és el que parlàvem a l'inici, potser és la peça que més balla dintre d'aquest equip. A Schertenleib està complint, però no l'acabo de veure amb aquesta fam ofensiva que potser sí que puc tenir ella. Aixa, jo crec que la veig més de lateral, va, mullo.
2: Doncs veurem de què l'utilitza avui per a Romeu, té aquesta doble
1: fa pinta que si res no canvia ha de ser la lateral dret titular del Barça aquesta temporada, no?
2: Hauria de ser. Encara no ha jugat cap partit, però fins ara, perquè no hi era.
3: Perquè estava al Mundial Sub-20.
2: Que debutarà aquesta temporada, avui. Deixeu-me passar un moment per la piscina de Sant Sebastià, on tenim en joc aquesta Supercopa masculina de waterpolo. David, com va la cosa?
4: Doncs pinta bé el descans, perquè l'Atlètic Barceloneta doble en el marcador el Marsella, el seu rival, 8-4, guanya l'equip mariner, que tot i això sí que ha patit un moment crític, una mica, perquè el Marsella ha tingut un parell d'atacs per empatar a 5, però aleshores a l'Atlètic Barceloneta, que ha activat un parcial de 3-0 per agafar la màxima renda del partit, que és aquest 8-4, quan ara tot just comença el tercer quart.
2: Tornem més tard, gràcies, David.
4: Fins ara, doncs.
2: El Granollers fa estona que no te l'actualitzo, Salmo, perquè les notícies no
1: ara són... Ara, Pallor, un moment, a punt de fer la rematada, Pallor! Ha aparegut la defensa de la Roma per refugiar la pilota quan Pallor ja tenia la canya a punt, deies.
2: Sí, estava sola davant porta. Deia que no, que el Granollers les coses no li estan anant bé de moment, per de 7, falta 10 minuts per acabar el partit, 35-28. Recordem, primera jornada de la Lliga Europea i el Manresa perd 4 a la pista del Poc Salònica, tercer quart aquí encara, 56-52.
5: Marxa Graia, mentre Aitana, i marxa també Martina, i entra Aixa.
2: Doncs en aquest cas serà central Aixa Càmera, aquesta futbolista que va aparèixer al primer equip la temporada passada com a lateral, però que ja en diverses temporades, en diversos partits, va haver de fer de central. Compte.
1: Ara Pellegrino és dins l'àrea, ataca la Roma, juga enrere cap a Gretzi, ha replegat bé el Barça. Gretzi continua amb la pilota, obre a l'esquerra cap a Otei. Otei fa la centrada, apareix en la correcció Sidney, li ha fet falta la Roma, la falta de Corelli, i per tant recupera la pilota el Barça.
2: A mi aquest canvi em fa pensar, Marta, que Pere Romeu vol veure més Sidney en aquesta posició de lateral, que li vol donar més minuts per veure si l'acaba de convèncer o no.
0: És que Pere Romeu està en busca i captura d'aquest lateral dret i necessita trobar no una, sinó dos, perquè se't lesiona la que tens i no tens cap més. Necessites trobar un parell d'alternatives i un parell de jugadores que estiguin en sintonia amb l'equip en aquest sentit, en aquesta posició. I amb l'entrada d'Aitana es reestructura una miqueta de l'equip. Se'n va Carolina a la banda dreta, suposo i entenc que Pina farà el que parlàvem abans d'extrema esquerra, ficant-se molt per dins, però és Carolina, com veiem, la que cau a banda dreta.
2: A veure què tal aquesta banda dreta per la brasilera del Barça, i a veure aquests minuts que tindrà també Aitana per agafar ritme. Potser el clàssic arriba un punt massa d'hora, no?, després de tants mesos d'inactivitat.
5: Aitana va entrar al 78 davant el Logroño, per tant va jugar pocs minutets. Avui una mica abans l'ha tret Pere Romeu, però no masses.
2: Avui 25 minuts, 12 el primer partit. Bé, potser li dona mitja hora al clàssic, però veig difícil que pugui ser ja titular.
1: I sobre això de Sidney al lateral dret, que deia la Marta que s'ha d'inventar un lateral dret, també és veritat que segurament això també neix un punt de la frustració de Pere Romeu amb Sidney d'interior, que és que no li ha acabat mai de fer el pes del tot. Vull dir, hem vist abans aquí jugar a Vicky, jugar a Kika, jugar a moltes futbolistes, i deu pensar que tant per tant, Serra Jordi mateix va aparèixer la temporada passada i, entre d'altres,
2: li va passar per davant.
1: Sí, a l'interior, sí. Vull dir que deu pensar, si no la posaré allà, doncs com a mínim l'intento treure profit aquí.
0: A mi m'ha donat la sensació amb Certainly que no ha tingut l'evolució que tots esperàvem que tingués, el primer, com tu deies, a Pere Romeu, perquè jo recordo la posada en escena, diré, que va tenir en aquell gamper de fa un parell de temporades, que a mi em va semblar una jugadora
2: descomunal.
0: I jo no he tornat a veure aquesta Certainly, que jo pensava que si tenia l'evolució que tots creiem que tenia, seria una indiscutible al mig centre del Barça, i li han passat per la dreta volant, com dieu tots, Serra Jordi, Vicky, jugadores que han aparegut després que ella.
1: Ara és Aitana dins l'àrea, mira, fer la centrada enrere, l'acaba traient Oladipo, continua atacant el Barça amb el 0-4 al marcador, som el 22 de la segona meitat.
6: No serà per la promoció que li heu fet aquí a la TDG?
2: Home, és que...
0: Bueno, i les oportunitats que ha tingut.
2: No, però és que és el que comentava la Marta. I jo no recordo cap jugadora que m'hagi impactat més així en un primer moment com aquell partit de Sidney. I allà ens va ensenyar el que és. El que passa que ho hem vist poquet.
0: Aquesta jugadora ho té tot. Tenia físic, arribava, visió de joc, filtrava passades...
2: És que té un potencial, i jo encara hi mantinc la fe, Encara hi mantinc la fe. De fet, saps on l'hem vist, aquesta Sidney? A Suïssa. Potser l'estil de joc del Barça no és el millor per ella, això ho compro, però...
0: També és veritat que a Suïssa és més fàcil brillar que al Barça.
2: Probablement,
0: probablement. I aquí tens jugadores que, dintre de, o entre cometes, et fan un tap al primer equip.
1: I ara servia el Barça al corna des de la dreta, buscava l'acció Aitana, que ha acabat fent la centrada, i és altra vegada corna pel Barça.
2: Ens ha deixat detalls de la seva qualitat, puntualment es dosifica molt, no una regularitat i constància que necessitaria per ser titular al primer equip del Barça, veurem aquesta temporada. De moment ho està sent al lateral dret.
1: Altra vegada el corna en curt, L'acaba recollint Kerolin a la frontal de l'àrea, però la de pilota a la dreta cap a Pina, encara més a la dreta, Aitana. Aitana la deixa córrer per fer la centrada, la pilota al primer pal. Refusa la defensa de la Roma, salta el Barça, mossega la pressió i acaba recuperant la pilota Patri. Patri juga de nou amb Aitana, d'extrem dret. Apareix Paredes pràcticament a l'àrea contrària amb un 0-4 al marcador. I ara la Roma mirant de sortir a la contra. Ho fa a través de Dorms. Dorms obre la pilota a la dreta. La reclama Tuggersen. Prefereix jugar en llarg. I acaba la pilota als peus de Catacoll.
0: Ja estem veient una Roma que va una miqueta menys, eh?
1: S'ha rendit.
0: Sí, ja. Sí, ha baixat una miqueta els braços. El Barça, de fet, mirem, és que està tocant amb una total passivitat d'una Roma que està esperant pràcticament a camp propi que passin coses. No és la Roma que hem vist en la primera part, no és una Roma aquella que volia treure la pilota jugada, que intentava anar. Ja és una Roma una miqueta més apagada i més apàtica en aquest sentit.
2: 0-4 és el resultat de la temporada passada del Barça en aquesta mateixa fase Lliga. Hi ha equips que sembla que el sorteig digui cada any que els has de trobar i la Roma és un d'ells.
1: I si no ho haig errat, Alexia va fallar un penal, no?
2: Ara ja m'agafes. Aquí, sí, ja aquí ja m'agafes.
1: Sí, home, si la teva memòria...
2: La meva memòria és lamentable, tu ja ho saps.
1: No entenc com falla.
2: La meva memòria només recordarà el gol aquell que va cantar el Salmo i que no ho va ser. Ja saps que és el tipus de coses. Perdona, que recorda la meva memòria.
1: El Salmo va cantar el segon i el segon va arribar.
2: I el segon va caure, efectivament.
1: El que passa és que va trigar una mica més, però...
2: Amb delay va arribar.
1: No, el 0-4 és un gran marcador. Hi ha una persona que avui serà molt feliç, que és el taxista que m'ha portat a l'estadi.
2: Ah, arriba el moment.
0: Hi ha canvis, no, bro?
2: Abans que ens ho expliquis, Salmo, deixa'm dir que a la segona ronda de la Copa de la Reina, l'Europa està rebent el Villarreal i guanya 1-0 al minut 41 de partit. L'Europa, equip de segona federació contra un primera federació com és el Villarreal. De moment, per tant, van bé les coses aquí.
5: Per la Roma ha marxat Rieke i ha entrat Hidley.
0: Sí, donar una miqueta més de cames Piovani al centre del camp. És on s'estava desmuntant una miqueta l'equip perquè no estava sabent aguantar tanta mobilitat que estan tenint les jugadores del Barça aquí dintre. I entra Hedley, doncs això, una miqueta més per sostenir aquí l'equip. Potser no és tan equilibrada com és Rieke, però és una jugadora molt interessant en el sentit que és posicional i donarà aquest equilibri que ara mateix la Roma no té.
1: I ara ataca el Barça des de la dreta. Patri per fer la centrada, busca la pilota al segon pal. L'acaba guanyant Brooks, fa la centrada. La buscava Payor. Li queda morta Kerolin. Tal com ve, fa la centrada i l'acaba recollint Sidney fa la centrada altra vegada. Mira de guanyar-la al Barça. Ho acaba fent Aitana, és pràcticament dins l'àrea. Per verticalitat juga enrere amb Corelli. Li guanyava la partida Irene Paredes. Li fa la falta i l'àrbitre li treu la targeta groga a la central del Barça.
6: Claríssima talla, no és la contra atac, contra la prometedora, per tant, primera groga molt ben mostrada per la col·legiada anglesa.
2: No ha estat precís aquí Aitana, que ha fet una passada enrere, que no deixava en avantatge Irene Paredes. Clar, aquests minuts per Aitana són positius per agafar rodatge, però quan entres amb un marcador 0-4, imagino que costa més acabar de posar-te a prova, perquè està tothom un punt més destensat que si el partit és ajustat.
0: Sí, no, totalment, i ja no només pel marcador, sinó per la situació de partit. Entres, no deixes d'entrar un partit de Champions, que òbviament és molt diferent en situacions, en ritme, en concentració, que un partit o molts partits que estan acostumades a jugar a la Lliga F. Tot i això, el context trobo que és força favorable per l'Aitana, perquè aquesta diferència de gols fa que l'equip pugui jugar més la pilota, i aquí és Aitana on necessita retrobar-se amb aquests peus amb la pilota, no? Trobar-se bé, poder circular, poder tocar, poder tenir possessions llargues i sentir-se una miqueta lliure aquí al mig.
1: Ara compta l'acció de Corelli, va tot sol, encara la porteria, Aixa, la correcció, continua Corelli, li aguanta Aixa, que acaba refusant la pilota, el replegament defensiu d'Aixa, després de l'acció individual de Corelli, recupera la pilota al Barça.
2: Se li ha fet de nit a Corelli i Aixa ha arribat molt ràpid en l'ajuda a Irene Paredes, que l'havia deixat passar perquè arriscava una targeta groga i ja n'acaba de veure una fa dos minuts i ha preferit arriscar la jugada, que si acaba en gol no passa res, que no una expulsió.
6: I molt bé la Sabalenka.
1: 17 al final, 0-4 al marcador.
5: 19 anys.
2: La falqueta de...
5: Que no falti.
2: Fàbregas, que no falti. Efectivament, és de Sabadell.
0: Que vol votar, vol votar.
2: Aixa càmera.
6: És que, a més, no sé si us he explicat alguna vegada, però el seu barri, que és de Can Puiganer, és un barri que està totalment volcat amb aixa. Cada cop que torna d'un campionat que l'ha guanyat, li fan una festa, una rebuda. I realment, qui tingui l'oportunitat d'anar alguna vegada, és espectacular la comunió que hi ha amb tota la seva gent amb aixa.
5: Mira, el Via Fora ens pregunta quina posició juga Sydney amb Suïssa.
2: Suïssa juga 4-4-2, o com a mínim els partits que jo li he vist, i fa de doble punta la que seria la segona punta. I clar, a més, amb moltes possibilitats de transicions...
0: I no té tanta responsabilitat defensiva, al final.
2: Res a veure amb el Barça.
1: Patre, i jugava en llarg, apareixia Aitana, que mirava a fer la passada de cap. No ha precisat i és pilota per la Roma.
2: Per cert, l'Europa ha marcat el segon en el seu partit de Copa de la Reina. Minut 45, 2-0 per l'Europa contra el Villarreal.
6: Anem al taxi, no, Salmo?
2: Oh. Ah, sí, el Salmo.
1: Voleu anar al taxi?
2: Vinga, va, anem al taxi. Què ha passat amb el taxi?
1: Arribo a l'aeroport, agafo el taxi, em diuen, et toca el taxi 1999. El taxi 1999. Pujo al taxi...
2: Perdona, que... aeroport de Barcelona o de Roma?
1: No, Fiumicino, Roma.
2: D'acord.
1: I veig que el taxista, diguem-ne que tenia... Compte el xut! I el gol! Golàs! Golàs del Barça, golàs de Clàudia Pina. No sé si ha tocat en alguna futbolista de la Roma, perquè ha estat una paràbola que ha acabat sorprenent també a Raquel Evaldi. El gol del Barça, el 5è, 0-5, un quart d'hora pel final.
5: Doncs és el segon gol que fa Pina en aquesta Champions. Igual així a Payor, que també en té dos. L'ha celebrat tampoc amb gaire efusivitat, la veritat. Avui no estan molt celebradores les jugadores del Barça. Ho ha fet, com sempre, aixecant el puny i amb les dues mans creuades, fent la senyal de victòria o de dos.
2: Efectivament, toca en Oladipo i això converteix que aquest xut, que potser podia arribar a aturar o no la portera de la Roma, es converteixi en una paràbola impossible d'aturar. Oladipo, aquesta vegada no li comptaran en pròpia porta, però no està tenint la tarda, i aquest cinquè gol de Barça, el segon de Pina, que comença a competir amb Graian, que ja no hi és al camp, per ser la millor jugadora del partit.
5: Han marxat Brooks, Serra, Jordi, ha entrat Van Asten, Rosalía i Carla Julià, i ha marxat una altra jugadora, Salmo, que no...
1: Kerolin. No l'he vist. Kerolin.
5: Sí.
2: Doncs veurem, perquè ara entren diverses jugadores que ve de gust també veure'ls i minuts. Especialment Rosalía, MVP, que no l'hem vist gaire al primer equip, la veritat. És un bon moment per veure-la. També a Carla Julià, que sempre és un espectacle perquè és una jugadora molt atrevida. L'única esquerrana que queda, si no m'equivoco, a la plantilla del primer equip amb la marxa de Mapi i d'Alexia. I Van Asten, que torna després de la lesió, que també tindrà bons minuts ara per provar-se. Veurem si de cara ja al clàssic poder ser titular.
1: I ara és el Barça, qui té la pilota.
2: El taxista. Què deia el taxista?
5: Cada cop que parles del taxista marquen un gol.
2: Sí,
1: ara el moment que té la pilota Oladipo, juga enrere, cap a Raquel Evaldi, se la treu de sobre, controla Aitana, ataca el Barça. A través de la 14... del conjunt blaugrana, que avui vesteix de verd. Ataca el Barça des del costat esquerre. Amb Sydney. Sydney amb la pilota. Amb Patri. Patri amb Sydney. Sydney està de central, pot ser? Aixa lateral dret.
2: No sé si em falta veure alguna jugadora. No, Van Asten.
1: No, jo diria que no.
2: Van Asten.
1: No,
2: Van Asten i Aixa, no?
1: I Aixa lateral dret. Irene Paredes i Van Asten.
2: Ah, d'acord, sí.
1: I Carla Julià deu
2: estar... Està una mica desordenat, perquè ara Van Asten està atacant, o en zona atacant, per dir-ho així, i aleshores costa veure el dibuix del Barça.
1: Juga la pilota, Patri.
0: No, amb la sortida de Serra Jordi interpreto que va cap a dins.
1: Acaba atrapant Raquel Evaldi, pilota per la Roma, el taxista. Doncs arribo a l'aeroport de Fiumicino, i vaig a la zona dels taxis i em donen el taxi 19,99. Pujo al taxi i veig que el conductor té el... Jo em situo, diguem-ne, darrere el seient del copilot i veig que el conductor té la mà esquerra al volant i el braç dret recolzat entre els dos seients de davant. I veig que el braç té tatuat 19,99. Dic, carai, fins aquí tot bé, tampoc he preguntat. I em diu, on anem? I li dic, a Trefontaine. I em diu, això és un camp, no? És un camp que... Dic, sí. I em diu, qui juga allà? Dic, juga a la Roma. Ha frenat el taxi, s'ha girat enrere i m'ha mirat. Diu, la Roma juga allà. Dic, sí. Dic, passa res. I em diu, és que jo sóc de la Lazio. I sóc molt de la Lazio. I m'ensenya el braç tatuat, tot de la Lazio. 1999 és l'any que la Lazio guanya el segon Scudetto, o la temporada que la Lazio guanya el segon Scudetto, i hem anat parlant de futbol, i quan arribem a Trefontaine veig que, o sigui, arribant al lloc es comença a posar com molt nerviós, arribem a l'estadi, dic, és aquí, i llavors havia de fer el tiquet, havíem de pagar, no?, tot aquell procés, que tampoc dura gaire, i en un moment m'ha vingut a dir, escolta, pots espavilar una mica, que és que, diu, jo tot això de la Roma no ho puc ni veure, no ho vull ni veure. I he hagut de marxar pràcticament corrents del taxi, perquè aquell tio era...
5: Tenia urticària, li picava tot, no?
1: Tal qual m'ha dit, bueno, diu, el Barça té bon equip? Dic, sí, home, el Barça és el vigent campió d'Europa, tal, l'any passat va golejar aquí a la Roma, i em diu, ah, doncs aleshores miraré com ha acabat el partit quan acabi. O sigui que aquest home avui estarà molt content.
5: A tot això hi ha hagut un canvi precisament a la Roma, ha marxat Kretzi i ha entrat Pandini.
1: 10 minuts pel final del partit, Roma 0, Barça 5... El Barça, de moment, amb una mitjana de 5 gols per partit aquesta temporada a la Champions.
6: Si te'l trobes per tornar-hi, pots explicar que avui, encara 0-5, de moment, ja has cantat 6 gols.
2: Quina mala llet que hi ha a la TV.
1: Ja et dic jo que no vota.
2: No vota. Deixa'm anar un moment a l'aigua, a la piscina de Sant Sebastià. David, com van les coses? Entre doncs, el Barceloneta i el Marsella, recordem, s'ha ajustat el marcador.
4: Sí, sempre per davant l'Atlètic Barceloneta, però ara 9-7 al Marsella, que ha calcat la història del segon quart en el tercer, en què, jo no ho recordo, l'Atlètic Barceloneta s'ha quedat en blanc, cap gol en el tercer quart, ara ataca el Marsella per mirar de retallar distància i ho aconsegueix el capità Hugo Crucillat. Retalla diferència, situa el 9-8, caldrà patir, mastegar molta sorra perquè dins de l'últim quart el Marsella només una balla, 6-37 perquè s'acabi el partit.
2: Últim quart a la Supercopa Europea que s'està disputant a la piscina de Sant Sebastià, la Supercopa Europea de Waterpolo. I ja ha començat a Fontajau el partit de l'Uni Girona. Xevi, com han començat les coses?
7: Doncs el partit molt igualat, però ara agafa un marge de 3 punts l'equip turc, que està guanyant 8-11, 5-50. Pel final del primer quart comença molt igualat, però sempre un puntet per davant, l'Emlat Konuk d'Istanbul.
2: Recordem, qui guanya aquest partit juga a l'Eurolliga, qui el perdi se'n va a l'Eurocup. Fins ara, Xevi.
7: Fins ara.
2: 0-5 guanya el Barça al camp de la Roma quan queden 9 minuts més el temps afegit perquè acabi aquest partit. Salmo.
1: Ataca el Barça des de l'esquerra, busca la profunditat Carles Julià, que va recollint la pilota per verticalitat, aguanta l'embestida, continua Carles Julià des del costat esquerre, Van Aasten a prop seu, continua Carles Julià, s'ho repensa i juga enrere amb Sidney amb Patri controla, a prop seu Corelli, juga enrere, altra vegada amb Sidney amb Patri, acaba trobant espai, el teva meva del Barça, apareix altra vegada Sidney amb Patri, i Patri encara més enrere cap a Irene Paredes, de nou Sidney, cap alçat, obre la pilota a la dreta, cap a Rosalía, fa el control, busca l'un contra un Rosalía, busca la línia de fons, pot fer la centrada a prop seu Otey, toca la pilota i li acaba prenent, però el Barça salta en la pressió alta, altra vegada Rosalía acaba tocant la pilota i serà un servei de banda pràcticament a l'alçada del corna favorable a la Roma.
2: Rosalía, que fa d'extrem, diria que el Mundial Sub-20 també ha actuat en aquesta posició, no sé si extrem dret o extrem esquerre, però que també l'hem vist en aquesta posició, tot i que ella de manera natural és interior, Marta.
0: Sí, però està fent una miqueta el que acostuma a fer Pina, s'expliquen molt per dintre, llavors la seva zona d'actuació i d'influència acaba sent més per dins que per fora, però sí que és veritat que en aquest aquesta situació per apretar la defensa de la Roma l'hem vist com un típic extrem, el que passa que acaba sent Aixa, com veiem en aquesta imatge, la que ocupa el carril exterior. I ara el Barça, si és intel·ligent, pot fer molt de mal a la Roma, perquè la Roma en moltes situacions s'està ficant amb un 4-5-1 pràcticament a frontal de l'àrea, i el Barça no està veient o no està aprofitant aquests espais, però existeixen sobretot aquesta banda dreta, com Schertelev ja ha trobat un parell de vegades aquí obrint a banda.
5: I diumenge
1: ara
5: recordeu...
1: Ara buscava la profunditat, Aixa. Digues, Olea.
5: No, que dic que diumenge recordeu que tenim TDG, també. Que hi ha aquest Barça-Madrid, que jugarà al Camp Nou, que nosaltres hi serem, i que a veure què fa demà el Madrid, que juga a les 9 al Camp del City.
2: Bon partit aquest també per veure el del Madrid i tastar com estan de cara a aquest diumenge. A partir de les 5 de la tarda comença el partit. Nosaltres ens hi posarem una hora abans per analitzar tota la prèvia d'aquest Barça-Madrid al Camp Nou, amb entrades que no són econòmiques. Veurem quina entrada té el Barça. Imagino que és que n'han venut moltes, i aquestes últimes que deuen quedar, imagino que són molt cares, perquè si no realment són preus
0: Sí, ha pujat.
2: No són familiars. Mira, deixarem que no són familiars. És a dir, normalment un Barça-Madrid femení hi anaves amb els dos nens o amb els... Vaja, amb la família, 3-4 entrades, i ara es fa difícil poder comprar 3-4 entrades.
1: Ara Payor, i el gol! El sisè del Barça, el gol de Payor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carles Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6, 5 pel final.
5: Molt contenta Payor per aquest gol, és el tercer gol que fa en aquesta Champions, per tant igual ara a Graham. Les dues són líders a la classificació d'aquesta Champions de forma momentània, abans que finalitzi aquesta jornada. Ho ha celebrat amb alegria Payor, sí, amb la resta de les seves companyes.
2: Assistència de Fanassen en una posició molt ajustada, no sé què hi feien allà internant-se per l'esquerra, però el cas és que li ha deixat de cap a Payor per fer de nou, que és el que sap fer molt meravellosament amb el Barça, que també vol arrodonir el seu partit amb el seu golet. 0-6 el Barça al Camp de la Roma.
5: Queden entrades per diumenge, atenció, dels preus que van dels 62 euros als 90.
2: Són entrades cares. El Barça et dirà que si vols anar en família, és veritat que hi ha descomptes del 25%, em sembla, a partir de 3 entrades. Però vaja, un descompte del 25% dels preus que dius continua estant una mica... més que tot, una mica per sobre del que fins ara era el femení. I entenc que el Barça vulgui valorar el seu producte, i que és un Barça-Madrid.
0: Bueno, també és veritat que la gent que està en dubte està mirant el temps, i la previsió de pluja no és gaire esperançadora, també en aquest sentit.
2: No, imagino que el Barça vol fer caixa per aquí i s'hi atreveixi tot i així, i assumeix que l'entrada potser no serà tan bona com si fes unes entrades més econòmiques. Ho veurem diumenge. Ho veurem, i ho viurem aquí a la TDG.
5: Bé, he de dir que també hi ha algunes entrades al córner, és a dir, amb una visibilitat no tan bona, entre la més barata, 30 euros.
2: Ah, doncs mira,
5: 27 euros la més barata.
2: Jo crec que aquestes les han desbloquejat, et diré, perquè jo quan he entrat no hi eren. Doncs mira...
6: Per 30 euros i uns prismàtics pots veure...
0: És que són una família de 4, són 120 euros. No és...
5: És el preu bàsic que tu deies, que si treus més de 3 entrades tens un 25%.
6: Per cert, ara a les 9 hi ha un autèntic partidàs, Olímpic de Lió contra Chelsea, que xiula la col·legiada espanyola Marta Huertaraza.
2: Ah, mira que bé.
6: Senyal de que contra Mella el que passa és que previsiblement no podrà xiular mai cap final.
2: Exacte.
6: Si les coses segueixen així.
2: Huerta d'Aza és la que ens... Ah, no, no és Huerta d'Aza, no? No és la que ens va liar el fora de joc en un Barça-Madrid, precisament. L'únic que ha perdut el Barça.
6: Olatz Rivera.
2: Era Rivera. Olatz Rivera, que és una de les teves preferides.
6: I de les teves.
2: Sí, a mi m'agrada aquell dia no especialment.
6: Ara està
2: xiulant... Tot i que la seva assistent és qui la embolica.
6: Sí, ara xiula a segona divisió masculina, i la seva assistent la van baixar a segona divisió femenina. Per tant, ja va pagar els plats trencats.
1: Mentrestant, a Trefontane, 2,5 per arribar al final amb el 0-6 al marcador, i el Barça controlant absolutament el partit, ja no només des del marcador, sinó també des del que passa sobre el terreny de joc, perquè té la pilota Cata, juga amb Sydney i la Roma espera. Aitana amb Patri. Patri amb Sydney. Sydney obre la dreta cap a Aixa. Aixa amb Aitana. Aitana li torna la pilota a Aixa. Juga a Patri. Irene Paredes, cercle central. Obre la pilota a l'esquerra. Cap a Fanasten. Que regira. Gira altra vegada. Juga la pilota a Irene Paredes. Paredes aixeca el cap. S'ajudava de Patri i acaba obrint a l'esquerra. Cap a Fanasten. Ara és Clàudia Pina, qui controla, juga la pilota, avança metre, juga amb Carla Julià, falteva meu amb Pallor. Julià és dins l'àrea, pràcticament li acaba traient la pilota a la defensa de la Roma des del lateral dret. I ha acabat en falta i pilota pel Barça. Un minut i 15 segons per arribar al final i una falta perillosa favorable al Barça.
0: A més, ha sigut molt intel·ligent Pina, eh? Sabia que li venia... La jugadora de la Roma per darrere ha aguantat una miqueta posició, ha baixat centre de gravetat i s'ha deixat, entre cometes, fer la falta. Però això ja és de jugadora veterana i de saber el que fa, eh?
6: És que tu no ho saps, però a Pina la vaig descobrir jo a la primera temporada de la TDG.
0: Ah, mira.
2: És increïble. És increïble això del Fabres.
0: Ara entenc per què no el deixeu votar.
2: Ara, ara ho estàs contrent, vale,
0: ara, ara ho entès.
1: 89 minuts t'ha costat.
0: Bueno, ara s'ha delatat ell. Fins ara m'estava enganyant, fent la trampa.
1: És una falta perillosa favorable al Barça. Falta des del costat esquerre per fer la centrada Clàudia Pina. Amb la cama dreta, Pina fa la centrada. La pilota es passeja, la cama traient Baldi. La pilota s'ha passejat, no l'ha tocat ningú. S'anava enroscant i tancant i Baldi l'ha acabat refusant.
2: Per un moment ha semblat que era gol, eh, Salmo?
1: Sí, però ja saps tu que has d'anar amb molta cura i no anticipar el que pugui passar.
5: Avui, de les que havien anat al Mundial Sub-20, Noa Jiménez i Rosalía. Noa Jiménez, de moment, no ha jugat, no ho farà avui perquè ja s'han fet tots els canvis, no ha pogut debutar a la Champions, però qui sí ho ha fet és Rosalía, que tot i que havia jugat aquesta temporada ja un partit amb el primer equip davant l'Espanyol, no havia debutat a Champions.
1: És la tercera aturada de Baldi, salvant un gol, pràcticament, del Barça.
6: Arlequí, tu t'atreveixes ara a fer una previsió de com quedarà el partit, o no?
5: Quin, aquest o el de diumenge?
6: Aquest.
5: Si vols et faig el de diumenge.
2: Vinga, va, que és el de diumenge.
5: No, mira, que, mira, ah, em pensava que era el final. Tres minuts d'afegit, primer, tres minuts d'afegit. Doncs jo crec que diumenge acabarà bé.
2: Acabarà bé.
0: Però quin pronòstic és
2: aquí? Aquí no arrisques gaire, Sònia. El Barça ha guanyat tots els partits menys un. Bé. També et dic una cosa. A la TDG hem arriscat. Perquè l'únic partit que el Barça ha perdut contra el Madrid, l'únic partit, l'analista era Susi Sala. I diumenge repeteix.
5: Doncs molt bé.
2: No, però hem de treure aquest malestuc perquè no li quedi... Dir, té una mica trauma i això ho solucionarem diumenge.
5: Molt bé.
0: Doncs jo, per posar una miqueta de pa a l'assumpte, crec que és dels més igualats que hem vist fins ara.
2: Sí? Quin pronòstic dius tu?
0: Home, jo crec que guanyarà el Barça, però que no serà gens fàcil.
2: El Barça, que el Madrid, que cada temporada diem el mateix, no, ha fitxat molt bé, però no. Clar, ha fitxat molt bé, però ha fitxat molt, i això vol dir que com a equip és impossible que al mes de setembre ja tinguin tots els mecanismes.
0: El Madrid és el mateix de cada temporada, Sònia. Fitxant molt, però no construeixen equip, i això és un problema que venen arrastant des de fa moltes temporades. Ara, per com està el Barça, per les baixes que té, per jugadores que tornen ara tot just de lesió i per aquest inici de temporada, és el que dic, eh? Jo crec que acabarà guanyant el Barça, però me'n sumo un partit bastant igualat.
2: Doncs, tu, Sònia, has dit que acabarà bé, però no has dit si igualat o ampliat. Vull dir, veus golejada o veus allò 2-1, 1-0, com diu la Marta?
6: Aquí, low cost, total.
0: Jo m'he mullat, eh? Jo m'he mullat.
5: Deixa'm acabar de consultar.
2: Ha de consolidar, consultar-ho amb el coixí.
5: Sí, exacte, aquesta nit m'ho pensava.
2: Va, et deixarem marxar fins i venja, va.
6: Després ja decidirà.
1: Mentrestant, Andre Fontane, 40 segons per arribar al final del partit i que el Barça segelli la segona victòria. Aitana fa la centrada, és massa llarga, no hi arribarà Pallor per fer la rematada. 11 gols en dos partits del Barça, de moment a la... a la Champions.
5: Un 3-1, va. 3-1.
6: Molt bé.
2: Ja està? Sí. És consultat ràpid.
5: Sí. 3-1, ara m'ha vingut. Sí, ara
6: quan acabi el partit, que no marxi ningú, que ja tinc la meva jugadora escollida, per avui.
5: No, sí. Si vols dir-la, la pots dir ara, però el teu
0: però no comptabilitza.
5: Bon... Exacte.
6: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem. Jo tinc bastant clara quina és la millor jugadora del partit. No vull condicionar-vos, però...
0: Alguna vegada ha passat que hagi de desempatar, no?
1: Sí, al final del partit, Roma 0, Barça 6, a Trefontane. L'equip blaugrana que no ha donat cap mena d'opció al seu rival. Dos jornades, dos victòries, Roma 0, Barça 6.
5: S'estaluden els dos entrenadors que marxen ràpidament cap al túnel de vestidors. L'entrenador de la Roma encara és damunt el terreny de joc, va buscar a les seves jugadores. Les jugadores del Barça saluden a les jugadores de la Roma i ara Pere Romeu també, abans de marxar cap als vestidors, saluda a les jugadores del Barça, també algunes de la Roma. No hi ha incidents, el públic encara és als seients, acomiadant també les jugadores en aquest partit, amb aquesta supergolejada.
2: El Barça que camina ferm a Europa, amb Varsovia a l'horitzó, segon partit, segona victòria, segon partit, segona golejada. Dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo en pròpia porta, els gols d'avui per situar aquesta mitja dotzena final. Roma 0, Barça 6. Fem una pausa i en parlem.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
10: Viladrau.
9: Guissona.
10: Salou.
9: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
10: Només en quedaran 50. Torna
9: Soc i Seré.
11: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
13: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
12: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
15: El futur serà verd, o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
16: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
17: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
18: Sí. És una central ja de nova generació.
15: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
20: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
21: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
22: Linkat.
23: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Liga. A Catalunya Ràdio.
4: La TDG, amb Sònia Gelmà.
2: Sí, ha guanyat el Barça-Roma. De seguida analitzem tot plegat, però passem per la piscina de Sant Sebastià, la piscina Sant Sebastià de waterpolo, perquè tenim guanyador, tenim campió, David.
6: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar. Final molt patida, 10-8 ha estat el marcador final, i l'Atlètic Barceloneta, que no ho ha vist clar, Sònia, fins que de penal Bernat Sanahuja, quan cada un minut de partit, ha situat el 10-8 definitiu, perquè si no el Marsella tenia encara coll per mirar de portar aquest partit pel títol de la Supercopa a la tanda de penals. Afortunadament no ha estat així, l'Atlètic Barceloneta, que d'aquí a ben pocs minuts aixecarà la que és la seva segona Supercopa Europea i ha fet bona, doncs, la condició de campió d'Europa i el favoritisme que tenia avui, tot i que la victòria, com dèiem, ha estat patida i ben treballada.
2: 10-8 pel Barceloneta, campió d'aquesta Supercopa, va ser campió de la Champions, per això avui jugava aquesta final de la Supercopa Europea contra el Marsella. Amb aquest 10-8 es proclamen, com diu el David, campions de la Supercopa d'aquesta temporada, primer títol europeu pels mariners. Gràcies, David.
6: Fins ara.
2: Passem també per Fontajau, perquè l'Unix Girona s'està jugant la vida a l'Eurolliga, per dir-ho així. El seu camí europeu d'aquesta temporada es decideix avui. Com van les coses, Xevi?
7: Doncs un parcial de 7-0 per les gironines, que han empatat el partit. Havien arribat a perdre de 7-12-19, ara amb aquest empat a 19. A més, recuperen pilota. Ha començat bé el segon quart per l'equip local. Ara Iana Martín fent de les seves la pilota, però no entra. 8 minuts pel descans. Espart Girona 19, Emblat Crut 19.
2: Gràcies, Xevi. Doncs emocionant aquest partit. Continuarem pendents fins les 9, que és quan tancarem aquí avui la TDG. Aquesta que sentiu és Graham Hansen, als micròfons de Mar Vila.
24: En general, en comparació amb l'any passat, la setmana passada. Y bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No perdían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Y bueno, los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos. Pero hoy era ganamos y bueno... sensacions mejores.
25: Per tant, creus que s'han corregit coses? Tot i que la primera part, la Roma, ha pressionat força alt. Us ha plantat cara, creus?
24: Sí, lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera. Pocos pases, pero directos con precisión. Y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas, para... Los pocas veces que han llegado ya tenían presión y ya está. Y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
25: La Roma ho ha intentat, però sense èxit. Aquest Barça té rival a la Champions?
24: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador. Todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero... Queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, al parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
25: Avui el fet de recuperar jugadores importants com Van Aasten, com Aixa, com Carla Julià, com us ha condicionat això a poder fer un partit que se't veu molt satisfet amb el partit d'avui?
24: Bueno, personalmente era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el sub-20, así que un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el sub-20 que ha ganado el Mundial. y hoy han jugado algunas que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué, y bueno, pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas, y bueno, justamente hoy hemos jugado, juntado casi volver a todo el mundo más el sub-20, así que bueno, nos da tranquil·litat i espero que siga així.
25: I avui tu, tornant a veure porteria, explica'ns tu com et sents, perquè des de fora se't veu elèctrica.
24: Bueno, intento aportar desde minuto uno de esta temporada lo que puedo. Yo lo sé, siempre confío en mí. Y bueno, si jugamos bien, jugamos mal, intento hacer lo que puedo para que ganamos. Siempre voy a hacerlo, siempre es lo que intento y voy a seguir intentarlo hasta que no estoy aquí. Y es un lujo si la gente le gusta ver cómo jugamos y se hace ilusión vernos marcar goles y ganar partidos.
25: Perfecte, Caroline, moltes gràcies.
24: Moltes gràcies.
2: Les paraules de Graham Hansen als micròfons de la Mar Vila, la companya de televisió de Catalunya, pels budells de l'estadi Trefontane. També hi tenim el Salmurri. Salmo.
0: Budells, no, que estic a l'aire lliure.
2: Estàs a l'aire lliure. Ja ho he pensat, m'he imaginat. Potser a sota de la graderia algun budell queda, però no.
0: En un altre context, doncs, t'hagués salvat una mica, però saps què passa? Que no m'ha vingut gaire de gust pel que fos. Saps?
2: Si has d'estar encantat amb aquest 0-7 que has pogut narrar. Ah, no, 0-6, perdona, Salmo, 0-6.
0: És que de veritat...
2: Queda un quart d'hora perquè acabi la TDG. Creus que podrem sentir alguna jugadora? Sí? Ah, perfecte, doncs ens avises.
0: Confio en que un parell, Irene i Clàudia Pina, les puguem sentir.
2: Hauran de dutxar-se ràpid perquè les puguem sentir.
0: Crec que no es dutxaran. Vull dir que es dutxaran després.
2: Exacte, primer atendran els micròfons de Catalunya Ràdio, així m'agrada. Deixeu-me dir... explicar finals de partit. L'Arsenal ha acabat empatant amb el París. Us havíem explicat que anaven 0-2, doncs ha escurçat diferències Mateo pel París, i en els últims minuts de partit Mendy ha situat aquest 2-2 en superada de l'Arsenal a París. I la Juve ha guanyat còmodament 0-3 al camp del Haken, el campió de la segona competició de l'Europa League femenina, perquè ens entenguem. El Granollers ha perdut a la pista del Flensburg 40-31 en aquesta primera jornada de la Lliga Europea, i ja ens ha explicat l'UBAC que el Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de waterpolo masculí. I l'Europa el tenim guanyant 2-0 al camp del Villarreal.

0: 14 minuts i arribem a les 9 del vespre. Sònia, hem sentit Graham, no vull condicionar, però què et sembla si fem ara mateix la millor jugadora del partit?
1: Doncs em sembla perfecte, començarem per tu mateixa.
0: Doncs Graham Hansen és la meva tria de millor jugadora del partit d'avui.
1: Jo també votaré Graham, que ja la vaig votar la setmana passada i vaig veure que hi havia un silenci incòmode.
0: Et vas quedar sola? No passa res.
1: Sí, no passa res.
0: Incòmode, diu.
1: Doncs avui el meu vot també és per Graham. Ves que no sigui el meu vot per Graham cada partit, cada setmana.
2: Home, al nivell que està, no m'estranyaria.
0: Encertaràs

0: del sub-20 que van jugar 120 minuts diumenge, avui ja estiguessin a la convocatòria. Estàs d'acord, Marta, que respecte als últims partits el Barça avui es pot dir que ha millorat sensacions?
1: Sí, totalment. Ha sabut aguantar la primera part on la Roma, tot i anar 0-2 en contra el marcador, ha sigut fidel al que volia fer en el partit, a treure la pilota, intentar pressionar el Barça, intentar fer el seu joc. És veritat que la segona part han anat a menys, però el Barça ha sabut tenir aquesta paciència i destrossar una Roma a la segona part mitjançant el seu joc. Tocant la pilota, fent possessions llargues, guanyant tots els duels. Coincideixo molt en Graham que el partit d'avui serveix en aquest equip per agafar sensacions, que és el que deia el Pere Romeu, no? que era un inici, o havia sigut un inici, millor dit, de temporada complicat, sobretot pel tema de lesions. I jo crec que amb el partit d'avui l'equip i les jugadores tornen a agafar bones sensacions, i és important el moment perquè el diumenge ve un partit maco.
0: Tenies ganes de veure Caroline, ho comentaves a la prèvia. Haurem d'esperar el clàssic de diumenge, perquè avui realment és que de les tres de dalt és la que menys hem vist.
1: Sònia, ha passat molt desapercebuda.
2: Apareix Irene Paredes a la zona mixta. Irene, què tal? Enhorabona pel partit i per la victòria.
3: Moltes gràcies.
2: Contenta, satisfeta, són dues jornades, 11 gols, i la sensació que avui, tot i un inici més o menys complicat, us ha vist força còmodes.
3: Molt contentes. Mai és fàcil guanyar fora, en Champions, i hem fet un partit molt treballat i hem guanyat amb molts gols, però ha costat a l'inici.
2: L'equip té molt marge de creixer. Hi ha hagut molts canvis aquest estiu, però esteu, diguem-ne, on voldríeu, o esteu on us trobeu còmodes en aquest moment de la temporada?
3: Sí, clar, ha estat un setembre molt complicat i així hem guanyat tot. Tenim que continuar així. Ha estat difícil, però ara tenim molt més gent. La gent que ha estat lesionada està de volta i estem contentes amb això.
4: Catalán por él. Com d'important és recuperar totes aquestes jugadores que han vingut al Mundial, perquè ara hi ha una aturada, però per tot el que ve ara, tant pel grup, per tenir més recursos.
3: Molt important, molt important. Tenim que donar valor al mes de setembre, com deia. Ha estat complicat. Tenir més jugadores ens dona més possibilitats, més recursos a l'hora de jugar, de repartir els minuts, i és la manera de crecer i de continuar.
5: Irene, deies l'altre dia que havíeu d'intentar millorar per no encaixar tants gols. Avui 0 gols aquí a la Champions, com ho valores?
3: Donar-li importància a això també. Sempre és important de no encaixar, i si més a més podem fer 6 gols per partit, doncs molt contentes.
6: Enhorabona per la victòria. Com valores, quins són els objectius d'aquesta temporada, ja que porteu durant tots els partits, esteu guanyant també els partits, llavors pels objectius que us marqueu?
3: Volem guanyar-ho tot, i és una frase que es diu molt fàcil, però després hay que hacerla poc a poc. Ha estat complicat, com us deia, i ara mateix hem d'anar partit a partit. Aquesta setmana és difícil també. Avui hem fet un partit molt bo, però el diumenge ja tenim el clàssico i volem continuar guanyant.
2: Irene, de moment són 30.000 entrades venudes de cara a diumenge. No sé si hi ha algun missatge a l'afició perquè s'animi, perquè suposo que també és un dia que, quan surt el calendari, totes us mireu.
3: Sí, confiem molt en els culers. Sempre el Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre, i sobretot que acabi el partit bé.
4: De la línia defensiva, de la importància del bon partit en defensa, més enllà de les defenses centrals, laterals, hem vist molt a Caroline baixar, altres jugadores com molt compromeses amb els replegaments i tot. Com valores també que totes puguin ajudar en això?
3: Sí, sempre parlem de l'aspecte defensiu de l'equip. No és solament la línia defensiva, és tot l'equip. Avui hem vist alguns repliegues que és important quan tot el món repliega i volem a recuperar el balón per voler atacar.
2: Doncs fins aquí les paraules d'Irene Paredes, especialment satisfeta avui amb el rendiment de l'equip.
0: Mira, i d'una defensa anirem...

0: Ma una altra, Martina, als micròfons de la Mar Vila.
1: Estem fent bastant bé, així que molt contenta.
2: Com t'estàs sentint tu en aquest inici de temporada, amb protagonisme, podent tornar a l'equip de la teva vida, no?
1: Sí, no, estic molt feliç, molt agraïda també al Pere, totes les oportunitats que m'està donant, disfrutant molt del dia a dia, dels partits, i realment estic molt feliç.
2: Com t'estàs compenetrant amb aquesta parella, amb la Irene?
1: Bé, molt bé, ella és, per mi és un exemple a seguir, tant dins com fora del camp, és un orgull poder jugar amb ella, és un orgull poder entrenar amb ella igual que entrenar amb totes les altres, i ella fa les coses molt fàcils i fa que jugar sigui molt més fàcil.
2: Un cop guanyat aquest partit de Champions, diumenge ja és inevitable pensar en el clàssic al Camp Nou, serà el teu primer. Quines expectatives tens?
1: No, jo estic amb unes ganes ara mateix immenses. El primer era el partit d'avui, agafar els 3 punts, i ho hem fet, així que ara ja amb el clàssic, jo, per mi és un partit molt especial. Mai he estat al Camp Nou, mai he jugat al Camp Nou, i en un clàssic, doncs, tinc moltes ganes i la veritat és que tinc moltes ganes.
2: Ja, molt bé, Martina, gràcies.
0: Primer clàssic per moltes jugadores, també per Martina Fernández, aquesta jugadora que el Barça ha recuperat de l'Everton aquesta temporada i que ha d'ajudar en defensa, és una de les centrals que ha d'ajudar durant la temporada, perquè no hi ha gaires possibilitats en aquesta zona, i tot i ser jove, doncs, de moment està jugant molts minuts. 30.000 entrades, deies, Sal Murri?
3: Sí. Pel Benudes. En el moment en què apareix Martín a la zona mixta, enhorabona pel partit i la victòria.
4: Bé, moltes gràcies.
3: Com t'has sentit? Com us heu sentit? Perquè des de fora s'us ha vist que tot i l'inici pugui haver estat un punt complicat, ha estat un Barça molt sòlid.
4: No, sí, crec que hem fet un partit magnífic, tant amb pilota com sense pilota. Ens hem trobat molt per dins, tant la primera part com la segona part el futbol ha sigut molt bonic, hem estat molt efectives i ha estat un partit molt bo, i crec que els 6 gols defineixen la feina ben feta.
3: I tu personalment, com t'has trobat? Estàs còmode, perquè tot sovint explores zones del terreny de joc que no són habituals per un central, i després hi ha molt camp per córrer. No sé com t'estàs trobant i si t'estàs sent còmode.
4: No, sí, molt còmode. Les jugadores també t'ajuden a que sigui molt més fàcil, i al final doncs, és anar veient els espais on no et van deixant les jugadores i intentar fer-ho el millor possible. I no és el que dic, tenir a la Irene, a la Patri, a la Serra al teu costat ho fa molt més fàcil i que tot vagi molt més rodat.
3: I en aquest sentit, a tu què et demana Pere Romeu?
4: Bueno, això, que interpreti bé els espais que tinc, que jugui fàcil, que jugui a el que veig, que vegi tot el camp i que sigui contundent a la línia ofensiva.
3: Doncs les paraules de Martina, una de les protagonistes, sens dubte, en el dia d'avui.
0: L'hem sentida i ben sentida. Queden 4 minuts per arribar a les 9 del vespre. Deia Sal Murri que ens explicaves que 30.000 entrades venudes pel clàssic, és una informació que donaves ara.
3: Sí, exactament, sí, 30.000 entrades de moment, i des del club hi ha confiança en que s'aconsegueixi un ple aquest diumenge.
0: Gràcies, Salmo, bona feina. Va, que anem acabant. Fàbregas, quina és la teva puntuació respecte a Dol?
5: Li posem un 9 perquè és una àrbitra molt divertida, que deixa jugar molt, i m'hagués agradat veure en un partit potser de més nivell i més igualat, i crec que el fet de ser anglesa ens l'ajuda a donar aquest puntet de continuïtat al joc i afavoreix l'espectacle. Per tant, un 9, i espero veure-la pròximament.
0: Doncs t'ha agradat l'arbitratge d'avui? És veritat que era poc complicat, sí. D'aquells partits fàcils, i més quan el marcador acaba sent aquest 0-6, que és la victòria del Barça al camp de la Roma. Ja pensant en el clàssic, un comentari ràpid, Marta, de cara a aquest diumenge, deies que t'imagines un partit igualat, les sensacions han millorat, però clar, aquest Barça de moment no té el nivell del Barça que va acabar la temporada passada, això és evident.
6: Sí, potser el moment de la temporada en què arriba aquest partit beneficia una miqueta més, com bé dius, al Real Madrid, però jo segueixo veient un Barça bastant superior a l'equip, al conjunt blanc. S'han perdut peces importants, però ens estan demostrant les joves que també estan sabent estar al nivell i sabent competir partits importants. És un clàssic, és un estadi com el Camp Nou que imposa molt, però jo confio que això al Barça encara li ve molt a favor i que veurem un gran partit. Crec que serà igualat, però ojalà m'equivoqui.
0: Doncs faig un últim pas per Fontejau, per veure com deixem el partit de l'Uni Girona, Xevi.
7: Perdent l'equip gironí de 3 punts, 33 de 36 a 1-23 pel descans.
0: Gràcies, Xevi.
7: Adeu.
0: Vinga, va, que marxem.
8: You're running too fast before you learn how to walk, and now you're on crutches.

Tanquem aquí, segon partit, segona victòria. Les opcions per ser a Varsovia a finals de maig intactes. Millora de sensació d'un Barça que ha de créixer a poc, però que continua amb pas ferm a Europa i ara amb l'horitzó de la Lliga F. Aquest clàssic de diumenge. Gràcies al Ramon Salmurri des de Roma, la Sònia Leart, la Marta Corredera i el Joan Fàbregas a l'anàlisi arbitral, la Jordina Tarré a les xarxes i la Núria de la Fuente a la producció. Impecable, com sempre, la Núria, el Salva Pou, a càrrec del muntatge sonor, i el control central, avui Xavi Vall i Manel Gil. Com dèiem, ens retrobem diumenge amb aquest Barça-Madrid des del Camp Nou. Tenim pronòstic de l'Olear, 3-1, per tant, no haureu de patir, tot i que vingui la Susi Sala a fer d'analista, no patiu. El partit començarà a les 5, nosaltres ja hi serem des d'una hora abans, i amb totes les reaccions també a la TDG. Seguiu-nos, que ens ho passarem, com sempre, molt bé. Ens retrobem, com dèiem, diumenge. Fins aviat.

0: Si ahir Salvador Illa va voler sorprendre mesures sobre l'habitatge, per a la sessió d'aquesta tarda del debat de política general s'ha reservat un altre anunci, la creació de 20.000 places en residències fins al 2030.
1: De 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
0: De seguida busquem la reacció del sector de les residències. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Des del Parlament, Illa també ha dit que vol impulsar una reforma del Codi Penal que enviï a la presó qui tingui armes de foc. Malgrat aquests anuncis, l'oposició ha fet un balanç molt magre de la feina del president al capdavant de la Generalitat. Junts en demana la reprovació.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
1: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
0: A la crònica política resumirem el més destacat d'una jornada molt llarga al Parlament. Avui s'ha publicat el primer dels decrets sobre l'habitatge i van transcendint detalls del segon. Els explicarem perquè són clau per entendre fins a quin punt són trencadors i també per saber si Junts, Esquerra i el PNB hi acabaran votant a favor en la votació de divendres al Congrés.
4: I estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
6: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
7: Sé que desde Barcelona se dice eso.
8: Hoy a la mañana.
7: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
0: Doncs, mentrestant, la pressió al carrer no amaina. Al contrari, a Plaça Catalunya, a aquesta hora hi ha assemblea per decidir fins quan s'allarga una protesta que creix respecte ahir. Vicent Mifsud.
9: Sí, a aquesta hora hi ha unes 300 persones preparades per participar en l'assemblea enmig del Rogle que han format les 60 tendes de campanya que tenen intenció de passar aquí la nit. De moment, tenen intenció de mantenir l'acampada fins que es debati el decret, però no descarten allargar-la per continuar pressionant.
0: Això a Barcelona i a Tarragona. També mobilització aquest vespre per denunciar que l'accés a l'habitatge es complica, per exemple, per als lloguers de temporada turístics i altres factors que fan que cada vegada s'encareixin més els preus. Escoltarem també la veu dels representants de les petites i mitjanes empreses que afegeixen el seu punt de vista a aquesta crisi. La Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina, mentre que els promotors i constructors adverteixen que si els decrets s'aproven, els propietaris optaran per vendre en comptes de llogar.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: I una de les històries del dia és la de la baralla que hi ha hagut entre un pilot i el copilot en ple vol. El copilot l'hauria apunyalat. La parella havia sortit de Dubai en direcció a Tel Aviv. Un dels passatgers ha aconseguit reduir el presumpte atacant.
11: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
0: La intervenció dels passatgers ha estat clau també per fer aterrar l'aparell. Israel ho investiga com a atac terrorista perquè la intenció, diu, era segrestar l'aeronau i estavellar-la. I atenció també perquè Rússia ha amenaçat l'OTAN amb utilitzar armes nuclears si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. A l'apartat cultural serem al Teatre Nacional de Catalunya per veure l'obra El Cadell, una tragèdia rural contemporània i catalana que es podrà veure fins l'1 de novembre a la Sala Petita. Ara l'està veient la Marta Vives. I al bloc d'esports, Sergi Andreu, haurem de parlar d'una altra golejada del Barça a la Lliga de Campions.
12: No tenen rival perquè avui s'han imposat 0-6 les blaugranes al camp de la Roma, segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Han marcat dos gols Graham, dos gols Pina, un altre Deva Payor i un altre d'Oladipo en propia porteria. Hi ha molts escenaris de joc d'esport en directe a aquesta hora. Per exemple, en bàsquet, el Manresa, últim minut, i juga a la pista del PAOK, és partit de l'Eurocup, perdrà perquè ja perd en l'últim minut de 13, 85-72. Veurem què fa l'Espart Girona, que juga a Fontejau, partit eliminatori, partit únic, contra l'equip turc de l'Emlak Konut. De moment, al descans, perden de 3 les gironines, 36-39. I dir-vos que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea de waterpolo després de guanyar fa uns minuts a la piscina de Sant Sebastià per 10-8 al Marcel.
0: I molt, molt atents avui a la previsió del temps perquè demà tornem a tenir alertes per pluja molt intensa, Gemma Puig.
13: Ara mateix encara tenim alguns ruixats que aniran a la baixa, però sí, demà tornarem a tenir una jornada complicada, sobretot a partir del migdia i a la tarda, amb ruixats que poden ser intensos, amb pluges que poden ser torrencials, de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Començarien a matí des de la façana litoral, des de la selva, podríem dir, fins al Camp de Tarragona. Després de la tarda, també aquestes pluges intenses afectarien sectors del Prepirineu, Catalunya Central, i sobretot amb els ulls posats a les pluges que podran ser, a part de torrencials, més continuades i acumular registres més significatius cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, demà un altre dia amb molta precaució i molta prudència.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 8 minuts. Ahir el president de la Generalitat va obrir foc al Parlament en aquest debat de política general amb aquell anunci, per exemple, de que les persones que tenen més de 40 anys poguessin comprar pisos a mitges amb l'administració. Doncs bé, per avui s'havia reservat un altre anunci. La creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc d'aquest debat de política general que, com deia, va començar ahir i que inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: D'entrada, d'on sortiran aquestes noves places?
1: Doncs mira, la previsió és que del total de places noves se'n destinin 15.500 a gent gran i la resta, unes 4.500 places a persones amb discapacitat. La majoria de noves places provindran, però, del sector privat. Un terç de les places privades existents s'han de convertir en places concertades. Serà més de 6.000 les capacitats que guanyarà l'administració fent aquest canvi. La resta sortiran de concertar noves places també mitjançant fons europeus, subvencions, finançament de l'Institut Català de Finances o bé projectes municipals. Salvador Illa, president de la Generalitat, assegura que va començar la legislatura amb l'objectiu de crear 6.000 noves places i que de moment ja n'ha fet 4.000.
2: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
1: L'executiu s'havia compromès a crear aquestes 6.000 places, com dèiem. Ara amplia aquestes places per d'aquí a 4 anys amb més de 20.000. Des de la patronal de residències, des de l'ACRA, la portaveu Cinta Pascual assegura, però, en declaracions a Catalunya Ràdio, que aquesta xifra no és ni molt menys suficient.
3: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
0: Gràcies, Oriol. Doncs podem recollir ara les impressions de Montse Falguera, que és la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, i també coordinadora d'envelliment a la taula del tercer sector. Montserrat Falguera, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: D'entrada, com veuen aquest anunci? 20.000 places noves són suficients?
4: Bueno, partim d'una situació molt precària, perquè aquí a Catalunya és el territori de l'Estat que té més persones en llista d'espera, i malauradament també el territori on hi ha més persones que moren estan en aquesta llista d'espera esperant ser ateses en la seva dependència. Per tant, tenint en compte aquesta precarietat de la que partim, pensem que la mesura que està prenent el govern, doncs és no li queda més remei, vull dir, és la mesura que ha de prendre. O sigui, necessitem més places, necessitem poder atendre les persones amb més immediatesa. El que a nosaltres ens sembla és que s'ha de fer ràpidament. Entenem, no?, que ens està marcant el termini fins a l'any 30, però pensem que s'ha de fer de forma el més immediata possible.
0: Clar, ara sentíem des de la patronal, des de l'ACRA, que deien que xifraven en 38.000, com a mínim, les places que fan falta. Ara mateix es calcula que hi ha una llista d'espera, com a mínim diu el govern, que és d'unes 18.000 persones que estan esperant plaça. L'anunci és de 20.000. No sé, a més, si aquesta llista de 18.000 persones és estable o si va creixent, perquè la població es va envellint.
4: És evident que la llista d'espera va creixent, i a més, depèn de la font, tenim unes xifres i d'altres, eh? Vull dir que això també ho hauríem d'aclarir. I una altra cosa que hem d'aclarir de forma clara o de manera el més ràpida possible és d'on sortiran aquestes 15.000 places que ens anuncia el govern de la Generalitat, que nosaltres suposem que és la reconversió de places que hi ha actualment. És que explicat d'aquesta manera pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Per tant, com bé heu dit a l'encapçalament, vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics. El que passa és que potser per una altra via, per prestacions vinculades. Per tant, hem de veure exactament què vol dir això de les 15.000 places i quantes el govern de la Generalitat està disposada o estan compromesos a crear-ne de noves, que aquestes noves doncs, també ens ajudaran moltíssim més a pal·liar aquesta llista d'espera.
0: Per acabar, no sé si en la mesura que augmentaran aquestes noves places en milers, en qualsevol cas, si hi ha també suficient personal per atendre, és a dir, si caldrà fer un esforç de contractació.
4: Clar. Sí, aquí tenim un problema important. Per tant, hem de treballar en moltes línies alhora. De fet, jo penso que les polítiques que s'estan duent a terme en aquest moment per part del govern de la Generalitat estan encaminades a això. El que hem de demanar és que siguin rigoroses, que s'hi destinin realment els recursos que es necessiten i l'atenció, o sigui, l'atenció als treballadors del sector és sumament important perquè en aquest moment un gran problema que té el sector és trobar professionals qualificats per tirar endavant l'atenció a les persones. Per altra banda, nosaltres pensem des de l'àmbit del tercer sector que la Generalitat hauria de prioritzar d'una forma clara la concertació d'aquestes places noves amb el màxim possible amb les entitats del tercer sector, o sigui que d'alguna manera la prevalència fos del non-profit, del no lucre, i que deixéssim una mica de banda la lògica del mercat que de vegades no lliga i no està en sintonia amb les recomanacions que ens arriben d'Europa de que en l'atenció de les persones no es prioritzi el mercantilisme. Per tant, jo penso que si tenim en compte aquestes qüestions, el que és més important és que això acabi arribant als ciutadans, a les persones que estan en llista d'espera, a les persones que realment necessiten ser ateses, que, com bé apuntaves, cada vegada aniran incrementant.
0: Clar, perquè en aquestes llistes d'espera, que ja diem ara són 18.000 persones, hi pot haver gent, avis, àvies, que no es puguin permetre pagar una residència?
4: Home, per suposat. Nosaltres tenim un parc de places en el país que algunes no poden ser assumides per una família, diguem, amb les pensions que hi ha avui en dia, no poden ser assumides perquè el cost és inassumible. Per tant, realment necessiten una plaça pública. Vosaltres sabeu que el sistema de serveis socials està subjecte a copagament i que aquest copagament es determina pels recursos que té cada persona. Si aquests recursos són baixos, evidentment necessiten l'ajuda de l'administració. D'aquí que hi hagi aquesta llista d'espera tan gran que hi ha en el país, sí? Perquè hi ha persones que realment, si no accedeixen a una plaça pública, no poden ser atesos en la seva dependència. Per això estem reclamant que hi hagi més places públiques. Doncs és evident que hi ha persones que no poden pagar una plaça privada.
0: Doncs aquest és, sens dubte, també un repte important i urgent, com ho és també el de l'habitatge. Li agraïm moltíssim a Montserrat Falguera que ens hagi acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Passen dos minuts d'un quart de deu. Aquest anunci sobre residències ha sortit de la segona jornada del debat de política general al Parlament, una sessió en què han plogut les crítiques cap a Salvador Illa, tant des de l'oposició com des dels seus socis d'investidura. Mentre que Junts ha suspès de dalt a baix el govern, Esquerra i Comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple, un ple que ha seguit l'Àlex Giralt. Robert, bona nit.
5: Hola, Manel, bona nit.
0: A veure, els de Carles Puigdemont plantegen per demà una reprovació del president Illa. Difícil que prosperi.
5: Difícil que prosperi. En principi no ho farà perquè els aliats parlamentaris del govern ho han d'impedir. És una iniciativa molt poc habitual, però que per Mònica Sales, que és la líder dels juntaires a la cambra, té més sentit que mai perquè Illa assegura ha enfonsat Catalunya. A ulls del cap de l'executiu, es tracta d'una visió apocalíptica i esbiaixada de la realitat del país.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
2: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: Sales ha apel·lat sense èxit a Esquerra i Comuns perquè rectifiquin i s'assumin a la desaprovació d'Illa.
0: I els socis d'Illa, per tant, que salvaran del que seria una derrota moral contundent si prosperés aquesta reprovació, però malgrat això no s'han estalviat tampoc els retrets contra el president que li han recriminat.
5: Mira, des d'Esquerra, Josep Maria Jové li ha exigit que trepitgi l'accelerador per desencallar les carpetes que hi ha pendents. Illa li ha replicat que hi segueix tan implicat com el primer dia.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
2: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
5: Entre aquests pactes hi ha el finançament singular i el traspàs de Rodalies. També mesures en habitatge, que és el que centra precisament les crítiques de Jéssica Albiach dels Comuns.
8: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no me'n tremolaran.
0: Doncs aquest era l'intercanvi entre el president i Jéssica Albiach dels Comuns. Quines altres veus s'han fet escoltar avui al Parlament?
5: Mira, per exemple, el popular Alejandro Fernández, que ha insistit a rebaixar la fiscalitat als catalans. Illa no li ha recollit el guant i l'ha convidat a defensar el nou model de finançament.
9: Frente a su política fiscal confiscatoria, supresión del impuesto de sucesiones, de patrimonio y deflactación del IRPF.
2: Vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
5: I mentre Ignacio Garriga de Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal...
10: ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarlos?
5: La copaire Laura Vega també ha apuntat contra ella per la crisi habitacional.
11: Si diu que s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, intervenim al mercat de l'habitatge. Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
5: El president li ha estès la mà per arribar a acords realistes i dins del marc legal en matèria d'habitatge. Aliança Catalana, per la seva banda, ha insistit a vincular immigració amb delinqüència i ha corresponsabilitzat el govern i el Parlament de Catalunya pel crim de Manresa d'ara fa un mes.
12: De debò pensaven que podien importar i regularitzar immigrants procedents d'incultura sense que empatíssim a curt termini la violència i la barbària?
5: Ella ha qualificat Sílvia Orriols de demagoga i autoritària.
0: Doncs una altra de les propostes que surt d'aquest debat de política general al Parlament és l'enduriment de les penes per la tinença o exhibició d'armes de foc. El govern vol que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó, però per això cal reformar el Codi Penal.
1: Sí, la proposta l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquest debat. Actualment, alguns d'aquests delictes, tant la tinença com l'exhibició d'armes de foc, estan castigats amb penes que van d'un a tres anys de presó. I això fa que en moltes ocasions els delinqüents no passin per cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
2: Saben vostès que la normativa vigent el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal com a proposta del Parlament de Catalunya. La defensaran 3 diputats de la cambra. La previsió és que aquesta proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre.
0: Doncs una proposta que neix d'aquest debat de política general que reprendrà demà a la tarda amb el debat final, i aquesta tarda cada grup ja ha presentat també les seves conclusions per sotmetre-les demà a votació al Parlament. Fem una pinzellada de les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
13: Doncs a més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar, i en matèria d'habitatge els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan demà és 1 d'octubre, i els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern, i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
14: Catalunya nit.
0: Sis minuts i arribarem a 9:45 al Congrés. Els decrets d'habitatge continuen monopolitzant el debat en la sessió de control a dins de l'hemicicle, com també a fora, als passadissos. El govern espanyol encara no té lligats tots els suports per a l'aprovació d'aquest gran paquet sobre l'habitatge, que, recordem-ho, s'ha de votar divendres al Congrés. Alguns partits mantenen la incògnita del seu vot, és el cas, per exemple, de Junts, mentre que d'altres ja diuen clarament que hi votaran en contra, com és el cas del Partit Popular. Anem en directe cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
15: Hola, bona nit. El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras, que avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
16: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
15: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
17: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
15: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. Es queixen, això sí, de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos, i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que Esquerra hi votarà a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián era més prudent.
18: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
19: Sé que desde Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
15: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
20: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
15: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets sense entrar a valorar les mesures. Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Doncs veurem què és el que passa divendres al Congrés, en una crònica que ja no ens farà l'Àngels Lafuente, perquè tinc entès, Àngels, que aquest és el teu últim directe a Catalunya Ràdio.
15: Doncs sí, és l'última crònica en directe i us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
0: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
15: Sí, ja hi era, en un altre hemicicle, perquè era antic i diferent, però ja hi era.
0: Doncs, de part de tots els companys que fem al Catalunya Nit, de tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio i de molts oients també, una abraçada ben forta, Àngels, i molta sort en el futur.
15: Molts petons, Prendes.
0: Ai, Prendes, sempre ens ho diu això de Prendes, l'Àngels. Bona nit.
15: Adéu, bona nit.
0: 2 minuts i mig i arribarem a 10:15. Avui el BOE ja ha publicat un dels decrets, el que té més números de ser validat al Congrés, i demà publicarà el que recull la pròrroga obligatòria dels lloguers, que no sembla que tingui cap possibilitat de prosperar. En tot cas, el que sí que ja anem sabent és el contingut, si no hi ha modificacions d'última hora. Rafael de Ribot.
3: Doncs sí, repassem-lo. Aquest segon decret incorpora un nou règim de renovació automàtica del contracte d'arrendament. Es modifica la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i s'estableix que, en el cas de no prorrogar el contracte, el propietari haurà d'indemnitzar el llogater amb almenys 12 mensualitats de la renta. S'evitaria el pagament si el propietari necessita l'habitatge per a ell o per a un familiar de fins a segon grau. També si l'inquilí no ocupa efectivament la vivenda durant 6 mesos o si disposa d'una altra residència al mateix municipi.
0: El que sí que ja coneixem és el decret que s'ha publicat avui, que evita finalment parlar de fons voltor en el punt sobre aquesta compra especulativa.
3: I es refereix a les operacions que faci, i llegim literalment, tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos. Només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que s'adiquin al lloguer assequible. El govern autonòmic de torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional, i l'Estat compensarà després les comunitats.
0: I finalment també s'inclouen incentius per mirar de reactivar el mercat.
3: Sí, el govern espanyol proposa bonificar el 100% l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També s'impulsa un nou programa de crèdits que preveu préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidat de la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
0: Gràcies, Rafael. La crisi de l'habitatge que està afectant de ple l'economia i també la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. És a dir, amb el sou, si s'han de pagar un pis a la vora, és un càlcul gairebé impossible. A aquesta hora s'estan celebrant els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que està presidint el president Illa. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i la Sara Riera. Sara, bona nit.
21: Hola, bona nit. Doncs sí, els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Cañete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més el mercat de lloguer.
22: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge, que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
21: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també assisteix a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
0: Gràcies, Sara. Bona nit.
21: Bona nit.
0: Doncs l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis també ha volgut dir la seva sobre els decrets del govern espanyol i alerta que ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa. Al marge del sector privat, les últimes iniciatives de l'executiu. Xavier Vilajoana és el president de l'associació.
4: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: És un trencaclosques molt complicat, tot plegat, però el que és evident és que els ciutadans espanyols reclamen solucions. El 90% creuen que no tots els ciutadans tenen garantit el dret a un habitatge digne, el 90%. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que també situa la vivenda com el dret social més feble, molt per sota de la sanitat o l'educació. Són dades d'una enquesta que es va fer del 10 al 17 de setembre, abans del polèmic desnonament de la Mari Carmen i dels decrets del govern espanyol per mirar de solucionar la crisi de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen és el que segurament va acabar de fer vessar el got. Hi han hagut acampades i mobilitzacions a diversos llocs, i una de les que està creixent ara mateix sembla que és la de Plaça Catalunya. Allà hi tenim el nostre company, el Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hi havia per aquesta hora convocada una assemblea per decidir els següents passos d'aquesta mobilització. No sé si ja s'ha pres alguna decisió o com està anant.
6: Sí, l'assemblea ha començat fa uns minuts i de moment estan tractant-se mesures contra la falta d'habitatge i l'especulació. No han pres encara cap decisió sobre quan ha de durar aquesta assemblea. Al llarg de la tarda s'han afegit més tendes que ja arriben a la setantena. Mentre preparaven la logística per a la nit, els concentrats han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
7: Los suicidios son asesinatos. Los suicidios son asesinatos.
6: A l'espera que la decisió que prenguen sobre la continuïtat, els presents, com Helena, que ha estat molts anys al sindicat d'habitatge del Raval i acudeix aquí en títol personal, segons ens ha explicat, ens han dit que el decret que s'ha de debatre, els decrets, pot ser un avanç, però que deixa molta gent fora, com els que tenen judicis o processos de desnonament ja en marxa des de fa anys, i també a tota la gent sense sostre o en infrahabitatges.
23: Ja sabem que el decret serà totalment insuficient, que estem molt contents de que s'aprovi, evidentment, que això ajudarà a moltes famílies, però que n'hi ha un sector molt important de la població que, bàsicament, quedarà completament fora d'això.
6: De moment aquí unes 300 persones aproximadament continuen debatent, com sentiu de fons, sobre diverses mesures i encara no han pres una decisió sobre quan ha de durar l'acampada.
0: Gràcies, Vicent, bona nit.
6: Bona nit.
0: I a Tarragona han estat unes 200 persones les convocades pel sindicat d'habitatge, tant de Tarragona com de Reus, que s'han concentrat aquesta tarda a les portes de la subdelegació del govern espanyol. La gran majoria eren joves. Ho ha seguit el Ricard Boigas.
24: Dues grans pancartes on es podia llegir rendistes culpables i prou desnonaments han presidit sota la pluja l'acte reivindicatiu. El portaveu del sindicat d'habitatge de Tarragona, Joan Nadal, no ha deixat d'atendre les persones que s'apropaven per demanar suport. Diu que el perfil dels afectats ha canviat molt.
25: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
24: Hem vist joves com el Joan i de més grans com la Ramona. Té 74 anys. Al gener la faran fora de la casa on viu a Salomó, el Tarragonès, i no té res.
26: L'assistenta social em diu que una cosa és el que posa en el paper, el que jo tinc dret, i una altra cosa és la realitat. I la realitat és que no em donaran res. Estan jugant amb la meva salut. O sigui, això no es pot consentir. A més, vas a habitatge i jo m'he sentit que em tracten com si fos una delinqüent.
24: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tarracó i emplaçant tots els assistents a participar a la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Ricard. Sentíem en la concentració de Barcelona referències als suïcidis. Doncs bé, el sindicat d'habitatge de l'Hospitalet de Llobregat denuncia un altre suïcidi homicidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovaven el contracte del local on treballava. No estem parlant de l'habitatge, sinó del local de la feina. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí i Blasi. Maria Costa.
2: Ell vivia en un altre habitatge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest migdia una mica alertà la policia que des d'ahir hi havia la persiana del local mitja baixada i que això li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
0: Gràcies, Maria, i més pressió per als que van justos, perquè l'Euríbor ha tancat el setembre al 3,24%, que és el nivell més alt en dos anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador, Rafael.
3: Doncs sí, i el fundador director general de Trioteca, Ricard Garriga, vaticina que l'Euríbor acabarà l'any fregant el 4%.
5: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
3: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen, justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
0: Doncs és, sens dubte, el de l'habitatge el gran tema d'aquests dies. Ja fa molts dies que n'estem parlant. Ara hi volem posar la mirada de la nostra col·laboradora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la Judit Colell.
8: Avui parlar d'habitatge és parlar d'una realitat que afecta cada vegada més persones. Persones que treballen i que, tot i així, no poden pagar un lloc digne on viure. A Catalunya els preus de l'habitatge continuen augmentant. Només en el segon trimestre del 2026 el preu de l'habitatge va créixer un 10,1% interanual. I mentre els preus pugen, moltes famílies, joves i treballadors es veuen obligats a compartir pis, a marxar dels seus barris o les seves ciutats o a destinar una part desproporcionadíssima dels seus ingressos al lloguer. Per això, les mobilitzacions que estem veient aquests dies posen sobre la taula una pregunta molt senzilla. De què serveix tenir una economia que creix si una part de la població no pot permetre's viure-hi? A Barcelona, les protestes han denunciat especialment la turistificació, la gentrificació i els desnonaments. Entre les reivindicacions dels moviments de llogateres hi ha contractes més estables, renovacions automàtiques, mesures contra els desnonaments i una contenció dels preus de lloguer. Unes exigències totalment raonables. I són demandes que parteixen d'una idea. L'habitatge ha de ser, abans que res, un dret i no només un actiu d'inversió. I aquí hi ha el debat de fons. No es tracta simplement de construir més pisos o d'oferir ajudes puntuals. Es tracta de decidir quin model d'habitatge volem. Un model on les persones puguin arrelar els seus barris o un mercat on cada vegada sigui més difícil quedar-s'hi. Les institucions estan aprovant i proposant mesures, però els moviments socials consideren que no són suficients davant la magnitud del problema. La mobilització, per tant, posa una exigència sobre la taula, que l'accés a l'habitatge deixi de ser una promesa i es converteixi en una prioritat efectiva de les polítiques públiques. Perquè tenir una casa no hauria de dependre de tenir sort, de tenir uns pares que et puguin ajudar o dels quals puguis heretar, o de poder assumir un lloguer impossible. Quan pagar un sostre impedeix viure, el problema no és individual, és social i mereix una resposta a l'altura.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada explicarem el cas d'aquest avió que ha hagut de fer un aterratge d'emergència perquè el pilot, segons sembla, no, el copilot ha atacat el pilot amb un ganivet. Ara ho expliquem bé.
14: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Com et dius?
12: Josep.
11: On vius?
12: Blanes.
11: 2+2?
12: 4.
11: Capital de França?
12: París.
11: Qui sóc?
12: En Peyu, no?
11: Amb qui tens el mòbil?
12: El mòbil...
11: La fibra?
12: La fibra?
11: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
12: Això.
11: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
27: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
1: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
9: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
10: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
12: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
10: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
13: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
10: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
16: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
10: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
17: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
10: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
27: Catalunya Nit.
0: I obrim la crònica internacional a Jerusalem perquè avui al matí ens sorprenia la història rocambolesca, podem dir, del que ha passat en un vol que anava de Dubai a Tel Aviv, així que incorporem ja el Jordi Brascó, el nostre corresponsal. Bona nit, Jordi.
18: Què tal? Bona nit.
0: Explica'ns d'entrada què és el que ha passat exactament.
18: Bé, sabem que un avió de la companyia Fly Dubai, que feia el trajecte entre Dubai i Tel Aviv, ha enviat un senyal d'emergència i de sobte ha fet mitja volta en la seva ruta i en 30 segons l'aeronau ha perdut 4.000 metres d'alçada, finalment ha pogut estabilitzar el rumb i ha acabat aterrant a l'aeroport més pròxim, el de Tabuk, a l'Aràbia Saudita. Més tard, quan ja hi havia diverses teories sobre què havia passat, Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, ha confirmat que tot plegat ha estat un intent de segrest per part del copilot de l'avió que hauria apunyalat el capità amb la intenció de fer-se amb el control de la nau i estavellar-la, matant, per tant, els prop de 180 passatgers, la enorme majoria dels quals israelians. Precisament un grup d'aquests passatgers haurien estat els qui haurien reduït el copilot i haurien redreçat el rumb i, posteriorment, aterrat l'avió, segons ha explicat un dels supervivents, el Yaniv, que encara tacat de sang ha estat rebut a l'aeroport de Ben Gurion pel mateix Netanyahu.
28: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
18: El Yaniv també ha explicat que ha pogut estabilitzar l'avió gràcies a haver vist un programa de televisió sobre el tema. I segons el mateix Yaniv, també ha jugat un paper clau l'altre pilot, el capità, l'apunyalat, que hauria aconseguit obrir la porta de la cabina per tal que els passatgers hi poguessin accedir.
0: Per tant, diria que miraculosament han pogut aterrar. Com estan els passatgers?
18: Doncs mira, ara ja són tots a casa. Han aterrat aquesta tarda a l'aeroport de Ben Gurion, als afores de Tel Aviv, després de pujar a un altre avió de Fly Dubai, que això sí, ha estat patit un repàs exhaustiu, direm-ne, per part del Mossad, que s'ha fixat sobretot en la tripulació d'aquest avió d'emergència. A l'arribada, els comentaris que més es repetien eren de lleugeriment, però també de pànic pel record del que havia passat.
29: La gent corria
4: prop de la cabina i hem entès que un dels pilots havia aturat l'altre. Aleshores, el passatger i el membre de la tripulació han agafat el control de l'aparell. Hem tingut sort que hi hagués un altre pilot capaç de fer-se càrrec de l'avió.
6: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Entre aquests passatgers hi havia un dentista que és qui hauria atès el capità apunyalat. Tant aquest capità com el copilot han anat directes a l'hospital després d'aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: Ostres, doncs, d'entrada, aquí els passatgers són realment herois perquè tothom sabia fer una cosa o altra. No sé què hi diu de tot plegat el govern israelià i si se sap alguna cosa de les intencions del copilot.
18: Bé, qui s'ha pronunciat amb més força sobre l'assumpte és el ministre de Defensa, Israel Katz, que ha definit l'incident com un atac terrorista i ha afegit l'adjectiu jihadista, si bé és cert que de moment es desconeix quins són els motius que tenia el copilot que està sent interrogat per les autoritats saudites. Netanyahu ha trucat al seu homòleg dels Emirats Àrabs, d'on ha sortit l'avió, recordem, i de moment des del govern israelià informen que una de les primeres mesures que pensen aplicar és la d'incrementar els controls a tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina història. És sorprenent d'escoltar-la. No em vull ni imaginar el que deu ser, deu haver estat anar dintre d'aquest avió i ara ja veurem si acabem sabent mai la veritat exactament del que ha passat, però ens ho has explicat molt bé. Gràcies, Jordi. Bona nit.
18: Adéu, una abraçada.
0: I Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, que està completament encerclat per països de l'OTAN. Brussel·les.

0: Avui també és notícia. Marc Güell.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional, Clàudia Serra.
2: Sí, Defensa obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars els van preguntar pel seu comportament, van justificar-se dient que tenen ordre perquè no se sentin còmodes. Avui es compleixen justament 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta.
1: I de Ceuta, precisament, se n'ha parlat avui també a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb el president espanyol i ha demanat a Europa solucions per evitar una altra entrada.
3: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
1: Més coses, l'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT de la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor demà. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per a vianants, Maria.
2: L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per poder aplicar aquesta norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus, 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten que no han disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona també ha assegurat que ho aplicaran, això sí, de manera progressiva.
1: Els sindicats d'ensenyament USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat avui a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies. Tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern des de Lleida, Júlia Albacar.
4: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions promouen noves votacions als claustres de professors o busquen altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, de l'USTEC a Lleida.
5: Que s'estan rebent pressions per part d'equips directius, en alguns casos també per part de la inspecció i també, per què no dir-ho, per part dels mitjans, en el sentit que reconsiderem aquesta decisió.
4: Per això reclamen que respectin els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya, hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Una situació que ha provocat una caiguda del 80% de les reserves d'aquestes activitats i pot comportar el tancament d'algunes empreses del sector.
1: La Policia Nacional ha intervingut a la Jonquera gairebé 1 miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats en més de 200.000 euros. S'ha detingut un home per un presumpte delicte de contraband. Girona, Maria Rovira.
6: Un control rutinari d'estrangeria va permetre als agents localitzar gairebé 1 miler de puros a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda per la Policia Nacional hi havia cigars de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre d'altres. El passatger detingut els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. L'home ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband.
1: I un home de 93 anys ha reconegut avui haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Tornem a Lleida, Julià.
4: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
1: I també destaquem que Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. Aquí sentim, s'ha endut el guardó al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran aquests guardons en una gala a Palma. A més, se sabrà qui guanya

0: Els premis que atorga la votació popular Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions.
1: I anem entrant al Teatre Nacional de Catalunya, on Josep Maria Miró torna a ser-hi amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. En directe, Marta Vives, bona nit.
2: Bona nit. Mireu, cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes, El cos més bonic que s'haurà trobat mai, o La majordoma, ha estrenat aquest Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, al llegat i a la tradició. Miró ens parlava de tots els seus referents literaris. Escoltem-lo.
3: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa en què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
2: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, Laura Márquez, en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. També Marta Rida en tots els papers masculins i una Mercè Aranaga que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i dolor de la història. Precisament ella és qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
3: Hi ha alguna cosa que també m'agrada dir-ho, que és que hi ha alguna cosa que també aquesta obra és un homenatge a la figura de les tietes, una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure, i per tant hi ha un homenatge a aquestes dones.
2: Imprescindible l'escenografia, aquesta casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Mireu, Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
1: L'ambició musical impulsada per l'augment de l'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Ens ho explica el Marc Ruiz.
4: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
5: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats, és a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
4: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 a Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
6: We don't have to speak so much.
7: And gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. Like és com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
4: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada al compositor ballenc.
5: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser.
4: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.

0: Atenció, perquè aquesta cançó porta amagat un missatge important avui. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó que es diu Repeat, del David Guetta, i, pues això, repetirem. Avui hem tingut, i ara encara tenim algun ruixat que anirà marxant durant aquestes properes hores. Hem tingut ruixats, alguns fins i tot una mica significatius, de 15-20 litres, però sí que demà haurem d'estar altre cop molt i molt pendents d'aquesta inestabilitat. Al matí, els primers ruixats afectarien la façana litoral, des de la Selva, Costa Central, fins al Camp de Tarragona. Localment poden ser intensos ja, i després, sobretot, serà a partir del migdia i la tarda, quan tindrem aquests ruixats més significatius. Poden ser, altre cop, pluges torrencials, avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, Prepirineu, Catalunya Central i també, sobretot, des del Camp de Tarragona fins les Terres de l'Ebre. I aquí, en aquest sector de l'Ebre, és on serà una miqueta més continuada i més abundant. Per tant, demà, un altre dia, doncs en tenim molta, molta precaució. Sobretot serà a partir de la tarda i vespre, però haurem d'estar pendents d'aquestes pluges que tornaran a ser intenses.
0: Doncs és un bon avís per tenir en compte de cara demà. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Europa s'està tornant cada vegada un lloc menys acollidor des de la perspectiva de les migracions. En la següent hora, tres mostres. La primera, ben a prop. Fa 10 anys, quan hi va haver la crisi humanitària de Síria, amb persones que fugien d'una guerra brutal, es va obrir un centre de refugiats a Berga, gestionat per la Creu Roja. En 10 anys hi han passat 900 persones. No ha generat conflictes de cap mena, però ara els han anunciat que els tancaran. Avui, els treballadors i voluntaris de l'alberg que els acull han fet vaga per protestar contra aquesta decisió que sembla irreversible. Passarem per Berga i explicarem què hi ha darrere d'aquest tancament. Però també parlarem del cas de Suècia. El país que havia estat el mirall de l'estat del benestar ha viscut també l'auge de l'extrema dreta i ha aplicat polítiques migratòries molt dures. Tot i que les últimes eleccions les va guanyar el bloc progressista, no ha pogut formar govern. La nostra companya, la Cèlia Cernadas, ha tornat d'Estocolm i ens relatarà com ha anat evolucionant el país. I en aquest context que podem dir que arriba un llibre, sí, podríem dir a contracorrent, perquè es titula Contra les fronteres. N'entrevistarem l'autor, que és Gonzalo Fanjul. Com sempre, espiarem quina portada preparen avui el diari El País de cara demà. És el que ens trobarem als quioscs i reblarà el clau, posarà el punt final a tot el que estem explicant avui la periodista digital, col·laboradora del mitjà AJ+, AJ+, Elena Cerdà. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 30 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, amb 10 de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
3: Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Per tant, vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
4: Presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo. És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
2: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: La tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros.
6: ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarlo?
7: De debò es pensaven que tot això era gratuït? Que podien importar i regularitzar immigrants procedents d'incultures on la vida no val res, sense que empatíssim a curt termini la violència i la barbària?
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
12: Sé que desde Barcelona se dice eso.
13: ¿Quién ha dicho eso hoy a la mañana?
12: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
14: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
15: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar, també és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
16: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
17: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
18: Des de Santiago Rusiñol, jo dic que hi ha alguna cosa en què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.

0: Catalunya nit.
1: Deu i set minuts, Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: Nova exhibició del Barça a la Lliga de Campions,
2: eh? Sí, avui hi ha hagut Champions. El Barça ha golejat la Roma a Itàlia per 0-6 en aquesta segona jornada de la fase Lliga. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, fixa't, 11 gols en dos partits, líders de la classificació. I, tot i això, les jugadores es queixen que han tingut un mes de setembre complicat i que els últims partits no han ofert la imatge que voldrien. En aquest sentit, s'hi ha referit Graham Hansen, reconeixent que avui han tingut millors sensacions.
3: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
2: Diumenge arriba el clàssic de Lliga, eh? El Barça-Madrid a les 5 de la tarda al Camp Nou. No l'hem passat molt pendent.
1: Sí, arriben amb bones sensacions i amb golejades, o sigui que veurem què és el que passa, però no els pinta gens malament. Tenim dues cites amb el bàsquet. La primera ens porta a Girona.
2: Sí, perquè l'Espart Girona juga a aquesta hora un partit clau per continuar o per ser aquesta temporada a l'Eurolliga femenina. Allà hi tenim el Xavi Soler, que ens explicarà com va el partit, que ja se les acaballes, oi, Xavi?
4: Sí, falten 2 minuts 47, si no hi ha un miracle espectacular. L'Uni no jugarà a l'Eurolliga aquest any perquè està perdent. Ara ho fa de 10 punts, 65 a 75. És veritat que remuntat, perquè estava perdent de 20 fa res, però sembla que no hi haurà temps. 2 minuts i mig pel final. Espart Girona 65, Game Blat Conuc 75. Tot apunta que les gironines hauran de jugar a la segona competició europea aquesta temporada.
2: I també en bàsquet, per cert, el Quítenes Manresa ha perdut a la pista del PAOK 93 a 78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. I deixa'm acabar amb un apunt de waterpolo,
1: sí,
2: perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest vespre campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona per 10 a 8.
1: Doncs felicitats. Mala sort pels equips de bàsquet, però bé pel waterpolo. Gràcies, Sergi.
2: Adéu.
1: Són les 10 i 10 minuts. El Centre de Protecció Internacional de Berga, que tothom coneix com l'alberg de refugiats, té els dies comptats. La Creu Roja preveu tancar-lo a finals d'any. Desena de treballadors han fet vaga i s'han concentrat per protestar i demanar recol·locacions dignes. El centre és un dels primers d'aquest tipus a Catalunya. Fa 10 anys que funciona i disposa de mig centenar de places. L'Ajuntament lamenta el tancament i Creu Roja, que és qui el gestiona, atribueix la decisió a canvis polítics del govern espanyol amb retallades a tot Espanya. Anem cap a Berga. Nati Adell, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit. Doncs mira, hem parlat amb l'Albert Vilardell, que és treballador del centre i representant sindical de la CGT. Ens ha explicat en què consisteix la feina que es fa al centre.
6: El que fem aquí, pues, és l'acompanyament integral, la manutenció i una mica, pues, acompanyar-los en els primers passos per tal de facilitar el seu procés d'integració. Aprenentatge de la llengua, pues, orientació laboral, perquè ells, al màxim de ràpid, puguin ser autònoms i no dependre de cap organisme. Molts fan un ús breu del programa perquè són gent que s'espavilen ràpidament, altres estan més temps perquè hi ha més barreres idiomàtiques o el que sigui, i la durada màxima del programa és de 18 mesos.
1: Durant 10 anys han passat per l'Albert, Nati, més de 900 persones, 900 refugiats de 44 nacionalitats. Tu has pogut parlar amb algú, eh?
5: Doncs sí, amb la Juliema García de Veneçuela, que porta 5 mesos a Berga, després de passar per Madrid, fugint de la misèria del seu país. El tancament, explica, serà un nou sotrac per ella i per la resta d'usuaris.
7: Tanto psicològicamente como espiritualmente y también por la parte trabajadora, porque aquí todas las personas que convivimos somos personas trabajadoras y hay una cantidad de niños que los afecta también en cuanto al cierre del albergue.
1: Doncs per entrar més a fons en la problemàtica, Nati, tu pots parlar amb una representant de l'Ajuntament de Berga.
5: Doncs mireu, estem aquí amb la Andrea Coromines, que és la regidora de Salut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, per entendre una mica més què hi ha al darrere d'aquest tancament d'aquest alberg de refugiats del municipi. Bona nit.
0: Hola, bona nit a tothom.
5: L'Ajuntament, sorprès amb aquesta decisió després d'un bon funcionament del centre durant 10 anys, i de fet un dels primers que va obrir a Catalunya. Com us heu quedat?
0: La veritat és que lamentem el tancament del centre, perquè realment és un centre amb què ara fa 10 anys, arrel del conflicte amb Síria, es va obrir i, a més, doncs, ha tingut una molt bona acollida a la ciutat. La prova és que molta gent no sap ni que existeix. Es tanca aquest centre de manera aleatòria i ens ha tocat, i això ens dol.
5: Realment, si pot fer alguna cosa o és inevitable?
0: Lamentablement, crec que és inevitable. O sigui, no és competència directa de l'Ajuntament. És una política a nivell europeu, han canviat les lleis de refugiats, s'han retallat 1.000 places a l'Estat i ens han tocat unes 484 a Catalunya. Un dels proveïdors és Creu Roja, que va licitar noves places o va renovar el contracte ara fa el juny del 26 i ha hagut de repartir aquest tancament amb diferents centres i ens ha tocat. Hem intentat negociar doncs, que aquest tancament fos una part. Ells parlen sempre d'unitats de centres de protecció i ha tocat tancar Berga. No hi ha via de negociació en aquests moments.
5: Amb els treballadors us heu compromès a donar-hi un cop de mà, a estar al seu costat. Què vol dir això?
0: Creu Roja sempre ha dit que intentarà reubicar-los i que no es quedin al carrer, però ja sabem que darrere de cada treballador hi ha una família i una feina. No és tan fàcil. Que nosaltres estarem al costat dels treballadors està claríssim i que intentarem, inclús a nivell polític, intentar alguna reunió a més alt nivell. Però malauradament em sembla que això forma part d'una política global des de l'Estat espanyol i des d'Europa, que nosaltres som molt petits com per poder-ho revertir.
5: No sé si hi ha data pel seu tancament.
0: Parlen de 31 de desembre, jo entenc que serà una desescalada, que quan el refugiat acabi el seu programa d'asil ja no el tornaran a omplir, diguéssim. Això funciona amb que l'Estat espanyol acull diversos refugiats i els reubica a nivell de tot l'Estat i es van omplint les places buides, o sigui, el refugiat no pot escollir.
5: Explica'ns una mica com funciona un centre com aquest i quin perfil de persones, d'usuaris, acull.
0: Gent que marxen de perill, de situacions de guerra, situacions de violència i que busquen una altra oportunitat, que demanen un asil polític i reubiquen aquesta gent a nivell de tot l'Estat. Per exemple, jo conec el cas d'una família afganesa que el pare formava part doncs, de l'exèrcit espanyol i quan l'exèrcit va marxar d'Afganistan van haver de reubicar aquest senyor i van venir parar aquí a Berga, per exemple. No? A Síria doncs, ha passat el mateix, a Ucraïna doncs, ha passat tres quarts del mateix, veneçolans que han vingut a parar aquí en aquests moments estan treballant a l'hospital, vull dir que ha sigut un centre de segones oportunitats i això és el que sap greu. I llavors aquí, quan ells acaben amb el programa de refugiat, no moltes vegades per la feina, sinó per l'habitatge, a vegades han de marxar a lloc de zones menys tensionades a nivell d'habitatge.
5: D'aquests més de 900 refugiats que han passat per aquí l'alberg de Berga, teniu comptabilitzat quants finalment s'han quedat a viure aquí?
0: Exactament no, perquè això és confidencialitat, però jo et diria que potser una tercera part se n'han quedat tranquil·lament aquí.
5: Doncs gràcies a Andrea Coromines, que és regidora de Salut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga. Ara ja coneixem una mica més quina és aquesta problemàtica del tancament de l'alberg de Berga a finals d'any. Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit a tothom.
1: I gràcies també a tu, Nati. Entenem ara millor què és el que passarà i el servei que es deixarà de donar quan, si res no canvia, tanqui aquest alberg de Berga. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsem en el cas de Suècia.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
11: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: 81-352-469-C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
8: So it written on a so it say. Catalunya Nit.
15: Think the moon is on its way.
8: Les notícies.
15: None of you.
8: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: A aquestes alçades de la temporada us podríeu pensar que ja ho hem estrenat tot, però no, encara ens queden un parell de sorpreses o de retrobaments. I aquest és un retrobament. Torna al Mapa Mundi de Catalunya Ràdio.
16: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm at Land Airport. But we have landed 5 minutes ahead of schedule.
1: I ens diuen que sí, que benvinguts. Em sembla que en suec, en suec.
17: Welcome to Stockholm.
1: Estrenem temporada del Mapa Mundi a Suècia, a Estocolm. Cèlia de Sarnà, benvinguda.
18: Hola, Manel, què tal?
1: Així que començarem per Estocolm. Sentíem ara aquí un benvinguts a Estocolm, eh?
18: Sí, en anglès i en suec només faltaria, perquè se senti una mica de suec també el relat que farem avui, que com sempre anirem salpebrant amb una mica de música.
1: Clar, aquesta és una de les icones de Suècia, sens dubte. Ava, les eleccions recents en aquest país el 13 de setembre han servit de baròmetre per avaluar la situació política i social al país nòrdic. L'històric Partit Socialdemòcrata va guanyar les eleccions igual que el 2022, però aquesta vegada el centre-dreta no suma majoria i, per tant, no poden revalidar el pacte de govern que ha estat vigent els últims 4 anys. 4 anys en què, amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, l'executiu d'Ulf Kristersson han convertit Suècia en un dels països més durs d'Europa en migració i lluita contra la màfia organitzada. De moment, però, Suècia està sense govern i cal preguntar-se si el retorn de la socialdemocràcia suposarà un canvi substancial en un país que durant dècades va servir de model a Europa pel seu estat del benestar i la seva política progressista d'acollida. Bé, aquesta música convida a ballar, anar de festa, però de moment no tanta festa perquè hi ha problemes per formar govern. Què està passant, Cèlia?
18: Sí, poca festa de moment en l'àmbit polític perquè la líder del Partit Socialdemòcrata, Magdalena Andersson, que per cert, Manel, molts comparen amb Angela Merkel, doncs Andersson ha declarat aquesta setmana que no es veu capaç de formar govern. Per tant, ella hauria de sumar-hi els Verds i el Partit l'Esquerra en aquest govern, que és un país que Suècia consideren radical i que va pujar a les últimes eleccions. L'Esquerra és un partit amb propostes molt diferents de la resta de l'espectre polític en termes migratoris, molt més obert en aquest sentit, però és també diferent en termes de defensa, per exemple, perquè va ser contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN que es va fer efectiu el 2024. Per tant, si la líder socialdemòcrata de moment veu impossible formar govern, això sobre un impàs, i la pilota passa a l'actual primer ministre Ulf Kristersson. Què passa? En aquest cas, un nou executiu suposaria segur l'entrada al govern de l'extrema dreta, que fins ara donava suport des del Parlament i, per tant, la consolidació d'aquest gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys. Així que podem dir que la polarització de què tant parlem ha arribat a la idíl·lica Suècia, com ha passat a molts altres països d'Europa, perquè la diferència entre els dos blocs ideològics ha estat de 3 escons. I els temes que més polaritzen Suècia també en són familiars. Són migració, és seguretat, a més el que podria ser el cost de la vida, l'habitatge, la inflació, etc.
1: Tu ens proposes un recorregut del passat fins al present a Suècia.
18: Sí, és per fer-nos una idea del que ha estat Suècia històricament, i per això conversava amb Miguel Godoy. El Miguel, que és d'origen argentí, vivia a Xile quan va triomfar el cop d'estat d'Augusto Pinochet i d'allà va marxar per arribar a Suècia.
19: Jo no elegí Suècia, era la possibilitat que hi havia, la única possibilitat que existia, i llegué a aquest país
14: en un invierno cuando todo era blanco, para mí era como estar en otro planeta. Entonces tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
18: El Miguel Godoy seria un exemple dels refugiats llatinoamericans, molts fugint de les dictadures dels anys 70, que van arribar a Suècia durant els 70, 80, bàsicament, perquè el 90 hi va haver un canvi important.
1: I quin canvi va ser?
18: Sí, va ser a partir de la dècada dels 90, es van començar a aplicar polítiques neoliberals que van afectar a tots els àmbits de Suècia. Per exemple, en la privatització de l'estat del benestar, la teoria va ser millorar l'eficiència, que la gent pogués escollir millor, però privatitzar l'estat del benestar ja va ser un primer canvi substancial en l'ADN de Suècia. L'altre moment clau va ser l'anomenada crisi de refugiats de 2015, que tots recordareu. Suècia, en aquell moment, amb uns 10 milions d'habitants aproximadament, va acollir al voltant de 160.000 sirians. Va ser aquest punt, a partir de llavors van explicar aquests dies, que hi va haver aquest gir progressiu de polítiques d'acollida i, sobretot, de les lleis respecte als migrants per part de tots els governs, de tots els colors.
1: Per tant, diguéssim que el punt d'inflexió, el que alguns consideraven un model per la socialdemocràcia, etc., comença a canviar a partir d'aquesta crisi dels refugiats?
18: Sí, sobretot en les polítiques migratòries. És a dir, Suècia ja no és el paradís per als refugiats. De fet, fa pocs dies The Economist la va definir com el paradís per als multimilionaris. En té més per càpita que fins i tot als Estats Units. I en tot cas, el resultat de tot això ha estat que Suècia està en els números d'entrades de migrants i d'acceptació de refugiats més baixos dels anys 80, i només en els últims 4 anys aquestes aplicacions i aquestes acceptacions han baixat un 60%. Per tant, diguem que les xifres és el que exhibeix l'extrema dreta, però té aquestes conseqüències que comentava.

0: Cèlia, com podríem definir l'extrema dreta sueca? De què parlem quan parlem d'extrema dreta sueca?
1: Bueno, per cert, aquesta cançó es diu Tatu. És la que va guanyar Eurovisió el 2023.
0: Sí.
1: Extrema dreta sueca, a Suècia es diu els demòcrates de Suècia. És un nom, aquests noms, que generen una certa confusió, perquè passes d'extrema dreta a demòcrates de Suècia. El 2022 es van convertir, com ha passat a Alemanya amb Alternativa per Alemanya, la segona força política de Suècia. Aquestes eleccions ha baixat un pèl, ara està entre el segon i el tercer lloc, però té el suport del 18% dels votants. I és una extrema dreta diferent d'altres que veiem a Europa. Les seves arrels són clarament feixistes i nazis, i de fet era tan extremista que no va entrar al Parlament de Suècia fins al 2010. És una força que en el seu moment va defensar, per exemple, que es prohibissin les adopcions de nens no nòrdics a Suècia. Llavors, des de que va entrar l'actual líder Jimmy Åkesson, ha fet un procés que també fa l'extrema dreta a altres llocs, que se'n diu de normalització, és a dir, d'aparèixer com un partit estàndard que defensa els interessos nacionals de Suècia, i que han fet canvis tan subtils, però que de tant impacte, per exemple, com canviar el seu logo electoral. És a dir, aquestes eleccions, en lloc de ser una torxa encesa, que era fins ara, el logo era una abelleta així infantil, o una floreta també, que semblava dibuixada per un nen, no? Per tant, molt més com inofensiu. Vaig parlar amb una politòloga molt reconeguda a Suècia, és jo diria que l'experta en extrema dreta més important dels països nòrdics, es diu Ann-Kathrin Junger, i el que em deia és que des del moment que l'extrema dreta ha tingut poder, això ha contaminat tot l'espectre polític de Suècia, inclosa la socialdemocràcia.
2: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.

0: Aquesta també l'ha ballat molta gent, però el nom del grup és bastant provocador, eh? Swedish House Mafia.
1: Ah, és que ara en parlarem de les màfies, ja veuràs.
0: A veure, d'entrada, què ha passat amb l'estat del benestar?
1: Mira, t'explico, perquè a mi em va sorprendre molt el relat, el que m'han explicat, la veritat. Suècia fa un temps, ja des dels anys 90, progressivament, com deia, s'ha privatitzat l'estat del benestar. Això ha fet que el govern ha permès que empreses privades montin escoles allà on volen i amb el ratio d'alumnos que volen, finançades al 100% per l'estat, però gestionades estrictament com una escola privada. És a dir, que aquesta escola privada òbviament, doncs, prioritza els alumnes més brillants perquè, entre altres coses, costen menys, no requereixen tant suport, etc. Doncs aquestes escoles s'han convertit en un negoci astronòmic. Vaig parlar amb Lisa Pelling, que és una politòloga, que és la directora del think tank Arena ID, que és un think tank pròxim als sindicats, que han fet un informe demolidor sobre l'impacte que ha tingut la privatització del sector de l'educació. Ha provocat una gran segregació d'alumnes. Suècia ha caigut en picat als informes PISA, i ara veurem també, bueno, primer que ens explica sobre l'impacte general que això ha tingut sobre l'educació.
2: Producimos este informe para advertir a nuestros colegas en otros países europeos del hecho de que estas empresas escolares utilizan la imagen muy romántico del modelo sueco con niños rubios, arquitectura escandinavia, para poder vender su sistema a otros países, escuelas concertadas en España.
1: Aquestes empreses que tenen, són propietat de les escoles, molts cops són fons d'inversió amb seu a Luxemburg on no paguen impostos, o fins i tot són propietats de bandes criminals.
2: Y yo creo que hemos sido muy ingenuos. O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable incluso para bandas criminales.
0: Tenim també el tema de la inseguretat i el crim organitzat. Se'n parla molt. Des d'aquí estem veient també reportatges de tant en tant. Han ocupat titulars mundials per tirotejos en centres comercials o explosions d'edificis. Com ha arribat fins aquí de nou un país que, vist des de molts punts d'Europa, era modèlic?
1: Doncs aquestes bandes criminals, aquestes bandes mafioses són les que citàvem, que en part formen part d'aquestes empreses que tenen les escoles privades. És un negoci que va començar amb el tràfic de drogues, després va passar al tràfic d'armes. Ja als anys 90, quan les armes van acabar les guerres dels Balcans i a Suècia es va inundar d'armes procedents d'aquelles guerres, això va començar amb tirotejos al carrer, que perpetraven cada cop nens més petits, nens de 9, 10 anys perpetrant tirotejos. Amb l'actual govern i ja abans es va optar per una política molt punitiva, es va reforçar la policia i tal, i per tant els tirotejos han baixat, però en canvi han pujat les explosions, fins al punt que el ministre de Justícia va admetre fa poc que era una xacra que considerava que era gairebé impossible d'erradicar i que aquestes bandes criminals es financien la meitat per les drogues i l'altra meitat estafant l'estat del benestar suec. Em vaig parlar amb Anders Lindberg, que és el cap editorial polític del diari Aftonbladet, que és el de més tirada, el de més seguit a Suècia.
3: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.

0: On queda la innocència, de la Pipi, sí, sí. Amb tot el que ens has explicat, bé, espanta una mica mirar cap a Suècia.
1: És a dir, el país nòrdic ha patit una evolució que també ha patit molts cops a Europa, té problemes greus com els que hem sentit, però és cert que hi ha coses que encara podríem dir, ostres, quina enveja que em fa. Per exemple, les baixes maternals duren 480 dies. És a dir, que tu pots repartir-te durant els primers 12 anys de la criatura. Una petita part d'aquests dies és sense sou, però l'altra és amb 80% del sou. Això, tots els que hem tingut fills, ja ens agradaria. Però també hem de recordar que va haver-hi un escriptor i periodista desaparegut, va morir d'un atac de cor, en part, per totes les amenaces que havia rebut de l'extrema dreta, que va ser Stieg Larsson, que fa més de 20 anys en la seva trilogia Millennium ja va exposar aquests clarobscurs, aquestes clavegueres de Suècia i els vincles de l'extrema dreta amb el poder. Per tant, no és que no ens advertissin, ja es veia, però és veritat que és interessant entendre què ha passat, no? En un país que durant molt temps ha estat modèlic i un exemple a seguir, sobretot per la socialdemocràcia d'arreu del món.
0: Doncs qui vulgui entrar més profundament en tot aquest món, el món del Mapa Mundi, que ja torna a Catalunya Ràdio, trobareu a les nostres webs habituals. Benvinguda de nou, Cèlia.
1: Gràcies, Manel.
2: Hola, amiguitos. Me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Pipi Lambström. Sí, pilota habitual de Arrogaldina Sokominsa, hija de Efraín Lambström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pipi.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
1: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
3: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
4: Que creixi la cultura del dia aquí a Xina.
1: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Segur que heu sentit la frase "Jo no vull saber res més dels homes". La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les Dones i els Dies.
1: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
6: Passen 2 minuts de 3:15, és aquell punt del dia en què tenim ja un ull posat en el demà. Oriol Pujadó, Txell Garriga, Marc Güell, bona nit.
7: Bona nit. Bona nit.
8: Hola, Manel.
6: Demà de nou, molt pendents del temps i d'un pla. L'Inuncat, Oriol.
8: Protecció Civil ha activat avui el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges torrencials de nou aquesta setmana, de cara a aquest dijous, en diversos punts del país. Segons les previsions del Servei Meteorològic, poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí comarques del litoral de Tarragona, del sud de Barcelona, i cap a la tarda ja aniran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i de perill és de 4 sobre 6, per això no s'ha establert cap restricció. L'Agència Catalana de l'Aigua sí que centra l'atenció, però, a les Terres de l'Ebre, perquè allà l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats i això pot fer créixer rius i rieres. També ha de ploure molt, Manel, al País Valencià. Hi ha alerta taronja per pluges a València i Castelló. Una desena de ajuntaments, entre els quals el de València o el de Torrent, així com també Gandia, han suspès les classes per aquest dijous.
6: Doncs molta precaució i atents al que passi demà. El dia que també ha de quedar vist per sentència el judici del cas a Roger Espanyol.
8: L'hem anat seguint aquí, serà el torn demà, últim dia de la declaració dels 4 acusats, 3 d'ells comandaments de la Policia Nacional i també de l'escopeter que va disparar la pilota de goma. A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer l'últim dia la seva declaració per articular millor la seva defensa, les parts també presentaran els informes finals i, per tant, s'haurà de veure si els 4 policies nacionals també faran ús de l'últim torn de paraula. Les acusacions, recordem-ho, demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimi, això tindria un efecte, tiraria pel terra el relat de l'Estat que nega la violència policial l'1 d'octubre. Diverses entitats com Òmnium, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària han convocat concentració davant l'Audiència de Barcelona.
6: Doncs és una de les qüestions que explicarem demà aquí. Quines altres, Marc?
9: Doncs haurem de seguir connectats al Parlament perquè s'acaba aquest debat de política general que hem anat seguint ahir avui. Demà toca votar les conclusions que han anat aportant tots els partits

0: ara se m'acumulen aquí les preguntes, però si hi ha 200 pobles abandonats i fan falta moltes vivendes, haurem de començar a reorganitzar-ho tot plegat.
1: Totalment.
0: Demà també hi ha la presentació de tot un clàssic de la tardor, la campanya de vacunació, això sí, fa uns anys haguéssim dit només de la grip i ara és grip i Covid.
2: Sí. Grip i Covid, sí, exacte. Demà es presenta aquesta campanya, tot i que les vacunes no es començaran a administrar fins dilluns. La campanya de vacunació d'aquesta tardor estableix recomanacions de la vacunació contra la grip, com deies també, contra la Covid, però per separat. Salut assegura que això permet adaptar millor l'estratègia de la situació epidemiològica de cadascun d'aquests virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes sí que les rebran de manera simultània, com cada any. Això sí, la campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen, per exemple, la grip o la Covid-19, i això vol dir persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos, persones amb condicions de risc, i alhora també recomana a les persones o bé grups que poden transmetre la grip a aquestes persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut.
0: Molt bé, i a veure si us sona aquesta cançó. La gent sabria dir quin grup és, però tothom l'ha sentit. Si estàs viu en els últims 30 anys, l'ha sentit segur. I és del grup Evanescence, no? I demà actuen a Badalona.
2: Exacte, no sabem el set list encara dels d'Arkansas, però ens arrisquem a dir que segur que aquesta cançó sí que en formarà part. Serà l'únic concert a Catalunya de la banda i l'endemà també tocaran a Madrid. Emily, la vocalista que sentim i pianista, de fet és l'única integrant que es manté del grup dels 90 i per aquesta gira s'acompanyaran també de Poppy i Nova Twins com a artistes convidades. Les entrades, això sí, per demà, totes venudes.
1: I em sembla que també hi serem, oi, demà, Manel?
0: Sí, d'alguna manera segur, ho cobrirem.
1: I tot això en un dia que també seguirem parlant d'habitatge, perquè el BOE ha de publicar el segon dels decrets que falta, el que recull la pròrroga obligatòria dels lloguers, i d'això també s'entrarà demà al matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
3: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé. Amb ganes de saber què fareu demà al matí?
3: Doncs mira, seguirem parlant d'habitatge, perquè és el tema de la setmana, sí. Bé, i de fet de tots els mesos, perquè és la principal preocupació dels ciutadans, però ara també s'entra l'actualitat política amb aquesta votació de divendres. Uh-huh. Demà tindrem al matí la secretaria d'Estat d'Habitatge perquè ens detalli una mica aquestes mesures que s'han plantejat als decrets, cap on han d'anar, si és que acaben prosperant, perquè aquest també és el tema que també analitzarem a l'Àgora demà, aviam aquests moviments que hi ha hagut avui, que hi seguirà ben demà, i jo crec que fins divendres al migdia estarem allà, aviam què passa, no? Ja saps com va això, Marc.
1: Sí, sí, tot això anirà pràcticament fins a l'últim moment. I a banda d'això, què més fareu?
3: Doncs mira, parlarem del nou codi de circulació que entra en vigor demà amb sí. El Josep Lluís Merlos, segurament la persona que més en sap de circulació i també del codi. Farem una taula d'alcaldes, ja n'hem fet alguna vegada al matí de Catalunya Ràdio per parlar una mica dels problemes que tenen els municipis, de l'habitatge, de la seguretat, de l'atenció dels serveis socials, no? Que, que són com aquests temes que són sempre recurrents perquè estan al dia a dia de la gent i els alcaldes són la primera línia, diguem-ne, que els hi passa. Farem la taverna, que és dijous, i a les 11 una conversa que tinc moltes ganes de sentir.
1: A veure.
3: Pilarín Vallès i Roser Capdevila.
1: Home, dues veus que, en fi, es fan escoltar.
3: Fantàstiques, que són estupendes i que ens ve molt de gust tenir-les demà i sentir-les tranquil·lament. I amb tot això, pues, escolta, ja haurem fet el dijous.
1: Maiol, bona nit.
3: Que vagi molt bé, descanseu.
0: Sis minuts i mig i seran les 11. A aquesta hora, les rotatives dels nostres companys de la premsa escrita s'estan ja a punt d'enviar rotatives les portades. Què difícil és escollir de tot el que passa un dia la portada per l'endemà. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit.
0: Què, ja teniu la portada a punt o què?
4: Doncs sí, avui em sembla que com vosaltres ens hem passat bona part del dia desgranant aquest decret que s'ha publicat i intentant explicar els detalls del decret que encara està per publicar però del que ja van transcendint coses. Amb tot però, la portada del País de demà, a quatre columnes, anem amb la història de l'avió de Fly Dubai, aquest incident tan greu que hi ha hagut i titulem sí. Israel atribueix al jihadisme l'intent de segrest d'un avió, i en la part que us comentava de l'habitatge, doncs el titular més polític va per la qüestió política. Junts i Podem es debaten entre la pressió del carrer i el seu electorat. I després també expliquem més qüestions sobre la llei d'habitatge i també

0: L'altra gran amenaça del dia, Rússia amenaça amb armes nuclears als països de l'OTAN. Són els tres temes principals de la portada.
1: Sí, d'un dia, déu-n'hi-do, perquè llegint aquests titulars, tots...
0: Qualsevol dels tres titulars donaria per obrir el diari a 5 columnes.
1: Exacte, exacte. No sé si cap deixa gaire tranquil. Si haguessis d'escollir alguna peça de dintre el diari, què en recomanaries?
0: Doncs avui m'agradaria recomanar un article d'opinió de l'economista de Daniel Fuentes, precisament sobre la qüestió de la vivenda i que es titula l'habitatge i que es titula Les quatre Espanyes de l'habitatge. I d'alguna manera explica aquestes contradiccions gairebé morals sobre la relació que els habitants d'aquest país tenim amb l'habitatge, la compra, la venda, l'especulació, les diferents etapes de la vida, de quan algú no és propietari vol que els pisos baixin, però quan és propietari vol que els pisos pugin. I aquestes contradiccions com també poden acabar esdevenint un problema gairebé moral.
1: Doncs molt interessant. Ho buscarem. Mil gràcies, Miquel. Que vagi
0: molt bé. Molt bona nit.
1: D'anar bé la nit. Bona nit.

0: 4 minuts per tancar el Catalunya Nit i ja sabeu que no ens agrada tenir a nosaltres l'última paraula, sempre la cedim. Avui torna a ser el torn d'Helena Cerdà, és periodista digital, col·laboradora del mitjà AJ+. Helena, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: I què tal? Com ho has vist això? Quines reflexions et venen després de tot el que m'ha explicat?
1: En primer lloc, heu posat uns grans tamacles, musicalment.
0: Sí, eh?
1: He tingut moments, sí, que m'ha ajudat molt a reconnectar, a reprendre l'atenció, que la tenim tots desparramada.
0: És veritat.
1: Però, a veure, inevitablement, estic tot el dia pensant en el tema de l'habitatge. I el que he pensat, intentaré justament no centrar-me en el que ja s'ha dit, però el que penso és que s'està activant tota la narrativa una mica de la defensiva dels interessos privats quan es parla d'aquesta mena d'espasa de Damocles que és la reducció de l'oferta, no? I jo la reflexió que faig d'això, perquè és el que estem sentint tota l'estona com el greu problema que causarà aquest decret, el que penso és reducció d'oferta. Però de quina oferta estem parlant? Si ara mateix tenim un sistema que no funciona, que no hi ha prou habitatge digne, que els preus són desorbitats, que la gent no té, de fet, ja accés a la pràctica a un habitatge digne o se'ls fa fora. Per tant, en realitat, aquesta mena de xantatge econòmic, com si el mercat fos una mena d'ens màgic, quan en realitat és un agregat de decisions de propietaris, em fa pensar, bé, doncs si efectivament estem amb aquestes espases de Damocles, que s'ha de reduir l'oferta d'habitatges perquè hi hagi un decret que protegeix a les persones, als ciutadans, això vol dir que aquest sistema de per si ja no funciona, ja és un sistema que hauríem de qüestionar, és el que penso.
0: Sí, sí. Aquí està clar que el cas de la Mari Carmen va ser un revulsiu i ara el gran interrogant és saber si d'aquí 3 mesos tornarem a estar com estàvem o si realment això és un punt d'inflexió.
1: Jo vull pensar que sí, perquè com a mínim el que hem vist és que el missatge que jo m'he quedat i que emocionalment m'ha servit moltíssim és veure que la mobilització popular ha tingut una reacció política i tot i que hem de veure fins a quin punt és prou eficient o és prou de duració, prou important, com a mínim hem vist que no és en va, que per tant sortir al carrer pel que a un li importa, sí té un impacte, que això és un missatge que ens hauríem de quedar totes.
0: Sí, de fet, fa una setmana, o fa 15 dies, quan es deia, a veure si dimarts arriba un decret, semblava impossible, i els decrets és veritat que han arribat. Una altra cosa és que agradin més o menys, però la pressió ha aconseguit que hi siguin.
1: Sí, per tant, doncs és una crida un cop més a l'esperança i no al rebuig, i no a la por, i no a l'odi, que és el que volen vendre'ns uns quants. Així que jo em quedo amb això avui.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Marta Prat. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. El Congrés ha de votar divendres els dos decrets que ha aprovat el govern espanyol per intentar donar resposta a aquestes demandes socials. Plaça de Catalunya, Vicent Mifsud, bona nit.
2: Bona nit. De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat amb més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
3: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya. Vicent Mifsud, Catalunya Ràdio, Plaça de Catalunya de Barcelona.
1: Més notícies amb Oriol Pujador.
4: I més qüestions vinculades a l'habitatge. L'Euríbor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en dos anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la seva hipoteca referenciada amb aquest indicador. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, vaticina que l'Euríbor acabarà l'any fregant el 4%.
5: No creiem que sobrepassi el 4%, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4%, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per gent gran i per persones amb discapacitat. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
6: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
4: El primer ministre britànic Andy Borham ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat d'aquest passat cap de setmana a prop d'una base militar del Regne Unit que utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. Són declaracions a la BBC. There are strong
7: indications that tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the United States of America.
1: Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous en diversos punts del país. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
8: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: I als esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
4: A la bandera del Barça, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega a la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK per 93-78.
4: També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 21, 30, 36, 43, 48. Sols 1 i 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Torno a posar un home a casa.

0: torno a posar un home a casa, o encara més contundent, jo ja no em vull saber res més dels homes. Són frases que sentim de manera habitual. D'on surt aquest crit tan clar i contundent de moltes dones? Un estudi recent del baròmetre avala que 8 de cada 10 dones de més de 55 anys i sense parella asseguren que no volen iniciar una relació sentimental. Gairebé el doble que els homes en la mateixa situació, que es veu que sí, que volen companyia. Aquesta distància es fa encara més gran quan les dones són més i més grans. Per què deu ser?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Efforts to thwart what happens to love in short. We've both succumbed to cliché.
0: Comencem molt fortes, comencem amb la veu de Michelle Gurevich, una cantant russa, que diu aquesta cançó, que diu: les coses comencen bé en les relacions, tot sembla bé, però de seguida arriben els clixés. I ja veureu que després la cançó va dient una cosa com això, de que tot es torna... Tot es torna avorrit, eh? Així és el que diu la Michelle Gurevich. Aquesta dona toca el 26 de novembre aquí a Barcelona, a la Sala Wolf, i amb aquesta cantant russa i amb aquesta idea de que les relacions, quan portes ja un munt de temps, a vegades amb elles, doncs produeixen cert avorriment, avui us donem la benvinguda a Les Dones i els Dies.
2: Every time we fall in love.
0: Com dèiem fa no res, coneixem aquestes dades. Dos estudis, ho avalen, no ho dic jo. Un estudi del baròmetre del consumidor i un altre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, revelen que 8 de cada 10 dones grans sense parella ni en busquen ni en volen tornar a tenir. Aquesta xifra contrasta, com dèiem, amb la dels homes. I per parlar d'això, portem avui dues dones magnífiques. Una ja la coneixeu, perquè la tenim una mica llogada. Al final haurem de passar nòmina. És Victoria Bermejo. Com estàs?
3: Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres aquí.
0: Victoria Bermejo és escriptora, cineasta i moltes coses més que ja anireu sabent. I també l'acompanya la periodista Montse Montpó. Com estàs?
4: Molt bé.
0: Ara parlarem de les vostres històries. Totes les dues teniu més de 55 anys, sí, no?
3: Passados.
0: D'acord, deixem-ho així. No especificarem. No especifiquem. Han tingut parella anteriorment, però ara ja fa uns anys que no en tenen i volen continuar així. Clar, a part de l'estadística, ens preguntem coses. Aquesta bretxa de gènere entre els desitjos dels homes i de les dones grans sense parella fa que ens preguntem: estem assistint al fracàs de l'amor? L'esgotament d'un model històric de relació basat en la desigualtat i el sacrifici per les dones? Ai, sí, la Bermejo ja em mira amb cara de: home, t'estàs passant. És una petita revolució aquesta cosa de jo ja no vull res saber dels senyors. A veure què passa aquí. En parlarem també amb la psicòloga i sexòloga i terapeuta de parella, Montse Iserte. Com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí amb tan bona companyia.
0: A veure, abans de parlar de casos particulars, aquestes frases de no em torno a posar un home a casa, no em vull saber res dels homes, segur que ho heu sentit, a què creieu que es deu? A veure, quinieles, travesses.
3: Si vols, començo jo.
0: A veure.
3: Jo crec que la frase no vull saber res més dels homes no és tan... No sé, no es diu tant, no és tan veritat.
0: D'acord.
3: L'altre sí, o sigui, no vull tenir un home a casa, sí que és més veritat. Per mi, al meu cas, amb la gent que m'envolta, no? Uh-huh. I després, o sigui, qui s'ha de ser algú molt tonto per no voler que li passi un amor pel darrere i pel davant. O sigui, l'amor és etern i és meravellós. Una altra cosa és la convivència i altres coses que el que diu la cançó, no? L'avorriment.
0: L'avorriment.
3: I que t'arribi un home i tenir un home perquè sí, un tipus avorrit per sentar-lo a la cadira i que no et doni il·lusió, doncs que si no et fa il·lusió no tenim res a fer.
0: Ja. A veure, Montse, com a psicòloga, tu com ho veus?
5: Jo veig que quan van passant els anys, habitualment hem acumulat diverses relacions i ja ens estapem una mica els ulls, no?, d'aquella ceguesa dels primers anys. Aleshores, ja veiem quines coses no volem repetir i ens tornem més exigents. Aleshores, hi ha coses que ja no desitgem i molts cops tenen a veure amb aquesta convivència. Venim d'una societat molt masclista i més en aquestes edats, en què hi havia rols de gènere molt marcats i diferenciats i les dones s'han fet molt més càrrec de tot, no?, de rentar els calçotets, de gestions domèstiques, aquesta càrrega mental que ens passa factura. I això són coses que ja no volem. Efectivament, l'amor sí, però els calçotets bruts, que se'ls quedi un altre.
3: Molt ben dit.
0: Aquest és l'imaginari, jo crec que hem sentit moltes vegades, però sí que és cert que també hi ha dones que diuen no vull saber res més dels homes perquè s'han endut molts disgustos o fracassos emocionals, etc. No?
4: Això és el que penso, que la majoria que estan tan tancades és perquè han tingut bastantes històries, diguem, negatives. Uh-huh. I, evidentment, no volen tornar a viure i potser arriben a dir aquesta frase, no vull saber res dels homes. I després jo crec que ara, actualment, les dones ens hem adonat que ja no volem ningú a casa, per lo que diu la psicòloga.
0: Però de veritat que només és per lo dels calçotets?
3: No, eh?
4: No és només per... No. Diria una cosa, jo crec que els homes, després us explico una anècdota, els homes són ensupits normalment, la majoria.
0: Uau.
4: Ensupits.
0: Declaracions.
4: Sí.
5: Patapam.
4: I ensupits i tenen poca fantasia. Uh-huh. Crec que els falta imaginació. La mare d'una amiga meva sempre deia, pobre, perquè bueno, fa temps que s'ha mordit, però deia sempre, és que mi marido es estupendo, però no tiene fantasía. Le falta fantasía. Vull dir-te, que aquesta cosa que sembla... Clar, no són els calçotets, perquè jo crec que cap dona que es fiqui un home a casa rentarà calçotets.
3: Avui en dia no.
4: Li ensenyarà a posar la rentadora o el portarà, no sé,
0: sí, a la tintoreria.
4: A la tintoreria, exacte.
0: Si té molts calés.
4: Això també és important, no? Sí. Calés. És que, clar, la independència és els diners. Quan la dona han pogut dir tot això i triar? Uh-huh. Quan tenim una feina, tenim un sou i, per tant, la llibertat. I la llibertat és això, perquè els diners diuen que, no sé si porten la felicitat, però la llibertat segur que la porten, els diners.
3: Uh-huh. Escolta, i després hi ha una cosa molt important, que és que ara, avui en dia, les dones ens estimem molt a nosaltres mateixes. Uh-huh. Això és bàsic. Llavors, tu passes bomba amb tu mateixa i quedant amb qui vulguis, a qualsevol hora, i a més tens imaginació, i a més que no tingues un home no significa que te des una voltereta una nit quan te vingui de gust.
0: Ara li diuen voltereta amb això.
3: O sigui que estimem molt més la nostra llibertat total.
5: Totalment.
0: Escolta, m'interessa molt, per això no marxem, perquè m'interessa molt el que m'ha dit la Montse sobre la fantasia. Estem parlant, quan dius que no tenen fantasia, estem parlant de sexualitat o de què?
4: De tot.
0: De tot.
4: Sí.
0: A veure, posa'm exemples. Necessito saber.
5: Si refereixes a energia vital, no? De alegria per viure, proposta de plans, iniciativa.
4: Et trobes. L'altre dia estava en una terrassa i veig unes 8 dones d'uns 45 anys. Bueno, estaven rient, parlant, però sense exagerar no celebraven que una es casava ni no es casava o es divorciava. No, simplement eren així, tenien aquesta alegria vital. I al costat, per exemple, hi havia una altra taula amb 4 parelles d'uns 30 anys. I us ho prometo que m'hi vaig fixar, perquè sabia que venia aquí i dic, t'hi fixaràs més de lo normal.
0: Aquí feina de periodista, eh?
4: Normalment m'hi fixo, soc bastant observadora, m'agrada quan estic en un lloc, si estic sola, pues, mirar la gent i m'imagino què faran, què seran. Que sempre m'equivoco, però bueno, m'ho passo jo.
0: I de què vas prendre notes?
4: D'aquestes parelles joves, d'uns 30 anys màxim, elles encara parlaven, però comedidament, tal, perquè es notava que hi havia una parella al costat. I ells no van dir res, no, ni mu, no van obrir la boca. O sigui, És estrany, això sí. Portaven tres gossos i un nen petit que devia tenir potser 2 mesos i l'aguantava, suposo que era el marit o el pare de la criatura, no sabia, però l'aguantava. Vull dir que ara els marits, l'altre devia estar allà sentada, perquè si ara no vaig ficar-me del tot. Vull dir que ara sí que els marits però segueixen sent una mica avorrits.
3: Bé, si normalment, no... Montse, també, és que potser elles eren amigues i els marits eren cada un de su padre i de su madre, que normalment sí. Tampoc funciona tant que les dones tenim normalment, quan coneixem a les dones dels nostres amics, a posar-nos a parlar amb elles, no? O sigui, sí. Tenir més relació.
4: Això pot ser posat, ja. Perquè a més com era abans, no? Que
6: ara... Escolta, m'està fent una telenovela per capítols, eh? Ja podem tancar. Però escolta, avui hem vingut a parlar de per vale. Què es diu això, per què es vale. Diu jo no vull saber res més d'un home, o en alguns casos vosaltres em dieu que no, que sí que us agradaria saber alguna cosa d'algun home.
4: No, jo no.
3: O de dos.
6: Tu no, eh? O de dos. A veure, Victoria Bermejo.
5: Declaracions en directe.
6: Jo vols que passem el telèfon després?
3: Jo prefereixo més d'un.
6: Prefereixes més d'un? Sí. A veure, explica'm això
3: perquè,
6: que m'interessa.
3: Perquè ja que has viscut la monoparental i tot això, i ara tens l'oportunitat de tenir una mica un aquí, un altre a Mèxic, un altre no. Vull dir, doncs per què no aprofitar-ho? I a més, treure partit en el sentit varietat, de l'amistat. Però és que és amistat més il·lusió.
6: Jo amistat crec, més il·lusió.
3: Exacte, que és
6: no
3: molt important.
6: No pares de
3: fer-me titulars. Però tu també em fas il·lusió, vull dir, perquè m'ho passo bé amb tu.
6: Quan vulguis fer voltaretes.
3: No sé, jo encara no sé com dones, però vull dir que és molt important que algú et faci ganes de veure, no? Vull dir, de fer coses, i que a més que sigui entusiasta, que també ja, el que dius tu, de l'estultícia a vegades dels homes, que no posen entusiasme, no tenen imaginació per dir, bueno, fem això, o no proposen tantes coses com nosaltres, que sempre estem, escolta, anem al poble espanyol, que fa 20 anys que no vaig, a descobrir una cosa tan tonta com fem passeig allà, i després baixem al lloc dels cavalls aquell, a prendre un aperitiu, i et sembla que has sortit i que t'has anat a Nova York. I en canvi, no, ells no proposen més que, bueno, què, anem a veure la Bola Negra, pues venga, vamos. Dic jo, I es m'estimo molt els homes.
6: T'estimes molt els homes. Montse, que anaves a dir alguna cosa?
4: No, només que quan parlo dels homes no dic tots els homes, evidentment.
6: Els que ens escolten a nosaltres són encantadors.
4: Però la majoria, això segur.
6: Sexis, segur. Encantadors i amb molta
4: segur,
6: fantasia.
4: Segur. Si no, ja direm, diguem, intentant que hi hagi fantasia.
3: Exacte. Serà un best line del programa. Volem homes amb fantasia.
6: No, de fet, no, és el programa de les dones i els dies, és el programa més escoltat pels homes, ja us ho dic ara.
3: Ole.
4: Sí, que bo.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Que, Victòria, tu em dius alguna cosa i jo faig les teves fantasies realitat.
2: Estem a la mateixa pàgina del llibre.
1: Fent concarolles aquí a Catalunya Ràdio per a les dones i els dies, parlant de quan les dones es fan grans, per què no volen potser compartir la vida amb un home. Compartir sobretot a casa. El tema de la qüestió de la domesticitat, diries, Montse i Serte, que és el pitjor, és el que pitjor es porta.
3: Jo crec que és la desconnexió. Jo el que em trobo molt en parelles és la sensació de desconnexió, no?, que té a veure amb aquesta il·lusió per viure la vida, amb aquestes iniciatives, no?, que molt cops és un qui tira del carro i l'altre va al darrere, no?, i ja li va bé, però...
1: Creus que té a veure amb els... Em preguntava jo, amb els mandats de gènere? És a dir, als homes se'ls ha demanat sempre que siguin els proveïdors, que siguin els empotradors, que, és a dir, que sempre tinguin ganes de fer sexe, que sempre posin els diners a casa. Clar, quan tu estàs tan demanat, a lo millor arriba un punt que dius, escolti, jo em planto, que jo ja en tinc prou, jo no vull ser sempre aquest mena d'home. No
3: I
1: sé.
3: Això és algo que poquet a poquet s'ha anat canviant i transformant, no? Però és cert que encara a dia d'avui hi ha estudis que diuen que les dones que estan en una relació estable llarga tenen menys anys de vida i menys qualitat, a diferència dels homes, que guanyen qualitat i anys de vida. Així que aquí ens parla molt del desgast que li suposa una dona, no?, invertir en una relació, a diferència de l'home, que surt guanyant.
1: Escolta, viure 120 anys, crec. Vull preguntar perquè, clar, la Victòria Bermejo i la Montse Montpó han tingut experiències, no és que parlin d'oïdes. Per exemple, puc dir-ho, no? M'estan mirant amb una cara de por.
2: A veure què diu.
1: La Victòria...
2: És una autobiografia, aquí, ja.
1: Sí, no? Tu has viscut amb 5 parelles diferents.
2: Sí.
1: És a dir,
2: 5 o 6.
1: Sí. I vas estar molts anys casada amb una persona...
2: Sí, 16 amb un, sí, el pare de la meva filla.
1: I què és el que a tu et desgasta, per exemple, quan estàs en relació i vivint i convivint?
2: És que jo crec que el que desgasta és el model. O sigui, el fer el que sigui obligatori conviure i fer coses en comú quan no pegues ni con cola. I que aprens molt més gran a saber diferenciar cadascú la seva història, no? I després, que també la il·lusió que tens amb 20 anys és diferent que la que tens amb 60. Vull dir que t'enamores no només de... T'enamores de l'amor, per dir-ho en plan cursi, no? I llavors penses...
1: Això quan ets jove.
2: Clar, quan ets jove. I quan vas provant i vas provant i vas dient, bueno, aquest serà millor i tal. I amb un és millor una cosa, millor una altra, però és incomplert. Per a mi la parella és molt incomplerta, la veritat, és el problema que té.
1: Què vols dir? Que, per exemple, a tu t'agrada anar al cine i a l'altre li agrada anar a jugar a ping-pong?
2: Sí, però això és respectable.
1: I tu quan eres jove te n'anaves a jugar a ping-pong?
2: Clar, jo feia el que l'altre volia i l'altre mai feia el que jo volia. Casualment, la majoria de les primeres parelles que vaig tenir. Però vull dir, després he tingut parelles boníssimes, no? I una quasi perfecta. Vull dir, però què passa? Que no, és que això és com la loteria. No pots imaginar-t'ho. Però jo crec que hi ha algú malsà. Vull dir, jo crec que en la parella o en viure sempre, a no ser de que sigui realment un cas excepcional, hi ha algú que és una qüestió de més costum i més obligació que desig i il·lusió.
1: Has dit una paraula molt forta, has dit és insà, és poc sa,
2: sí.
1: En la relació de parella.
2: Sí, jo amb molta gent ho he vist, això, que era molta gent que deixa de fer tant ells com elles, vull dir, però normalment elles molt més, que deixen de fer els que els hi agrada o que estan supeditades a la voluntat de l'altre. Vull dir, és molt.
3: També hi ha com una mena d'imposició social, no? De si no estàs en parella, està mal vist. Aleshores, arriba un moment en què, quan ets més jove, potser sí que et facilita un projecte de vida, no? Si vols tenir fills, doncs resulta més fàcil tenir-ho amb algú, tenir un
1: més
3: pis...
1: Més que mal vist, jo crec que tenir parella dona estatus social. És a dir, moltes vegades no et truquen als llocs perquè tu no tens parella o no et conviden a llocs perquè tu no tens parella. No és que pensin que és dolent d'entrada, però no et tenen en compte socialment. És a dir, ets com una mena de buit en el sistema social.
3: És més fàcil també relacionar-te amb persones que estan més o menys, no?, a la teva mateixa situació, no? I quan tu estàs soltera és més fàcil relacionar-te amb gent soltera perquè aneu més o menys buscant el mateix i quan estàs en parella potser busques uns altres tipus de plan, igual que quan tens criatures també canvies, no?, de lliga. Però crec que sí que hi ha una part, no?, en què potser es malveu com frases com et quedaràs per vestir sants, no?, històries d'aquestes que dir...
1: Hi ha prejudici encara.
3: Hi ha prejudici, no?, de si abans dels 30 no t'has casat, si...
1: Resultes una mica sospitosa, jo crec, que com a soltera, de dir, ui, aquesta, no?
3: Algú dolent deu tenir que ningú la vol, no?
1: La
2: sí, com si amb una amiga meva li passava que estava molt bona es va separar i després els altres jo crec que no la convidaven perquè no es traies el marit. Vull dir que aquestes coses passen.
4: Sí.
2: Aquestes coses passen. Vull dir, no és normal i tampoc és lo natural, però vull dir, però per què és que és la institució el que no funciona? Perquè si tots siguéssim lliures i féssim el que volguéssim tot el santo dia, no passaria res, no hi hauria cap problema. El problema és el tancament a la jaula.
1: A la gàbia, eh?
2: A la gàbia.
1: Montse.
5: Sí, però el casar-te a Itàlia és una gàbia, representa.
2: Exacte.
5: Que te santifiquen, o els ajuntaments...
1: La idea aquesta serà per sempre.
5: Les bandes i tal. I és per sempre, o sigui, jo crec que també, no diria insana, però casa.
1: És una condemna? Ho penses que per algú...
5: A veure, jo crec que és un temps que quan ets jove, i jo crec que ara ja no és tant, eh? Jo crec que la gent jove ja no allò...
1: Ara hi ha la llei del divorci. Sí, ajuda bastant.
5: Sí, i molts diuen que què és? Estic millor per vestir sants que no pas vestir a un tio pesat. Mm-hmm. Jo què sé, entens?
1: Yeah.
5: O sigui, jo crec que ha variat molt.
2: Sí,
5: per mi,
2: ha anat a millor.
5: Ha anat a millor.
2: Però continua la gent aguantant molt.
5: Ah, no, això segur. De vegades per cosa econòmica, també.
2: Exacte.
5: Separar-se,
3: és caríssim.
5: Els pisos, exacte.
1: La dificultat que hi ha ara per trobar pis, imagina't com per buscar-ne un per una sola, eh?
3: I el que significa econòmicament aquesta despesa, clar. No? Però, clar, arriba una edat en què ja no tens aquest projecte de tenir fills, ja tens una estabilitat més econòmica, vull dir, ja no necessites, no, que és una paraula lletjíssima, que ens l'han romantitzat, necessitar de l'altre, no?
1: Exacte.
3: I dius, ja no necessito, per tant, escullo lliurement, sí, si m'omples prou.
1: El que passa és que hauria de ser compatible, pregunto, així com des de la ignorància pura, hauria de ser compatible viure amb una parella, respectar-se els espais, que cadascú fes el que volgués i que trobés si un moment on poguéssiu estar junts, perquè, no sé, perquè potser també és maco compartir, o no?
2: Home, i tant, com mira, l'exemple és el del Tim Burton, com se llama aquella de l'apellido tan
1: difícil?
2: La
1: de Bonham Carter. La
2: de Bonham Carter.
1: Ja t'he vist.
2: Que tenien una casa a Londres, victoriana, sí. Amb dos ales, una parella i una parella, i la part del mig, pues, ja quedaven a sopar i a compartir els fills, home.
1: Et recordo que s'han separat, i ara ella està amunt de més jove.
3: Tot i així.
2: Bueno, quan estaven junts estaven bé.
1: No? Els calés, com deia la Montse Montpó, fan molt també.
5: Fan molt.
1: Clar. El Tim Burton té una cartera important.
2: I ella també.
5: I després jo crec que és el que deia, o sigui, les parelles que funcionen, no? A mi el temps
1: tu has estat molts anys casada, de fet ets vídua des de fa 13 anys.
5: I jo vaig viure molt bé, perquè des del principi ens vam donar llibertat. O sigui, però absoluta, jo deia, me'n vull anar amb unes amigues a Londres i, pues, vés-te'n, i tal.
1: I va ser, diries que va ser la clau de l'èxit?
5: Segur.
1: Sí.
5: Per mi sí.
1: Ens dius una cosa molt romàntica que ens deies l'altre dia per telèfon, quan preparàvem aquesta entrevista, de no en trobaré cap com ell.
5: És veritat, per això tampoc vull dir-te ja, ni busco, o sigui, a veure, trobaré... I jo tampoc ja estaré tan predisposada a allò que dèiem, perquè també ens vam conèixer molt joves i tal, i vam saber, diguem, anar-nos a fer madurs i tal, no? I en canvi, ara, que, bueno, un cas que ella també coneix, que vaig conèixer una persona que m'interessava, però vull dir-te mai per viure a casa. I vaig conèixer perquè va morir amb el Covid. Uh-huh. O sigui, però que... podria anar al teatre, podria anar... Això és ideal.
1: Sí, tenir com un amic.
5: Un amic.
1: Un amic amb dret una mica a Conquerolles,
5: sí, sí, sí.
1: Com
5: sí,
1: deia l'amiga
5: sí,
1: Bermejo.
5: Sí, clar, això sempre dona més alegria.
1: Sí.
3: En una relació hi ha, per mi, dos espais, no?, que s'han de mantenir estables, que és segueixo sent persona jo més enllà de l'altre, no?, i necessito aquest espai més enllà de l'altra persona, de passar-m'ho bé, de tenir les meves amistats, el meu oci, el que sigui, però també cal un temps de qualitat en parella, i això a vegades quan convivim o quan tenim una relació més avorrida, podem estar moltes hores junts, però perdem aquest moment cita. Jo crec que aquest moment cita el fa molt especial, i potser per això molts cops no volem aquesta convivència, sinó que el que cerquem és això, no? Cadascú a casa seva, i anem a aprofitar els bons moments, i que sigui una trobada des de la consciència, no?, en plenitud.
2: Això tens tota la raó. Però també el matrimoni, jo quan dic que sense... És perquè tothom es pensa que té que ser per tota la vida, i això és una mentida com una casa.

0: declaracions de Victoria Bermejo. Això és una mentida podrida, no sé com ho ha dit exactament, però si estàveu enamorats aquesta tarda ja us han trencat el cor a Catalunya Ràdio. Això ja sabeu que dura el que dura el dinar. Jo tinc ganes de preguntar-vos que, tot i així, clar, no vull marxar de tema, perquè en el fons vosaltres no esteu en contra de l'amor, i això és molt important explicar-ho. És
1: a dir...
0: I del sexe, sí, sí, hem de parlar del sexe també, que això és un tema molt important. Que si es manté la flama i si a partir dels 55 el sexe és important o no, com a mínim per les dones que tenim aquí a la taula. Expliqueu-me el que dèiem. No, vosaltres no esteu en contra de l'amor directament.
2: No, és que, bueno...
0: Sí, això de no vull saber res dels homes, no.
2: L'amor és preciós i meravellós i que et passin aquestes coses, no? Que vingui Cupido i que arribis a casa i no tinguis somni, fam ni res, només que pensar en que algú t'ha emocionat tant que tens ganes de vol tornar a veure, de que et toqui, de passejar, de parlar, de saber qui és emocionant. Però clar...
0: Això passa més enllà dels 55
2: home,
0: anys.
2: Home, i tant que passa, sí, eh? Però
0: hi ha esperança,
2: hi ha esperança. Sí, sí, sí. I a més pot passar moltes més vegades que penses i que pensem, no? Però clar... o sigui, tu vas a una festa i...
0: Tu vas a moltes festes,
2: jo
0: Victoria.
2: Jo vaig a festa, algunes, i sé que i allí pots sortir amb un amic nou, una amiga nova, no? És molt fàcil i de seguida et cau bé algú i ja quedes un dia per fer un cafè, no sé què. Però clar, vas a una festa i penses que em vull enamorar i no et passa ni en una, ni en 15, ni en dos anys, ni en tres, o sigui, perquè això no ho escolleixes, que també és lo bonic, no? Que és una cosa de destí o de màgia o d'una cosa incomprensible.
3: T'has de poder crear aquestes situacions, però no anar buscant, perquè des d'aquesta desesperació tampoc ens relacionaríem amb algú bé.
2: Exacte,
3: no? Aleshores, és, anem a donar-nos l'oportunitat, anem a llocs, donem-nos a veure, no? I després ja veurem què sorgeix.
0: Estem parlant avui tot de parelles heterosexuals, però també sento dones grans que diuen, jo ho estic començant a provar amb les amb dones, mm-hmm. perquè, escolta'm, jo ja m'ho sé d'allò dels senyors i no m'ha funcionat. Això també és una frase que heu sentit, no?
2: Sí. Hi ha gent que després d'haver tingut fills i tal, de repent ha canviat de costat i em sembla fantàstic.
3: Potser també hi ha més permís social, no? Que potser hi ha hagut moltes persones que han viscut com tocava socialment, però que s'han reprimit aquesta part, no? I ara que hi ha més permís, també penses, no? Escolta, si no ho faig ara, quan?
0: Us ho heu plantejat vosaltres?
2: Jo per ara no, però estic oberta a tot.
3: Torna a passar el teu telèfon.
2: Si m'enamoro, m'enamoro.
3: Tombarelles amb qui sigui.
2: Exacte, jo estic convençuda que això no, tampoc es escolleix, no? Si t'agrada tantíssim una persona que és del teu sexe, doncs te'n vas amb ella, ja està.
0: Ja està.
3: Jo tinc molts casos a la consulta que hi ha hagut aquest canvi, vull dir, una persona que ha sigut heterosexual de sempre i de cop i volta ha arribat algú que li ha il·luminat i li ha obert una altra porta.
4: I potser continuar sent heterosexual, que no té res a veure,
3: totalment.
4: Però puntualment aquella persona li pot tenir sexe amb
0: sí,
4: ella.
0: Sí, no, i potser no calen etiquetes, no?
3: No cal ni etiquetar.
4: Jo
3: no,
4: a vegades però... pensar perquè... tinc amigues estupendes i tal, però mai...
3: No t'han despertat.
4: No.
3: En aquest sentit.
2: No, el que diu és que l'agraden, perdona, l'agraden que siguin lesbianes. O sigui, que l'agraden les dones quan se'n va una dona. No anar-se'n amb una dona que sigui com ella, heterosexual.
4: Ja,
2: i això em fa gràcia, perquè clar, és veritat, el desig d'una lesbiana cap a l'altra dona és molt més gran que si és una com tu. Perquè no té allò, aquest...
3: ni l'experiència.
0: Això ja són teories, aquí ja no m'hi fico. Però a veure, parlem un moment, que hem començat a parlar de sexualitat i crec que també hi ha un tabú amb aquesta qüestió. Sembla que les dones a partir dels 50 és un terreny que no interessa o que interessa menys. Es parla que si la menopausa i totes les qüestions físiques de sequedat vaginal, etc. Però en realitat jo crec que les dones en tenen més ganes del que es diu. O com a necessiten un calor d'alguna manera, abraçades, el que sigui, és a dir, necessitem contacte físic.
3: Contacte físic va amb la persona, vull dir, des que neixes una criatura, per més que l'alimentis, si no hi ha un contacte físic, moren o emmalalteixen, no? I això passa a totes les edats, per això també quan som grans és molt important aquest pell en pell, que es parla molt dels nadons, però també entre una parella ens ajuda, no?, a segregar oxitocina, a sentir aquesta connexió. Hi ha estudis que s'han vist, no?, una operació... quan algú t'agafa de la mà, hi ha menys dolor i va millor la intervenció. Si qui t'agafa és la teva parella, encara fa més d'analgèsic, no? Aleshores és molt, molt important mantenir aquest contacte.
2: I crec que hi ha una cosa molt important, que és sentir el desig.
3: I el desig...
2: Cap a tu? I tu cap a l'altre.
3: Sentir-te desitjosa i sentir desig exacte. Cap a l'altre, no? Això ens fa sentir molt vius, per exacte. Mi. És una energia brutal, no? I aquí a vegades confonem... Hi ha dos tipus de desig. Hi ha un desig que seria com el biològic, el que surt de forma espontània, que dius, no sé per què, de cop i volta tinc ganes. Això es dona molt més freqüentment quan ets adolescent, molt jove. Quan tens una parella nova, no? Dius, ostres, porto 20 anys que no tenia ganes, no? Deixo aquesta relació i de cop i volta conec algú i se'm desperta aquest desig,
0: jo conec,
3: no?
0: Jo conec una ginecòloga que deia, tothom té problemes de sequedat vaginal fins que canvien de nòvio.
2: Exacte. És veritat,
0: no? O sigui que...
3: Però hi ha un altre tipus de desig que és molt més freqüent en dones i més freqüent en una relació estable i a partir d'una certa edat, que potser no la tenem o el donem com a secundari, i és un desig reactiu. Vol dir que si tu li dones a la fantasia, si entre tu i la parella feu xup-xup en el dia a dia, aquest desig també es va despertant i és molt interessant de mantenir-lo.
2: Mm-hmm. I després hi ha molts, clar, hi ha molts, moltes categories, no?
0: A mi m'han dit que t'agraden els homes de diumenge. Vull que m'expliquis això. Vull que m'expliquis això.
2: Sí, sí. A mi m'agradaria un home de diumenge perquè...
0: Què vol dir l'home del diumenge?
2: Pues que per sortir els diumenges. Sí. O que vingui a casa i mirar una pel·lícula...
0: I que et rasqui l'esqueneta al sofà?
2: No, només l'esqueneta, tot. Però que... Jo ja li faria un menjar. Si sap cuinar, pues sí. Millor també. No?
0: Exacte.
2: Que por pedir todo.
0: Exacte.
2: O donar un passeig, o que sigui, però ja... El dilluns cap a casa seva.
0: El dilluns a casa seva,
2: sí,
0: però...
2: Sí, perquè jo tinc la vida molt organitzada i que l'escric pels matins, tot, ja no li puc fer cas.
0: Yeah.
2: I tenia una persona allà, com els convidats que se senten a la cadira del rebedor i diuen, no, què farem avui? I diu, pues tu lo que vulguis, però jo, és que jo treballo a casa, però treballo, no? Yeah. Pues això, però sí, és una broma, però que està claríssim que una minidosi.
0: Una minidosi.
2: Una minidosi. Però molt intensa i molt, molt guapa.
0: Sí. Sí, la sexualitat la defenses.
2: Home, totalment.
0: La necessitem,
2: totalment.
0: També.
2: I també tinc una cosa que he descobert amb noies de la meva edat, que...
0: Noies de més de 55,
2: sí,
0: recordem. Sí, exacte,
2: 55 i mig. Doncs, que és... El pató. És molt important.
0: Que diu els estudis ara que els patons ja no estan de moda, que la gent ja no sap fer-se patons.
3: Ens oblidem, ens anem als piquitos.
2: El MDA, que se ponen els patons hasta arriba.
0: A veure, els patons, com t'agraden els patons? Ho dic perquè ja...
2: Pues de totes maneres, clar, o sigui, patons ben fets.
0: Sí.
2: No? Patonejar, com va, clar. Però patonejar és un art com també pujar. Però clar, jo no crec tampoc que hi hagi una persona que faci bé l'amor o una altra que no. Jo crec que és el contacte de dos el que fan que la història sigui cuarto creciente.
0: Reivindiquem el petó.
3: Absolutament. Jo consulta també el reivindico perquè a vegades pensem que sexe és penis dins de la vagina i un petó ben fet, no?
0: Sí.
3: 5 minutets al dia de consciència de petons fa que t'augmenti el desig. Vamos. No sé si us en recordeu d'adolescents,
0: quan
3: no? Quan no podíem fer gaire més.
0: Exacte.
3: Un bon petó és increïble. I això, quan estem en una relació estable, ens n'anem als piquitos i ens oblidem d'aquests petons passionals, a no ser que estiguem buscant sexe. I això hauria d'estar-hi.
2: I el que fa un petó a la cara, perquè són 1000 cremes. O sigui, un petó es fa moure tots els músculs del que cal.
0: Ah, mal,
2: i llavors és com si fos un tractament de bellesa.
3: Imagina't. Tot bo.
0: Estimeu les vostres dones, a qui ens estigui sentint a casa. Montse, carícies, abraçades, petons, toquen.
4: Sí.
0: Home, necessari. Ho trobes a faltar, per exemple? Tu ara ets vídua.
4: Sí, i... no, trobo a faltar. A veure, jo soc bastant de que, bueno, s'ha acabat una etapa, s'ha acabat i ja està, no? I el que et deia, que també he tingut alguna, perquè fa temps, sí, he tingut alguna història, però això que diu ella del diumenge i cuinar juntets... No,
0: tu no, eh?
4: No.
0: El tortell ja...
4: El diumenge. No sé què faig, però...
0: No em molestin el diumenge. No,
4: exacte. Vull dir-te, saps, no voldria tornar a fer, ara et faig un dineret. Una cosa és que si surts i vas a un lloc i potser estàs en una casa rural i fas per allò a casa que vinc... No. Ara no té res a veure amb el sexe, això. Vull dir, evidentment, el sexe sí.
3: Jo sexe sí, més... però a dinar a casa, eh?
4: A dinar a casa, a dinar a casa. Jo sóc que sí.
2: Al cotxe, també al cotxe.
4: Una mica, sí.
3: Aquí també, clar, amb la sexualitat hem de tenir en compte que ara parlàvem, no?, de la sequedat de les dones, de tal, a vegades pot haver-hi coses que no permetin la penetració, però és important entendre que el sexe va molt més enllà i que també...
0: Però això ja està lligat amb el que hem dit abans, sí, de la fantasia. Si no pots entrar per una banda, entra per una altra.
3: Ah,
0: no?
3: Aquí. I també ells, a vegades, a aquesta edat, d'entrar en l'andropàusia i comencen a haver-hi més dificultats amb l'erecció. Sí. I també hi ha molta pressió. Sembla que si no tinc erecció ja no puc fer res.
0: I
3: és un pes important i potser ens hem de treure aquest pes i aprendre a gaudir amb tot el que existeix dins de la sexualitat. I aquí ve aquesta fantasia, aquesta capacitat d'imaginació, aportar alguna cosa diferent.

0: Parlant avui de la relació amb els homes, quan es diu aquella frase de jo ja no em vull saber res dels homes o no me'n vull anar a viure amb cap home, el que veieu és que aquí a la taula tothom vol saber coses dels homes. Estem, vaja, a punt de deixar el telèfon totes perquè ens truqueu.
1: Sí, però
0: no, no us animeu tampoc, perquè som del Morrufí. Perquè si som del Morrufí, sí o no?
1: Som. Però que igual d'aquí 5 anys ens tornes a trucar i estem emparellades i vivint amb
0: un. Sí, clar,
1: perquè és que la vida és contradicció pura.
2: Montse,
1: jo faré
0: una
1: pura i dura.
0: Escolta, les amigues en aquest període també són molt importants.
1: Bàsic.
0: És a dir, podem tenir amors, podem tenir senyors a casa o no senyors a casa, però les amigues són els salvavides a partir del 55. La setmana passada vam entrevistar a una galerista de Barcelona i deia, és que no ens adonem que les amigues ens salvaran.
1: És així.
0: Ho veieu així vosaltres, sí, també?
1: Sí. Uah, sí. Nosaltres, que som molt amigues,
3: sí.
1: és que és la salvació total. O sigui, és una meravella, sí, tenir una red d'amigues i també d'amics, però sobretot les amigues, que són més dadivoses, i tenir qualsevol cosa. Jo, per a mi, les amistats han estat el meu psiquiatre, el meu psicòleg.
2: I això ha anat evolucionant, perquè venim d'una època en què se'ns ha confrontat molt a les dones, de són l'enemic, no? Després passes una època a la maternitat que sobrevius com pots i deixes moltes coses, no? I arriba una edat en què valores, no?, el poder compartir. I a mi m'encanta, abans que us deia que estava esmorzant al lloc de sempre, no? Sempre em trobo un grupet d'amigues de mínim 60-70 anys. Quin fart de riure que es fan, quina alegria, quin això. Jo dic, jo vull arribar a aquest moment de tenir temps per poder estar amb les meves amigues i poder viure així.
0: I després també hi ha un respectar-se també les manies pròpies, o diguem-li les maneres de viure. Si tu, per exemple, la Victoria Bermejo, que sabem que s'aixeca a les 6 del dematí,
1: sí,
0: i estàs amb un senyor que a les 11 del dematí encara està al llit,
1: clar,
0: això és incompatible, això,
1: clar,
0: és un mal viure.
1: Quedar-se fins a les 4 del matí, doncs tenim una mica d'incompatibilitat.
0: Ja. No? Només us trobareu el diumenge,
1: clar,
0: al sofà.
1: El diumenge, que és el dia del senyor.
0: Això és ben dit. Això és important, també, a l'hora de que, quan ens anem fent grans, també agafem les nostres manies,
1: clar,
0: o, vaja, les nostres maneres,
1: no,
0: de funcionar.
1: I després una cosa importantíssima en l'amistat, que tu pots, o sigui, no, hi ha amistat que són una mica depredadores, però les que són bones són les que, a més, es respecten. Jo tinc amics que truco, o parlem una vegada cada 3 mesos o el que sigui, o que viuen a l'estranger, me'n vaig anar i, bueno, vaig a veure'ls i en un minut ja estem connectats i com si no hagués passat el temps. I a més hi ha una cosa com els mares i els fills, que estan connectats amb un cordó umbilical que t'entenes perfectament, i això a vegades amb un senyor que t'enamores no tens aquest cordó umbilical, però funciona los 2 anys o 3 d'aproximament, però després quan arriba la realitat, pues clar, cau la màscara d'això, de que la parella a vegades no és el que t'ha de ser.
0: Ai,
1: com estoy. De veritat, és que llega octubre.
0: I clar, jo us he de preguntar, hem començat l'estadística parlant de que les dones, en principi, no teniu moltes ganes de conviure en parella, però que curiós que els senyors sí, que l'estadística es doble i els senyors, encara que en tinguin 80, tenen ganes de compartir. Per què creieu que passa això?
1: Perquè les dones donem moltíssim, ho donem tot. O sigui, una dona dona tot. Llavors un senyor, pues, diu que vingui aquesta i que m'ho solucioni. Sí, sí. O sigui, tant en tendència com a l'amor, com la dedicació, com si l'altre és filòsof, tu te poses allà i li les alerades del llibre que no sembla filosofia. Vull dir que estem sempre donant. I clar, per un home és imprescindible tenir un ajudant de producció com és una dona. No? Ja te digo que estoy insoportable.
3: No,
0: m'ha agradat la idea d'ajudant de producció.
2: Certament, vull dir, jo crec que sobretot, amb el model que hi havia abans, era com si em quedo sense parella, no sobrevisc. No sobrevisc, vull dir, no sé fer un ou ferrat. Ara això ha anat canviant, ara ja no ens trobem amb aquest model, però venim d'un model així, aleshores... No obstant, a mi em xoca, jo havia fet molts anys això dels speed dating, de cites per solters, i en feia per totes les edats, i... en aquesta franja d'edat...
0: Els 45 ja, en 3 segons ja ho veus, que no.
2: Bueno, sí, ben ràpid, El 7 minuts sobre, Hauria de ser super speed dating,
0: Exacte.
2: Me n'adonava que hi havia molts pocs homes, a diferència de les dones, no? Un cop més, les dones destacaven molt per se'ls veia una vitalitat, no? I els homes estaven molt apagadots. Aleshores, trobo que faltaven.
0: Faltaven
1: els
0: homes.
1: Només has de veure una pista de ball. Una pista de ball.
2: És que s'amaguen.
1: Allí s'amaguen o no tenen ritmo. Vull dir que...
2: No, perquè vagis a l'activitat que vagis, sempre està replet de dones i hi ha molts pocs homes a aquestes edats. Vull dir, estan tancats a casa. Aleshores...
1: No, i tenen més
0: escolteu,
1: tenen
0: sentit
1: de ridícul.
0: Que els homes que ens escolten, els que estan ja trucant al telèfon del directe, ja enfadadíssims.
2: Clar que sí, que diguin jo, sí, disponible, alegria, energia...
0: A veure, us dic una cosa, dones i dies @catradio.cat, tots els senyors que vulgueu quedar amb Bermejo, Montpol, el que sigui, la psicòloga ara en parlem, si també busca parella, parlem-ne. Disposadíssimes, ballaran, tenen fantasia, són una meravella, les adoptaríem nosaltres.
2: Totalment. Us demanarem per Reis.
0: Exacte, moltíssimes gràcies a les tres que ens han vingut a explicar avui. Vaja, hem fet una mica, hem fet bullir l'olla.
1: Com sempre.
0: Com sempre. Victòria Bermejo, Montse Montpó, Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella. Un altre dia parlem de les speed datings, o si han de ser slow datings o com han de ser tot això.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies a totes.
1: A vosaltres.
2: A reveure.
0: Gràcies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3cat.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
5: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
6: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
6: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3cat.
3: Som 3cat.

0: Antònia Carrepons, no et preguntaré si tu ets d'aquestes que diu no vull saber res dels homes. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, doncs estic molt bé.
0: No t'ho demanaré perquè sé que ens enrotllaríem molt amb aquest tema.
1: Sí,
0: i no
1: acabaríem.
0: Hem d'anar per feina.
1: Exacte. Perquè
0: aquí les Bermejos i companyia han deixat el pavelló molt alt. Escolta, segon dia de la teva secció, i no sé si no vols que et faci fora o què, però dius, tranquil·la, et parlaré de clàssics, però també de sexe.
1: Sí.
0: Sí, m'has dit això, eh?
1: Sí, sí, sí. Avui parlarem de sexe i parlarem de la Penèlope de Jane Joyce, que era una dona molt sexual.
0: Al tanto com anem avui a les dones i els dies, anem fortíssimes. Ja sabeu que Antònia Carrepons, escriptora, editora de Cal Carrer, ens ve a parlar de clàssics que no ens hem de perdre, d'autores clàssiques i també a vegades de personatges clàssics. I avui has triat la Penèlope d'Ulisses de Joyce.
1: Sí.
0: A veure,
1: exacte.
0: Per qui no ha llegit aquest llibre, que és un monument...
1: Sí, bé, a veure, jo he triat la Penèlope de James Joyce, que evidentment no es deia Penèlope, però ja m'ho perdonareu. James Joyce va escriure l'Ulisses, que és un monument literari, com tothom sap. És una obra que quan va ser publicada va ser reconeguda com una obra avantguardista pels temes que tracta i per l'estil amb què va escriure la novel·la. Aquesta novel·la, quan va ser publicada, va ser censurada per obscena, que això és molt bonic, i llegida avui en dia jo trobo que té una modernitat aclaparant. El títol, o sigui, l'Ulisses, l'obra, és un homenatge a l'Odissea d'Homer, com tothom sap. L'Ulisses clàssic, el d'Homer, vull dir, es va estar 20 anys fora de casa. En canvi...
0: Aquest va tardar menys, va tornar viadet, no?
1: Exacte,
0: a casa.
1: Exacte, sí.
0: Perquè l'esperava la dona, o tu creus?
1: No,
0: o què creus que va tornar?
1: El Leopold Bloom només va estar fora de casa un dia.

0: fa un homenatge a l'Odissea d'Homer i llavors ho trastoca tot. Perquè la Penèlope d'Homer es caracteritza per la castedat, per la fidelitat al marit, pel silenci, per la submissió, però
1: total.
0: Sobretot pel silenci, perquè no diu pràcticament res amb tota l'Odissea, i un moment que parla...
1: Però allò de me gusta cuando callas porque estás como ausente, doncs, pensant en Homer, segur.
0: Exacte, segur que es va inspirar. Això sembla un tango, oi?
1: Exacte.
0: Bé, doncs aquesta, el seu fill, Telèmac, que és un marrec de 20 anys, li diu que calli. Li diu això, que mira, que m'ho he apuntat. Diu, vés cap a casa i pren cura de totes les tasques que et toquen, que són el taler i el fus, i mana les dones sense falta que facin feina, que les paraules són cosa dels homes, de mi sobretot, que a casa meva sóc el que mano.
1: Parlem d'Homer, eh?
0: Aquest és Homer. En canvi...
1: Sí, clar, és un senyor antic.
0: Clar, bueno, és un senyor antic.
1: És normal que sigui antic.
0: Bueno, sí, és clar, és que els senyors això de vegades ho tenen, aquesta cosa, que són com antics. Bé, la Penèlope de James Joyce és el contrari d'aquesta, és una dona vitalista. A qui li agrada menjar, li agrada, ara va, faré un anglicisme, li agrada fer sexe, eh? I això trobo que és una cosa que està molt bé. La Penèlope de James Joyce no diu res en tota la major part de la novel·la, i tot el que sabem d'ella ho sabem perquè ho diu en Leopold o ho diu el narrador.
1: I... Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do, sí. El Joyce, eh?
0: Sí, una mica. I ens la presenta com una dona controladora i bastant pesadeta.
1: Sí, allò típic de la típica de, oi, si torno a casa que la meva dona vol... M'està esperant amb les bledes.
0: Exacte.
1: Que pesada que és, que sempre em truco,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. I a més em mana coses. Li encarrega que li compri una pastilla de sabó, i ell ho fa a primera hora del matí i es passeja tot el dia amb la pastilla de sabó a la butxaca. Però resulta que hi ha un moment que la Penèlope de James Joyce pren la paraula, i quan comença a parlar no calla. Pensa en veu alta i parla ella sola, i ella sola fa l'últim capítol del llibre, que són unes 150 pàgines.
1: De fet, es ven fins i tot a part.
0: És que sí, és que
1: és funciona. És molt curiós,
0: sí,
1: això, eh?
0: El monòleg de la Molly Bloom, si el busqueu a internet el trobareu. Van fer obres de teatre d'aquest monòleg, també. Perquè aquest monòleg és molt important, perquè és un monòleg interior, allò que escrit sense signes de puntuació, perquè Joyce vol reflectir el corrent de consciència del personatge.
1: Sí, com funciona el pensament,
0: exacte.
1: Com pensem tots. Que
0: exacte.
1: Pensem, espera't, Anna Carrepons, ara ens falten 7 minuts per acabar el programa.
0: 7 minuts,
1: ai, ens falten
0: 7
1: meu. Minuts. Ai, espera't,
0: doncs
1: un moment, espera't. I ara el meu pensament disruptiu diu, posem una música.
0: Doncs va, posem la música.

0: Lorena McKennitt cantant-te a tu concretament, la Penèlope.
1: Ai, que bé, tu, la Penèlope.
0: Així perquè descansis una mica, perquè ara has d'agafar embranzida, perquè aquesta dona, la Penèlope, que li dius tu, que tota l'estona, ara es tornarà boig l'oient, perquè dirà, si no hi ha cap Penèlope...
1: No, no.
0: Em penses dir el nom de veritat en algun moment?
1: Sí.
0: Perquè t'estàs fent la misteriosa tota l'estona.
1: No, perquè... No, perquè tothom, o gairebé tothom ho sap, això.
0: Home, tothom.
1: Tothom.
0: Tot dona. És d'aquests llibres que tothom ha dit que se l'ha llegit.
1: Exacte.
0: I no se l'ha llegit ningú.
1: Jo sí, tu. No, la Penèlope de Joyce en realitat es diu Molly Bloom. Es diu Marion Bloom, Molly pels amics. És una dona que té 33 anys, és cantant, de cabells negres, és grossa, té un bon pitram, això el narrador ja ho deixa ben clar, li agrada tirar-se les cartes.
0: Això ho trobo divertidíssim, sempre.
1: Sí, s'entreté... Sí, és una mica de cosa com de frivolitat, perquè ell no se les tira, les cartes. Això és una cosa femenina.
0: Sí, però és com,
1: hem
0: de dir, les coses aquestes una mica esotèriques els hi deixo per la meva dona.
1: Exacte. I l'escena, us heu d'imaginar l'escena, ella està estirada al llit, arriba el marit a les dues de la matinada, ella el sent i el marit se li ajaça al costat del llit i ella es fa la dormida i va pensant. I pensa, doncs, en diverses coses. Recorda la infantesa a Gibraltar, recorda la seva filla que té 15 anys, recorda un fill que van tenir que es diu Rudy, que es va morir quan tenia 11 dies, recorda els dos ous que li ha demanat el seu home per esmorzar...
0: Això també penso que, per una part, sí, el Joyce no era molt feminista, però per l'altra, trobo que és bonic posar-se en el cap de la dona i donar-li aquesta preeminència i fer 150 pàgines escrivint això.
1: Clar.
0: I a més, també

0: parla d'aquesta mena de, això que parlem sempre en aquest programa, de del desgast mental que tenen moltes dones, perquè han d'estar pensant si han fet el llit, si s'han aixecat sempre d'anar a l'escola.
1: Exacte. No? Home, jo crec que d'alguna manera sí que era feminista el Joyce, perquè a veure, doncs amb una obra que té 800 pàgines, donar-n'hi 150 a una dona que parla tota l'estona ella, jo trobo que té mèrit.
0: Ja era hora, no l'ha deixat parlar en tota l'obra.
1: Bé, però n'hi dones 150, tu, que la Penèlope d'Ulisses
0: no parla.
1: De l'Odissea no parla.
0: Estava allà fos pobreta i no...
1: Exacte, tenia feina, cosia, descosir. Ah. No, i a més hi ha una altra cosa, que és que, clar, o sigui, nosaltres hem vist la Molly Bloom, o sigui, el tros llarg de la novel·la, al començament, hem vist la Molly Bloom des de la perspectiva del
0: senyor.
1: Del Leopold. I ara veiem el matrimoni des d'una altra perspectiva. Ah. I llavors, clar, tot canvia. I com que aquest és el final de la novel·la, jo crec que tu t'acabes creient que aquella és la versió real, no la de l'home.
0: Exacte, la càrrega mental de Molly Bloom.
1: Exacte.
0: Aquí han de vendre'l així, el llibre.
1: Exacte, sí, que en té molta de càrrega mental.
0: Escolta, però tenia relació, que és una curiositat que tinc, tenia relació amb la dona real de James Joyce,
1: sí.
0: Aquest personatge de la Molly Bloom,
1: sí.
0: Que també tenia epitram i estirava les cartes, o com això?
1: Bueno, això no sé si tenia epitram i estirava les cartes, però no m'estranyaria, perquè els escriptors tendeixen a posar coses de la vida real als seus llibres.
0: No sé de què em parles.
1: Oi que no? Per això ja ho sabia que... ja ho sabia que no et ressonaria. L'acció de l'Ulisses de Joyce passa un dijous, el 16 de juny, de 1904, que és el dia en què es van conèixer ell i la Nora Barnacle, amb qui va viure molts anys.
0: Aquest
1: i
0: és
1: va tenir
0: el nom de la dona
1: fills.
0: Real, eh?
1: La dona real es deia Nora Barnacle, i Joyce fa un homenatge a la Nora amb aquest personatge, perquè, a més, la Nora no tenia gaires estudis i parlava una mica, no ben bé, però parlava una mica com parla la Molly Bloom. O sigui que, en el fons, aquest monòleg interior, a part d'una obra d'art, doncs és un gran homenatge a la seva dona. Cal dir que a mi em sembla que s'estimaven, però que també es barallaven molt, eh? Vull dir que passaven temporades separats i, bé, les relacions de parella són conflictives.
0: Són com són. Escolta, abans que te'n vagis, m'has venut una moto al principi, que si era un personatge molt sexual, que si no sé què, la Molly Bloom, etc, i no m'has llegit cap fragment.
1: Doncs va,
0: vinga.
1: Fem-ne un tastet.
0: Un tastet de la Molly.
1: De la Molly. Llegiré un fragment molt breu en la traducció magnífica de l'enyorat Joaquim Mallafré, i ella parla però no parla de sexe amb el seu marit.
0: T'enrotllis més, que ens queda un minut.
1: Sinó que parla de la història de quan ell era jove. Diu, després ho vaig provar amb un plàtan, però tenia por que es trenqués i se'n perdés a dintre, qui sap on, perquè una vegada van treure no sé què d'una dona que ho havia tingut a dins de tot anys i anys, tot cobert de salts de calç. Es tornen bojos per ficar-la al lloc d'on van sortir. Diries que no poden arribar mai prou amunt. I després ja s'ha acabat. Així fins a un altre. Sí, perquè t'hi dona un gust extraordinari, tan flonjo, tot el temps com ho vam acabar. Ai, sí, ai, el vaig fer escórrer el meu mocador fent veure que no estava excitada, però m'obria de cames.
0: Plàtans, obrimientos de cames, com anem avui? Aquest programa em tanquen, hauran de posar dos rombes, com els antics.
1: Ai, sí,
0: Antònia Carrepons, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet, Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà em fa molta il·lusió l'aniversari de la mort de Jane Goodall i tenim una primatòloga, és la seva autèntica hereva, Laia Dotres, una dona que ha estat al Congo, a Sierra Leona i que té amics ximpanzés, cosa que no pot dir tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Xenoguera. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentint la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè, per això, se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP ha posat l'accent de demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular migració amb delinqüència. Notícies, Oriol Pujador.
6: En fase d'alerta, el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país. Les tempestes poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir de demà al matí comarques del litoral de Tarragona i del litoral central, mentre que a la tarda s'estendran a l'interior del país. Per ara no s'ha establert cap restricció, però la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat prudència.
7: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
6: Els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
8: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el comandament de combat autònom OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. All in order to win.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria Dalmà Bonat s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el Premi al Millor Disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'Aigua No Cansa, de Maria Dalmà Bonat. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el Premi al Millor Disc per Pa. Joan Miquel Oliver s'emporta el Premi Millor Disc de Cançó per Roïssos i Carme Vives el de Millor Disc Revelació per Expressions Temporals. Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols són dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
1: El davanter del Barça, Rafinha, mentrestant, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi, li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
0: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau per 93-78.
1: Més bàsquet encara, l'Unigirona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
0: L'Atlètic Barcelona s'ha enduit la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freiburg Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
2: Fins aquí les notícies.

0: Avui comencem un nou mes. Avui recordem que l'1 d'octubre del 2017 en aquest país van passar moltes coses que no han acabat de provocar res del que es pretenia. I avui també aprofitem per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, proclamat per l'ONU l'any 90 per reconèixer el valor de l'envelliment i promoure el benestar de tota la gent gran. Precisament aquesta tarda me n'he anat a casa d'una senyora de 94 anys, que és una de les principals activistes catalanes a favor dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu. 94 anys. Viu sola. Té una energia que no te l'acabes. I un discurs carregat d'intenció que li dona mil voltes al de molts polítics d'aquí i de fora. Ja l'escoltareu, perquè tot el que diu és per emmarcar-ho. Hi he anat en autobús i com que anava carregada, m'he assegut en un dels llocs reservats pensant que ja m'aixecaria quan vingués algú que el necessités. I com que la següent parada ha pujat una dona que he cregut que havia de seure abans que jo, li he dit que m'aixecava i ella ha contestat no cal, el podem compartir. Era d'aquells seients més amples, sabeu, dels autobusos, i la dona, tant si vols com si no vols, no m'ha deixat aixecar-me, m'ha dit, és que vas carregada. I hem compartit cul amb cul la resta del trajecte fins que ha arribat al seu destí. També era una dona gran, enèrgica, que sabia que havia d'agafar-se i no moure's fins que el vehicle s'aturés completament. No estic per anar per terra, m'ha dit amb molt de sentit de l'humor. I jo li he contestat, ui, jo tampoc, que després surten els bonys. I hem rigut fins que ella ha baixat ben àgil i flamenca. Així que avui vinc amb una dosi d'energia que em garanteix arribar a la meva jubilació d'aquí uns quants anys, amb ganes de no parar de fer coses, perquè és el que aquestes dues dones, que no coneixia de res fins avui, m'han demostrat. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts un dia més, una nit més, vaja, a una altra edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tots preparats i a punt per marcar el 93207474 i nosaltres preparats i a punt per despenjar el telèfon i parlar amb vosaltres per si voleu fer preguntes, per si voleu donar alguna resposta d'altres coses que encara queden pendents i que ningú ha contestat, o voleu fer les vostres reflexions, les vostres argumentacions, crítiques o felicitacions, com sempre dic. Mentre truqueu al 93207474 us llegiré o escoltarem alguns dels missatges que també ens heu deixat a través del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I començo per una pregunta que ens ha deixat la Tere, que ens demana, diu, sabeu si el famós cinema Truffaut de Girona emet pel·lícules encara? Atenció aquí la gent que és de Girona i que sap què està passant allà. Diu, sé que va tenir alguns problemes darrerament amb socis o l'administració, i la Tere diu, no sé com va acabar. Per tant, si algú vol dir-li què està passant o què ha passat amb el cinema Truffaut de Girona a la Tere, doncs ja ho sabeu, el 93207474. Un altre missatge que ens heu deixat és sobre el tema de l'estalvi energètic, en vam parlar aquests últims dies, és aquesta opinió del Ventura.
2: Respecte al saber el cost de la llum, segons l'horari, hi ha diverses aplicacions. Jo faig una que se'n diu, em faig servir una que se'n diu Selectra, i que aquesta te subscrius i cada dia cap a les 9:30 t'envia el preu de la llum de l'endemà. Com a curiositat, fins ara, normalment, de 12 a 6 del matí era la més barata, i de 2 a 6 de la tarda, però no sé per què, ara pot ser perquè la gent cada vegada s'ho sap més, resulta que per la nit és la més cara. Surt en color, vermell és la més cara, groc és la mitjana i verd és la més barata. Jo la faig servir, cada dia. Cap problema, sobretot quan et truquen els que es diuen que són de les companyies de llum per fer-te una bona oferta, i dic, no, jo ja ho tinc contractat amb una comercialitzadora que el preu és segons el del mercat i em surt molt bé, perquè, per exemple, els que em truquen m'ofereixen 0,15 tarifa plana. I en aquest cas, fent servir la Selectra, doncs jo poso la rentadora o el que fos, doncs amb horaris que el cost és 0,02, 0,067, bueno, vull dir, molt més barat que el 0,15 fixa.
0: Doncs mira, és una bona idea, no cal que ningú li faci cap oferta, perquè ell té les dades diàriament de quan està millor de preu per poder posar la rentadora o qualsevol altre aparell. Perfecte, moltes gràcies, Ventura. Ens truca el 932017474, la Montserrat, des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Bueno, primer de tot, felicitats pel programa. I Marta, estàs al nivell, eh? Mira que vas entrar en un nivell que estava molt alt, però estàs al nivell, eh? Quasi superant-lo. Vale, guapíssima.
0: Molt bé, gràcies, Montserrat. Digues.
3: No, de veritat t'ho dic. Mira, només era per dir, perquè ara m'ha fet gràcia sentir-te el davantal que fas i tot això, que precisament jo aquesta tarda vespre he anat a veure una obra de teatre, el Romea, el hijo de la cómica, José Sacristán, 89 anys, i, bueno, gallina de piel, eh? O sigui...
0: És que jo no l'he anat a veure aquesta vegada.
3: Pues aneu a veure-la amb el Toni i tot, perquè us encantarà. I aviam, vosaltres, perquè... Evidentment, sou més joves, jo tinc 73 anys i ja sóc una mica més gran, no? Però és gallina de piel, que deia el Cruyff, eh?
0: Sí.
3: També, una hora i mitja, ell, sol, fent a més tres veus, perquè no vull fer cap spoiler, però parla d'una iaia i d'una mare, que són els que van criar en el Fernando Fernán Gómez, ¿vale?
0: Sí.
3: Perquè és una obra, es tracta d'un monòleg sobre el Fernando Fernán Gómez.
0: Sí.
3: I els que ja tenim una edat, ostres, és que te'n vas en recordant tant, no des del principi, evidentment, perquè al principi hi ha coses que he sentit explicar, però tu ja, amb coses que surten de fotos de cine i de pel·lícules, doncs, però vas recordant, dius, hosti, mira, encara estic parlant amb tu i em dono posar de pell de gallina.
0: Que bonic, que bonic.
3: Fantàstic.
0: Ja me l'ha recomanat alguna amiga, eh? M'ha dit, no te la perdis,
3: tan
0: no te la perdis.
3: Que bé. No te la perdis. El Romea, dret, tothom
0: dret,
3: aplaudiu,
0: eh? Sí, sí.
3: Ell, vull dir, inclús en moments, perquè nosaltres, bueno, estàvem a platea, però a vegades, des de lluny, tampoc veus gaire la cara ni res, però afortunadament anava acompanyada de gent que portava binocles i en alguns moments donats me l'han deixada i en segons quins moments, que tampoc vull fer cap spoiler, és que li caien com les llàgrimes, o sigui, dius, com aquesta persona, amb l'edat que té...
0: Sí, sí, és que és brutal,
3: pot
0: això.
3: ...pot resistir tot això, llavors, al final, uns aplausos que ja no et dic, que potser han sigut 3 o 4 minuts, llavors ell ens ha fet callar a tots i ens ha dit, bueno, que estava la cosa, l'obra de teatre en si era un reconeixement al Fernando Fernán Gómez,
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Te l'ha fet unes paraules, no? I llavors ja ha saludat, hem tornat a aplaudir i ell, evidentment, ja ha anat cap a dintre, perquè suposo que ja ningú del públic ha dit, continuem aplaudint perquè torni a sortir, perquè, clar, ja m'ha entès que...
0: Deixem-lo descansar, no, pobre? Sí, sí.
3: Oh, home, pobre. No, pobre, entén-me.
0: Perquè és un esforç per qualsevol actor, però la seva edat, amb el text que
3: per
0: se
3: favor,
0: sap i la intencionalitat, imagina't.
3: Exacte, inclús et diré, vull dir, un detall que dius, bueno, al principi que ell comença a fer monòleg perquè està ell tota l'estona sol a l'escenari, eh? O sigui, no hi ha ningú més amb ell. I clar, doncs, el típic, no?, que un silenci sepulcral, perquè no porta ni pinganyillos ni altaveu, eh?
0: Res.
3: Entre nosaltres.
0: Sí.
3: Vull dir, un to de veu, perdona'm l'expressió, però que t'hi cagues, eh?
0: És que té una veuassa, aquest home, eh?
3: Tremendo.
0: Bassa, sí,
3: i llavors
0: sí.
3: Hi ha hagut algun moment, sobretot al principi del monòleg, que, doncs, el típic, no?, que vas, hi ha gent que...
0: Ah, sí, sí, o els carmelets, o la tos, sí, sí.
3: Sí, bueno, doncs llavors ell ha callat, però totalment, mirant-se cap al lloc on estava el de la tos, callat,
0: ui.
3: O sigui, callat, no, però de bon rotllo, eh? O sigui, callat, volem dir, bueno...
0: Acaba de tossir,
3: vale?
0: No?
3: Segons. I quan ha acabat, ha tornat amb l'última frase que havia començat abans de que aquesta persona comencés a tossegar.
0: Ah.
3: I ha passat dues o tres vegades. Una cosa d'un professionalisme...
0: Perdona, Montserrat, no ha sonat cap mòbil? Digue'm que no.
3: No, no, no, no, no, t'ho prometo
0: perquè
3: que no.
0: Perquè no m'imagino aquest home, si sona un mòbil, què pot passar a la platea?
3: Bueno, jo pensava, clar, a més és que era una cosa del Fernando Fernán Gómez, que
0: clar,
3: el Fernando Fernán Gómez hagués enviat a la merda qualsevol, perquè de que s'enganyem ja era molt bon actor i tot, però tenia les seves peculiaritats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Però, vull dir, de veritat, m'hi he arribat a casa, és que no he pogut ni sopar, ni res, ni posar la tele, ni res, perquè ni n'he llegit el programa una altra vegada, és que...
0: No, no, és que estàs eufòrica, vaja, o sigui, ja veig...
3: Eufòrica?
0: Sí, sí, sí.
3: Sembla que tindré que prendre un pan perquè si no, no dormiré.
0: Ara una tila i relaxa't una mica i ja veuràs com
3: això,
0: acaba de baixar.
3: Això, una tila ja està.
0: Doncs prenc bona nota i els oients també.
3: Sobretot, aneu-hi a veure-la perquè disfrutareu.
0: Molt bé, molt bé. Farem cas, Montserrat. Moltes gràcies per la recomanació. Una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Adéu. La Montse des de Celrà, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Montse?
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé, us estic escoltant.
0: Molt bé.
4: I
0: tens una resposta, em sembla.
4: Sí, tinc una resposta que no me'n recordo de la persona que ha demanat per al cinema Truffaut.
0: Sí, un missatge de la Tere. La Tere ha sigut.
4: Va, doncs a Tere, doncs, bueno, dir-li que em sap molt greu, però que no podem anar al cinema, està tancat, bueno, no, ja va haver-hi un... O sigui, feia molts anys que hi havia una empresa, diguem, els fundadors del mateix cinema, amb la filosofia, doncs, d'emetre pel·lícules d'autor, i la veritat és que és un cinema en què ja hem gaudit molt, tota la gent de propera Girona, però ara està tancat perquè l'Ajuntament va fer una licitació pública, perquè s'acabava el període d'explotació d'aquesta empresa inicial, i va guanyar una empresa de Reus. Sembla ser que no sé si es mantindrà el mateix, la mateixa filosofia, el nom, etcètera, el mateix, no? Sí, bueno, sí, sí.
0: Però de moment està tancat, entenc.
4: I de moment està tancat perquè va haver un recurs i fins que no es resolgui el recurs... Bueno,
0: us heu quedat sense Truffaut i sense tot el que està allà.
4: Sí. Perquè la veritat és que és una joia. Sí, sí.
0: Doncs mira, la Tere ja té la resposta, sí, sí.
4: Exacte.
0: Ho van lluitar, però al final no hi va haver manera.
4: No, s'ha d'esperar a tenir resolució. No sé si serà favorable o no, però mentrestant... No
0: menys que poguéssim mantenir l'esperit, ni que sigui, no?
4: Sí, és el que
0: demaneu, sobretot, els que esteu aquí, no? Clar.
4: Això mateix, sí.
0: Doncs, Montse, moltes gràcies per l'explicació.
4: De res, a vosaltres, per ser-hi.
0: Que vagi molt bé.
4: Vinga, bona nit.
0: Bona nit. Adéu. Adéu. En Frederic, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, a la matinada. Mira, jo vull començar amb el que has començat, Marta, de que demà, millor dit avui, avui, doncs que fèiem o que érem o com estàvem, no? Jo estava molt nerviós.
0: Avui de fa 9 anys, ja?
5: 9 anys, exactament, 9 anys. Jo era no tan vell com estiguéssim, era gran, però ara ja soc vell. Llavors, voldria dir només una coseta, que és que jo estava bastant nerviós llavors, i a les 5 del matí ja vaig començar a buscar, a voltar col·legis i coses d'aquestes. I avui, doncs, també vaig a quedar allà a les 5 del matí, però per anar a esmorzar una mica més tard. I també passaré per plaça Catalunya, segurament cap allà a les 10 o a les 11, i passaré per la plaça Sant Jaume, que és allà on estava jo, vaig estar treballant molts anys, i és la gent gran, però a plaça Sant Jaume hi ha la gent gran i això. Però també voldria dir una miqueta de, si pot dir, queixa, de que ara amb la televisió, per exemple, s'ha vist a més nit que connectaven amb la plaça Catalunya, perquè doncs, el moviment aquest que hi ha d'acampada...
0: El tema de l'habitatge, sí.
5: Exacte, és el tema de l'habitatge, però, per exemple, a Madrid ja els va dir, home, això també és com una espècie de 15M, i aquí també, no?, una espècie d'indignats. Això ja fa uns quants anys més, això fa uns 15 anys. Jo també en aquell temps també recorria a la plaça Catalunya i també feia algun speech, també per al dematí, de bon dematí a les 8 o així, i m'escoltava molta gent, quasi tots joves.
0: Això quan el 15M, dius?
5: Exacte, sí, no, jo dic aquí els indignats.
0: Sí, d'acord, sí.
5: Aquí no parlem del 15, aquí parlem dels indignats.
0: Dels indignats, sí.
5: Això mateix. I ara no hi ha indignats, però.
0: Ara no hi ha.
5: No, es veu que ara hi ha només el tema de la vivenda i prou. però avui també hem dit que les tendes aquesta nit, per exemple, doncs més o menys s'han duplicat i continuaran aquí a Barcelona, al Plaça Catalunya, segurament fins divendres, li han dit, com a mínim fins divendres.
0: Sí, sí, sí.
5: Bé, és un tema que aquí a Catalunya, sobretot aquí a Barcelona, hi ha més que la vivenda, que també no? És molt important, però hi ha altres temes que també són importants, no? Que tampoc funcionen massa. Per exemple, l'educació, per exemple, la medicina, els serveis mèdics, per exemple, els transports, no? Sobretot els ferrocarrils. I llavors, esclar, això per almenys dintre de les notícies que s'han donat a les 12, molt curtes, això haguéssim pogut dir alguna coseta, no? Només de dir, passa Catalunya, encara es conserva això i bueno, s'està fent. Yeah. Però no s'ha obviat. Bueno, jo diria que no em posaré en política en aquest aspecte, no em posaré en política, cada un que faci s'indigni quan vulgui.
0: Sí, pel però, que vulgui, però, exacte.
5: Que s'indigni quan vulgui. Però jo crec que n'hi ha tal com està ara actualment la gent, i sobretot per la joventut, diria jo, 15, sí, sí, 20, sí. 30 anys, no, bueno... De moment, fins ara han estat passant una mica i ara, a partir d'ara, hi haurà coses una mica grosses, perquè d'aquí a les eleccions pròximes que hi hagi, ja començaran a veure's, no? D'aquí 8 mesos ja hi haurà les de Barcelona, el que havia de Barcelona, i després continuarà...
0: Les municipals, altres, sí.
5: Municipals, el primer, i... Però, bueno, veurem què passarà. Jo diria que anem-hi tots, i que Déu ens agafi confessats.
0: això sempre.
5: Bona nit, bona matinada.
0: Moltes gràcies, Frederic. Que vagi bé.
5: Més tossut.
0: Vinga, bona nit. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit. Bé, bona nit a tothom. Volia preguntar, no sou massa supersticiosa, però bé, m'agrada també aquestes costums. Saber, quan perds una cosa, perquè avui estava parlant una senyora i ha dit Sant Cocofat o Sant Antoni, quan perds una cosa que diu encomana't a Montsant.
0: Sí, sí, sí. Això ho van demanar l'any passat, ja. La temporada passada vam riure amb això. Està molt bé, perquè ja t'ho explicaran, perquè a mi em va fer molta gràcia.
6: Però sí, a veure, sí. Hi ha una santa o...
0: Sí, sí, sí.
6: La Santa Rita és una altra cosa.
0: És una altra...
6: Però Sant Antoni, quin Sant Antoni...
0: A quin sant t'encomanes per trobar les coses, eh?
6: O quin sant és adequat per quan es perd alguna cosa.
0: Doncs no pateixis, que de seguida truca algú i t'ho explica. Segur, eh?
6: És que avui, dic, mira, vaig a preguntar perquè a vegades... Jo no soc molt supersticiosa, però...
0: Doncs la gent que ens ho va dir, la gent li funciona, eh? Ja t'ho dic ara. Ara, quan t'ho expliquin, la gent li funciona.
6: Ja ho faré, doncs.
0: I ho pren nota. D'acord, Marina?
6: Ho farem. Vinga.
0: Moltes gràcies.
6: José, bona nit.
0: Bona nit. El Pere, des de Nou Barris, bona nit.
7: Bona nit. Jo volia fer un recordatori del 1 d'octubre de l'any 1917... 2017.
0: Del 2017, sí.
7: Sí, ara fa 9 anys, que va... El que va passar aquí al Nou Barris, que va ser molt gros, perquè, vull dir, la gent normal, no hi havia polítics, no hi havia res d'aquestes coses, va sortir al carrer a votar i ocupant els centres de votació, i van aparèixer va aparèixer la Policia Nacional, vull dir, de mala manera, pagant a tothom, fins a la gent gran, gent que tenia 80 anys, pagant-la davant meu. Jo vaig ser un dels que vaig ser lesionat per ells per estar sentat davant de la porta. Vull dir, no impedia res, solament volia votar. Això és una cosa que s'ha parlat molt fa temps, però crec que encara dura, perquè tots els que varen anar a fer aquesta acció ho varen fer esperant que fos veritat el que s'abotava. I després van veure quan uns marxaven i els altres es rendien. Mira, això em fa molta pena, perquè la gent no vol polítics d'aquesta manera. Bons polítics que sàpiguen el que fan. I el que fan per la gent del poble. Uh-huh. Demà serà l'últim dia del judici de Roger Espanyol,
0: sí,
7: que li van buidar un ull.
0: Un ull, sí, sí.
7: Ell és l'únic que ha quedat en representació de tots els que vam ser agredits, i li desitjo que en el judici, o menys, sigui una mica on és el jutge per castigar les persones que es van maltratar.
0: Molt bé, Pere. Jo només li puc dir que informació d'avui, no sé què passarà en aquest judici, però ja han dit que els especialistes de la unitat científica diuen que la bala de goma rebota i que després impacta en l'ull del Roger Espanyol. No sé si això li pot donar una idea del que pot arribar a passar. Veurem què passa, eh?
7: No, que va repassar ahir, ja ho sé.
0: Sí.
7: No cal que m'ho digui, perquè jo vaig estar a molt d'aquestes coses i sé que, com sí, aquesta sí. gent saben salvar-se de tot.
0: Uh-huh. Pere, moltes gràcies per la seva reflexió i el seu recordatori de l'octubre.
7: Gràcies a vostès.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs encara tenim algun missatge més per escoltar, que heu enviat al 667-220-148. Per exemple, una reflexió sobre les pantalles que ens fa l'Albert des de Vilassar de Mar.
8: A veure, el tema de ja pantalles i tot lo de més. La intel·ligència artificial sembla que s'estigui dissenyant per anar en contra de totes les capacitats cognitives de l'home. Cada vegada que hi ha una millora o un canvi és per tallar capacitats que de normal tenim, i sota l'excusa de fer la vida més fàcil. Ho dic en el sentit de que estem dient ara de que menys pantalletes als nens i tota la història, però això no va acompanyat de que els fem escriure, els fem llegir, els fem memoritzar. Recordo jo demà passat faré 66, a l'escola fèiem les taules de multiplicar. Algú dirà, bueno, això no es feix per res. Sempre s'ha dit que el cervell és un múscul i quan més la fa servir, més s'entrena. Aleshores, tot això serveixi o no serveixi després la vida quotidiana, que serveixi de molt, penso que el que també s'hauria de treballar, no oblidar el tema de fer servir la memòria i exercitar. Van sortir el tema dels codis de desbloqueig dels mòbils i primer eren 4 xifres, després dibuixets. La meva pregunta va ser, no són capaços ja de recordar 4 xifres? Bueno, aquesta és la reflexió que volia fer i que, bueno, que no està tot per tot. Vinga, una mica d'empenta per de tots.
0: Molt bé, Albert, moltes gràcies. Ens truca el 932-07474 la Magda des de Reus. Bona nit.
9: Bona nit. Mira, primer he de fer una puntualització d'un comentari que s'ha fet i després una opinió, una reflexió.
0: Molt bé.
9: Aquella senyora ha dit el teatre del cinema, més ben dit, de Girona.
0: El Trofó, sí.
9: Aquella d'allà una empresa de Reus, no és veritat. L'empresa que va guanyar és una empresa de Cambrils que es diu Llorenç.
0: Ah, l'empresa que va guanyar el concurs és una empresa de Cambrils, diu.
9: Exacte.
0: Molt bé.
9: Llavors, dit això, és fer un comentari. Sí, avui dia 8 d'octubre.
0: Uh-huh.
9: La il·lusió no ens la prendrà mai ningú. Ni se la van poder prendre, ni ens la prendran. Hem de pensar tots i hem de lluitar tots pel que es vol i pel que es desitja. I el meu comentari i pensament és que hi érem, que hi som i que hi serem.
0: Molt bé, Magda.
9: Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies. Vinga, que són 1:15 de la matinada i va, que us agradarà això.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
10: Quan estic trist i els ànims tinc per terra.
11: Què se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma, amb Dones Força, per la Marató del 2011?

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta que canta.
0: No canta perquè, bueno, va canviar la veu i jo un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: És un gran podòleg, aquest escolanet, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: Dunas da Pau.
1: Avui tornem a l'illa de Pau del Camí de Sant Jaume. Recordeu? Reprenem la conversa amb la Conxita, de 56 anys, a qui ja coneixeu. La setmana passada ens va explicar què s'hi havia trobat, el camí, les quatre vegades que l'ha fet. Però avui, en aquest segon capítol, sabrem per què a ella el Camí de Sant Jaume li va canviar la vida i com va ser. Reprenem el fil. La Conxita i la nostra companya, Judit Perpinyà, estaven parlant per quins motius la gent se'n va fer el camí i com és la convivència en el dia a dia.
2: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar.
3: Pot ser curiositat, pot ser que una recerca existencial, pot ser que passis un moment de la teva vida que tens dubtes, que busques alguna cosa, que estàs inquiet, o pot ser simplement això, que t'agradi caminar o que t'agradi... Hi ha mil raons, i els que van a missa, doncs mira, els veus que van a missa, i a vegades hi ha peregrins que no van a missa, normalment a casa seva hi van allà, perquè hi ha una cosa que també se't desperta, que és una obertura a la dimensió sagrada de l'existència. No dic religiosa, eh? Hi ha la nostra vida, deixem de banda les creences de cadascú, però és sagrada. De fet, els drets humans ho reconeixen, que la vida humana té una dignitat

0: Per tant, jo crec que fins i tot jo, la major part de peregrins que he conegut, si anaves a dormir a un lloc que feien la bendició del peregrino, agnòstics, no creients, ateus, musulmans, el que fos, tothom anava a la bendició del peregrino. Jo crec, vaja, no he tingut mai la sensació de que en el camí de Sant Jaume les raons ideològiques, esportives, personals, etc., fossin alguna cosa que causés divisió entre els peregrins, ni molt menys. El que pot causar malestar és que algú es comporti com un desgraciat o que algú, doncs, no sigui correcte amb la gent. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, i tothom té les mateixes necessitats que tu. Fer una dutxa, que algú li somrigui, un vas d'aigua, menjar, necessites rentar la roba, descansar, un llit si tens la sort. Vull dir que la resta és com una mica accessori, no?
1: Per la gent que hi va més aviat per mirar cap endintre, per estar hores sol amb els seus pensaments, que busca potser una mica de pau per prendre decisions, no hi ha el risc que les decisions que es puguin prendre en el camí de Sant Jaume puguin ser fruit d'un empatx d'endorfines, si vas cap amunt, o de cansament extrem si vas cap avall? No poden ser arrauxades?
0: El primer any no prenguis decisions. Per què? Perquè t'equivocaràs. Per què? Perquè això, perquè de cop i volta potser has tingut per primera vegada contacte amb el teu jo més profund i potser no hi estàs acostumat. És allò de estoy encantado de conocerme, però necessito una mica més de temps, saps? Uh-huh. I per tant, sí, no, mai a la vida recomanaria a ningú prendre una decisió el mes següent de fer el camí de Sant Jaume. Mai. Demanaria, escolta, doncs, pren-te una mica més del calma. Jo m'ha passat això, doncs mira, després vaig tornar a fer el camí perquè vaig pensar, escolta, mira, això ara és una mica gros, anem a veure amb una mica més de calma. Per tant, jo penso que el camí va molt bé per la interioritat. De fet, jo vaig descobrir com relacionar-me amb el meu jo més profund i amb el més autèntic de mi mateixa en el camí.

0: no havia tingut experiència a mi mateixa abans del camí. Havia conegut el silenci una vegada per casualitat, però caminant per la muntanya, però no havia tingut experiència de poder ser autèntica realment al 100% amb mi, perquè, clar, el camí, com estàs, no pots fingir. Una de les coses que passaran tard o d'hora és que no pots fer comèdia.
1: Conxita, quantes vegades l'has fet tu, el camí de Sant Jaume?
0: Sencer, mira, la primera va ser de Roncesvalles, a l'any 99, la segona va ser a l'any 2000 des de Ripollet, que era on vivia llavors. La tercera jo crec que va ser el 2001, des del Cebreiro. Després el vaig fer trossos des de Montserrat, però aquell cop ja vaig arribar a, com es diu, a Carrión de los Condes i vaig dir, però què estàs fent? Perquè feia servir una mica el camí de Santiago, me n'adonava com a oràculo de los dioses, saps allò que vols que te diga la Buenaventura, i vas allà, escolta, mira, tinc un dubte, me'l vas a resoldre. I vaig pensar, escolta, no, no cal. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling
1: like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. Si fer el camí de Sant Jaume et va canviar la vida, potser primer ens hauries d'explicar qui eres tu abans de fer el camí.
0: Jo sóc la mateixa persona que vivia a Santa Coloma de Gramenet quan vaig néixer, etc, etc. Però el que feia, que no és el mateix que el que sóc, el que feia llavors era profe d'institut, profe de químiques a l'Institut Central del Rendiment Esportiu a Sant Cugat, que és una de les experiències més xules que he tingut a la vida. Jo m'havia, als 17 anys m'havia fet una mena de decàleg de que jo de gran volia tenir una casa, volia tenir una feina, volia tenir un company, volia tenir un pis, etc, etc, volia tenir canalla. I llavors, doncs, jo vaig fer aquesta llista i em vaig anar marcant. I clar, als 25 anys em vaig donar compte de que, ostres, ja ho tinc tot, i ara què faig? I llavors vaig començar a buscar. I jo crec que el camí va ser, en el fons, una expressió d'aquesta cerca existencial de quin és el meu lloc a l'univers. Que jo crec que això és una cosa que tothom s'ha de plantejar un dia o un altre, i a la qual potser no es troba mai resposta, no ho sé. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci. Però la persona que era jo, o el que feia en aquell moment, era, doncs, això. Treballava amb adolescents, feia voluntariat amb gent gran, i era la mar de feliç fent muntanya amb els meus amics, la meva família, etc, etc. Doncs això és el que feia abans de fer el camí, tenia 29 anys.
1: I per què el camí et va canviar la vida?
0: El que més em va canviar era una cosa que apuntava una mica, que és que jo no havia sabut mai, o no sabia que existia, per dir-ho d'alguna manera, saps? Potser sonarà una mica extravagant, però jo havia conegut la Conxita més superficial, que viu de la manera superficial amb això, amb el que fa cadascú, la seva feina i tal i qual, i estimant i disfrutant de la vida i tot plegat, eh? Però no havia descobert que hi havia una altra persona més profunda. A vegades, saps, quan un té una intuïció que no saps d'on ve? Jo he arribat a la conclusió que aquesta intuïció que no saps com ve ni d'on ve és la teva persona més autèntica que hi ha en el fons de tu mateix. I jo crec que vaig aprendre en el camí a Sant Jaume la cosa més important, potser, que vaig aprendre i que havia après una mica ja en el silenci, és que existeix aquesta Conxita més autèntica i que, a més, jo vull viure en relació amb aquesta Conxita més autèntica. I després és que jo havia anat a un col·legi de monges i vaig quedar farta de Déu, i per tant vaig decidir Déu, 50% de possibilitats que existeixi, i al final, en el camí, vaig arribar a la conclusió de que hi havia alguna cosa més a la realitat a la qual jo li posava el nom de Déu, adonant-me que en el fons de mi mateixa també hi habitava aquest Déu, vaig adonar-me'n que el món i les persones eren completament diferents, i jo mateixa, a partir d'aquell moment.
1: I què passa en aquell camí que fas la primera vegada, entenc, que dius, em passa alguna cosa?
0: La primera cosa va ser això, que jo, en una església del Cebreiro, que hi havia entrat perquè hi havia unes que anaven a missa, i jo, bueno, doncs com sóc amb vosaltres, ja no ve d'aquí, faig temps, i almenys aquí no plou. Doncs la primera vegada va ser això, en una església vaig sentir, veia una oreneta que es donava de cops contra una finestra, mira, ets tu. I vaig pensar, t'has passat la vida donant cops perquè no volies creure en Déu. I en aquell moment vaig pensar, mira, ets com l'oreneta. I és molt difícil posar paraules a aquesta mena de joia que em va canviar per dins i que em va fer veure la realitat diferent, però el primer que vaig pensar és sí, sí, Déu existeix, i vaig començar a buscar una mica més en aquesta direcció.

0: i vaig començar, doncs quin Déu, clar, el de cristianisme me n'havia apartat per alguna raó, doncs potser busco altres, i em vaig acostar a l'islam, em vaig acostar al budisme, però no m'acabava de convèncer i vaig pensar, escolta, mira, ets filla d'una tradició, torna a la teva tradició a veure si pots donar resposta a aquesta mena d'inquietud.
1: I aquest déu del cristianisme no t'agradava gens en aquell moment?
0: No. No, no, la història era... Jo era filla d'uns pares creients, havia crescut fins als 7 anys a Santa Coloma de Gramenet, allà hi havia cristians que s'ajudaven els uns als altres, hi havia la parròquia i el Raval, però després vaig anar a un col·le de monges que em va resultar horrorós i que Déu era un senyor que vivia al cel i si no portaves bé et castigaves i si portaves bé llavors aniries al cel i no sé què, i jo vaig arribar a la conclusió que això, preferia no viure així, que si aquest Déu que et castiga existia, no podia fer res. I com era el 50% de possibilitats, doncs vaig decidir, escolta, jo vull fer el que em doni la gana. I aquest Déu a mi no m'agrada i, per tant, vaig deixar-ho córrer durant 15 anys. Per tant, sí que havia anat a missa molt de temps. Les meves arrels profundes de petit eren cristianes, però després a l'adolescència vaig dir, mira, no, hasta aquí hemos llegado.
1: I aquell dia de l'Oreneta vas decidir que creuries en Déu i que, a més, et faries monja?
0: No, de fet, jo no vaig decidir que creuria en Déu. Jo vaig acceptar, escolta, mira, és que hi ha alguna cosa en el fons de tu que et fa creure que Déu existeix i que el pots veure en els altres i que el pots veure al teu voltant. Per tant, no va ser una decisió, va ser, pues mira, ho accepto, ja em rendeixo de tant barallar-me i llavors, mira, me rindo. I lo de fer-me monja va venir després, perquè jo anava a estudiar història a Montserrat, a un monestir, i llavors un bon dia vaig sentir que havia de ser monja. I vaig pensar, mira, el de creure en Déu ja és prou complex d'assumir racionalment, això de ser monja ja, doncs mira, les endorfines o jo què sé, saps això que acabàvem de parlar? Doncs, i vaig pensar, hauries d'anar al psiquiatre perquè alguna cosa, clar, se t'ha remogut. I llavors en aquell moment no vaig saber la manera ni vaig voler pagar ningú ni tal i qual. I vaig pensar, mira, saps què? Durant un any no t'acostis a cap iglesia per veure si és que t'ha donat un flash així per l'emoció del camí a Santiago i tal i qual, per tant, prudència, però també escoltar aquestes crides profundes que a vegades ens porten pel camí de la vida veritable. I llavors el que va passar és això, que vaig tornar a fer el camí, i llavors en els Monegros, després d'aquest moment de pensar estàs a punt de perdre la raó, doncs vaig sentir, sí, sí, jo vull seguir aquest camí. Llavors va començar tot un camí de discerniment, etcètera, etcètera, fins que vaig entrar al monestir de Sant Benet i fins que vaig començar aquest camí de monja.

0: en aquest any que havies acabat de fer el camí i que et plantejaves de ser monja, t'hi vas barallar molt amb Déu?
1: Bueno, de fet, la nostra relació ha millorat, però cadascú té les relacions una mica... La meva manera de relacionar-me amb Déu és dir-li, a vegades li dic, escolta, però és que ja està bé. Algú em va ajudar a entendre que això també podia ser una manera de pregar. De fet, els salms estan plens de... Els salms és un llibre que hi ha a la Bíblia que està ple de gent que es queixa a Déu, escolta, ja està bé, mira què em passa, pobre de mi, no sé què. Per tant, em vaig barallar més amb mi mateixa, jo crec, perquè jo volia tenir fills. I a més, fer de profe a mi m'encantava. I llavors, no era el meu plan. A mi m'agradava molt la vida que portava, m'entens? Vull dir, tenir el meu pis, poder disposar de la meva vida... Vull dir que no entrava dintre els meus plans. Jo, quan vaig fer aquella llista, no se m'havia acudit mai ser monja.
0: Em permetràs que t'ho pregunti, Conxita, perquè els oients s'ho poden preguntar. En aquesta història hi ha un altre afectat, en primera persona, que és la teva parella, el teu company. Ell, com ho va entomar? Ho va saber entendre?
1: No. De fet, amb aquesta persona ho havien deixat ja... Jo vaig fer el camí en el 99, em sembla, ho havien deixat en el 98. Vull dir, estava completament lliure, doncs, per poder fer qualsevol cosa, per poder tenir altres relacions. De fet, per no ser monja, vaig intentar embolicar-me amb algun dels meus amics pobres que estaven tots perplexos dient, escolta, però que sou amics. Perquè realment ja no volia ser monja. I llavors, doncs, això. I després amb el meu company em van parlar. I ell sí que era creient quan estàvem junts, i ell em va dir, diu, és que ja es veia que hi havia alguna cosa que tu volies entendre, i fins i tot que, clar, estava claríssim que jo era molt beligerant contra el cristianisme, per dir-ho així, en aquell moment, però que alhora tenia una mena de set que ell va percebre i que jo simplement pensava, no, això no m'encaixa.
0: Conxita, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un privilegi poder tenir aquesta conversa amb vosaltres i que m'hagueu fet abocar totes aquestes experiències de vida, i espero que puguin ajudar d'altres persones o que aboquin a altres persones les seves. Moltíssimes gràcies de tot cor.
0: Fer el camí de Sant Jaume ha estat l'Illa de Pau de la Conxita.

0: That's going to be the energy. And then...
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
2: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
1: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
2: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
3: Són les 6 del matí, bon dia.
4: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
2: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja s'havia escapat de les mans del Partit Popular.
5: Desperta Catalunya de la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
6: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
1: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
7: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
2: Totes les preguntes.
1: Amb Ricard Ostrell.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les 3,
1: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb humanitat?
10: I em va vindre a dir sí.
11: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
9: El més perillós és que escapi el nostre control.
12: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
8: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
13: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, recuperant-nos emocionalment d'aquesta illa de Pau, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí, ha sigut brutal per mi. No sé si us ha agradat tant com a mi, però trobo que ha sigut brutal, i ho he de dir. Va, que ens truca el 932 07474.

0: contenta, nel senso che questo signore che è molto lesso. Perché vabbè, io anche sto preparando il discorso a Gesù e tenere molto in grande lo avrò. De tal manera que quan arribem aquí a Reus altra vegada, l'endemà, vaig mirar i actuarà a Tarragona el mes de març. Doncs ja tenim les tres entrades pel mes de març.
1: Quina sort. És a dir, les entrades del Romeo les va perdre perquè no van arribar, entenc, però no ha trobat a Tarragona pel mes de març.
0: Exactament.
1: Oh, quina gran notícia.
0: És que el món és molt petit, eh?
1: El món és petit, però a vegades té aquestes coses, no? Hi ha aquesta, a vegades, una justícia divina, vull pensar, que ha provocat que anés a Tarragona, que podria no haver-hi anat, i que a sobre heu trobat entrades, o sigui que contents que hi pugueu anar, Ramon.
0: Esperem que no passi res més.
1: No, exacte.
0: Una altra cosa, és el dia 1 de... El dia 1 d'octubre.
1: D'octubre, sí.
0: El dia 1 d'octubre de l'any 17 va ser un dia per nosaltres molt especial. Per molta gent va ser un desastre, una pèrdua, molta gent una desacanyada. Jo sóc dels que encara crec en el que creia aquell dia. O sigui, ens van fer somiar una cosa tan bonica, tan gran, i que jo encara hi crec, que a mi el desig no me l'han acabat.
1: No li han esborrat aquest desig, eh?
0: No, que va. El llàstima que el meu pare també ho volia veure i ara ja n'hi és.
1: Clar.
0: Però bé, bueno, això és el que a mi me va quedar i per molta gent que ja estigui...
1: Desil·lusionada, no?, o decebuda...
0: Hi ha molta gent que encara hi creiem i que hi lluitem.
1: Molt bé.
0: I, a més, aquell mateix dia va ser el dia que va néixer el meu primer net.
1: L'1 d'octubre del 2017?
0: L'1 d'octubre del 2017.
1: Home, doncs això ja és motiu suficient per mantenir la il·lusió, només faltaria. Sí, té un net que té 9 anys, vaja, que demà és el seu aniversari.
0: Demà fa 9 anys. Mm. I li vaig fer enquadernar tots els diaris, no, tots no, eh? O sigui, les BFs i Mundos, aquests no.
1: No, aquests no. Els catalans, entenc.
0: Els diaris de per aquí, els vaig fer enquadernar i vaig posar a la portada,
1: sí.
0: Dic, així estava el món el dia que vas néixer.
1: Que bonic. I ja li ha regalat o ho té per quan sigui més gran?
0: El mateix dia.
1: El mateix dia, ja, molt bé. Però ell ho valorarà d'aquí una mica més, no? Sí, sí. Molt bé, Ramon.
0: Suposo que els seus pares encara la guarden.
1: Clar, home, segur, només faltaria. Que bonic aquest gest. Moltes gràcies, Ramon, per compartir-ho.
0: Sí, gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Déu-n'hi-do, quins testimonis avui més bonics, tots plegats amb coses, amb respostes i amb reflexions molt interessants. A veure, que encara tenim temps, perquè falten 5 minuts per la 1 de la matinada, mentre us animeu a trucar al 93207474. I tenim un altre missatge al WhatsApp del programa, que també va sobre el tema de la factura de la llum, però crec que és d'una altra perspectiva, eh? És això el que ens explica la Vicky des d'Arenys.
2: Volia preguntar si a alguna persona li ha passat el mateix que a mi, que ha rebut dos factures, dos rebuts de la llum. I són del mateix temps, del 20 de juny al 23 de juliol, i l'altra del 20 de juny fins al 23 d'agost. Però una inclou dintre de l'altra, i són dos factures. Com és possible? El mateix contracte, el mateix pis i tot, dos factures amb el temps incluït, un dintre de l'altre. A veure si per favor algú li ha passat el mateix, què pot ser això?
1: Doncs a veure si sí, algun altre ignorant que hagi rebut doble factura de l'estiu, perquè entenc que és a partir del 20 de juny, fins, diu una del 20 de juny al 23 de juliol i l'altra del 20 de juny al 23 d'agost. Per tant, entenc que li han cobrat dues vegades, no? Si diu que ha rebut doble factura. A veure si algú li ha passat o algú li pot fer alguna recomanació. La Núria ens deixa un altre missatge que diu... Per què cada cop que vas al metge van amb retard? Diu, avui he anat per mútua i m'han agafat 50 minuts tard. Sempre és així. És igual que siguis el primer de la llista. A veure si algú...

0: Un ignorant m'ho pot explicar, diu la Núria. Ja que estem de queixes, la Marian des de Lleida diu: ja estem en una nova roda del hàmster. Prego faci un toc a TV3, a tots els TNs, al 324, al Tot es mou, als matins, la selva, està passant. Només mengem, diu la Marian, tots som Mari Carmen. Fins ara no se n'han adonat dels problemes dels llogaters i el sense sostre. I la Marian acaba dient: ja n'hi ha prou. Una altra queixa de la Isabel des de Tarragona diu: us escric per una queixa que ja he fet a TV3, però que no em fan cas. No entenc per què fan futbol i altres esports a TV3 quan tenen un canal d'esports. Últimament us escolto més. I la veritat és que el vostre programa és relaxant, amb la veu tan agradable de la Marta. Gràcies, Isabel. I moltes felicitats per la renovació del programa. Mira. I acabo, abans d'arribar a la una, amb una altra explicació que ens ha deixat al WhatsApp del programa, 667-220-148, de l'Anna, des del Fort Pienc.
1: Avui et vull copiar una mica, Marta. Sempre expliques el que et passa quan comences la jornada. Doncs jo vull explicar que l'altre dia que venia de fora, venia amb l'AVE, quan ja arribàvem a l'estació, allò que t'agafa ganes de fer pipí, jo dic: mira, doncs ara no és moment quan entres a l'estació. Dic: però bueno, sortiré a fora i llavors ja allà hi ha tot el d'allò, els bars i tot això, dic: hi haurà lavabo, sí, sí. Me n'hi vaig anar i quan arribo allà val un euro. Somriu. Vaig dir: doncs jo no pago un euro, perquè, vaja, em va semblar una barbaritat. Total, que vaig dir: mira, surto al carrer, baixo caminant, que anava amb una bossa, que déu-n'hi-do el que passava, caminant fins a la plaça Espanya, i me'n vaig anar a les Arenes, i vaig dir: mira, allà a les Arenes, doncs pues bé, perquè jo he anat a Diagonal Mar, al Corte Inglés, hi ha lavabos i no em fan pagar. Vull dir, una cosa que crec que és de primera necessitat. Bé, total, que me'n vaig a les Arenes, pujo, per a més vaig tenir que pujar unes escales, pujo dalt i també has de posar un euro, com si fos una màquina d'aquelles escurabutxaques. I dic: ah, doncs no, jo no pago un euro. I saps? Vaig fer, vaig passar per sota el torn, arrossegant una miqueta, vaig passar la bossa i bé, vaig fer el meu euro i vaig quedar satisfeta del tot. I a mi em va fer molta gràcia que si els lavabos estiguessin supernets, però és que no, estaven fets una marranada. Bé, a més, queixar-me una miqueta, però que al timor no ho vaig fer-ho ben fet. Ja ho sé que no s'ha de fer, això. Però, bueno, vaig quedar molt tranquil·la. Vaig dir: bueno, almenys no m'ha costat ni un duro.
0: És que, Anna, m'has fet riure molt. O sigui, m'has fet molt gràcia. Perquè t'he imaginat anant per sobre dels torns colant-te, com si fossis una criatura d'aquestes que fan les malifetes, i anant al lavabo tot per no pagar aquest euro. I, en fi, m'ha fet molta gràcia. O sigui, jo, ja t'ho dic ara, des de Sants fins a les Arenes, amb totes aquestes parades amunt i avall, jo no arribo. Jo no arribo a aguantar-me tanta estona i hagués hagut de fer alguna altra incursió o m'hagués costat no un euro, sinó més, perquè hagués hagut d'anar a fer un cafè o alguna cosa així. En fi, està molt bé per acabar l'hora i m'ha fet molt riure. Espero que els oients també. Va, escoltem les notícies de la una i continuem rient, si voleu, d'aquí una estona, perquè a més tenim una conversa meravellosa amb una dona de 94 anys que ja escoltareu, ja.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol encara no té lligats tots els suports per aprovar el gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. Míriam Nogueras és la portaveu de Junts.
4: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
3: El suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els textos. Els nacionalistes bascos tampoc desvelen si donaran suport. El president espanyol, Pedro Sánchez, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures.
5: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
3: Podem és crític amb els decrets i es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
3: L'Euribor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinant que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%.
6: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
3: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per a la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat.
6: L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
7: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places, i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades, i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
6: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
3: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols, 2 de Graham, 2 de Pina, 1 de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi, li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
3: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78.
6: També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant l'Elmac Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
3: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
2: Fins aquí les notícies.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Aquest creix és la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, per preguntes, respostes, comentaris, reflexions, o donar-nos notícies de coses que no sabem, i perquè cada dia aprenem coses a través vostra. I ara ens truca al 93207474 l'Eduard, des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, Marta.
0: Què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Jo sóc dels que dic bona nit, no bona nit.
0: Molt bé. Bona nit, bona nit.
1: Bona nit, perquè en realitat és bona nit, sí, no bona
0: sí.
1: nit.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: Bueno, això ha sigut una miqueta de broma, no?
0: Sí.
1: Bueno, m'ha... No, és que jo tinc per costum de ser bastant optimista.
0: Ai, que bé, si no... ja m'agrada a mi aquest to, m'agrada. Sí,
1: perquè si no, malament.
0: És que la vida ja és prou fotuda, no cal, no? Sí.
1: Clar, la meva filosofia és de que nosaltres no podem canviar el món, sinó que l'únic que tenim que fer som nosaltres veure el món d'una altra forma.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Llavors, el motiu de la trucada bàsica no era per això. Va semblar entendre, no sé si ho he entès malament, que havia el senyor que ha agafat l'AVE i diu que tenia ganes d'anar al lavabo.
0: Sí.
1: I que tenia que pagar un euro.
0: A l'estació de Sants, sí, primer. Sí.
1: Bueno, pues, amb aquesta senyora i tots els que m'escoltin, i ho dic perquè jo ho he fet moltes vegades, uh-huh. resulta de que hi ha dos tipus de lavabo a l'estació de Sants. Si tu has pagat el bitllet i marques i entres, hi ha uns lavabos al fons que són gratuïts. Ara, si ho fas fora, que no tens el bitllet, però jo haig de pagar un euro per aquestes persones que no, en fi, no tenen sostre o el que sigui, que ho tenen que pagar. M'explico?
0: Ja. Sí, és a dir, que abans de sortir de la zona de l'AVE, per entendre'ns, allà hi ha uns lavabos que sí que són gratuïts, és això?
1: O sigui, una vegada tu ja has marcat el bitllet,
0: sí.
1: No sé si és l'AVE o és un dels de Rodalies o alguna cosa així. Una vegada tu has marcat el bitllet, el tiquet d'AGE, a dintre, a la part de la paret que dona, em sembla que és no ni a la banda dels taxis, sinó
0: sí, a l'altra banda.
1: Banda,
0: sí.
1: Sí, pues, allí hi ha uns lavabos gratuïts perquè jo ho he fet, uh-huh. he entrat. Ara, si ho fas abans de marcar el bitllet, clar, el lavabo hi ha que pagar un
0: clar,
1: euro.
0: Clar, sí, sí, és el que deia aquesta oient, sí, sí.
1: O sigui, més que tot per d'orientació.
0: Perfecte.
1: De l'AVE no estic molt segur, això ja és diferent, però si agafen rodalies o llarga distància o alguna cosa, poden fer-ho gratuïtament.
0: Molt bé.
1: I per finalitzar, com que soc molt optimista... Només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa i em sembla que estic al cel.
0: Vale? Mare de Déu, senyor. Al cel no, a la terra. Amb els peus a la terra. Eduard, moltes gràcies.
1: A tu, guapa.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Adéu-siau.
0: Sí, vale. Si Déu vol, va. Bona nit. Al cel, al cel. Vam començar amb una illa de pau d'una gent que deia que per ella escoltar els ignorants era l'illa de pau, i ara ens han dit que estan com el cel. Vull dir, és que, escolta'm, tenim uns oients que no ens els mereixem. Va, tots aquests oients que ara ens escolteu, estirats al llit o no, o al sofà assegut fins que arriba l'hora de tancar el programa, us recordo preguntes que han fet altres ignorants en altres programes i que encara ningú ha contestat. I com que de tant en tant s'us han de recordar les preguntes, perquè si no... doncs costen més de trobar, així li traiem una mica de feina a l'Aina, que pobra no dona l'abast anar a buscar experts per contestar-ho tot, perquè al final, si la gent no acaba d'ajudar, al final hem d'anar a buscar els que en saben més. Per exemple, la Maria Rosa, des de les Corts, ja fa dies que ens va demanar: quan ens canviem de mòbil, com ho hem de fer per eliminar tota la informació personal del mòbil vell? Perquè deia, clar, si tu el portes a un lloc per deixar-lo, allà dins hi ha una informació i jo no vull que aquella informació la tingui ningú. Això, com ho hem de fer? En Genís, des de Guadix, va dir: comparteixo la propietat del pis on viu el meu germà i del qual ell és l'usufructuari. I la pregunta, que és, aquesta és de nivell, però potser hi ha algú que en sap i ens ho pot dir: puc hipotecar-ne la meva part d'aquesta propietat que és dels dos, però que el germà hi viu i és l'usufructuari? Davant el Genís. En Joan, des de Vallcarca: qui regula el temps dels semàfors? Aquesta encara tampoc no l'ha contestada ningú. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona: per què estornudem? Fàcil. Per què passa això? En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia: quants quilos de pólvora s'han llançat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? Aquesta ja també és una mica de nivell top, eh? I en Quim, des de Sabadell, aquesta potser hi haurà algú que la sap, quines propietats té la camamilla? Jo de tant en tant us vaig recordant, no les diem sempre totes, perquè anem treballant-hi, però de tant en tant vaig recordant alguna d'aquestes preguntes per veure si algú s'inspira, li ve de gust, i vol trucar al 932017474 i donar aquestes respostes, perquè si entre tots anem sabent més coses, cada dia som un palet menys ignorants, però ho hem de continuar sent, perquè si no se'ns acabarà el programa, i això no ens agrada, oi que no? Doncs aquí estem. Vinga, mentre us animeu a trucar al 932017474, 7474, jo us proposo més cosetes.
2: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Doncs va, animeu-vos al 932017474. Veig que l'Aina està prenent nota, que està trucant algú. Per tant, faig una mica de temps per poder passar aquesta trucada abans que us presenti una dona, ja ho he dit, però una dona que avui m'ha donat una lliçó de vida a mi. O sigui, jo no la coneixia de res, sabia que avui llegirà el manifest en motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Sabia que treballava en aquest sector quan treballava, perquè amb 94 anys ja no treballa, però avui m'ha donat una lliçó a casa seva, i ara us ho explicaré. Abans, el 932017474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
2: No, no, dels barris de les Corts no, però és igual.
1: Ah, Montserrat, doncs de les Corts no. Potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. Digues, d'on truques tu?
2: No, jo truco del Guinardó.
1: Ah, del Guinardó, molt bé.
2: Mira, jo és que volia preguntar una cosa. Mira, tinc una planta d'un hibiscus que havia fet unes flors. És una planta que, no sé si la coneixeu, és preciosa quan fa les flors.
1: Sí, sí.
2: I m'havia fet. I, bueno, i de cop, bueno, ja es va passar la temporada, i l'any següent m'ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora. No sé com es diu capullos en català, ben bé. Tot de cap, podia fer quatre alhora, però no s'obrien, es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix. Tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
1: No s'obren.
2: I s'ho he preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
1: És a dir, no arriben a obrir-se i al final s'acaben trencant i caient, no?
2: Sí, però ja no s'arriben ni a obrir.
1: Ja.
2: Veus que ja està darrere,
1: que,
2: perquè
1: que va sortint,
2: color,
1: sí.
2: Però ja no s'arriben ni a obrir i cauen.
1: Uh-huh. I això i no et passa, què, dius, des de fa un any?
2: Sí.
1: Un any.
2: Sí, un any.
1: Molt
2: sí.
1: Bé. Doncs a veure si algun jardiner que ens escolta, si no, buscarem la resposta, d'acord?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Montserrat, bona nit.
2: Val, adéu, bona nit.
1: La Maria Àngels de Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: I a tots els ignorants.
1: Com estàs, Maria Àngels?
3: Bé, molt bé. És el primer dia que truco.
1: Oh, que contenta que estic. Deixa'm-ho dir, deixa'm-ho dir. Això em fa molt feliç,
3: sí,
1: a mi.
3: Sí, sí, sempre ho dius, que t'agrada molt.
1: Molt bé, gràcies per trucar-nos.
3: Jo havia trucat alguna vegada amb el...
1: Amb el Xavier.
3: Amb el Xavier Solà, sí. Però ara no. Però no perquè no m'agradi, però que estic mitja endormida i llavors doncs, no fa mandra, no?
1: Clar. Però, doncs mira, avui la mandra te l'has treta de sobre.
3: Clar, me l'he tret perquè hi havia una pregunta que era, que em toca, bueno, jo soc farmacèutica i sigo professora de la facultat, i parlava de les propietats de la capamilla, no?
1: Sí, és una pregunta que ens van fer, sí.
3: Sí, pues sí, la capamilla té moltes propietats a nivell antisèptic,
1: sí,
3: cardioinflamatori, calmant, s'utilitza molt per, com a col·liri, sap?
1: Sí.
3: Per desinfectar els ulls, va molt bé, i a més, com que és un producte natural, no té efectes secundaris en aquest cas,
1: uh-huh.
3: I es fa servir molt per això.
1: Uh-huh.
3: I per altres coses també, si es pren, també és, a nivell digestiu també és bo, però va molt bé a nivell, per exemple, a nivell tòpic pels ulls.
1: Els ulls,
3: per exemple,
1: sí.
3: Amb nens petits, uh-huh. hi ha uns preparats a la farmàcia que són d'extracte de camamilla, però és així perquè és estèril i tal. En canvi, si ho has de fer cases, l'únic problema que és que té que ser molt estèril, perquè
1: clar,
3: no es contamini més l'ull. Però el camamilla és molt bon producte.
1: I antisèptic
3: molt,
1: també, és a dir, amb una ferida també t'hi pots posar?
3: No, o sigui, bueno, antisèptic, però jo diria antisèptic a nivell ocular.
1: Ah, d'acord.
3: Ocular.
1: D'acord.
3: Perquè antisèptic general hauríem de parlar d'altres substàncies, però
1: clar,
3: com que dèieu la camamilla,
1: sí,
3: la camamilla és antisèptica, antiinflamatòria, calmant, si tot això pels ulls, bàsicament.
1: Uh-huh.
3: I després també, bueno, podria ser per vies respiratòries o així, però jo estava pensant sempre a nivell ocular.
1: Ah, d'acord, perfecte. Eh? A més, te la pots prendre amb una infusió, per entendre'ns, no? Quan tens mal de panxa o una cosa així,
3: sí,
1: no?
3: Sí, això sí, també. A nivell digestiu també, però jo pensava que té molta... Perquè, per exemple, pels nens petits no hi ha gaires col·liris, pràcticament no n'hi ha. Llavors, fer un col·liri d'aquests de camamilla és molt indicat.
1: Clar, perfecte.
3: I no costa gens.
1: Clar, molt bé.
3: Amb aquest aquestes propietats que té.
1: Doncs perfecte, pregunta contestada. Mira que bé, Maria Àngels.
3: M'agrada molt el programa i com l'has encarat i tot això està molt bé.
1: Doncs mira.
3: Quasi sempre l'escolto, eh?
1: Molt bé. Doncs gràcies per formar-ne part i per participar en una resposta. Així que moltes gràcies, Maria Àngels.
3: De res, a
1: Vinga,
3: tu.
1: Vinga, bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Què diríeu que significa jubilar-se? Els que ja esteu jubilats teniu la mena de vida que us havíeu imaginat o ha resultat ser una mica diferent? Els que encara no us heu jubilat, què n'espereu d'una etapa que pot arribar a representar un terç de la vostra vida? A més d'esperar tenir bona salut física, mental i emocional, quins propòsits us heu fet? Què voleu ser quan en tingueu més de 65 o més de 67? Creieu que jubilar-se és com començar a desaparèixer socialment i deixar que de mica en mica altres persones decideixin per tu? Heu sentit a parlar de l'envelliment actiu? Doncs ara en parlarem. A Catalunya hi ha ara 1.600.000 persones que tenen més de 65 anys. Són un 20% de la població i tenen al seu davant una etapa vital cada vegada més llarga, perquè l'esperança de vida creix de manera contínua. Avui, dijous 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. Una trentena d'entitats socials i organitzacions de persones grans han convocat un acte festiu i reivindicatiu a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. El manifest de la jornada porta aquest lema: ens jubilem de la feina, no de la vida. I aquest manifest el llegirà la Mercè Mas, de 94 anys. Ella té una llarga trajectòria laboral en serveis socials, voluntariat i atenció residencial. És una activista pels drets de la gent gran i una veu, ja ho sentireu, experta en envelliment actiu. Aquesta tarda, la Mercè ens ha obert la porta de casa seva. Mercè Mas, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda als Ignorants, com està?
1: Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Aquest és un programa que es diu així, la nit dels ignorants. No sé, mantenir ben viva la ignorància i, per tant, les ganes de saber, és una mica entrenar l'envelliment actiu?
1: Aviam, la gent gran, si perdem les ganes de seguir averiguant, de seguir estudiant, de seguir coneixent coses noves, perdem pràcticament l'alè de la vida.
0: Clar, no pot ser. Vostè em pot dir quants anys té?
1: Sí, estic en el meu any número 95, o sigui, n'he complert 94.
0: I en farà 95. Sí. Quants anys fa que es va jubilar?
1: Pues no 30, menys, perquè em vaig jubilar, però pues vaig seguir un temps fent un de freelance. Jo treballava a la Creu Roja i vaig seguir un temps col·laborant professionalment.
0: És a dir, es va jubilar de la feina, però no s'ha jubilat mai de la vida, com podem comprovar?
1: De la vida no, perquè jo tinc una vida... Tinc la sort de tenir una família molt gran, amb la qual durant molts anys he pogut tenir molt, ajudar els nets, i encara ara, vull dir, moltes vegades, però vamos, quan érem petits molt més, i bueno, he sigut una àvia activa.
0: Una àvia activa de... quants fills té? 7?
1: Aviam, tinc 7 fills, 17 nets, i espero els besnets número 13, 14 i 15.
0: Espera 3 besnets en aquests
1: 3
0: moments.
1: 3 besnets, sí.
0: O sigui, feina no n'hi ha faltat mai, no veig.
1: No, bueno, però esclar, els besnets ja no em donen feina, ja. Em donen només goig.
0: Només goig, que li porten, sí, perquè els pugui disfrutar, però això no mateix, perquè hagi de fer la feina. Però sí, fer berenars i dinars i fer deures a les criatures, als nets, en aquest cas sí que ho ha fet, això.
1: Ho he fet moltes vegades, sí, sí, vull dir.
0: Clar, vostè és la persona que llegirà avui el manifest, justament que diu això, jubilar-se de la feina sense jubilar-se de la vida.
1: Bueno, és aquest sentit, però t'ha de quedar clar, és jubilar-te de la feina remunerada,
0: clar,
1: de la refeina, però no de la feina, perquè feina en segueixes fent.
0: Feina en fa sempre, no?
1: Sí, fa sempre. Per una banda, aquesta feina de lluitar per la situació de les persones grans, pel benestar de les persones grans, de lluitar perquè les residències siguin llocs de viure i no llocs d'esperar la mort.
0: Clar.
1: De lluitar perquè les grans siguem reconeguts com a persones amb drets ple, de dret ple, som ciutadans de ple dret com els altres. No canviem el dia que ens jubilem o que complim una certa edat de repent d'un dia a l'altre. Seguim sent la mateixa persona amb els mateixos drets. El que passa que a vegades hi ha molts drets que la gent gran no ens són tan reconeguts com hauria de ser i els hem de reivindicar. Per això, Nacions Nacions Unides va declarar el 1990 el dia 1 d'octubre Dia Internacional de les Persones Grans. I sempre s'ha fet alguna celebració o algun acte, però vam pensar que era poc i que per això aquest serà ja el tercer any que volem fer una manifestació, hem fet una manifestació important a la plaça de Sant Jaume perquè se'ns vegi, perquè estem presents i perquè la societat sigui conscients de que reclamem uns drets que no són beneficència, sinó uns drets els que tenim com a ciutadans.
0: Clar. Hem de convèncer encara molta gent que es fa gran que han de ser actius en aquest procés d'envelliment, que hi ha gent que es deixa anar i diu, jo com que ja he acabat la feina me'n quedo a casa, ja no surto, ja no faig, ja no vaig, perquè sóc gran.
1: Bueno, hi ha gent, aviam, que hi ha un estereotip contra el que lluitem molt, que és l'edatisme, aquesta atribució a les persones grans de caràcters, d'activitats negatius pel sol fet de ser grans.
0: Sí.
1: Però hi ha persones grans que se l'atribueixen l'edatisme, que diuen, jo ja no puc, jo ja no sé, a la meva edat no em toca. I en les nostres edats hem de, moltes vegades, realment ja no podem algunes coses, però hem d'anar-nos adaptant per poder seguir-les fent. Evidentment, jo vaig amb un bastó i sense bastó camino molt malament i no puc fer grans recorreguts, però el que no puc és quedar-me sentada en un silló.
0: Vostè surt cada dia sola?
1: Sí, surto cada dia.
0: Surt cada dia.
1: Sí, sí.
0: Intenta anar a comprar el que sigui o és igual, a fer un passeig? Bueno,
1: sí, sí, clar, de més de tant bastó. Si vaig més lluny, tinc una scooter.
0: Va motoritzada.
1: Vaig motoritzada i puc anar a tot arreu.
0: I és, vostè viu sola amb 94 anys?
1: Sí, vic sola, tinc ajuda domèstica, però vis sola.
0: I si està bé, i vostè ja està, però hi ha molta gent que viu sola i a vegades quan he fet alguna entrevista em diuen, em sento sola. Bueno, no sé si és el cas de la Mercè.
1: No, aviam, jo no em sento sola. Aviam, hi ha una cosa de, quan tu saps que en qualsevol moment que necessitis tindràs un familiar que t'atendrà.
0: Sí.
1: Jo porto el seu de la Creu Roja,
0: la
1: està
0: medalla,
1: connectat,
0: eh? Sí.
1: Amb els meus fills i sé que un o altre acudirien, i si no els nets, vull dir, tothom quan m'ha passat, quan m'he trencat totes les coses que m'he anat trencant.
0: S'ha trencat moltes coses, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Han vingut sempre, no?
1: De seguida en respost, de seguida. Bueno, a més, tinc una filla que viu al pis del costat, o sigui que estic molt acompanyada. I aquest, a més d'aquest acompanyament real, i aquest acompanyament de saber que tens l'ajuda en el moment que la necessitis.
0: A vostè no li agrada, m'han dit, que li diguin que és jove d'esperit. Per què?
1: Aviam, perquè llavors estàs dient que només és bo l'esperit jove. Jo vull tenir, ho he dit tantes vegades que sona avorrit, que vull tenir un bon esperit vell, sí, una bona vella. Perquè ser vell és una etapa de la vida com les altres, i les tens que acceptar, i tens que acceptar que és una etapa en què vas tenint, tens que anar-te adaptant a les teves circumstàncies, que evidentment no pots fer el mateix que feies fa uns anys.
0: Clar.
1: I que això va, bueno, saps que va progressant i,
0: però no has de deixar de fer-ho tot, clar.
1: No, has de fer tot el que puguis fer per tu mateix. Jo, una noia que ve a ajudar-me a casa té tendència a voler-me fer coses que jo puc fer sola. I no, penso que mentre puguis has de fer tot el que pots fer per tu mateix.
0: Clar, a vegades estimar algú o tenir cura d'algú, sobretot per la gent més jove cap a la gent més gran, el que fem és sobreprotegir, com fan amb els nens petits, que no li passi res, que no caigui, vigila, compte. A vegades amb els avis també fem aquesta sobreprotecció, que jo possiblement fa més mal que bé, no? Això,
1: sí, segur,
0: de no deixar
1: segur
0: fer.
1: L'infantilitzar les persones grans. El que passa que els meus fills estan molt mentalitzats tot el que vol la seva mare i ho tenen molt clar de que no vull que... No allò del, ai, pobreta, No,
0: és... no, no cal que hi vagi, que ja li porto jo. No cal que faci, que ja
1: no,
0: vinc
1: no,
0: jo.
1: No, això de que veure que m'ajudin i em facin mal coses i segons quines gestions o segons quines compres d'internet, doncs a lo millor a vegades m'entrebanco i, bueno,
0: i necessita ajuda, clar. Sí, sí, sí. El dia a dia de la Mercè, sí, ara que té tot el temps del món, però que té molta feina, perquè sí, en fa molta de feina, quin és el seu dia a dia? Què fa durant el dia?
1: Què vaig fer?
0: Què fa? Què fa? Té reunions, bueno, mira la tablet...
1: Aviam, jo estic aquest dematí i he estat en un plenari del Consell de la Gent Gran de Barcelona, sí, que ara és Consell Municipal de la Gent Gran de Barcelona. Soc del Consell de Gent Gran de Catalunya. Soc membre de FATEC, on soc la impulsora i ara aquest moment la direcció tècnica d'un projecte que se'n diu la residència en què a mi m'agradaria anar a viure, en què visitem residències per demostrar els aspectes positius de treball de moltes residències de Catalunya.
0: I Déu-n'hi-do, tot això li ocupa molts dies.
1: Bueno, això ja la majoria de dies tinc reunions, perquè a l'Ajuntament hi ha grups de treball, un grup de treball, per exemple, jo participo en el de datisme, participo en el grup transversal, i també des del Consell de Gent Gran de Catalunya també tenim grups de treball, i llavors tenim reunions, ara moltes reunions telemàtiques, que faciliten moltes,
0: clar,
1: coses.
0: No cal moure's, clar.
1: Sí, però, esclar, després tinc que anar a comprar, com tothom, el súper,
0: que sí,
1: a fer la llista i aquestes coses.
0: Aquestes coses. Habitualment envellim tal com hem viscut? Suposo que també depèn de qüestions de salut, però...
1: Bueno, envellim també segons les nostres circumstàncies. Clar, per poder envellir bé necessitem, per exemple, que tothom tingui les pensions, unes pensions per viure,
0: sí,
1: perquè hi ha pensions que només són per sobreviure. No, que tinguin les pensions suficients, que aquestes pensions s'actualitzin quan en el nivell que toca, que tinguin l'accés a una prevenció de salut necessari, és a dir, que pugui tenir una vida digna. I per exemple, especialment hi ha moltes dones grans que han treballat sense estar assegurades, i que en aquest moment tenen uns ingressos insuficients, i que això les pot sotmetre a unes situacions de vulnerabilitat molt importants.
0: Si tenim, si quan són grans, som grans, tenim molta relació amb gent més jove, envellim d'una manera diferent?
1: Suposo que sí, perquè entenem que la vida és diferent. Vull dir, la de més, clar, quan un pensa com eren les coses a la meva joventut o ara, és completament diferent. Aquestes oportunitats de conèixer món, de treballar en altres països, de les relacions, que són diferents.
0: Clar.
1: I no és que siguin ni millor ni pitjor, són diferents de la nostra època. I, evidentment, el conviure amb gent jove, doncs, et fa estar al dia.
0: Et deia que estava en aquesta comissió per mirar com han de ser les residències. Quins són els...
1: És un grup de treball.
0: Clar,
1: de
0: és un grup de treball.
1: De FATEC.
0: Quines coses mínimes demanaria? Jo no sé si un dia vostè voldrà anar-hi o no ho sé.
1: Sí, clarament.
0: Voldrà anar-hi?
1: Jo ho tinc dit.
0: Però a quina edat?
1: A la meva família. Si arriba un moment que perdo la capacitat de decidir,
0: sí,
1: no vull carregar sobre la meva família, sinó anar a una residència.
0: I com hauria de ser aquesta residència en què la Mercè hi volgués estar?
1: Aviam, aquesta residència en què hi hagués el tracte aquest que se'n diu l'atenció centrada en la persona.
0: Uh-huh.
1: És a dir, que es pensi dintre de les possibilitats, perquè evidentment no pot ser tot com tu voldries, però dintre de les possibilitats que s'atengui, que hi hagi, per exemple, que el pla individual d'atenció que es fa a les residències,
0: sí,
1: aquesta persona ho hi participis i puguis opinar, i dintre, com dic, de no sortir-se de lo que és lògic, que es puguin atendre els teus desitjos. És molt diferent viure en una casa de 25 persones on et coneixes tots, encara que no coneguis molt, i quan siguis una persona, però no sabem moltes vegades les persones que tenen perdut les seves capacitats mentals, però no sabem mai fins a quin nivell, i el que estigui en un lloc conegut, limitat, amb un número de persones, amb unes persones que les coneix, aquelles cares que coneix, afavoreix el bon estat mental d'aquestes persones.
0: Ja, tenim molts oients a la nit dels ignorants que són persones grans, que els hi costa dormir, que van a dormir tard, que ens escolten pràcticament cada dia, que fan preguntes, que donen moltes respostes, per tant ajuden molt a la gent. Tota aquesta gent que ara ens escolta i que sent a la Mercè, que té 94 anys, que parla amb aquesta claredat, que té el cap tan clar, que té una vida independent, i que diu que el dia que no ho sigui vol anar a una residència, i hi ha gent que això li tira enrere. A tota aquesta gent, què li diria perquè pugui envellir amb la mateixa energia que ha fet vostè? Què els hi recomanaria?
1: No sé què els hi poder... És molt difícil de recomanar.
0: Sí?
1: Jo dic això, que depèn molt... Esclar, com ho he dit abans, envellim una mica segons hem viscut, no segons som. I és clar, les persones que han vingut, jo he tingut sort de tenir uns pares estupendos, un marit extraordinari, uns fills molt també estupendos, una família, he tingut unes condicions, unes bones condicions de vida, he tingut una feina que m'ha agradat, que he treballat a gust, que he treballat com a treballadora social amb el que m'agradava. Esclar, això
0: fa
1: no
0: molt.
1: Pot recomanar ningú, perquè clar, això és tenir la sort de tenir aquestes condicions, de poder viure amb dignitat i amb els drets reconeguts.
0: D'aquí pocs anys ja ha començat a passar tota la generació del baby boom, que arribarà a la jubilació d'aquí molt poc, tota aquesta gent serem molt més grans. Com s'imagina que arribarem a la nostra vellesa, tota aquesta quantitat de gent que vam néixer en un determinat moment en què hi havia moltes criatures i que per tant ara arribem tots amb una edat de fer-se gran, havent tingut una vida molt activa laboralment, etcètera, etcètera. Com s'imagina la vida de tota aquesta gent?
1: Jo penso que hi ha solucions que hem de... Faran sempre falta, per exemple, residències, però d'entre l'atenció domiciliària, que és molt important, i una residència, hi ha espais entremitjos. Uh-huh. Hi ha tot això del co-housing i el co-living.
0: Sí.
1: És a dir, la possibilitat de que una persona es deixi el seu pis i vagi a viure en un centre en què tingui una
0: cadascú casa seva, no? Però serveis.
1: Però una casa petita.
0: Clar.
1: Una casa petita en què, i en canvi, en uns espais comuns i puguin tenir uns apartaments amb serveis.
0: Clar.
1: Ajuntament de Barcelona, n'hi ha ara uns 2.000 d'apartaments amb serveis, on les persones... I això en el privat, hi ha alguna cooperativa que ja ha tirat en marxa, però encara no està tirant el que jo penso que tirarà, que la gent se'n donarà compte de que aquest viure conjuntament és viure més acompanyat i sense necessitat de que sigui una residència. Una persona com jo, si no fos que estic, bueno, que puc estar vivint on te visqui i tenir ajuda domèstica i tinc aquesta filla en el pis del costat, pues podria viure
0: clar,
1: en un
0: amb
1: centre
0: gent, sí,
1: i sense
0: sí.
1: necessitar encara l'atenció d'una residència.
0: Clar. Sí, sí. Doncs és la Mercè Mas, que té 94 anys, que és extreballadora social de la Creu Roja i que és una de les principals activistes catalanes en favor, ja ho hem sentit, dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu, i que avui, 1 d'octubre, llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa seva i que li surti molt bé, que segur que ho farà molt bé, aquest manifest, que m'ha dit que no està gens nerviosa, perquè ja està acostumada a parlar, i que continuem aquesta energia treballant pels drets de les persones grans.
1: I a mi moltes gràcies per deixar-me reivindicar a través de Catalunya Ràdio els drets de les persones grans, la importància de que si hi ha persones grans que m'estan escoltant, que reconeguin que són importants, que són una part, som una part important de la societat, que som molts i serem més.
0: I tant.
1: Jo no ho sé, vamos, però la gent gran serà més i és important que segueixin reivindicant sempre els seus drets, que el que volem són uns serveis que no sé en beneficència.
0: Gràcies, Mercè, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.

0: Dos minuts, sí, arribarem a 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Susana des de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Soc Susana, sí, que truco des de Ciutat Vella. I, bueno, només volia dir que m'agrada molt el programa, però especialment la introducció que fas.
0: Les batalletes, no?
1: Es fa difícil no sentir aquell minut de comentari que fas.
0: Doncs mira, t'ho agraeixo, Susana, moltes gràcies.
1: Sí. Bueno, i després també volia comentar que no sé si l'entrevista que s'ha fet ara a la senyora Mas,
0: sí,
1: no? Si era la presidenta de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella.
0: No.
1: O és una altra persona?
0: No, perquè jo he anat a casa seva, no viu a Ciutat Vella. Vaja,
1: segur que no.
0: Que també té 94 anys la presidenta de l'associació.
1: No, per això que no sabia. És que fa molt de temps que no he sentit res i he pensat que estrany, perquè no semblava.
0: Segur que no, ja et dic, perquè no viu a Ciutat Vella i perquè és una persona que havia treballat durant molts anys a la Creu Roja i en favor. I és una mica un activista, saps? A favor dels drets de la gent gran. I de fet, és la que llegeix el manifest aquest matí de dijous a les 12 del migdia a plaça Sant Jaume. És ella qui llegeix el manifest. I per això l'hem anat a veure avui. Sí, sí.
1: Però, perfecte, d'acord. Sí. D'acord, increïble.
0: Increïble, sí, sí. 94 anys, increïble.
1: Ha sigut impressionant. Sí, la veritat és que això de la introducció que has fet del dia de la gent gran, no? Pues ha sigut molt rodó i he pensat, ostres, no pot ser que sigui ella, però bueno.
0: Clar, doncs no, és una altra que es diuen igual, sí.
1: D'acord.
0: Molt bé, Susana.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: bueno, moltes gràcies.
0: A tu per trucar, una abraçada. Sí.
1: Adéu,
0: bona nit. Va, que tenim encara pendent el capítol de preguntes contestades. I quina sort.

0: Els Tiet són un dels grups mataronins que més ho peta els últims anys. Aquesta nit volem parlar sobre la capital del Maresme, perquè justament la Montserrat de Mataró ens trucava, crec que va ser ahir mateix, eh? I ens feia aquesta pregunta.
1: Mira una cosa, avui, plovent, aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és d'esforç cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà. Oh. Queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. Doncs mira, respon l'Albert des de Mataró, justament, que diu, aquesta és l'explicació del carrer Massabà de Mataró. Diu, es tracta d'un mas ja habitat el 1633 que se situaria on avui hi ha el carrer Massabà i que, òbviament, li dona nom lluny d'altres interpretacions populars i gens fonamentades insinuant que el mar hauria arribat fins allà. Antigament aquest carrer, com tota la zona, era de comparets, pagesos de terres de secà, amb espai suficient a cada habitatge per situar-hi el carro, les botes de vi i altres arreus de pagès. Hi havia el Mas Seva. A tall de dada, diu, des de la platja de Mataró fins al carrer Massabà hi ha aproximadament 1,5 km i uns 20 minuts caminant, diu, i és pujada. Per tant, gràcies a l'Albert per aquesta resposta. I recta final, abans del conte, retenim un pocs minuts, saludem encara el 93207474, l'Òscar, des de Granollers. Bona nit, Òscar.
2: Hola, bona nit, Marta. Què tal, guapa?
0: Molt bé, i tu?
2: Bueno, jo anar fent.
0: Anar fent.
2: I primer, abans de se m'oblidi, donar ànims a la gent gran, perquè estan els temps molt difícils, perquè a la mínima tinc capacitat i et tanquen una residència. És el més impersonal que hi ha, per molt personal que sigui, perquè viure a una residència... Tenia un veí que tenia 98 anys, que deia, allí se va a morir, no se va a vivir. I no és per res, hi ha de molts tipus i segons els carrers que tinguis, no? Però que han desaparegut la gent gran del carrer, ja no hi són al parc, o hi ha quatre. Però bueno, que volia parlar dels metges. Que
0: digues. Jo sembla que
2: tenen... Ahir vaig anar a urgències, perquè tenia mal de cap, i a part, al final me'n vaig anar perquè feia 3 hores que estava esperant, estava gent, les detenien, a mi no... I és que estan fent una vaga incoberta.
0: Que és, sí?
2: Pues, fer el mínim i la gent es queixi i faci distàncies.
0: I sí. Estaves al CAP o estaves a l'Hospital de Granollers? On vas anar?
2: Vaig anar a l'hospital.
0: Sí. I no, hi havia molta gent, entenc.
2: Bueno, hi havia molta gent, però venia gent i tenien els que venien, però a mi no. També t'haig de dir que el meu conveni, perquè sóc un discapacitat mental, pues no em fan cas quan dic les coses, saps?
0: Ja, però si
2: no només
0: dolor...
2: als metges, sinó a qualsevol lloc.
0: Ja.
2: Que et tracten diferent, ja, o no et tracten i t'ignoren. Ja estic acostumat. Fa 20 anys que sóc discapacitat i vaig a metges.
0: Si tens un mal i vas al metge, t'han d'atendre igual, només faltaria.
2: Sí, però et donen llargues i al final te'n vas perquè te'n vas.
0: Ja.
2: Estàs pitjor allà amb els virus que hi ha,
0: estàs
2: pitjor que no fora.
0: I avui estàs bé? No tens mal de cap,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, avui estic millor, tenia gelotil i...
0: Pot ser una mica de migranya d'aquesta bèstia, que amb aquest temps que fa no m'estrany.
2: No, era avui que em feia mal i és una cosa que tinc, però ja. M'ho miraré pel cap, que és una tonteria en el cap avui en dia, però hi ha el cap i fa les coses ben fetes.
0: Exacte, millor.
2: I res, volia saludar, que t'escric molt, però no m'escolto.
0: No t'escoltes, no, jo he llegit moltes coses teves, eh?
2: Sí, ja, quan, però...
0: Clar, si escrius cada dia, potser no...
2: Més i més.
0: Tu, no, home, més i més, no, perquè si no, al final hem de triar entre
2: que
0: tots
2: no,
0: els
2: dona,
0: que...
2: Que jo ho faig com a hobby,
0: d'acord.
2: Com a professió. Jo estic jubilat fa 20 anys.
0: Molt bé.
2: I estar jubilat és pocs diners, però les pensions són per riure.
0: I molt de temps.
2: I els familiars que et diuen el que has de fer.
0: Ja, això ja passa.
2: Però
0: doncs,
2: bueno.
0: Contenta de saludar-te, Òscar.
2: Va,
0: espero que estiguis bé.
2: Vull escoltar el conte.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu. Bona nit. Adéu-siau. Adéu.

0: El roquisser, sobre la bauma on tenia el cau, i va enfilar cap al rierol a perseguir granotes i a xafardejar. Havia fet i refet aquell camí moltes vegades, esclar, però sola, mai. I en l'inconscient de la genètica sentia una vaga esgarrifança de perill. Però ella creia que ja començava a ser grandeta, i era precisament aquella espurna d'aventura el que donava vida a l'escapada. Sentia fressa d'animals propers, però eren ocells, rosegadors i rèptils petits, que fugien esperitats enflairant l'olor dels tigres, sense plantejar-se si era un cadell femella o una àvia afamat. Al límit del bosc, es va aturar com un roc dalt de l'enorme morena rodona, on la mare s'estirava sovint a prendre el sol. Sabia per experiència, ni que només fossin els tres salts fàcils, en el tram fins a l'aigua quedaria al descobert. Però l'instint li deia que en realitat només havia de témer un animal, els lleons adults, ves quina paradoxa, que aquella hora dormien, com sempre. Tot seguit va adreçar les orelles i va fixar la mirada. Una taca mòbil marronosa li havia despertat un instint encara més fort. La caça. Era un cabirol, cadell, femella, igual com ella, que s'havia allunyat quatre passes de la mare per afartar-se arran de riba d'una mata de flors joves més grogues que cap. La tigressa es va quedar immòbil, com la bola de pedra que l'amagava, a excepció de les parpelles que movia com una càmera fotogràfica i dels músculs oculars que ajustava endavant i enrere com un zoom amb un sol objectiu. No s'hi podia llançar de dret perquè no l'enxamparia. La mare sí, que l'hauria estassat, i no podia acostar-s'hi reptant perquè no hi havia amagatalls. L'instint, però, la va dur a endinsar-se pel sotabosc cap al juncar en forma de falca que senyia l'altra banda de la bassa. Mentre es movia, lenta, silenciosa i furtiva, no va pensar que aquella zona no l'havia explorat mai ni amb la mare, perquè tenia tot el cervell concentrat en el moviment i en la presa. Així ho havia après. Quan la caça és, la caça és tot. Havia trencat més d'un jonc jugant i també s'hi havia esgarrinxat unes quantes vegades, de manera que va optar per abordar la falca pel costat on el cabirol no la veia i resseguir-lo pas a pas per damunt de la capa del llim que enllapava el corrent. L'aigua dringava contra una morena baixa i negra al mig de la llera i li tapava el xipolleig lleu de les potes. La tigressa tendra, de panxa al fang, va arribar a la punta de la falca del juncar. Tenia el cabirol a quatre passes. Un salt precís i decidit. Sabia, perquè era el joc preferit dels seus germans, que el temps d'enfonsar les urpes als lloms de la presa per assegurar-la, li havia d'enfonsar els ullals sota el crani per trencar-li les cervicals. Quan el cervell i el cos eren a una fracció de segon de transformar-se en un salt mortal, almenys per al cabirol golafre, la tigressa va clissar de cua d'ull que la morena baixa i negra s'havia convertit en la boca de cocodril esbatanada. La tigressa va saltar com un llampec cap al cor del juncar en el precís moment en què el cocodril cadell tancava la boca com si tingués una molla fulminant. La tigressa tendra se'n va endur un ullal marcat a la pota dreta del darrere, que li feia molt mal, i una dotzena d'esgarrinxades dels joncs en fugir, però aquesta vegada se n'havia escapat. Igual que el cabirol, el qual la fressa havia alertat i fugia esglaiat cap a la seva mare, que també fugia cap al bosc de l'altra riba. La moral d'aquesta triple acció frustrada és allò que hi van aprendre els tres cadells. La cria de cabirol va entendre, de cop i per sempre, que les flors grogues més llampants poden ser molt perilloses i que havia d'aprendre a menjar amb un ull alerta. La de cocodril, gairebé satisfeta, perquè havia estat el primer atac en què havia aconseguit ferir la presa, va anar a buscar la mare per explicar-li la proesa. I la tigressa, mentre pesada el dolor s'enfilava pel camí de retorn 100 vegades més de pressa que de baixada, va incorporar a l'instint un matís sobre l'essència i la pràctica de la caça. La caça ho és tot, però si la presa et fa perdre el món de vista, al final acabaràs caçada.
1: Doncs ja heu vist avui que la història era una mica com amb un...
0: amb un objectiu final, no? És com una fàbula, però està bé. Són històries diferents de Jordi Cussà, que forma part d'aquest actuació de gala que, aquest mes de setembre, que per cert ja hem deixat enrere, perquè avui és 1 d'octubre, recordem-ho, ja portem

un mes sencer de programa, perquè vam començar el... vam començar el 31 d'agost. Vaig a mirar-ho i tot, perquè no sé si era 30 o 31 a la nit. A veure, perquè és que el temps han passat en volant, que jo ja... Vam començar... vam començar el 30 d'agost a la nit... 30 d'agost a la nit, que per nosaltres ja era dilluns 31 d'agost. O sigui, que portem un mes sencer de dalt a baix, cada dia, cada nit, vaja, cada nit fent els ignorants. I, com sempre, m'ha passat tan ràpid que dius, no és possible. Tenim la mateixa calor que el dia 30 d'agost, pràcticament, però ha passat un mes. Que, per cert, demà tornen a explicar-nos que hi ha pluges intenses i algunes poden ser torrencials cap al... sobretot cap al sud de Catalunya. Per tant, demà compte els que heu d'agafar el cotxe i compte els que heu d'anar per llocs on de cop i volta baixen rieres, que ningú prengui mal i que demà a les 12 de la nit tots torneu a ser aquí, estirats sobre el llit o asseguts al sofà o acabant de netejar la cuina o acabant de fer el que sigui per poder escoltar la nit dels ignorants. Avui que hem après moltes coses, entre d'altres, com el camí de Sant Jaume li va canviar la vida a la Conxita fins a portar-la avui, ho hem conegut, a fer-se monja. O el dia que hem après també que una dona de 94 anys ens diu que si la gent gran perd les ganes d'aprendre i les ganes de saber coses noves, ella ha dit textualment, perdem l'alè de la vida. I el dia que un oient i un altre ho ha corroborat, ens ha recomanat molt, molt, molt El hijo de la cómica de José Sacristán, que s'està representant al Teatre Romea de Barcelona i que, per cert, veig que s'acaba el 4 d'octubre. O sigui que vol dir que això s'acaba aquest cap de setmana. Així que, com no espavilem, no arribarem a veure'l. Però, en fi, demà sí que us vull veure o sentir o notar a l'altra banda d'aquest transistor a partir de les 12 aquí a la nit dels ignorants. Així que gràcies per ser-hi i, com sempre, per fer cada dia més gran aquest programa. Que descanseu. Bona nit. Fins demà.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, però, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que ha de caurà.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc.
6: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv.